0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
6: Cocodril Club.
7: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Cocodril Club, el programa revival més veterà de Catalunya. Els divendres de 8 a 10 del vespre, els diumenges a la nit de 10 a 12 i ara també els dissabtes al migdia de 12 a 14 hores. Aquí a Ràdio Premià de Mar, 95.2 FM.
6: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Fem Salut, el programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut, cada setmana a la teva emissora.

Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
1: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
2: A la xarxa Més, 25 minuts per suggerir visites a museus, a itineraris temàtics i a llocs plens d'encant. Per explicar fil per randa rutes de senderisme. I per descriure viatges a qualsevol racó del planeta. Surt dels camins de sempre i endinsa't a les nostres sendes.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia. Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
1: Funky Tracks Radio con Tony Modulation.
2: ¿Está aquí?
3: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
2: Tiene una aptitud muy particular con las radios.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
2: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
1: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
3: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.
4: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
2: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
1: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
2: Home, testimonis.
1: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
2: A la teva ràdio local.
3: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al món És Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
5: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
4: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.

0: Estàs escoltant?
1: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
2: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
3: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
2: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
4: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
2: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo.
5: Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
6: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
7: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
2: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.
8: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última música. Acompanya'ns a Estrenes. Estrenes.

Què tal? Com esteu? Tornem a ser aquí. No hi ha distàncies, el programa que dona veu i posa cara a totes aquelles persones que han fet créixer el futbol femení a casa nostra, al Camp de Tarragona. Perquè, com diem sempre, al sud som els grans oblidats, però de talent i sobretot d'humilitat en tenim per estona. Nosaltres ho tenim tot a punt. Comencem. Les periodistes diem prou és el titular del reportatge que va publicar la revista Esport, la periodista esportiva Maria Tiques, ara fa 3 anys. En aquest, 15 periodistes esportives denuncien les faltes de respecte, l'assetjament i les amenaces que reben dia a dia, perquè sí, malauradament, aquesta continua sent una realitat. Desafortunadament, el periodisme esportiu continua sent un món masclista i misògin, i si no, preguntem-nos, per què les dones periodistes quan arribem a una redacció ens posen sempre a cobrir la informació poliesportiva? O perquè som nosaltres les que cobrim les rodes de premsa o les que estem a peu de gespa i no som la veu de les retransmissions? Són només dos exemples clars que demostren que, malauradament, el periodisme esportiu encara és un territori per conquerir. Fa dècades que les dones piquem pedra per fer-nos un lloc i ja va sent hora que això es normalitzi. Les dones periodistes estem més que preparades per narrar futbol i així ho hem demostrat. El que faltava fins ara eren oportunitats i, almenys, en aquest sentit, avui les tenim, però cal acabar de fer el pas endavant i trencar d'una vegada per totes el sostre de vidre. Les pioneres Olga Viza, Mercedes Milà, Isabel Bosch i Imma Pedemonte, però també Marta Ramon, Carla García, Laia Coll o Danae Boronat estan contribuint a fer-ho. I precisament per això són referents. Elles han callat moltes veus i ho han fet en silenci, sense entrar en debats inútils. El seu talent, la seva dedicació i sobretot el seu respecte i la seva estima per la professió, sí, però també per l'esport, les ha convertit en dones empoderades i un exemple a seguir per totes les generacions que somiem. S'ha avançat, però la igualtat total arribarà el dia que una dona dirigeixi una redacció esportiva, o sigui ella qui narri de manera habitual partits masculins, tal com va fer l'any 2019 la tarragonina Danae Boronat. Malauradament, perquè això passi, encara queda molt. Ara a ningú se li fa estrany veure per la televisió un partit de futbol femení, però el que hem d'aconseguir és que a ningú se li faci estrany sentir narrar una dona un partit.

0: Parlàvem de dones periodistes esportives referents i per sort a casa nostra en tenim més d'una. I aquí em vull aturar per fer una menció especial a la feinada que fa dia a dia la Tere Ortega. Cap d'informatius de Tarragona Ràdio és des de fa anys una peça clau en les retransmissions esportives del programa Sempre Nàstic. Fa poc més d'un any va rebre el Premi Bones Pràctiques de Comunicació No Sexista en la modalitat de periodisme local comarcal que lliura l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya. Nosaltres hem volgut parlar amb ella i ens ha deixat reflexions tan interessants com aquestes. Tere Ortega, bona tarda.
1: Hola, bona tarda.
0: Parlant dels inicis, d'on neix aquesta passió pel periodisme i en concret pel periodisme esportiu?
2: Pel periodisme esportiu, perquè a casa meva, amb la família, tota la vida hem sigut de mirar futbol, de mirar esports per la tele, de reunir-nos a l'estiu quan arribava l'etapa del Tour, quan hi havia un partit de futbol. Jo he fet tota la vida esports, he fet bàsquet i el periodisme, doncs mira, m'agradava redactar i vaig pensar, doncs m'agrada redactar, m'agrada l'esport, sóc una mica curiosa de mena. El meu objectiu era acabar treballant en un diari, el diari de Tarragona, el diari de casa meva.
0: No sé si abans t'havia cridat l'atenció a algun esport.
2: Havia practicat sobretot bàsquet i atletisme. Col·le, i després de col·le, amb el Nàstic havíem arribat a ser campiones infantils provincials. Vull dir, d'una manera més seriosa, l'atletisme.

0: M'havia participat a les Olimpiades de Reus. M'agrada molt agafar la bici, fer ciclisme, el bàsquet, el ciclisme. I el futbol no, perquè a la meva època no tenies l'oportunitat de poder escollir fer esport. Sí que jugava al futbol amb els meus germans, amb els meus veïns a l'estiu, però no de manera seriosa, perquè les dones no teníem l'oportunitat de practicar futbol, simplement doncs, gaudies del futbol com a aficionada.
1: Clar, no t'ho hauries plantejat perquè suposo que tampoc hi havia referents, en les referents que hi ha ara.
0: No hi havia referents i tot eren homes al món del futbol. Nosaltres les úniques referents eren doncs, alguna pel·lícula en blanc i negre que sortien dones jugant a futbol, però fins i tot fent mofa de les dones jugant al futbol. No hi havia referents i el que t'explicava tampoc no hi havia l'oportunitat de poder-te plantejar tu que un dels esports que podies escollir quan eres nena era el futbol, directament passaves ja al bàsquet, a l'atletisme, a la natació, però no recordo a ningú de la meva època que s'hagués dedicat a jugar al futbol de manera seriosa.
1: I de sobte entres a Tarragona Ràdio i comença aquest projecte del Sempre Nàstic. T'ho esperaves o podríem dir que el Sempre Nàstic és el projecte de la teva vida?
0: Doncs sí, probablement sí que és un dels projectes de la meva vida, inesperat. Jo havia fet la beca, quan acabes la carrera, la beca l'havia fet a Televisió Espanyola i en un programa que es deia Cerca de les Estrelles. Estava a programes i estava a programes a esportius, però ho vaig fer una mica per provar. I allí sí que vaig començar a tenir contacte amb els esports, però que com una becària, que tocaves el mínim, que anaves a les rodes de premsa mínima, sempre acompanyada, però entro a treballar a Tarragona Ràdio i el Ricard Lahoz, que era el director, es planteja recuperar les retransmissions esportives. I coneix el meu interès pel futbol, per l'esport, i em proposa doncs, començar a formar part d'aquelles primeres retransmissions esportives amb el Carles Cortés, amb el Joan Andreu Pérez, i una mica feia de centre d'imatge. I bueno, a partir d'aquí sorgeix un projecte que fins ara s'ha anat mantenint, al que he dedicat moltes hores, però també ha estat molt gratificant i he après moltíssim, perquè fer esports és, bueno, una escola constant de periodisme.
1: Com és ser periodista dona, en aquest cas periodista esportiva, en un món que encara està molt masculinitzat?
0: I sobretot a Tarragona, perquè tu veus dones que a les sales de premsa hi ha dones que segueixen els equips de futbol. A Tarragona no sé si perquè és una anomalia o no sé per què, potser també seria un altre dels temes a analitzar. És la situació periodística esportiva de totes les generacions que venen, siguin homes o siguin dones. Jo a Tarragona em sento respectada, em sento contenta, crec que sóc una més, que no se'm valora o no se'm tracta perquè sigui una dona, potser és per l'experiència. Ja t'ho dic, jo em sento una més, ben tractada, respectada en aquest món molt masculí. Quan surts fora, clar, jo també viatjo amb l'Àstic, sí que et trobes doncs, amb algunes situacions de paternalisme, que no te preguntin a tu per si aquella jugada era conflicte o no, sinó que sempre es dirigissin al company, com tu passes a ser una mica invisible, però a Tarragona sigui perquè ja porto anys treballant amb les mateixes persones, amb el Nàstic, amb els aficionats, amb els companys periodistes, que em sento respectada i una més.
1: Independentment d'això que dius, independentment d'això que dius, que és una excepció aquí a Tarragona, no sé si mai t'has trobat en alguna situació incòmoda o t'has sentit infravalorada.
0: He mirat doncs, situacions incòmodes, no treus que jo m'hagi trobat a moltes situacions de masclisme. Jo sempre explico la situació que vaig viure quan vaig passar a fer les narracions dels partits per substituir la baixa per paternitat del Jordi Blanc, que és el company narrador, allà on, clar, passes a convertir-te en protagonista i crítiques de gent d'aficionats del Nàstic i defensa d'aficionats del Nàstic. Tu te n'adones que passes a convertir-te en ser la protagonista de tota la història, que la gent deixa de parlar del futbol, dels futbolistes, dels entrenadors, de les polèmiques, i te posa tu el focus de la polèmica, no? Tothom valorant a veure si ho feia bé, si no ho feia malament, que se'm va criticar perquè no tenia veu per cantar els gols. Clar, són crítiques que, ostres, a mi em va costar molt de pair, a mi va ser un dels moments jo crec que de masclisme, més enllà ho fes bé o malament, que potser els homes no es troben. Aquesta és una de les situacions que jo crec més greu. M'he trobat situacions que es critiqués en una sala de premsa, amb una àrbitra que s'encarregava de dirigir un partit pel fet de ser una dona, que se la tractés per part d'un entrenador de manera doncs, menys tanyer-la pel fet de xiquilla, crec que li va dir, i situacions doncs, potser puntuals, potser no, que crec que sorgeixen bàsicament quan les dones passem a fer la feina que desenvolupen els homes. Una àrbitra, una narradora, que hi ha dones al món del futbol, però jo considero que continuem tenint el paper secundari. Les dones és la que, la dona és la que mira les xarxes socials, la dona és la que potser va a la llotja i fa les entrevistes més formals. No hi ha dones presentant un programa a la nit d'esports o hi ha poquíssimes dones. Continua havent poques dones narradores amb continuïtat, hi ha poques dones àrbitres, ja no t'explico de dones entrenadores. Jo crec que quan ja passes a suplir amb un home en el seu rol habitual, llavors sí que te poses en el focus de les crítiques.
1: A què creus que es deu que no hi hagi tantes dones narrant partits? És perquè no es donen oportunitats des dels mitjans de comunicació?
0: Clar, jo crec que les pròpies dones tenim el nostre sostre de vidre. Jo la primera, jo és que igual no tornava a narrar un partit de futbol per evitar-me les crítiques. Jo crec que aquest pensament també és de moltes dones, a banda que no hem estat educades per narrar partits de futbol, perquè no hem tingut referents de dones narradores. Parlo pel meu cas, però crec que també pel cas de les que sou més joves, no teniu referents de dones narradores. Jo, en el meu cas, sí que des del meu mitjà de comunicació es va fer una aposta perquè fos una dona la que narrés. Jo crec que pels mitjans de comunicació no, però arriba un moment que són les pròpies dones que evites posar-te en problemes.
1: Sovint es diu que la igualtat arribarà el dia que sigui habitual que una dona narri un partit masculí. Estem realment a prop de veure-ho?
0: Jo crec que encara falta, potser de tot el recorregut que hi ha en el futbol femení o en el paper de la dona en el futbol, normalitzar la narració d'un partit de futbol. Jo crec que serà un dels punts definitius, però que encara costarà, perquè haurem de lluitar amb els homes, i dic lluitar perquè serà així, per fer les narracions i perquè s'haurà d'acostumar el públic a que les dones tenim una altra manera de narrar els partits de futbol, s'hauran d'acostumar com les dones tenim una altra manera de dirigir un partit de futbol, d'arbitrar un partit de futbol, o de comportar-nos en aquest món dels mitjans de comunicació. Són maneres diferents, la societat s'ha d'acostumar i, clar, això necessita tot un procés.
1: Parlem de referents. Qui eren els referents de la Tere?
0: La meva referent es deia Olga Viza. S'ha jubilat, potser no fa tant. Ella presentava Estudio Estadio i jo, clar, era brutal pensar en algun dia poder compartir amb ella o presentar un programa de tota una tarda d'esports. Ella va ser una de les presentadores de les retransmissions de Barcelona 92, als Jocs Olímpics. Jo, per mi era un referent. Jo quan els Jocs Mediterranis es van fer a Tarragona jo pensava, hosti, pues mira, sóc com l'Olga Viza de Tarragona, però estic visquent la mateixa història que ella a nivell esportiu. Per mi sempre ha estat la referent i fins i tot quan vaig fer la beca a Televisió Espanyola vaig poder veure com treballava ella doncs, davant de les càmeres. Per mi, sens dubte, un dels referents, l'Olga Viza. Sí, sí.
1: Series capaç de quedar-te en un moment?
0: Un moment al llarg de la meva trajectòria esportiva. Jo, als Jocs Mediterranis, va ser un dels moments que més vaig disfrutar periodísticament i esportivament. Potser perquè ho comparava per una periodista esportiva, retransmetre uns Jocs Olímpics potser és de les coses més grans. I els Jocs Mediterranis a petita escala, al marge de totes les polèmiques extraesportives, veure primeres figures de la natació, de l'atletisme, poder-ho explicar en directe, jo crec que van ser un dels moments més espectaculars a nivell professional i esportiu que vaig viure, més enllà dels ascensos que hagis pogut viure en el món del futbol, de veure grans futbolistes que han vingut a jugar amb el Nàstic, partidassos del Nàstic, ascensos del Nàstic, un dels moments més complets va ser els Jocs Mediterranis.
1: Ja per anar acabant, parlem una mica de la situació del futbol femení a casa nostra.
0: Ha fet un pas endavant, com a nivell general a tota Catalunya, que ja no té marxa enrere, evidentment. No sé si s'han triplicat. Han crescut exponencialment el nombre de fitxes federatives, imagino, de dones, d'equips de futbol, de clubs que aposten pel futbol femení. Tenim els ascensos del Nàstic, encara que sigui a primera catalana, però és un ascens del Reus a tercera federació. Per tant, s'ha crescut a nivell de dones que han escollit que el futbol sigui doncs el seu esport a nivell federatiu, però crec que encara li falta tenir un aparador més gran. Amb això entono la meva culpa per part dels mitjans de comunicació. Crec que els mitjans de comunicació encara no li presten l'atenció que caldria per convertir una situació o un projecte que potser ja ha deixat de ser emergent, però que s'ha d'igualar l'esport i el futbol, en aquest cas, femení. Necessiten més atenció, fer-les més visibles, fer més visible tot el que passa en el futbol femení. Quina seria la solució? Si establir quotes als mitjans de comunicació per parlar de futbol, clar, és que te n'adones que a nivell simplement d'informatius, l'atenció que li prestes Tarragona Ràdio, TV3, Televisió Espanyola, al futbol femení és molt poc. Per tant, no em semblaria malament establir quotes, com es va fer en el seu dia amb la música en català, per fer visible tota la feina i perquè no tingui fer un projecte que jo crec que és imparable, però dependrà en bona mesura dels mitjans de comunicació que vagi de manera més ràpid o no.
1: Creus que els clubs aposten realment per la seva secció femenina?
0: En el moment que es va posar de moda, sigui per la selecció espanyola de futbol femení o pel Barça, va haver com la falera dels clubs per apostar pel futbol a femení. Clar, no es pot crear de la nit al dia un equip de futbol sense haver treballat abans la base o el futbol femení formatiu. Jo em començaré a creure tots els clubs que aposten pel futbol femení quan també de manera paral·lela aposten per la formació de les dones en el futbol, que no quan es creen equips de futbol amb objectius de pujar de categoria, amb un projecte a cura a termini. Jo crec que s'ha d'aprofitar el boom que hi ha hagut del futbol femení, el creixement de les fitxes federatives, apostar per la formació i sense pressa, però sense pausa, fer que això vagi calant.
1: Ja per acabar, un somni?
0: Un somni de la tele esportiu, no? A mi m'agradaria, a nivell femení, que hi hagués un equip de bàsquet femení a la màxima categoria del bàsquet, com el Cedis, com el Barça, com el Girona, això a nivell esportiu i a nivell professional, doncs tornar a explicar un ascens del Nàstic o més una temporada del futbol professional. La Champions del Nàstic, imagino que ex-periodista de Girona li preguntes fa 5 anys i tampoc no s'imaginava que algun dia estaria explicant partits del Girona de Champions. Per què no? Doncs alguna fita esportiva del Nàstic, sí.
1: Gràcies, Tere, i per molts anys narrant i explicant què passa a casa nostra.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Més de 30 anys de professionalitat, d'amor per la seva ciutat, pel seu Nàstic i per la ràdio, però també 3 dècades de companyerisme i de pensar sempre en el col·lectiu. La Tere és un referent per moltes, i també per mi. Així que, Tere, si ens escoltes, gràcies per la teva amabilitat sempre i pels teus consells. Per molts anys explicant, esperem, victòries del nostre Nàstic. Nosaltres ja marxem. Ens retrobem aviat en un nou capítol de Noia a Distància. Fins llavors, i com diem nosaltres a cada programa, cuideu-vos, el partit acaba de començar.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: L'hora del podcast.

Hola, què tal? Això és Swing de Comarques. Jo sóc l'Eduard Gené i estic a l'estudi GES a Solsona i avui conversaré amb l'Helena Cases. L'Helena Cases és una músic que ha format part de Fundació Antoni Manero, la percussió. Va fundar el grup de folk i electrònica Pomada, el seu alter ego de pop trist, que es diu Conchita, l'Angelina i els Moderns, un tribut als 60, i actualment dos princeses barbudes. Amb ella hem parlat de l'ofici, dels seus pares que eren músics, del Lluçanès, de Sabadell, de Gràcia i de moltes coses més. I hem acabat tocant junts la cançó Al darrere la nevera. Ella la veu estupenda, magnífica, amb una interpretació molt maca. Ho podeu escoltar al final de la conversa. Ens veiem allà, doncs.

0: Marques, un podcast d'Eduard Gené.
1: Què tal, Helena? Com ha anat el viatge?
2: Bé, bé, quina carretereta, Bueno, bé, bé.
1: T'has posat per Serrateix, eh? Per...
2: Sí, sí, sí. Mira, no coneixia, sempre... Jo quan vinc de Manresa i vaig cap a casa, giro a la sortida que posa Viver i Serrateix i Navàs. I no havia vist... No hi havia estat mai a Viver i Serrateix i avui he tingut el plaer de conèixer-ho.
1: Jo tinc un avantpassat, que era fuster, de Cardona, que va fer la que es deia Josep Artigues, que va fer la porta de l'església.
2: Uau, ja l'he vista?
1: Sí, encara hi és, eh?
2: I és gran aquella església? Bueno, sí, m'ha sobtat.
1: De fet, tenim com es diu, l'inventari de... Sí. Guardo aquesta fusta, va guardar la fusta durant 10 anys. Llavors, o sigui, anar explicant una miqueta com l'encàrrec que li van fer cap al 1800 llargs. I sí, sí, encara està a la porta allà a l'església, vull dir que...
2: Uau, i a més allà, pensa, no tenen cobertura, eh? Perquè és com on se m'ha yeah. mort el mòbil i no, no...
1: I a més el nom Serrateix, que deu ser una serra de teixos, però... Bueno, no sé, està tot ple de pins, vull dir que devien ser altres temps
2: quan hi havia teixos.
1: Quan hi havia teixos allà. Bé, gràcies per estar avui aquí i conversar una estona sobre música i territori a Swing de Comarques. Com hem dit, avui tenim Helena Casas. I bé, entrem a la primera secció, que parlarem una miqueta dels teus orígens i del mestratge i de tot plegat, amb aquesta secció que es diu Tradició Personal.
3: Tenim Swing, Swing de Comarques. Tenim Swing, Swing de Comarques.
0: Tradició Personal.
1: Tradició personal és un breu recorregut pels orígens i els teus mestres o aquelles persones que t'han marcat d'una manera artística o personal. Llavors, la pregunta és, tu vas néixer al barri de Gràcia, a Barcelona, i ets filla de músics.
2: Sí.
1: Es dedicaven a la clàssica.
2: Sí, el meu pare és director de cor i la meva mare ha sempre cantat en corals. I bé, si em preguntes, que crec que m'ho preguntaràs, que quin és va ser els meus primers mestres, doncs són ells, perquè ells assajaven a casa meva. Ai, assajaven a casa. Llavors jo tinc el gran record d'estar fent deures i anar sentint un quartet vocal que anaven allà cantant. I després el meu pare sempre estava estudiant i amb el tocadiscs allà, i ell estava allà dirigint amb una partitura i un tocadiscs posats i això és, jo crec que és el que més m'ha fet aprendre.
1: Clar, tu això ho has vist 24 hores durant tota la teva vida, no? I exactament a què es dedicaven? Un era director i l'altre era...
2: Cantant. Sí.
1: I tota la vida es van dedicar a la música, al 100%.
2: Sí.
1: Clar.
2: Sí, sí. El meu pare va fer alguna altra feina per viure, però finalment, quan hi ha... no sé, ara potser m'equivoco, potser amb 40 anys, doncs va poder agafar-se una excedència i llavors ja ser professional de la música i prou.
1: I com es diuen o estan...
2: Sí, el meu pare es diu Jordi Casas, va dirigir l'Orfeo Català, va fundar la Coral Càrmina, després va dirigir un cor a Madrid, etc. I encara està jubilat, però segueix dirigint coses també a l'estranger i de tot. Perquè ell no en sap d'estar-se quiet a la seva vida. La seva passió és estudiar.
1: Clar. I la mare?
2: I la meva mare, doncs, cantava en una coral, a la Càrmina, després va passar a cantar a l'Orfeo Català i després al cor de cambra del Palau de la Música.
1: Mm-hmm.
2: Sí, m'he oblidat d'aquest. Aquest era com el més... Potser no és el que econòmicament dongués més, però recordo que el meu pare m'havia comentat que era el que havia aconseguit més professionalitat.
1: Mm. I, o sigui, per casa teva, llavors, passaven... Hi havia un ambient de sobre taula bohemi, vull dir,
2: No, perquè, és que, clar, el meu pare, en realitat, va haver de treballar des dels 16 anys i no va poder estudiar música.
1: Mm-hmm.
2: Ell va ser totalment autodidacte. Va tenir amics com el Salvador Mas, director d'orquestra de la OCB, que li va fer quatre... Vull dir, com a col·lega, ensenya'm alguna d'harmonia, saps? Com així. Però el meu pare, com que és molt... Bueno, som tots bastant autodidactes a casa meva. Tu ja ho has vist amb el meu caràcter.
1: Però això ens agrada, eh? És un de comarques...
2: Doncs sí.
1: Això ens agrada.
2: Ell, doncs, en va aprendre... em va aprendre d'anar-s'hi ficant i anar preguntant als qui tenien al voltant. I després de treballar tot el matí en una feina que no li agradava, doncs llavors es posava a estudiar i a dirigir corals i a muntar corals.
1: I tu llavors has passat pel conservatori, sí que tens...
2: Sí, em van obligar, clar. Ells, com que no van poder gaudir d'estudiar música així reglada, doncs ens van torturar a mi i a ma germana. I jo, com que sóc la gran, i no sé dir que no, als grans ens passa que és com més difícil dir que no, doncs vaig estar allà torturada pel conservatori, i per culpa del conservatori quasi deixo la música, perquè jo vaig dir, creu i ratlla, no vull saber res més, això és una tortura.
1: I què estudiava?
2: Vaig fer piano, 8 anys de tortura de piano, i no en tinc ni idea, sí. No... I sí, perquè a més el Conservatori del Bruc de Barcelona no era un lloc adequat per una nena que hi vaig començar amb 7 anys. I
1: clar.
2: Allà, no sé, jo m'ho passava molt malament. Em sentia com que no odiava la música.
1: Clar.
2: Així. Però després ja de més gran, una amiga meva em va dir, ai, va, acompanya'm, tu que saps una mica de música, acompanya'm, que fan un taller de percussió en un centre cívic de Barcelona. Jo ja estava fent la carrera de Filologia Catalana i, ostres, allà vaig pensar, ostres, això és molt divertit. Saps? Em vaig com... Sembla una tonteria, perquè jo només l'acompanyava, jo no volia fer el taller. Però, clar, em resultava superfàcil, perquè ens feien fer un ritme, però clar, jo ja sabia quin... Ja, en el meu cap tenia el ritme com escrit,
1: clar.
2: No? Llavors, clar, no... ja el podia tocar, i podia, encara que et fessin altres coses. I em va agradar tant que li vaig preguntar al professor que donava el taller que si es podia fer més cosa, i ell em va recomanar, apunta't al taller de músics. Llavors em vaig apuntar al taller de músics. Vaig estudiar percussió cubana.
1: Vale, perquè...
2: I gràcies a això...
1: És que jo t'anava a fer la següent pregunta, que és que t'he vist tocant la pandereta, per exemple, o en vídeos en directe a YouTube, o les gravacions dels teus projectes, i tens molt ritme. I vaig pensar, dic, hòstia, com camina... No sé, vaig veure un... Sembla que era un documental de Pomada, crec que era, o no... O en algun vídeo, tocant la pandereta amb molta solvència, no? Llavors, clar, pensava, dic, hòstia, ve d'uns pares clàssics, està tocant aquest canvi, o sigui, aquest canvi de línia editorial... A casa, com ho van rebre, van dir, doncs genial, música més moderna?
2: No, a casa meva no hem estat gaire de comentar el que fèiem, llavors no.
1: No
2: realment
1: parleu,
2: no tenim gaire relació.
1: Vale.
2: Potser ara de més grans ja n'hem agafat més, però
1: vale.
2: Jo realment no he comentat mai el que feia. Perquè encara que porti quasi 30 anys... Doncs ha quedat una mica com si ho fes de hobby.
1: Ha quedat.
2: Però jo ho faig...
1: Bueno, no ho fas de hobby.
2: La meva principal...
1: Clar.
2: No és la font d'ingressos, però no vol dir que no ho faci. Per mi és el que més m'interessa.
1: I com a oient i persona que escolta els teus discos, no ho fas de hobby, ho fas de veritat, perquè si no,
2: bueno,
1: a l'altra banda hi hauria...
2: Sí, però gràcies a no fer-ho per guanyar-me un sou, tinc més llibertat. Clar. A l'hora de fer el que vulgui, i no m'haig de cenyir a que sigui comercial o que vengui. Potser Clar. Per això no m'hi he pogut guanyar la vida.
1: Per això que parlaves de casa teva, diguem, d'explicar-vos o no les coses, m'ha fet molta gràcia quan has dit lo de que ells assajaven a casa teva. Això ha sigut un lapsus, però ha sigut com...
2: Un lapsus fort, eh?
1: Com això és casa meva i ells...
2: No sé, sí, sí.
1: Molt bé, doncs anem a parlar de l'ofici, ara que ja estàvem començant a entrar, amb aquesta secció que ve a continuació i que es diu Bèstia de Càrrega.
0: Bèstia de Càrrega.
1: Parlem una mica del que estàs comentant ara, del preu a pagar, o també del benefici, que és voler-se i poder-se dedicar a la música... Tot i que suposo que ja devies veure en el balanç general a casa com anava, si no tenies aquest privilegi, diguem.
2: Sí, sí, sí.
1: A què has hagut de renunciar en el pla vital o material per ser músic? Què creus que hauries fet o que hauries tingut si no t'haguessis dedicat a això?
2: Ostres, no em puc imaginar la vida sense haver-me dedicat a això. Això per començar.
1: Mm.
2: Després et volia comentar, que és molt curiós, és que a mi el que em va passar és que vaig començar com... així, com una broma. Perquè jo primer tocava les congues, les tombadores, es diuen, i En Pomada vam començar així. Ah, que toquen... Volen algú perquè vagi a tocar a la Festa dels Castellers de Sabadell. Jo no tocava ni la pandereta. Jo, les meves dues tombadores, i també tenia unes castanyoles i un güiro, i vam estar allà tocant unes cançonetes que el Carles Velda amb l'acordió, jo així amb la percussió, però... I llavors vam passar a fer cançons, llavors jo vaig voler deixar les tombadores i vaig passar-me la pandereta, i de cop vam començar a tenir concerts i que ens pagaven. I finalment jo vaig deixar la feina, perquè clar, tenia tanta feina. O sigui, de dilluns a divendres treballava en una feina i després tenia concert divendres i dissabte.
1: Quina feina era la que feies de dilluns?
2: Mira, treballava... És que sembla una mica així rimbombant, però l'Institut Municipal d'Educació, però jo feia de secretària. O sigui, trucava, feia documents, i trucava a les escoles... Justament era la secció de música, i llavors alguna vegada havia de fer alguna partitura, però això va ser... era anecdòtic.
1: Però normalment vas deixar aquesta feina?
2: No em relacionava amb coses de música. Sí, vaig deixar aquesta feina perquè, clar, a l'estiu ja teníem... És que ja va ser una bogeria. Va haver-hi un estiu que teníem, de vegades, 15 bolos seguits. O sigui, un any de 100 i pico bolos.
1: Clar.
2: I llavors jo vaig dir, ah, doncs que bé. O sigui, no va ser que jo volgués guanyar-me la vida.
1: Sí,
2: és que la vida se'm va guanyar. la música... I llavors em donava de viure. Llavors jo vaig dir, home... A més, jo gastava molt poc, perquè compartia pis i només estava tocant. Sí, és que és molt pràctic ser músic.
1: Clar,
2: quan fas d'ofici artesà d'animar festes. O sigui, també m'agradava explicar amb això que has dit, bèstia de càrrega, doncs la càrrega era animar els joves, val? Sí que hi havia una mica de missatge, i per part meva sempre busco alguna cosa que sigui una mica artística, o sigui, alguna cosa que no he fet. No repetir-me mai.
1: Clar.
2: Per això, quan ja ho repeteixes tot, llavors jo acabo i canvio de projecte. Però va ser realment... Vaig aprendre el que es diu ofici. L'ofici de tocar. I em va agradar moltíssim. Perquè, a més, ho vaig fer al costat del Carles, que ell també n'estava aprenent en aquell moment, i ell és realment un músic d'ofici.
1: El Carles,
2: ell,
1: sí, sí.
2: Ell s'ha quedat fent aquest ofici, jo, en canvi, he volgut ser com a artista, perquè són diferents. Jo, a mi, repetir no m'agrada.
1: Tu, després de Pomada,
2: que
1: com deies, animaves potser més la festa amb els de la gent més jove, després has passat amb Conxita, que és un projecte totalment al contrari.
2: Sí.
1: És poc trist, és més melancòlic. Quan feies Pomada, tu t'hi senties a gust, diguem? Vull dir, pel contrast dels dos projectes, que pot ser que diguessis, hòstia, estic fart d'animar la festa, vull fer alguna cosa més, bueno, el que deies ara, no més artístic.
2: Sí,
1: més...
2: jo estava farta d'animar la gent, però tampoc farta, perquè a mi m'agrada i m'ho passava molt bé. Jo m'ho passo molt bé quan estic fent música i arriba la reacció a la gent que tens a davant. Això és meravellós. Però no va ser un salt de dir s'acaba Pomada, comença Conxita, sinó que els últims temes de Pomada, hi havia com sis, que es diu sis temes, que no el vam fabricar amb disc, però que va sortir penjat. Allà ja es veuen unes quantes cançons que vaig fer jo, que eren com lentes, amb unes lletres ja més poètiques, ja toquen temes, doncs potser... o més íntims, més de reflexió, no? No tant de... I aleshores va ser quan, clar, el Carles, amb molt bon criteri, em va dir, home, Helena, però això no ho podem fer en directe. I clar, jo, com que no ho podem fer en directe? Jo ara tinc ganes de fer això. Ja, però la gent associa Pomada amb un grup de festa i per això ens han contractat, no? És
1: clar.
2: Veritat, érem un servei. Era un servei de...
1: Sí, sí.
2: Com qui toca la gralla i ha de fer que pugi al castell, doncs nosaltres havíem de tocar... i que la gent ballés. I per això, realment, les últimes cançons de Pomada ja són molt conxetístiques.
1: I aquesta visió que tens ara, a bote pronto, que es diu a toro passat, l'hauries canviat? O sigui, hauries sigut més pràctica de dir, no, pues vale, això és el que funciona, segueixo amb Pomada, amaritzant la festa?
2: No. Perquè jo quan una cosa ja la sé fer, tinc el defecte que no la vull fer un 10.
1: Va,
2: jo, això és una... Però, jo és... amb un buit, jo sense esforç, si ja tinc un buit... Ja. No, perquè jo no sóc gaire bona, llavors ja m'hi puc allà esforçar, no trauré mai un 10.
1: Però vull o dir que, aquesta, que quan ets més jove, a vegades tens aquesta l'arrogància de la joventut, no? De dir, ara vull fer una altra cosa, això, no sé què. I llavors, no. Poder, quan ets més gran, dius, pues, potser allò molava, no? No ho sé.
2: No.
1: Perfecte.
2: No era arrogància, era... És que ja m'estava sortint d'aquella altra manera.
1: Yeah.
2: Ja, és que no ho pots evitar.
1: És natural, sí, sí.
2: Ja tocava, no sé. Et fas gran i jo vaig anar cap allà. Home, sí, clar, de vegades penso, ostres, vaig tenir molt valor de deixar una cosa que funcionava molt, que donava de menjar i que, a més, et donava èxit i prestigi. Mm-hmm. Perquè costa molt trobar concerts quan no és una cosa
1: clar.
2: Així... demanada, no?, que has d'anar tu a vendre.
1: I... Bueno, estem parlant d'un grup que tenia un, per mi, diversos hits, però el Maria Mercè és un...
2: T'agrada aquesta, és un aquesta t'agrada, eh?
1: És un estàndard del real book català. És com un, si fóssim d'americans, seria una cançó d'aquestes típiques que toquen de jazz, però en el cas de més música popular o folk. Aquesta cançó, qui la va escriure, realment?
2: Mira,
1: quina és la, la veritat?
2: Me'n recordo perfectament, a més. Va venir el Carles amb l'acordió i va dir, mira què he fet. Na, na, na, na, na, na, na, la tornada. I ja està, ell tenia això. Llavors jo vaig dir, home, a veure... Aquí podem agafar aquests dos acords i llavors jo m'hi vaig inventar la melodia, que amb la lletra, mm-hmm. I llavors de sobre de les, del na-na-na, que era el ta-ta-ta-ta-ta-ta, que és el mateix, la part instrumental i la tornada, doncs vaig fer servir el tros que havia portat el Carles i el vaig convertir en una tornada.
1: I llavors l'estrofa, el...
2: No, això... Jo vinc de la música... Bueno, vinc de la música clàssica, però havia fet música tradicional cubana, mm-hmm. amb la percussió, el meu professor em va gravar molts cassets, i llavors això és un tip, i li vaig dir al Carles, home, doncs aquí es pot fer una cúmbia, i amb lletres és... És típic.
1: Doncs és un temasso. Anem a parlar d'Angelina i els Moderns, que és un dels altres projectes que fas i que realment és un molt interessant perquè és una revisió del jazz dels anys 60, 65, 70, realment catalans, on es van fer uns discos i unes gravacions amb uns artistes i uns arranjadors i uns temes, i hi havia una elegància increïble a Catalunya en aquell moment, musicalment, tot aquest jazz que veu revisitar. Explica'ns una miqueta com va això.
2: El període Angelina i els Moderns va ser com un luxe, com una cosa paral·lela que un passatemps com molt ben fet, perquè és que a mi m'agraden les coses per passar-m'ho bé, m'agrada aprofundir-hi. Però no és que sigui cap mena d'experta ni res, sinó que vaig trobar que era una música molt xula. I com que jo sóc bastant camaleònica, que, clar, no ho hem comentat, però un dels meus primers grups, jo vaig ser la primera percussionista del grup Fundación Toni Maniero.
1: Hòstia,
2: Canallà tocava les congas, sí.
1: Hòstia.
2: És abans de la pandereta. És quan, bueno, després vaig anar a tocar en un grup, en un grup de música de rumba de Gràcia, que es deia Son d'aquí.
1: Mm-hmm.
2: Bueno, i del Son d'aquí, per això vaig conèixer el Carles Velda, perquè... El noi que tocava les pailes era bateria d'un grup de Tex-Mex, de la xaranga Revoltosa, que és on el Carles hi tocava l'acordió.
1: Vale.
2: Ja, és que és com no, els llocs on he viscut. És una mica complicat tot. Doncs no, lo de Ye-Ye ha sigut així com un passatemps que crec que jo no estava a l'altura, perquè jo no sóc cantant, no tinc tècnica vocal ni... Hi ha alguns moments que hi havia algunes cançons en plan, de veritat, que allà fot un m'escanyo que encara em fa vergonya, però ens ho vam passar molt, molt, molt, molt, molt bé. I després del primer disc vam gravar una cosa que es diu Gran Reserva,
1: sí,
2: no sé si estàs al cas.
1: Sí, no, el tinc.
2: Que són molt xules, eh?
1: Sí, sí.
2: Aquella del Masoni és molt guapa, aquella cançó. Mm-hmm. A mi m'encanten aquestes cançons, però Musicalment no hi vaig posar gaire part. Era més la part teatral, s'hauria de veure en directe. Era un grup als directes.
1: I, parlant del teu actual projecte, dos princeses barbudes, amb en Marc Mercè de soci, clar, aquí, quina música feu? Perquè a l'article que vas fer per la directa i a la teva web hi posa que la música per nens no existeix. I llavors, què feu? Feu
2: música? No, es diu música apta.
1: Apte.
2: Sí. Vale. Llavors, explico apte, doncs, perquè la pot sentir qualsevol persona, gran o petita, i en concret, si és petit, doncs no diem coses com molt enrevessades a nivell de les emocions, o espiritual, o de l'existència, no? Són com coses, doncs, ja un escarpat, saps? Són com coses concretes, que poden ser més difícils. A veure, també hi ha humor, que no tothom pot entendre la broma, potser, però...
1: Bueno, això,
2: però
1: això
2: si no l'entens, no passa res. Vull dir que tu pots sentir-la i...
1: Això és una mica una constant, no?, en la teva música, perquè justament amb Conxita també sembla que tot pugui ser més melancòlic, però sempre hi ha un punt d'ironia. En tot el que fas, hi ha un punt d'humor o d'ironia, no?, en
2: l'obra. Sí, potser jo sóc així, però de vegades aquesta ironia és molt seriosa.
1: Clar, clar.
2: Potser a Conxita, de vegades m'ho prenc massa seriosament, però...
1: Però vull dir que al final l'humor és un grau d'intel·ligència, diuen, no? Com és una manera
2: de... Jo sóc super, super, super, super fan del Quimi Portet.
1: Mm-hmm.
2: És el meu ídol. Vull dir, a les escoles, en lloc de llegir Verdaguer, hauríem d'estar llegint les lletres del Quimi Portet, perquè, clar, ell ho fa així de broma, de vegades amb aquella veu que fa, hi-hi-hi-hi, però diu unes coses que no són de broma. Hi ha bromes, però hi ha altres coses que són precioses.
1: Bueno, doncs amb les princeses encara, vull dir que porteu uns quants discos i aneu girant, és potser un projecte dels més llargs que has tingut,
2: sí,
1: no?
2: Sí, és el projecte més llarg que he tingut.
1: I això és, serà així la resta de la teva vida? O...
2: No, sembla que s'està ja acabant.
1: No, sí?
2: Sí, sí, sí.
1: Però esteu tocant bastant.
2: Sí, però no toquem prou. És que, clar, fer un disc ens costa molt, ens costa l'últim 3 anys i no ens dona concerts. És que no trobem concerts, no tenim feina.
1: És un
2: rotllo, no ho sé, perquè jo trobo que ja no és una música difícil, no són unes lletres buides, sinó que són unes lletres... Bueno, les hem treballat molt. És que a mi aquest tema sempre m'ha interessat molt. Això de la glosa, les síl·labes, la rima, les figures retòriques...
1: Mm-hmm.
2: Bueno, el doble sentit...
1: Clar, això ja és molt, no? Perquè, per exemple, quan parleu del neolític, del caçar... De...
2: Hi ha aquests, o sigui, aquests temes també...
1: Estàs parlant de política...
2: També, sí.
1: Bastant. També. Almenys jo, al escoltar els vostres discos, molts cops sento...
2: Sí, bé, clar, tothom té una opinió. Llavors, sense voler, les coses que dius, sempre s'hi veus reflectit. Bueno... En el Yeye no gaire, però...
1: Clar. I per quan un disc sota el nom d'Helena Casas?
2: Sí, però es dirà... Potser... Vull començar amb Helena Casas Canta Conxita per començar a escalfar.
1: Vale.
2: I després...
1: O sigui, realment culminaràs, diguem...
2: Culminaràs
1: al final.
2: Sembla que m'hagi de morir, no?
1: No, però aviam, també... No som joves, diguem. Hi ha una trajectòria al darrere, no? I jo trobo que una de les coses que em sobta una miqueta de la teva trajectòria és que sempre has tingut un grup, per dir-ho així, no? Mai, encara que fossis tu, sota un pseudònim, però...
2: Sí, no m'agrada això de posar nom.
1: Però quan el posis, si és que el poses, hi haurà un punt que diràs, vale, si he de fer alguna cosa a Helena Casas, ha de ser aquest estil de música.
2: Sí, és que Conxita era Helena Casas, en realitat, perquè hi havia lletres que les feia jo.
1: Sí,
2: sobre coses meves. No és com... amb les barbudes, potser hi ha lletres que les faig jo, però no són sobre coses que em passen a mi ni la meva opinió. Bueno, sí, la meva opinió, però no són sobre coses de la vida o existencials o de... profundes, no? Són coses... La meva opinió sobre per què els escarbats... Que és una opinió que l'he treta de llegir. No l'he treta de que jo opino com a científic. No.
1: O sigui que el més semblant a Helena Casas seria Conxita,
2: sí,
1: el que representa
2: sí.
1: més, no? Molt bé, doncs anem a parlar una miqueta de la teva terra, de la teva pàtria, tot i que n'hi ha moltes, com veurem, però amb aquesta secció que ve a continuació sabrem per on has anat vivint.

0: Terra de Marca.
1: Doncs estem aquí a Swing de Comarques parlant amb l'Helena Cases, GES, als estudis GES a Solsona, i anem a parlar de la marca, del territori, una miqueta que has xafat i que està impregnat en la teva música. Vas néixer a Gràcia i abans has comentat que vas formar part de grups de rumba i diferents grups per la zona de Gràcia, a Barcelona. Però després també Sabadell és un punt important en el mapa de la teva trajectòria musical i vital. Això d'anar pujant al riu, com va ser? Com vas acabar a Sabadell?
2: Sí, em fa gràcia perquè la gent de Sabadell, hi havia molta gent que deien, no, nosaltres la nostra aspiració és anar a Barcelona. Per què? Per què has vingut a viure a Sabadell? No, això no els hi entrava al cap. Jo els hi deia, doncs, espera't, perquè jo realment vull anar a viure en un lloc més petit. A mi, al ser de Gràcia, clar, els meus avis ja hi vivien, i a més era quan Gràcia era una vila. I realment la meva iaia em va dir, no, tenia una amiga que es va casar, llavors se'n va anar a viure allà baix i ja no ens vam veure més. I li vaig dir, allà baix, o a Tarragona? Diu, no, a Barcelona. Clar. O sigui, ella considerava, jo realment Barcelona no la conec gens, jo només conec Gràcia, però quan jo era petita, realment hi havia la patataire, la gallinaire, la plaça, que és la plaça de Vendre, els carrers jo no sé com es diuen, perquè és on hi ha l'escola, on hi ha la casa de la iaia, sinó... Era com un petit poble, i a més, jo sempre he parlat d'una manera que, no sé, la gent em deia, que ets de poble? I jo dic, no. Perquè a Gràcia la gent parlava com jo estic parlant ara, com podeu sentir. És un català central, doncs, que no està... No sé, es pensen que a Barcelona es parla com en castellà o, o més amb accent castellà. Però és com parlo jo, a Barcelona. I clar, si m'he dit de poble, doncs mira, al final sí que sóc de poble.
1: No preveus tornar...
2: No, o sigui,
1: és que ets barcelonina, de veritat.
2: No, gens. Perquè Sabadell ja era massa gros, llavors vam anar a viure en un poble molt petit, sempre, i ara visc ja en una masia, o sigui, que no fa de masia, que és reformada i és molt petit, era el graner, allò, en realitat. Però jo estic allà envoltada de bosc, els meus veïns són pagesos, són ramaders i estic la mar de bé allà. És com el millor lloc on he viscut mai. Que la senyora gran, que són quatre generacions, els nostres veïns, i cada cop que em veu em diu, però tu ja t'agrada estar aquí? Jo sí, aquí a mi... Doncs si a tu t'agrada, la teva família s'hi quedarà. I
1: clar,
2: és com, no sé, jo ho necessito. Necessito...
1: Però Gràcia segueix sent la teva pàtria, per
2: dir-ho. No.
1: No? Ja no?
2: No.
1: O sigui, si d'alguna manera t'haguessis de morir demà...
2: No, perquè...
1: No diries, necessito tornar...
2: No la reconec, ja no és un poble, és una ciutat. I una ciutat està molt plena de gent, està molt bruta, no hi ha espai. O sigui, la plaça on jo jugava, allà no queda ni un metre quadrat lliure. Hi ha tot de terrasses, de bars, bicings, i sí, un espai molt petit, que allò és com, sembla un pi picant, com per als gossos, però és pels nens. O sigui, els nens estan allà dins d'una mena de gàbia. Home, doncs no. Jo abans només era un lloc i jugàvem a futbol i a fronton, a la paret de l'església, i ara no és un lloc respirable. És que...
1: I llavors Sabadell, per què? Vas escollir-ho tu, t'hi va portar...
2: M'hi va portar... Mira, el Carles Velda ja no hi vivia, però com que jo havia conegut a molta gent d'allà de Sabadell, casualment... Jo ja havia acabat la carrera de filologia i volia apuntar-me a fer disseny gràfic. I m'havia inscrit a un FP de la Llotja, però també la feien a Sabadell, en una escola d'arts d'allà, i uns amics del Carles, que jo ja coneixia, amb qui havíem fet les samarretes i em van ajudar amb el disseny del disc de pomada, perquè jo el vaig dibuixar, però encara no sabia fer anar un ordinador. I ells em van dir, nosaltres també ens hi hem apuntat, perquè malgrat ells ja en sabien, doncs havien apuntat per tenir el títol, i en canvi jo no. Jo em volia apuntar per aprendre a fer, no la part creativa, sinó la part tècnica. I vaig anar a viure a Sabadell. Hi havia una...
1: d'un
2: noi que deus conèixer, el Víctor Pedrol.
1: Víctor Pedrol?
2: No? És que la seva dona és de Riner. La Cèlia Vendrell.
1: Ah, sí, sí, sí.
2: Doncs la Cèlia Vendrell, que viu amb el Víctor Pedrol.
1: Ah, que és el germà de la Laia Pedrol.
2: Sí.
1: Clar, ah, vale. Conec
2: tu la
1: Laia.
2: Coneixes?
1: Conec la Laia, el Víctor.
2: Doncs jo vaig anar a parar a casa del Víctor Pedrol,
1: vale,
2: que
1: vale.
2: Tenia una habitació per llogar.
1: I la Cèlia Vendrell, sí,
2: i
1: tant.
2: Sí. I...
1: que és la germana de l'Alguer Vendrell, que és el cantant
2: de
1: Centes.
2: Ah, i l'Alguer Vendrell,
1: que
2: sí.
1: Que van popularitzar també, la, bueno, popularitzar, la van versionar, diguem, sí, la Maria Mercè
2: que
1: ve, de
2: que veu fer, que van tocar aquí a Solsona, no?
1: Bueno, són de Solsona, sí.
2: No, però que, saps que van fer aquell concert de les Absentes?
1: Sí.
2: Que, jo... és que jo vaig dibuixar el cartell.
1: Vale.
2: Perquè conec el Xavi...
1: Ah, vale, sí, el Xavi Puig, clar.
2: Sí.
1: Aquí estem...
2: Tot ja, pensant... home, aquí estem fent una mica de Solsona Time.
1: Sí, sí, vale. Sí, el directori del Cardener...
2: Exacte, em va fer il·lusió ser la dibuixant del pòster. Clar. No sé si el vas veure o...
1: Sí, no vaig poder anar al concert, ah, però sí que recordo que van tocar justament a Freixenet, a Riner. Després de Sabadell, vas pujant, comentàvem que havies anat a Sant Martí de les Galloles.
2: Sí.
1: I després al Penedès... Després...
2: Sí, això va ser per qüestions de... Hi havia una escola que ens agradava molt, també hi teníem uns amics, i allà ens hi vam estar 3 anys. Llavors vam canviar, vam anar a una altra escola, que també hi teníem uns amics. Sé que som catalans, en general.
1: Clar, podeu fer el Foraster, però en família, no? Com, o sigui, el programa del Foraster.
2: Sí, jo realment és que no em sento d'enlloc, però em sento de Catalunya. Això
1: llavors,
2: sí.
1: Quin...
2: Dels països cas, catalans.
1: La pregunta seria quin racó... com a un visitant, amb alguna persona de Catalunya mateix, per exemple, quin racó recomanaries, o quin espai, o quin lloc, dius, aquí representa el meu imaginari, ja tinc, ja sigui la meva obra o com amb la meva vida, m'imagino aquest lloc ideal, quin seria?
2: El Lluçanès.
1: Però és on estàs ara, vol
2: sí,
1: dir que no estàs condicionada
2: però és que
1: pel,
2: de cop, però és que de cop és veure allò que tenies al cap.
1: Ja. Yeah.
2: Sí. Però és que s'assembla molt a molts altres llocs de Catalunya.
1: El Solsonès.
2: M'ha encantat, el viatge, el caminet aquest.
1: Sí, sí.
2: Molt,
1: sí,
2: molt farista, què?
1: Sí.
2: Hi ha molts trossos que...
1: Sí,
2: que no hi ha res, que només hi ha bosc. M'encanta.
1: Sí, sí, no, és que al final... El Solsonès també és una mica això, que és un espai que no és increïble, però és tan natural, tan normal, de com eren els espais.
2: Per mi, el Lluçanès és increïble. Per què? Perquè a mi no m'agrada... molt l'alta muntanya. I per exemple, llocs com Arsèguel o així, que tens la muntanya tan...
1: Exacte.
2: A mi això em fa vertigen.
1: A mi també.
2: Llavors, m'agrada més la Segarra, perquè és tot pla, però tan conreat, trobo falta el bosc.
1: Correcte.
2: No m'agrada viure en un lloc que tot sigui bosc, perquè el bosc a mi m'engabanya. En canvi, el Lluçanès és com... Hi ha un tros de... És que vivim entre... Hi ha un conreu, però hi ha un bosc. Hi ha un troset... Les muntanyes són presents a tot arreu, però a una distància lluny. Que...
1: Bueno, estàs definint el Solsonès, també.
2: Els de la vista cansada no podem tenir la muntanya. Aquí hem de tenir...
1: Estàs definint el Solsonès.
2: Doncs mira, el Solsonès també m'agradaria.
1: A viure el Solsonès.
2: I a més que...
1: Veus el Pirineu allà, al nord del Solsonès?
2: Perfecte.
1: Tota la comarca és... A mi també, aquestes muntanyetes que pots veure l'horitzó. Al final has de veure l'horitzó.
2: Sí, jo necessito, sí.
1: Jo també,
2: sí.
1: Perquè si no... Però la Segarra podies, ja és massa. A mi m'agrada molt la Segarra, massa. Però...
2: Sí, sí.
1: És massa playa.
2: Coincidim. Aquí ara és quan jo i l'Eduard ens estem fent una encaixada de mans. No ho esteu veient.
1: Bé, doncs anem a tocar junts.
2: Ah!
1: Que Swing de Comarques hi ha una part d'actuació en directe dels Estudis Jazz. I anem a tocar una cançó que no és... O sigui, és teva, però no és teva, perquè la lletra és del Janot Vila, que és de Sabadell.
2: Sí.
1: Amb qui també has fet altres cançons com a lletrista.
2: Sí.
1: I la música és de Sidney Miller. És un guitarrista, això, de jazz? No.
2: És un... Clar, jo la vaig conèixer en un disc de música brasilera, d'un quartet que es diuen MC Quartet, i és com, en veritat, és una bossa nova.
1: Bueno,
2: però jo la vaig canviar molt.
1: Estem parlant de...
2: I la lletra també.
1: El darrere la nevera,
2: sí,
1: que
2: sí,
1: és la cançó que interpretarem, sí, del disc amb lletra petita de Conxita. Estem parlant d'això. Digues, o sigui, la música, la melodia és teva.
2: No, és d'ells.
1: És d'ells, eh?
2: Sí, vale. Sí.
1: I el quartet i l'arranjament que hi ha de corda en la gravació original?
2: Ah, l'arranjament és del meu cunyat, el Jordi Mercè,
1: vale,
2: que és un músic d'Igualada.
1: Doncs està molt, molt bé. I això ho fas de col·laborar amb lletristes, com en aquest cas el Janot Vila i...
2: Més aviat no és una col·laboració, jo els hi robo directament. No, són amics de Sabadell, són d'una colla. Jo a Sabadell, quan vaig anar-hi a parar, va ser perquè hi havia com tota una associació cultural que ens diem la Sèpia Verda. I allà hi tinc uns quants amics i hi ha molts músics, lletristes, molts dibuixants, aquests dissenyadors gràfics que t'he dit, que jo hi vaig anar per estudiar també amb ells, amics, gent que porta, fa reviure la música tradicional en les festes populars, a la festa major alternativa, és com una gran família.
1: I aquesta, la Sèpia Verda, has dit, sí. Això encara segueix en
2: sí.
1: peus,
2: eh? Sí, sí, sí, sí. Tots ja grans, però seguim allà.
1: Que bé.
2: Bueno, doncs... jo ja no hi visc, però... Però els vaig mirant i de tant en tant em comunico amb algú d'ells.
1: Doncs molt bé, Helena, moltes gràcies per aquesta conversa i aquesta estona. Anem a fer una cançó.
2: Molt
1: una
2: bé.
1: Cançoneta i mos anem. No? Doncs gràcies per venir avui al Swing de Comarques i que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies.
0: Swing de Comarques, un podcast d'Eduard Gené.

0: Lingüística de la Generalitat de Catalunya ha obert les inscripcions per a dos nous cursos gratuïts de català adreçats a persones adultes. La iniciativa vol facilitar l'aprenentatge de la llengua i afavorir la integració social i l'ús del català al municipi. L'oferta inclou un curs de nivell inicial A1 de 60 hores que s'impartirà del 5 d'octubre al 15 de març, els dilluns i dimecres de 10 a 2 quarts de 12, i un curs de nivell bàsic A2 de 75 hores previst del 6 d'octubre al 9 de març, els dimarts i dijous de 10 a 12. Les classes es faran a les instal·lacions de Codeler Premià, al carrer Milà i Fontanals. Les inscripcions ja es poden formalitzar en línia, mentre que la inscripció presencial s'obrirà a partir de l'1 de setembre. En finalitzar la formació, els participants rebran un certificat d'assistència. Amb aquesta proposta, Comerç Premià reforça el seu compromís amb la promoció del català i la formació de la ciutadania.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: 3, 4, 5. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Segueix Premià Media a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Meng Neila presenta nou EP amb títol homònim, Neila. I amb noves cançons, aquesta n'és una, sempre amb tu. Avui venen a Premià Mèdia per explicar-nos com han cuinat aquests nous temes i com s'inspiren. Ells canten en català, però, com molts artistes, van començar versionant fins a trobar la seva essència i avui els volem descobrir. Benvinguts a Premià Mèdia, la veu la posa la Nora Botella. Nora, benvinguda a la ràdio.
1: Hola, encantada.
0: El Víctor Pasqual, la guitarra. Hola, Víctor.
2: Hola, què tal?
0: I l'Albert Puig, a la bateria. Com esteu?
3: Bon dia, molt bé.
1: Molt bé. Falta un membre, però... Som...
0: Li enviem records, també.
1: I tant.
3: Abraçada.
0: Molt bé. Com és aquest nou treball? Com és aquest Neila? Aquest nou treball homònim amb quatre cançons i un EP que què ens ha de permetre descobrir? Nora, què descobrim en aquest EP?
1: Bueno, són sis cançons. I aleshores, doncs, bueno, vam començar versionant, com dius tu, i al cap de poquet ja ens vam donar compte de que el que volíem era tirar a fer cançons pròpies, el català ja va sortir de manera natural, no ens ho vam ni qüestionar, i a partir d'aquí va ser tot bastant fàcil entre tots, o sigui que la intenció, doncs, és això, és tirar, seguir en català, anar fent, anar composant, anar tirant i a veure què passa. Però bé.
0: En quin moment descobriu que les lletres les voleu posar vosaltres, també les melodies? Quan feu el pas entre dir, mira, deixem de versionar i volem començar a explicar la nostra pròpia història?
3: Jo crec que el pas va ser molt immediat. De fet, vam estar molt poc temps versionant, pocs mesos, i teníem clar d'entrada que volíem fer temes propis, en aquest sentit. L'idioma el teníem clar i el tema de composar-ho tot de dalt a baix també ho teníem clar.
0: Que difícil, no? Posar-se a composar i tenir missatges per donar? Com ho gestioneu, això? Depèn.
1: A vegades surt molt fàcil i a vegades t'encalles i no surt, però normalment... Clar, ho fem bastant a la part, vull dir, jo en temes de melodia sóc la que fa les melodies de veu, hi ha lletres que les he fet jo, hi ha lletres que les ha escrit l'Albert, i a nivell melòdic jo potser em surt una primera idea i a partir d'aquí entre tots l'anem treballant, o sigui, des del principi de tot fins al final la cançó doncs, acaba canviant bastant.
0: Cadascú, Víctor, aporta la seva part creativa, no? Tens la llibertat i la potestat de fer allò amb la guitarra, allò que...
2: Totalment, de fet... Generalment és la Nora qui acostuma a tenir una primera idea, sobretot amb aquests temes que tenim ara a l'EP, llavors la Nora ho compartia amb un àudio de WhatsApp que rolava, llavors nosaltres ho agafàvem, i jo en aquest cas a nivell de guitarra doncs, bueno, veia els acords, veia com connectar-los, com generar noves parts dins del tema, i després doncs, anàvem provant bateries noves, baixos nous... I entre tots, al final, acaben construint tots els temes.
0: I hem dit que són de la comarca del Maresme, que assagen el Masnou, que han gravat a Premià de Mar i que tenen en comú la Mar Blava.

0: Aquesta cançó és Sempre amb tu, eh? No la Mar Blava, que és la primera que escoltàvem.
1: Aquesta és Sempre amb tu.
0: Heu gravat aquí, Premià, no? Com ha sigut aquest procés de gravació de l'EP? Com l'heu viscut? Com es gestiona? Hi ha canvis d'última hora en un procés de gravació? Allò que teniu ben clar que seria acaba sent d'una altra manera? Com ha anat l'evolució?
2: Sí. Complicat.
1: Bueno, a veure, molt divertit. Molt divertit. Els vam trobar... Bueno, de fet, va ser tu, no?
3: Vam anar aquí a l'estudi d'Ofiura, que és aquí mateix, aquí, Premià, i des del... Bueno, evidentment, el primer contacte, coneixent-nos i tal, i a partir d'aquí, doncs, portar tot el material que teníem preparat i treballar-lo, doncs, gravant, que si la pista de baix, de bateria, de guitarra i tot plegat, i a partir d'aquí anar produint, anar canviant tot el que se'ns va ocorrer a última hora, o el que el company ens va proposant, però és un plaer, és algo molt divertit.
2: Crec que hem de reconèixer també que hem estat bastant torre de llonsis, perquè intentem aconseguir un so que sigui propi, i bueno, fa un any i mig, dos, que estem junts, llavors bueno, afinar aquest tipus de so no ha estat fàcil, ha estat molt anades i vingudes amb la gent d'Ofiura per intentar aconseguir allò que
1: buscàvem. Una paciència...
0: Sempre sumant, no? Per això,
1: paciència important, sí, perquè clar, també era la nostra primera experiència gravant un EP i clar, el procés de gravació en si és superdivertit i després sí que els detalls, ja després de fer els arranjaments, de volums, de so, de tal, això, ostres, al final ja no saps... Però al final acabes de decidir, o sigui que...
0: A vegades també una visió externa potser t'ajuda, no?
1: Ja ho hem fet també, però veia...
3: Però tot i així no acabaríem mai, no? Sempre hi ha aquella cosa de dir, oi, canviem això, i al final dius, hem de parar en algun moment. Sí.
0: Quan acaba un procés creatiu.
1: Sí, no? Clar, exacte. I a més, ja a vegades necessito estar dos dies o tres sense escoltar res, i després ja no m'agrada res, i després m'encanta, i després, o sigui, el procés és natural, suposo, passar amb tots els processos creatius.
2: I s'ha de dir que som un grup bastant democràtic, perquè hi ha hagut...
1: Sí.
2: Hi ha hagut decisions de, ostres, posem aquest riff de guitarra o no el posem i votem, i al final hem dit, bueno, va, tirem endavant.
1: No, somos cuatro,
3: malgrat
1: sí,
3: que
1: si som tres contra un.
3: Malgrat que no estigui d'acord.
1: Correcte.
0: Quan hi ha empat, què passa? Quan sou dos i dos, qui mana?
1: Depèn de l'instrument, també. Si jo vull ficar algú de piano i toco jo el piano, és com, pues, us foteu.
3: Sí, el pot de qualitat és aquell també, que l'últim instrument.
1: Sí.
0: Diuen de vosaltres, tenen textura suau però contundent a l'oïda, són ideals per compartir amb una passió per la música que els ha connectat. Cadascú l'ha viscut, treballat i gaudit durant anys, fins que Neila us ha acabat unint. Uh-huh. Què és la música per vosaltres, Albert?
3: Hòstia, quina pregunta.
2: Hòstia.
3: És una cosa que tots hem amat d'alguna o d'una altra manera de petit, que et marca de petit, i que cadascú individualment doncs, ho porta d'una manera diferent. Hi ha gent que des dels 10 anys ja toca música o es forma, i hi ha d'altres, com per exemple jo, que fins als 30 i pico d'anys no m'hi vaig posar de forma totalment accidental. I, bueno, aquí som, treballant conjuntament i...
0: Com es comença, de forma accidental?
3: Bueno, a tocar la bateria? No, el típic que fan de trobar-te amb un col·lega i et diu, no, busquem un bateria, tu no t'agradaria? Dic, perdona, jo la bateria, jo no he tingut ritme a la meva vida. I a partir d'aquí el repte es va fent gran, fins a trobar-te formant part d'aquest grup.
0: Que bo, no? A veure, Nora, Víctor, què m'expliqueu?
3: Bueno,
1: jo formada des de petita aquí a l'Escola de Música d'aquí de Premià, vaig tenir uns anys que ho vaig deixar bastant. Vaig tenir un grup amb 16 anys aquí, vam tocar a una festa major, jo tenia 16, o sigui...
0: Com es deia el grup?
1: Hem d'anar canviant, ens deien Blanche. Però em tocava una festa major i que penso, hòstia, amb 16 anys jo pujada en un escenari, però després, per coses de la vida, ho vaig anar deixant. Però mai m'he separat d'alguna manera, però en plan grup és el que tinc així més a llarga durada i molt divertit, de veritat.
0: Que bo.
2: I per mi, jo diria que la música és tot, perquè em considero un gran melòman i m'agrada moltíssim. Fa molts anys que toco la guitarra i sempre he tocat de manera autodidacta. I després doncs, he tingut formació i al final el meu objectiu sempre era trobar un grup. I el sorprenent per mi ha estat que el grup l'he trobat amb 40 anys, que dius, hòstia, no és el més comú, no? I per això...
1: Això és un factor interessant.
2: Sí, sí. Ens vam conèixer de manera totalment random. I jo crec una mica que el destí... No és que cregui molt en el destí, però en aquest cas, si existeix el destí, clarament ens va unir, perquè...
1: Sí, tal qual.
2: La manera com ens vam trobar va ser totalment random.
0: Ara m'heu posat el coquet de preguntar-vos com us vau conèixer abans, però seguim escoltant més cançons de Neila.

0: Ja veieu, quan estem més traperos a nivell social i musicalment sembla que l'evolució va cap al trap, cap a la música urbana, cap a les batxates, doncs hi ha qui encara aposta per aquesta música pop, evidentment, amb bases rítmiques, amb melodies reconeixibles, amb lletres que fan pensar, reflexionar, que et porten també cap al moviment. Com viviu vosaltres la música? Cap a on va la música? Perquè també hi ha aquell context de dir, què fem? Ens apuntem al carro del que fa tothom o faig el que em surt del cor? Com ho gestioneu, això?
1: Està claríssim que el carro no ens hi sumem.
2: Ens baixem ja, sí, no, és que ni pugem ja directe. No, nosaltres ens agrada això, és molt doncs, lo dels 90, el d'allò, bueno, que ara també n'hi ha, vull dir que tampoc és que no hi hagi absolutament sí, sí. res.
0: Reivindiquem la música pop.
2: Sí, totalment, jo, doncs això, bueno, el tema dels directes, que hi hagi instruments a l'escenari, guitarres, d'aquí no ens baixem, i segueix havent cosa, potser no tanta, però... Però sí.
1: Més que pop, a mi m'agrada definir-nos més una mica més com a indie rock, és a dir, ens agraden les distorsions, ens agraden molt les guitarres, els baixos, els pianos... I,
3: la bateria, no?
1: I les bateries, home, per suposat, però bateries també estan als altres gèneres, no? Però en qualsevol cas, jo crec que directament ens rebel·lem en contra de la música més mainstream que hi ha avui en dia. Tenim una veu molt petita, però ens rebel·lem i ens tira el que ens ha unit. Ha estat la música que, de la nostra infància, dels 90, venia del grunge, del rock d'aquella època, i crec que una mica... I en català crec que hi ha més grups dels que sembla. De fet, jo particularment estic sorprès que estem començant a descobrir una escena que hi ha més grups del que sembla que fan aquest tipus de música, tot i que al final del que se sent més són coses, tampoc ho jutjaré, però d'altres estils.
0: Evidentment, també abocant una naturalitat en l'època dels artificis, de la tecnologia, no? de tot el que és processat. Aquí, al final, sí que acabem escoltant aquelles textures d'una gravació...
2: És analògic, sí.
0: Fantàstica, no? D'un piano que sona com ha de sonar, no? Amb la veu de la Nora, amb aquella guitarra que amb distorsió o sense distorsió sona ben neta, amb aquella melodia, no? També reivindiquem aquesta naturalitat,
2: total,
0: no?
2: Total, sí. I, bueno, el tema de l'edat també, doncs, t'obre menys portes que no sé si tens 20 o 25. Clar, el fet de ja passar dels 40...
3: Sí, estan a punt de jubilar-nos.
2: Són les ganes que tens. No, però no és tan fàcil com quan ets... Clar, hi ha concursos que ja et diuen menys de 30, ja no entres.
0: Això passa, hi ha una limitació d'edat.
3: Sí, totalment.
2: I els que no ho diuen també passa una mica. Jo també s'entén que el grup emergent... Bueno, però això en el cinema o en altres, o en el teatre no passa. I aquí, amb el tema musical, passa més.
3: Sí, és un...
2: Doncs, bueno, també reivindiquem una mica de... Tenim una... emergent amb 40 o amb 50.
3: Tenim una edat, què passa?
0: I tant que sí. Mace Neil encara, avui a Premià Mèdia.

0: Ens agraden els Neila, evidentment que ens encanten els Neila, que bé que sonen, a més, també es nota quan un va a l'estudi, evidentment, i es deixa fluir, i jo no sé quina idea portàveu al cap, però que va sortint amb aquests temes, jo crec que enorgulleix.
1: Sí. No? Totalment, aquí hem d'agrair la feina que comentàvem abans dels companys d'Ofiura.
2: Sí, el Leo i el Marcel.
3: Jo he viscut una cosa que no sabria com seria, però escolto el nostre propi EP. Era una cosa que em preguntava, m'agobiarà, perquè clar, són sistemes, els hem tocat infinites vegades, i jo me'ls escolto i a mi m'agraden, llavors per mi això és un orgull. I...
0: Que bo. Clar, també hi ha aquell procés de ho hem preparat tant i les hem tocat tant, que ara que les gravem i les escolto, és com, ja n'estic una mica avorrida, com ho gestioneu això, li hem donat la volta.
2: Cada un té el seu procés. Jo necessito, per exemple, jo tinc un dia a la setmana, que és el dijous, que anem a assajar, que mentre vaig assajar, me les escolto un cop a la setmana i dic, hosti, que guai. Perquè cada dia, a veure si em surt, perquè si no la passo, però m'agrada deixar, perquè clar, és la meva veu, també és diferent. Jo em canso més d'escoltar-me a mi que no, potser ells, d'escoltar-se tocant. Clar, la veu és el que més em cansa a mi, de mi mateixa. Però bueno, està divertit, està bé.
0: I tant que sí.
3: També passa que hi ha temes que al principi diem, hòstia, aquest per nosaltres, aquest és un temazo, però al cap d'una setmana, hòstia, estic avorrit d'aquest tema, ja no el fi, de cop i volta un altre, ostres, però és que aquesta part és molt bona. I, bueno...
2: A mi em passa molt, jo fluctuo molt, eh? O sigui, estic super, hòstia, sí, i de cop i volta dic, no m'agrada res. I aleshores dic, hòstia, doncs va, i després sí, o sigui, tiro molt de...
0: Ha estat d'ànim.
1: Hi ha una cosa que també és molt a remarcar, que quan la gent ens parla de l'EP, tothom ens diu un tema diferent que li agrada. Això, una de dos, o totes en general l'agraden i que més que menys d'una forma o d'una altra, o a ningú li agraden tal i qual, no? Però que no hi ha en teoria un hit que dius és el hit el que val i l'altre no val tant, no? Jo crec que totes en general la mantenen una línia.
0: Que bo, fantàstic. No hi ha banda sense bolos en directe. On us podem veure?
2: Això, teniu... les dates, ells, jo...
0: Teniu agenda?
1: Tenim agenda... Tot just acabem de publicar el canal d'Instagram, que ens podeu seguir a...
0: Tampoc hi ha banda, ja, sense xarxes, eh? Com
1: clar,
0: porteu això
1: fatal.
0: D'estar pendents de publicar, de vendre-us... Perquè hi ha un món, també, que els músics estan per fer música i llavors la part del màrqueting també costa molt.
1: No som boomers amb això.
2: Jo ja, ni directament, o sigui, són ells els que porten més.
1: No, i portem relativament poc, pengem molt poc, de fet, vam penjar ahir perquè teníem el bolo, que el podem d'alguna forma anunciar. El dia 18 de setembre toquem a la Sala Fridònia de Barcelona.
0: Molt bé.
1: I és el primer que fem, no, però és la primera propera data que tenim de bolo.
0: Serà presentació?
1: Almenys a Barcelona. Bueno,
2: sí, es podria dir que sí.
1: Uh-huh. Llavors en tenim un altre el dia 9 d'octubre a Masnou.
0: Molt bé. Toqueu a casa.
1: Sí, que toquem a casa.
0: Molt bé, fantàstic. Com porteu això de gestionar també els directes? Perquè ara sembla també que has de fer show, no? Si toques les mateixes cançons, li has de fer una volta, has de canviar aquella part... Això també es gestiona?
2: No, de moment, en principi, clar, també els escenaris tampoc on toquem nosaltres no són grans escenaris, per tant, estem bastant ajustats a... Clar, hi ha el piano, baix, guitarra, bateria... Vull dir que no hi tens molt espai per... I en plan de show és més l'emoció que tu li fiquis a l'hora d'interpretar un tema que no deixes d'estar, entre cometes, actuant, que no fer molt de xou i preparar una coreo, o ara tu i jo ens mirem en aquest tros... De moment, no et dic que no ho fem, però de moment no tirem.
0: L'emoció del directe, no? Allò que et diguin,
2: sí,
0: ostres, Nora, m'has arribat, no? És allò que també et traspassa més enllà del que estem escoltant avui, no? D'aquest EP, no? Al final és l'ànima del grup.
2: Exacte, tampoc tenim molt de recorregut, igual d'aquí 300 concerts, et dic, ostres, però ara no tenim gaires i els nervis també estan.
3: Quan toquem el Sant Jordi ens preparem un bon show, ara mateix bàsicament el que volem és que la música soni bé i sobretot passar-nos-ho bé, perquè jo crec que un tema molt important, ja tots tenim una edat, i estem aquí per gaudir, per passar-nos-ho bé, i per això xarxes socials, doncs sí, hi has de ser, si vols que algú t'escolti, però no és el nostre objectiu.
2: No.
3: El nostre objectiu és passar-nos-ho bé, treure una mica el que tenim a dins i gaudir de la música, que és la nostra passió.
0: A mi m'ha agradat molt perquè dieu que voleu aportar coses boniques, tant a la música com a la vida en general, així que ens quedem amb això.
2: I
0: ha sigut
2: tant.
0: Un plaer avui conèixer-vos. Gràcies per venir,
2: gràcies
0: Nora,
2: a
0: Víctor, Albert. I a més, per acabar, crec que ens tocareu un tema en directe, la qual cosa ens encanta.
2: Bueno, és un tema que és nou.
3: No està publicat.
2: No està publicat.
0: En exclusiva,
2: principi.
0: Inèdit.
2: Però clar, és un tema que de cop em va sortir com molt sol i en els directes tampoc ni bateria ni guitarra, per tant... Ai, ni guitarra, perdona, ni baix, la guitarra sí, i res, la cantem ell i jo, ja està, ell toca, jo canto, ja.
0: Molt bé, doncs la Nora i el Víctor de seguida ens interpreten... Com es titula el tema?
2: Pues no té nom, encara.
3: No té nom oficial, li diem navegant, no?
2: Navegant, sí, navegant. Li diem navegant.
0: Molt bé, doncs la ràdio és tota vostra.
3: Molt bé, gràcies.
1: Vale. Gràcies.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Consell Comarcal reedita aquesta tardor el programa formatiu dirigit a petites empreses i autònoms Fast Growth, un programa pensat per oferir eines i coneixements de consolidació i creixement a projectes empresarials en la seva fase inicial. S'hi convoquen responsables de projectes amb una antiguitat mínima d'un any. Es faran sessions grupals i també sessions de mentoratge individual durant els mesos d'octubre, novembre i part del desembre. En aquestes sessions grupals s'oferiran solucions per millorar l'autoconeixement i l'autoconfiança, diuen, així com per millorar la comunicació o resoldre conflictes en el si de l'empresa. Les sessions de mentoratge es dirigiran sobretot a millorar aspectes estratègics, però de forma personalitzada. El grup només admet 15 participants per tal de garantir, afirmen, l'aprofitament òptim de les sessions. Us podeu inscriure a través del web del Consell Comarcal.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: I avui parlem del Marès Músic, una iniciativa que dona veu i oportunitats als joves músics de la comarca. Ens acompanyen l'Esteve Torrent, tècnic de joventut de Vilassar de Mar, i la Nati Pubill, tècnica de joventut del Consell Comarcal del Maresme. Benvinguts a tots dos.
3: Hola.
4: Hola, bon dia.
2: Comenceu parlant-nos del Marès Músic, una mica quina és l'edició que se celebra enguany, en què consisteix aquest concurs.
4: Mm-hmm. Bueno, aquest any celebrem la 22a edició. I bàsicament el Marès Music és una plataforma per donar veu i cabuda als grups i als músics emergents que tenim a la comarca del Maresme, amb qualsevol estil musical.
3: Mm-hmm. Exacte, o sigui, el que intenta ser és un espai on poder visibilitzar, no?, aquest talent jove que dedica els seus esforços i energia en crear música i donar-los com aquest aparador perquè es puguin mostrar tot el que saben fer.
2: Creieu que hi ha molt de talent a la comarca?
3: Sí, cada any, o sigui, ja portem 22 edicions, sempre hem tingut propostes, mai ens han faltat, i sempre el jurat que les valora sempre se sorprèn del nivell que tenen les propostes, per tant, sí.
4: L'edició passada, bueno, la final va ser de molta qualitat.
2: Pel que fa als estils musicals, comenteu que ja fa 22 anys que aquest concurs està en marxa i entenem que els estils han anat evolucionant amb el temps. Quins són els estils que estan emergent amb més força entre els joves?
3: Clar, ara mateix la música urbana és com el que tenen més present la joventut de la comarca i segurament de tot Catalunya. Segurament fa 22 anys ens trobàvem més un jove que portava un instrument, no?, i que era compositor de les seves cançons, i ara ens trobem més amb un músic, amb una taula de mescles o un ordinador que produeix la seva música. Però tot i així, les propostes sempre són molt variades perquè la joventut no és homogènia, és molt heterogènia, i podem trobar moltes singularitats.
4: De fet, a la web del Marès Music, uh-huh, cada any es recullen totes les propostes que es presenten a cada edició, i allà, si es mira, hi ha opcions molt, molt diferents entre elles.
2: Parleu-nos d'algun cas d'èxit que hagi sorgit del Marès Músic que us hagi sorprès especialment.
3: Home, ens fa com bastant d'orgull poder dir que la Judith Nederman va participar en el Marès Músic, ara ja fa bastants anys, en aquell moment no es deia Marès Músic, i després ha tingut una trajectòria super, super exitosa. A més és de Vilassar, que és del municipi on treballo jo, llavors és com un gran orgull poder tenir aquest referent en el concurs.
2: Mm-hmm. Creieu que les xarxes socials faciliten la carrera musical o que més aviat afegeixen més pressió als artistes?
3: Mira, això ja portem uns anys que el Marès Músic, a part de ser un concurs en què es presenten propostes i hi ha un jurat que les valora, també fem formació en tots aquests grups i joves que es presenten. I en aquestes jornades de formació sempre surt aquesta pregunta de com fer arribar a la música als programadors, al públic en general, i els formadors, els experts, sempre ens diuen que ara vivim en un moment en què és molt fàcil poder-te visualitzar perquè no requereixes de ningú concret que et visualitzi, perquè tens les xarxes que són accessibles per a tothom, però això també el que genera és molt de soroll. I llavors hi ha tantes propostes que arriben a tothom a la vegada que és molt difícil fer-te veure tu de forma singular. Llavors és una miqueta com el yin i el yang.
4: Exacte.
3: Té aquesta cosa bona de que qualsevol persona pot utilitzar aquestes eines, però clar, hi ha tanta informació a la vegada que el públic es perd, o sigui, és difícil poder també fer arribar la proposta.
4: Sí, és trobar la manera de com afinar a quin sector tu et vols adreçar, no?, i a quin àmbit dins del sector de la música et vols encaixar, si no és fàcil.
3: També la xarxa el que et permeten és un tu a tu amb els teus seguidors, llavors aquest feedback que generes pot ser més estret, perquè pots contactar directament sense gaires filtres. Però bueno, és això, que té punts forts i punts dèbils.
2: Heu comentat també que oferiu formació. A quins recursos oferiu als joves més enllà d'ensenyar a vendre's i a estar presents a trobar el seu públic? Què més podeu ensenyar?
3: Clar, tenim... Normalment el jurat que utilitzem és un jurat molt polivalent, no?, que és expert en diferents temes, i normalment en aquestes jornades de formació apareix el tema de poder-se vendre, no?, el tema de com puc arribar a que programadors de festivals o programadors culturals em coneguin a mi i apostin per la meva música. Això és un tema. Després també hi ha temes de tècnica, en plan, com poder afinar la teva producció musical, també com poder fer un directe dalt d'un escenari que sigui atractiu. I també una part important de la formació és a nivell emocional, en plan, de tenir la certesa o l'autoestima suficient per dir la meva proposta és vàlida, si m'agrada a mi segurament li agradarà a més persones, i que em sigui difícil aquest recorregut no és culpa meva, sinó vivim en un context que és com bastant complicat, que no et frustris, no?, sinó que has d'anar ser perseverant i creure en tu mateix.
4: Mm. És una proposta que la formació va molt vinculada a l'acompanyament.
5: Clar.
4: En aquest cas perquè, bueno, pues perquè tinguin la força de com a mínim intentar-ho.
5: Què busca el jurat quan avalua les diferents propostes que es presenten?
3: Doncs, per una banda, busca el que seria l'afinació tècnica, no? En els grups en què hi hagi cantants es busca l'afinació vocal, en el que hi hagi instruments, l'afinació d'aquests instruments. També l'harmonia, no?, que tingui tot, la producció musical, que tot sigui coherent. Però també busquen que hi hagi singularitat, no?, que hi hagi aquella part creativa que faci singular i diferent a la resta de propostes. Això pel que fa quan s'inscriuen. També el nostre concurs volem afavorir de forma positiva a aquells joves i grups que apostin per al català. Mm-hmm. Llavors pots aconseguir punts extres, així com entre cometes, si les teves propostes inclouen el català, o també la presència femenina en els grups, perquè creiem que és un tema també a afavorir.
4: Hi hauria també el criteri de valorar propostes que tinguin un recorregut i una projecció de futur dins de l'àmbit musical.
5: Mm-hmm. El Marès Músic és un concurs que està dirigit al públic jove. Pel que fa a les edats, hi ha unes edats fixes o més aviat doncs, sou més flexibles?
4: Hi pot participar tot els solistes o grups que tinguin membres d'entre 16 i 30 anys. Uh-huh. I si els membres entre 16 i 30 anys són la majoria, s'admet que puguin participar-hi persones de 14, 15 o fins a 35. Però més del 50% han d'estar dins de la franja dels 16 als 30.
5: Això pel que fa a les edats, i també han d'estar empadronats, al sí. Maresme.
4: Sí, com a mínim una de les persones components del grup, o sigui, solista, ha d'estar empadronada en un dels 30 municipis del Maresme. No necessàriament dels 7 municipis que organitzen i promouen el concurs, però sí dins de la comarca.
5: I pel que fa als premis, aquesta part pot ser interessant per la gent que ens escolta. Què poden guanyar o a què poden accedir?
3: Mira, els premis s'han dissenyat perquè siguin com un ventall en què cada grup pugui com aprofitar d'una forma diferent el concurs. No tenim uns premis en què hi hagi primer, segon i tercer, sinó que són premis com molt diferents. I, a més, el jurat els assigna aquell grup o solista que cregui que el podrà aprofitar millor, aquell premi. Llavors, tenim, per una banda, un premi que és la gravació audiovisual, una gravació audiovisual d'una cançó que estàs interpretant o d'un concert.
5: Un videoclip, no?
3: Exacte, sí. Uh-huh. Després tenim també la participació a una fira professional, que els últims anys el que estem anant és al Mercat de Música Viva de Vic. Després tenim també un premi en material musical, que de fet aquest premi qui l'escull és el públic, que ve a la final. Després també tenim la participació, l'actuació en un festival. Uh-huh. I després també tenim la participació en festivals o cicles de cultura en els municipis que estem... que tirem endavant aquest projecte.
4: El premi local,
3: exacte.
5: I pel que fa a la participació, perquè tenim entès que la convocatòria ja està oberta i que encara queda temps, no?, per inscriure's.
4: Sí, es va obrir el termini a l'1 de juny i estarà oberta fins al 15 de setembre. Per tant, animem a aquelles persones joves que tinguin el cuquet, no?, de posar en marxa o de fer un tastet més professional dins de l'àmbit musical, doncs que s'hi puguin inscriure. No es demana que hi hagi... De fet, les formacions o solistes que tinguin, no hagin tingut un, que tinguin un contracte amb una discogràfica no s'hi poden presentar. Mm-hmm. Per tant, és exclusivament per persones joves que comencen en aquest àmbit. Hi ha temps suficient com perquè puguin presentar les propostes i se'ls acompanya durant tot el procés.
5: Uh-huh. Uh-huh. De ben segur que algunes persones joves que ens escoltin es poden preguntar doncs, si ells són aptes per participar o no. Si algú té dubtes, a què els hi diríeu?
4: Mira, tota la informació està a la web del maresmusic.cat. En allà hi ha el telèfon i el correu i les xarxes socials. Poden contactar per qualsevol via. Per inscriure és molt fàcil. A la mateixa web hi ha un petit formulari que demana el nom del grup o solista, un mail, un telèfon de contacte i una mínima explicació del projecte musical. I un cop tu lliures aquest formulari, l'organització ens posem en contacte amb la persona referent per tal de facilitar-li tots els documents, que bàsicament és la fitxa d'inscripció i les autoritzacions que hem de demanar per ús de dades, no?, personals. I llavors, a partir d'aquí, si li faciliten totes les documentacions, se'ls ajuda en el cas que no acabin de veure com omplir o com obtenir tots els documents. Per tant, tindran acompanyament amb tot el que calgui.
5: Molt bé, doncs ja ens hem posat al dia de tot el que té a veure amb el Marès Músic 2026, disculpeu. I bé, gràcies Esteve i gràcies Nati a tots dos per venir avui a la ràdio.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Vilassar de Dalt acollirà de l'1 al 18 d'octubre la 14a edició del Festival Internacional de Fotografia Analògica Contemporània Revela't. El cap de setmana central, del 16 al 18 d'octubre, concentrarà la major part de la programació amb exposicions, visites guiades amb artistes, conferències, un màrquet fotogràfic, visionats a portfolis i tallers familiars dedicats a les tècniques analògiques. Sota el lema Maneres d'escapar, el festival convida a reflexionar sobre les diferents formes d'evasió i la necessitat d'aturar-se en un context marcat per la saturació informativa i el ritme accelerat. Una vintena de projectes fotogràfics abordaran aquesta temàtica des de perspectives diverses. La imatge d'aquesta edició és una fotografia de Philip Smith, que representa un espai de pausa i imaginació a través d'una escena estiuenca d'aire surrealista. Coincidint amb el bicentenari de la primera fotografia, 1826-2026, el Revela't incorporarà enguany la primera jornada de patrimoni fotogràfic i cultura visual. La trobada que es farà al Castell dels Marquesos de Santa Maria de Barberà vol esdevenir un espai de debat sobre la recerca, la conservació i la interpretació del patrimoni fotogràfic. Entre els artistes confirmats hi ha J.M. Castro Prieto, Johnny Sternbach, Tracy L. Chandler, Marcus Kessler i Àlex Llobet, guanyador de la convocatòria oberta d'enguany. A més, el fotògraf Manel Armengol rebrà el distintiu de plata del festival en un acte d'homenatge que tindrà lloc el 16 d'octubre. El màrquet i les activitats infantils seran gratuïtes, mentre que les exposicions requeriran entrada.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Telenotícies Comarques, el 3CAT, va venir aquest passat 28 de juliol a Premià de Mar a interessar-se per la recollida de brossa i va entrevistar l'alcalde Rafa Navarro i una representant de la plataforma Stop Contenidors Digitals. La gravació ha suscitat ja crítiques rotundes abans que s'emeti de part del PSC i també de les plataformes Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, que acusen el govern d'haver ordenat un operatiu excepcional de neteja de les illes de contenidors a la matinada a fi que les càmeres no poguessin gravar la brossa i la brutícia que s'acumulen moltes bateries. El PSC fins i tot feia un vídeo on la portaveu Luz Cánovas es preguntava amb ironia si de cop i volta l'Ajuntament havia canviat de parer i havia decidit reforçar els serveis de neteja.
2: Aquesta nit han passat coses a Premià mentre dormíem i ens hem aixecat amb dues sorpreses.
3: La primera és que ens hem aixecat amb tots els contenidors del nostre poble sorprenentment nets. I us preguntareu per què. L'Ajuntament ha canviat de parer i ara s'ha incrementat la freqüència de la neteja? Doncs no, la nostra sorpresa ha estat que ens hem assabentat de que avui venia TV3. I venia TV3 sobretot arrel de les denúncies i retallades fotografies que es mitjan a les nostres dues municipals sobre l'estat dels contenidors i específicament sobre aquest cap de setmana on l'acumulació de brossa a les illes de contenidors era excepcional. Es pot maquillar durant un dia la realitat del nostre poble, però que vivim aquí sabem que això no és la veritat.
1: Cánovas també s'exclama en aquest vídeo que tot plegat passés el mateix dia que l'Ajuntament publicava un avís sobre un nou servei de vigilància per combatre l'abandonament de voluminosos al carrer. Una nova amenaça dels veïns que no tenen cap culpa, diu la portaveu socialista, que el servei de recollida de mobles trigui tant a venir quan se'ls demana. Preguntat l'Ajuntament sobre aquestes acusacions, neguen categòricament que existís cap operatiu especial de neteja per rebre els periodistes, però ens diuen que sí que es va ordenar una recollida de voluminosos perquè durant la nit s'havia produït una allau d'abandonaments d'andròmines, cosa que es vincula també a la visita del 3CAT, però en aquest cas amb el propòsit d'oferir una imatge de brutícia i deixadesa. Com diem des d'Arreglem Premià i Stop Contenidors Digitals, les plataformes cíviques, que a més estan denunciant la problemàtica de la brossa, també carregaven fort contra el govern pel que consideren, com el PSC, un rentat de cara per rebre les càmeres.
4: Notícies en xarxa.
5: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, situació tranquil·la de moment a les carreteres.

0: agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la seva plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
1: Una crida a la prudència. La natura ens sorprèn demà amb un fenomen excepcional que la ciència ens ha explicat, que volem fer un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no?
0: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre de víctimes fins a les 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per tal d'afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els intents de reanimació dels serveis d'emergència. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, recordem, el 22 de juliol. Un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables, amb alguns, això sí, núvols alts. Pel que fa a la calor, continuarà sent intensa amb fins a 40 graus a Ponent i 37-38 a la resta de Catalunya Central i també a les Terres de l'Ebre.
2: Notícies en xarxa.
3: Premià Mèdia, informació.
4: L'any 2025 es va confirmar el lleuger repunt de la natalitat al Maresme, que ja s'havia produït el 2024, després de la tendència a la baixa dels anys anteriors, segons revela l'informe anual de l'Observatori de Desenvolupament Local. L'any passat van néixer a la nostra comarca 2.947 infants, cosa que equival a un 2,9% més que el 2024. El canvi de rumb, ni que sigui per poc, també s'ha donat al conjunt de Catalunya, on l'any passat els naixements van créixer d'un 0,83% després de no haver-ho fet des del 2008. Hi ha dos factors més que l'informe destaca i que confirmen sent les tendències a la nostra comarca. Els nens es tenen cada cop a edats més avançades i cada cop la nacionalitat de les mares és més diversa. Pel que fa al primer factor, les dades indiquen que el 16,9% dels naixements corresponien a mares entre 34 i 35 anys i que un 11,3% van ser de mares de 40 anys o més. Amb relació a les nacionalitats, es destaca que el 28,6% dels naixements van ser de mares amb nacionalitat estrangera i d'aquesta és gairebé 4 de cada 10 eren dones nascudes a l'Àfrica. Els tres noms de nena més posats al Maresme l'any 2025 van ser Ona, Júlia i Sofia, mentre que els tres noms de nens que més van triomfar van ser Jan, Biel i Leo. Júlia i Biel van ser els noms més posats al conjunt de Catalunya.
3: Premià Mèdia, informació.
5: Premià Mèdia, comunicar en tots els sentits. Tony Modulation.
6: Una persona de lo más particular.
7: Recuerda hablar lo menos posible.
8: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: A Premià Mèdia aquesta hora parlem amb el Centre d'Atenció Primària de Premià de Mar per abordar un tema que segurament preocupi a totes aquelles persones que vulguin deixar de fumar. Avui abordem la qüestió amb l'Anna Ugarte, que és metgessa de família del Centre Premianenc de l'Institut Català de la Salut, i parlem doncs, de quins són els passos que ha de seguir tota aquella gent que vol deixar de fumar, que vol deixar el tabac. Quins passos cal donar i com ajuden, evidentment, en primera línia. Anna, què tal? Benvinguda a la ràdio.
1: Hola, moltes gràcies.
0: Gràcies per ser avui amb nosaltres des d'aquest centre d'atenció primària premianenc, perquè avui abordem una d'aquelles qüestions que sempre hi ha sobre la taula i que, per sort, també, cada vegada tinc la sensació que hi ha més avenços, no? Hi ha més facilitats, hi ha més seguiment, i esteu més a sobre i cada vegada és més fàcil deixar el mal hàbit de fumar, no?
1: Sí, jo crec que cada dia tenim més ajudes i més, bueno, diferents camins que podem prendre per deixar de fumar. I avui en dia gairebé tothom que fuma li agradaria deixar-ho. El 67% de la població que fuma s'ha plantejat deixar-ho en algun moment. Per tant, és important que la gent ja tingui aquesta consciència de que és dolent i que ho volen deixar.
0: Saps aquella frase, Anna, de per voler deixar de fumar és important voler-ho, justament, no? Tenir aquesta voluntat, aquesta predisposició inicial, perquè el procés pot ser costós, amb la qual cosa necessites un objectiu, sí o sí. Això és així? Això és cert?
1: Sí, és el més important. Jo, als pacients que venen i no volen deixar de fumar, jo els dic, òbviament, els dic que seria convenient per la seva salut, però si ells no volen, jo no començo a fer tots els abordatges, perquè si el pacient no vol, no arribarem enlloc. El més important és la voluntat.
0: Molt bé. Què es fa en una primera visita si algú vol deixar de fumar? Com comença aquest procés, Anna?
1: Bueno, pues, jo personalment a cada visita, vulgui o no deixar de fumar el pacient, sempre pregunto si és un pacient fumador. Llavors, a partir d'aquí, ja recomano deixar de fumar si és fumador i pregunto si vol deixar de fumar. Llavors, en cas de que sigui que sí, comencem tot el procés, no? I comencem preguntant des de quan fuma, quants cigarrets fuma al dia i una pregunta molt important que és quan és el primer cigarret del dia? Llavors, quan avanci aquest cigarret, si és just només aixecar-se del llit, vol dir que té una dependència més elevada. També si fuma més cigarrets i si porta més anys fumant, també. Per tant, serà un pacient que li costarà una miqueta més tot aquest procés.
0: Aquesta és complicada. Al final, fumem per una qüestió de necessitat o per una qüestió d'hàbits?
1: És una miqueta totes dues coses. Al final, el tabac porta nicotina, que a nivell cerebral fa que tinguem aquesta addicció, aquesta necessitat de fumar. Igualment, com que és una cosa que fem de forma diària, no? Pues molta gent amb el cafè, un cigarro, o quan surt de festa, o quan s'aixeca, no? Tenim una sèrie d'hàbits que van acompanyats d'aquest cigarret.
0: Molt bé, Anna, algú va a la consulta i et diu, Anna, vull deixar de fumar. Hem fet la primera consulta, hem vist els hàbits, hem vist les circumstàncies de cadascuna de les persones. Quantes etapes, quants passos hi ha? És molt llarg? És molt complicat, el procés?
1: No, realment consta de quatre passes, bàsicament. El primer és decidir que vols deixar de fumar. Bueno, plantejar-te que vols deixar de fumar. Després vindria decidir que vols deixar de fumar, quan ho vols deixar, deixar-ho, i el seguiment posterior que faríem.
0: És a dir, que hi ha un dia D, no? Hi ha un dia que dius, aquest és el dia en què deixaré de fumar. Això com ho porten? Com ho viu la gent? Els casos que tu has fet seguiment?
1: Molt bé. La veritat que això ajuda a que tinguis un objectiu més clar, perquè si no, molta gent et diu, jo vull deixar de fumar, però bueno, ara no. Ja després, no? Lo típic, després de quan comenci l'any, després de les vacances, després d'això. Vale, llavors els dic, vale, després de les vacances, pues el dia 10 de setembre quedem, vens de la consulta i comencem la deshabituació. O sigui, hem de posar un dia concret al calendari perquè la gent ho tingui més clar i realment faci aquest pas.
0: I com es comença?
1: Com es comença? Vale. Bueno, és molt bona pregunta, no? Pues, primer, hi ha gent que fuma més els caps de setmanes o gent que fuma més durant la jornada laboral. Llavors, idealment, si fumes més durant la jornada laboral, comença un dissabte. I viceversa, la gent que fuma més els caps de setmana, comença un dilluns. Llavors, s'acorda aquest dia. Jo normalment els visito al cap de 4 o 5 dies de que hagin deixat de fumar per fer el primer seguiment. I hi ha diversos casos. Es pot deixar de fumar només amb la voluntat i amb els canvis d'hàbits, o es pot deixar de fumar amb alguns fàrmacs que poden ajudar aquest control d'aquesta ansietat de ganes de fumar.
0: De què dependrà això?
1: Això depèn de la persona. Hi ha persones que no volen prendre pastilles o volen deixar per elles soles, endavant, o n'hi ha d'altres que ho han provat molts cops i diuen, mira, per mi sol no m'ha funcionat, m'agradaria veure si amb les pastilles és una petita ajuda que pugui fer que finalment deixi de fumar.
0: I funcionen? Són recomanables?
1: Sí, la gent està molt contenta. Hi ha diferents tipus de pastilla, llavors depenent del pacient o del que vulgui o del que li hagin parlat, perquè molts cops això va de boca en boca, no? Pues al meu amic li han donat aquestes pastilles i han anat molt bé, m'agradaria que me les receptessis a mi també. I llavors, pues, segons el perfil de pacient o el que vulgui, decidim el tractament conjuntament.
0: Uh-huh. Més enllà d'aquests hàbits, Anne, de deixar de fumar, que evidentment li has de posar el punt i final un dia concret, no? Uh-huh. També s'ajuda al pacient, a la pacient, psicològicament? És a dir, se la prepara psicològicament, sí, en aquestes visites prèvies?
1: Normalment, en aquesta primera visita, un cop ja hem decidit el dia, comencem, no? I donem sobretot consells. Pues, què fer? Sobretot el que la persona ha de tenir és què fer en el cas de que vulgui fumar. Has de tenir uns recursos, unes idees, cadascú adaptat a si mateix. No? Pues, hi ha gent que li agrada beure un got d'aigua. En el moment que vull fumar, però en comptes de fumar, meco un got d'aigua. O vaig a caminar, o canvio d'habitació, o em poso a llegir. Hem de fer una activitat que pugui fer que el nostre cervell deixi de tenir tot el rato la idea de fumar, fumar, fumar, i canvi. De fet, el moment d'aquesta situació de vull fumar, necessito un cigarret, dura molt poquet. És un... entre 1 i 2 minuts, i és una cosa física. Per tant, si canviem la nostra activitat, generalment aconseguim tancar aquesta idea repetitiva.
0: Que bo, és a dir, si tu superes aquesta fase mentalment, ets capaç d'evadir-te d'aquesta necessitat.
1: Mm, d'aquest moment concret.
0: Mm-hmm. Molt bé. En quin moment tornen els pacients i diuen, Anna, ja està, he deixat de fumar? Hi ha algun clic mental que ells siguin conscients que l'hàbit s'ha acabat?
1: Sí. O sigui, nosaltres considerem exfumadors quan ja porten un any sense fumar.
0: Uh-huh.
1: Llavors, jo generalment faig una visita, al cap d'una setmana més o menys d'estar fumant, d'haver començat la deshabituació, faig una altra visita, al cap d'un mes una altra visita, i després, cada cop que venen a consultar, i els pregunto, segueixes sense fumar? Sí, o has tingut alguna recaiguda? Has fumat algun cop? Llavors anem fent com un petit reforç. Però, clar, el pacient considera que ha deixat de fumar des del dia D, des del dia que ja no fuma cap cigarreta.
0: Molt bé. Hi ha fracassos? És a dir, si hi ha una recaiguda, es considera un fracàs?
1: No. De fet, recaigudes n'hi ha moltes, perquè al final és una malaltia que és reincident i que és molt addictiva. Per tant, un fracàs l'hem de prendre com una oportunitat d'aprendre, no? De veure per què he fallat, què he fet, què no m'ha funcionat, no? I per la propera vegada, evitar-ho amb més força.
0: Uh-huh. Si algú ens està escoltant i vol deixar de fumar, Anne, què hem de fer? Ha d'anar al cap de Premià de Mar i preguntar per tu?
1: Bueno, per mi o per qualsevol altra de les professionals que treballem, tant metgesses com infermeres, que totes l'ajudarem.
0: Uh-huh. És a dir, no cal anar al metge de capçalera? Poden anar
1: no,
0: directe...
1: les infermeres també estan formades i tenen, bueno, tenen tota la informació i els recursos per fer-ho.
0: Uh-huh. Molt bé. I volia preguntar justament exemples que tu hagis tingut, no? O pacients que recordis, si algú ha sigut més costós però ha acabat aconseguint, aquells exemples que marquen una mica més, no? Ens podries posar alguna anècdota sobre la taula?
1: Mm. Sí, recordo quan jo era resident, hi havia una pacient que li va costar moltíssim deixar de fumar, perquè ho havia deixat molts cops, sempre tornava a caure, i vam decidir citar-la, la citàvem 2 cops a la setmana. I clar, ella el tenia aquesta pressió d'haver de venir, no? Si li dius a la gent, si dius al teu voltant, tens una miqueta més de pressió, no només la teva pròpia voluntat, sinó no defraudar els altres, no m'he compromès, i com que havia de venir 2 cops per setmana, finalment ho vam aconseguir. Tot i que vam estar gairebé 2 mesos. Fent-li aquest seguiment tan intens.
0: Uh-huh.
1: Això és un cas que va ser bastant especial. I ara ha deixat de fumar.
0: Molt bé, fantàstic. Mm. Doncs per tant, hi ha coses a celebrar, no?
1: Sí.
0: Socialment, s'acostuma a dir que el jovent actual, no sé si és cert o no, però com que vosaltres veieu aquesta realitat, que el jovent actual és més sa. És a dir, que no beu tant, que no fuma tant, que s'està perdent l'hàbit. No sé si estaries d'acord amb aquesta tendència o és una cosa que no té res a veure, com a mínim, a Premià.
1: Estic d'acord a mitges. Uh-huh. Sí que és veritat que avui en dia tenim molta més informació, tothom sap que el tabac és dolent, però tot i així segueix sent una cosa molt social. De fet, es veuen adolescents de 15 a 16 anys que estan fumant, en grups sobretot. Jo n'he tingut un personalment a la consulta que em deia, no, jo fumo perquè fumen els meus companys. I li dic, bueno, però tu saps que és dolent, t'agradaria deixar-ho? I diu, bueno, no, és que no em fa cap mal. Clar, perquè com que som tan joves encara no hem pogut... El nostre cos no ha patit cap de les símptomes o de les conseqüències de fumar a llarg plaç.
0: Uh-huh.
1: Per tant, hi ha aquesta petita sensació de que al ser joves som immunes, i no és cert.
0: Falta una mica de consciència real, no? També del que implica també de l'hàbit de fumar, no? En cas que siguin aquestes cigarretes, vapejadors, que estan ara també de moda, l'efecte és exactament el mateix?
1: El mateix. Al cap i a la fi són productes químics que inhalem en els nostres pulmons i els pulmons no estan preparats per això. Aquests productes s'acumulen, provoquen irritació i a la llarga poden provocar moltes malalties, una d'elles en el càncer.
0: Mm-hmm, perquè a vegades també hi ha aquest clixé de dir no, com que és un vapejador no passarà res perquè no m'estic fumant una cigarreta, no?
1: Res a veure.
0: Desmentim-ho.
1: Ho desmentim. Mm-hmm. Encara falten estudis, però sí que s'ha comprovat que és dolent per la salut.
0: Molt bé. Doncs avui ajudem a qui ho vulgui a deixar de fumar gràcies a la bona feina que fan el CAP de Premià de Mar, de l'Institut Català de la Salut. Avui hem parlat amb la Anna Ugarte, que és metgessa de família i encarregada també, evidentment, de que qui vulgui a Premià pugui deixar de fumar. Així que, Anna, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Gràcies per la bona feina que feu i fins la propera, que les portes amb el CAP són obertes aquí a la ràdio. Que vagi molt bé.
1: Gràcies.
2: Els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Aquest 6 d'agost, gairebé un any després que comencessin els treballs, l'Ajuntament efectua el que es coneix com posada en servei del carrer Jacint Verdaguer, una vegada acabada la reforma de la via, l'obra de més envergadura i més cara del mandat 2023-2027. Després d'això, amb el clavegueram i serveis renovats de Joan Prim fins a la Riera i amb una nova plataforma única a la superfície, la via adquireix no només un nou aspecte, sinó també un nou caràcter viari, perquè en el seu tram central, entre Fleming i carrer de la Plaça, ha quedat tancada el trànsit rodat. El tancament no és físic perquè, de fet, s'admetrà el pas a vehicles dels veïns i altres vehicles, comerços o emergències, sinó que senyalitza i es controla amb càmeres capaces d'identificar matrícules, que reconeixen els cotxes autoritzats i els que no ho estan. En concret, les càmeres que ja funcionen estan situades a la part posterior del Col·legi Sant Cristòfol i a la façana del mercat per controlar no només l'accés, sinó el temps d'estada dels vehicles en aquest tram restringit. Val a dir que, tot i que l'accés a vehicles no autoritzats, el tram restringit, podrà ser sancionat amb multes a partir dels 200 euros, l'Ajuntament ha anunciat un primer període de flexibilitat i així ho ha fet saber per carta a tots els veïns. Segons ens indiquen fonts municipals, la recepció oficial de l'obra que s'havia previst per aquesta setmana encara s'endarrerirà unes setmanes perquè s'està pendent d'uns últims treballs a la companyia Endesa i de fer també algunes comprovacions. La reforma del carrer Jacint Verdaguer l'ha fet l'empresa AOXA, auxiliar d'Obra Civil S.A., amb un pressupost inicial d'1.129.309 euros, IVA inclòs.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Bon dia, premianenques i premianencs, que us esteu torrant sota l'implacable sol mediterrani i que us moriu de ganes de ficar-vos en remull, en aquest tros de mar que us crida i reclama.
1: A veure, un moment, no corris tant. Com saps tu si els oients t'estan escoltant en plena canícula o són al pic de l'hivern davant de la llar de foc? Que això és un podcast, eh? No s'emet en directe.
0: Bah. Amb aquest temps de canvi climàtic que estem suportant, no em diràs pas que banyar-se per Cap d'Any és cap heroïcitat.
1: Això potser tens raó, però espero que tard o d'hora revertirem aquest desastre. La humanitat tota junta, vull dir. El gener ha de fer fred i el juliol calor, si no, malament rai.
0: Tant de bo hagi de rectificar, doncs, i poder dir que de calor només en fa l'estiu.
1: Això?
0: Sí.
1: Un moment. Has dit estiu?
0: Sí, què passa?
1: Tu dius estiu o dius estiu? O sigui, tu dius estiu, tio, o dius estiu?
0: Un titiu, dos titius, tres titius... Què és que hem de fer jocs de paraules, ara, o què? Estiu, estiu, el nom no fa la cosa, dic jo.
1: No, no, estiu ja em va bé, m'agrada. Ho deia en Joan Salvat Papasseit, el poeta, a La casa que vull.
0: Ah, sí? Que potser tenia una casa premià en Papasseit?
1: No, no, no, sé que era amic, això sí, d'en Marià Manent, el poeta de Premià de Dalt. Però en Salvat Papasseit vivia a la Barceloneta. Per cert, va néixer fa 130 anys i va morir jove, tu, als 30. O sigui que enguany fa 100 anys rodons que va morir.
0: Bufa, sí que em sap greu. Però què ve això ara d'en Papasseit?
1: Ah, no, no res, no, només que t'il·lustro una mica que aquestes coses sempre queda bé dir-les en un podcast. A més,
0: què?
1: Doncs que va morir a l'agost.
0: Ah, sí?
1: Sí, i l'agost és?
0: L'estiu.
1: Domino.
0: Fascinant. I què?
1: Coses, per cert, a Premià no hi ha cap carrer que porti el seu nom.
0: Ai, escolta, prou. Avui hem de parlar de platges, m'entens? No de poetes ni d'estacions. I encara que llavors no ens hi banyem, a l'hivern també n'hi ha de platges. Queda clar?
1: Doncs no sé què dir-te. Et veig molt optimista, però això dependrà dels temporals, no?
0: Sí, és clar. Però no em negaràs que ara aquests de l'Ajuntament del Port i del Ministeri de les Platges s'han posat les piles. I han portat màquines grosses i vaixells, i han posat sorra, i han construït espigons...
1: A veure quan durarà tot això.
0: No siguis pessimista, home.
1: No, no, no. T'hi has fixat que hi ha un espigó travesser davant del Pla de l'Os?
0: Sí, tu, és curiós.
1: Per fer paret, diuen. Un mur de contenció perquè la sorra no se'n vagi.
0: Sembla bona idea.
1: Doncs jo hi faria una platja nudista.
0: Però què dius?
1: Què? O un parc aquàtic per gossos? A Vall d'Oriol n'hi ha
0: prou,
1: un que...
0: Prou, prou. Escolta, m'estàs entretenint i hem de parlar del nomenclàtor. Sempre m'entabanes.
1: Està bé, ja callo. Va, parlem del nomenclàtor.
0: D'acord, va.
1: Però que consti que aquest espigó que et dic no té nom.
0: Refot, i amb què em surts ara?
1: Coi, això dona... Un tema del nomenclàtor. No saps que tenim un espigó sense nom? No et treu la son, a tu?
0: Doncs ara que ho dius, no té nom com aquella plaça de davant del cementiri?
1: No, aquella plaça ja en té, de nom. És la plaça de la Igualtat.
0: Ah, ben trobat. I l'espigó nou no en té?
1: No, l'espigó no té nom.
0: I n'hauria de tenir?
1: Per què no? Jo n'hi diria Ínsula Primiliana.
0: Estàs com un llum. T'haurien de tancar o apagar. M'acabes la paciència.
1: Ja veurem quan dura aquesta Ínsula Primiliana sota les inclemències meteorològiques.
0: Mira, jo de tu aniria amb més cautela i, en tot cas, ho proposaria a la Bàrbara, la regidora que presideix la comissió del nomenclàtor. Perquè ho tractin allà, que d'això de posar noms a les coses, aquella gent en saben més que nosaltres.
1: D'acord, d'acord, tindré present. I insisteixo, a veure com acaba tot plegat.
0: Va, anem per feina, tu, que ja portem més de 3 minuts i el més calent és a l'aigüera.
1: Va.
0: Ja puc començar l'explicació?
1: Bé.
0: Gràcies. Totes les platges de Premià i del Maresme en general tenen un nom. Els premianencs, com tothom, necessitem identificar les platges amb alguna característica per poder-nos-hi referir. És a dir, pot ser una orientació, un edifici, una activitat... A Premià n'hi ha 5, i tota la vida hi han passat coses interessants, perquè els premianencs de cada època se l'han fet a seva amb moltes coses. S'hi han banyat, i han anat a pescar, i han reparat les barques, i van embadalir-se amb els focs d'artifici de la Festa Major i contemplen la sortida del sol...
1: I fan un desembarcament pirata.
0: Sí, això també.
1: Del port no en direm res?
0: No, no. Avui no parlarem del port de Premià, perquè ja en parlem en un altre podcast.
1: D'acord, doncs no t'aturis, va, que ara anem bé.
0: La platja de Premià fa quasi 3 quilòmetres de llargària. Està limitada als extrems per la platja de Llevant, a Llevant, i la platja de Ponent, a Ponent.
1: No s'hi han matat pas gaire, aquests del nomenclàtor.
0: No és cosa seva. Aquests noms ja venen d'antic.
1: Ah.
0: Com els seus noms indiquen, aquestes platges són a Llevant i a Ponent, a l'est i a l'oest de la població, respectivament.
1: Però és curiós que el poble també hi ha els carrers de Llevant i de Ponent, oi?
0: Sí.
1: Però no estan tant a Llevant ni tant a Ponent com les platges, sinó una mica més a prop del nucli urbà.
0: Sí. Quan l'Ajuntament va posar aquests noms als carrers, que coincideixen amb els trams inferiors de les carreteres de Vilassar de Dalt i de Premià de Dalt, el poble era molt petit. No era una ciutat com ara.
1: M'agrada que diguis això. Ara som una ciutat, sí senyor. I s'ha de dir més sovint. 50.000 habitants fan molta patxoca.
0: 28.000.
1: Què?
0: 28.000. Premià de Mar té 28.767 habitants.
1: Ah, sí? Quin rigor, tu.
0: D'altra banda, d'ençà que es va construir el port, la sorra ha anat acumulant a la platja de Llevant. I ara és la més gran de totes, amb diferència. A la banda oest d'aquesta platja hi ha el port. Però la platja de Llevant arriba fins a Vilassar. És molt gran i llarga.
1: Massa llarga, pel meu gust. Del port a Vilassar hi ha un bon tros. Si quedes amb algú, has de concretar més. No pots dir, quedem a la platja de Llevant, perquè et pots estar buscant durant hores i no trobar-te.
0: Tens tota la raó. Potser hauríem de tenir uns punts de referència més precisos.
1: Doncs ara que ho dius, jo sempre travesso la via pel pas soterrat de la plaça de Didier Lorenzo. Saps aquesta plaça que han inaugurat no fa gaire i que té aquella escultura de ferro tan espectacular? Doncs això, tiro recte fins a Pet Dona.
0: Fins a Pet Dones.
1: No, fins a Pet Dona.
0: Què?
1: Te'n faig 5 cèntims. Tot i que l'establiment ja no existeix, perquè va ser enderrocat ja fa uns anys, avui molta gent anomena la platja de l'Ona el tros que va des del port fins al torrent de Canamell. El nom no és oficial, ja ho sé, però i si féssim un pensament?
0: Sona bé, sí. Però ja t'ho he dit abans, parla'n amb la Bàrbara, creu-me.
1: Ho faré, que és una dona molt trempada, va. Què més?
0: A l'altre costat del port i davant de la Masia Ribes hi ha la platja del Bellamar. Nom que ens recorda que una vegada en aquesta platja hi havia hagut una sala de ball molt celebrada entre la joventut local.
1: Sí, quanta ballaruca! Però jo era molt petit i no me'n recordo gaire. Parlo pel que he sentit a dir, eh?
0: Un dia van tirar a terra aquest establiment tan popular, però el nom va quedar, i avui n'hi diem així, la platja del Bellamar.
1: El nom és molt bonic, tu, Bellamar.
2: La platja, quan tu hi eres,
1: T'hi has fixat que la cavalcada de Reis ha incorporat un nou personatge? La fada Bellamar?
0: Ah, sí?
1: Sí. Diuen que la Bellamar és la fada de la llum que viu a la costa premianenca i que fa de guia als pescadors.
0: Oh, és preciós.
1: És molt interessant, això de relacionar personatges fantàstics amb noms premianencs.
0: I tant. És una manera de no deixar perdre un patrimoni immaterial que tenim, oi?
1: Això mateix. Va.

0: Pròxima parada, Premià de Mar. Propera parada, Premià de Mar.
1: La platja del Pla de l'Os. És la platja central de Premià, davant de l'antic Varadero. El nom ja és ben revelador, i també de l'Hotel Premià, que antigament era conegut com Can Magarrinyes, un nom popular.
2: Magarrinyes? Ha! Sembla el nom d'un personatge de broma. Mira, la Bellamar a la Cavalcada de Reis i en Magarrinyes a la Rua de Carnaval. Fet!
1: Calla, Passarell. El Pla de l'Os s'estén des de l'alçada del carrer de Joan Prim fins a l'estació de tren. És el tram central de la platja. I després de les quantioses aportacions de sorra que s'hi han fet en els darrers mesos, és una platja important.
2: Sí, és allà on han construït l'espigó travesser que et deia.
1: Cert, un nou i curiós element geogràfic premianenc. Antigament...
2: Antigament, tot és antic aquí o què? El Varadero, Can Magarrinyes, el Bellamar, el Pla de l'Os...
1: I espera't. El Pla de l'Os era una mena de drassana on els mestres d'aixa reparaven les barques i els pescadors les seves xarxes. Mentre treballaven, sovint s'hi acostava la gent curiosa i aquells fusters i pescadors els cridaven dient: «Ei, que no teniu res més a fer o què? Teniu un os a l'esquena!» Que és una manera de dir que eren uns ganduls perquè no tenien feina i ficaven el nas a la drassana per tafanejar.
2: Qui no té feina, el gat pentina.
1: Durant un temps, al Pla de l'Os se n'hi va dir Plaça de la Victòria, per recordar que una vegada n'hi va haver uns que van guanyar una guerra.
2: Bueno, em parlis.
1: I quan la via del tren es podia travessar en cotxe pel pas a nivell.
2: El guardagulles era una dona.
1: Què?
2: M'ho ha dit en Francesc López, el mestre, que la guardagulles era una dona.
1: Ah, sí? Què t'estava dient?
2: No sé què, del Pla de l'Os i d'uns cotxes.
1: Ah, sí. El Pla de l'Os, doncs, servia d'aparcament per als banyistes.
2: Ei, parla per tu, que jo sempre vaig a mar a peu.
1: Jo parlo dels que venien de dalt, de més enllà del camí del mig, o de Barcelona. A Premià hi havia els famosos banys d'en Crespo, un lampista del carrer de Sant Antoni que va instal·lar unes casetes i tendals per acollir els estiuejants forasters i també els novenaris.
2: Els què?
1: Novenaris. Eren gent que feien salut prenent banys de sol, ioda i sal durant 9 dies.
2: Ah, un novenari són 9 dies.
1: Sí, i 7 dies una setmana.
2: Poca solta.
1: Va, calla. De l'estació en direcció al Masnou i fins a l'alçada de la Salle trobem la platja de la Descàrrega. Una platja petita que rep aquest nom perquè antigament hi havia hagut l'estació dels trens, que hi descarregaven carbó per a la propagadora del gas i carregaven mercaderies. Se'n deia l'estació de la Descàrrega, de la qual n'hi ha imatges molt interessants, per diferenciar-la de l'estació de passatgers.
2: Però no m'has dit abans que aquí no veníem a parlar d'estacions?
1: Em referia a les estacions de l'any, no les estacions de tren. Que és que se t'ha d'explicar tot, eh? A veure, la platja de la Descàrrega, deia. Però una cosa és el nom oficial de la platja i una altra, com n'hi deien els premianencs.
2: Jo ho sé. Els premianencs deien: «Anem a ballar els hermanos», perquè era davant de la Salle. Una cosina meva hi tenia un local proper on fèiem guateques i de matinada fèiem un capbussó. Ei, a l'estiu, eh? Sempre a l'estiu.
1: Ets de por, va, que ja acabem. A la platja de la Descàrrega encara hi queden 2 búnquers que es van construir l'any 1937, durant la Guerra Civil, per vigilar els vaixells enemics i els avions que atacaven el poble. Els búnquers, adossats al passeig marítim, es van construir aprofitant l'espai ample de l'antiga estació de la Descàrrega.
2: Tot és molt antic, trobo. Tant que fins i tot jo també me'n sento una mica més. Antic, eh? No pas vell. No és el mateix.
1: Més enllà de la platja de la Descàrrega, trobem la platja de Ponent, que arriba fins on comença la platja del Masnou.
2: Doncs el Masnou a Ponent, a l'imperi del Masnou s'hi pon el sol. O no era ben bé així? De què em sona?
1: Un proverbi antic, segurament.
2: Sí, molt antic.
1: Manllevat dels de Ponent.
2: Del Masnou?
1: No, de bastant més enllà. Per allò d'aquella cita que fa, de Ponent, ni vent ni gent.
2: Ah, com a mínim el Masnou tenen un nom nou.
1: Ui, què vols dir, que el nom no fa la cosa?
2: Això ja m'ho has dit al principi.
1: Potser sí, ara que ho dius.
2: En fi, en tot això m'ha fet venir ganes d'anar a fer una capbussada abans de dinar, eh?
1: Compte, no t'esclafis un ou contra les roques de la ínsula primiliana.
2: No pateixis, que jo no em banyo conill, eh? Però gràcies.
1: De res, de res.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Aprovades i publicades oficialment al Butlletí Oficial Provincial, les bases reguladores que serviran per assignar els pisos a lloguer subvencionat del carrer del Carme. El document, que s'havia estat treballant durant mesos i també negociant entre els grups municipals, va ser aprovat finalment per la Junta de Govern Local aquest juliol i ara, quan acabi el període d'exposició pública i al·legacions, també serà aquest òrgan qui farà la convocatòria del període per presentar les sol·licituds. En el document aprovat es justifica d'entrada la fórmula acordada amb la promotora privada UCSA, que farà que per primer cop l'Ajuntament ofereixi al col·lectiu de premianencs entre 18 i 35 anys i majors de 65 anys l'opció d'accedir a un lloguer subvencionat i tot seguit es detallen els requisits que cal omplir per obtenir l'adjudicació d'un dels 16 pisos que formen part del paquet, concretament 9 pisos a dues habitacions, 4 d'una habitació i 3 de 3 habitacions. També s'hi explica la mecànica de la concessió. Tots els aspirants hauran de formalitzar la sol·licitud i lliurar una part de la documentació i després s'avaluaran amb el concurs una comissió de seguiment les sol·licituds i es publicarà una llista d'admesos, els quals es requerirà perquè acabin d'acreditar tota la informació donada a la sol·licitud. Superada una fase d'al·legacions, s'obtindrà una llista definitiva i, finalment, es farà un sorteig entre tots els admesos. De tot plegat, no només en sortiran els primers adjudicataris, sinó també una llista d'espera que servirà per assignar pisos que vagin quedant buits els pròxims anys. Però les bases remarquen que caldrà continuar complint els requisits per poder accedir a aquests habitatges. Els requisits principals tenen a veure amb l'edat o l'empadronament a Premià de Mar, però també hi ha el de les rendes, que és el requisit que des del primer esborrany del document va motivar debat polític, perquè els grups d'esquerres a l'oposició han considerat que els topalls fixats no atenen els grups socials més necessitats. Les bases indiquen concretament que la renda d'una unitat familiar d'un sol membre ha de ser de 2.672 euros bruts mensuals, 32.073 anuals com a mínim i de 4.151 euros com a màxim, 51.318 anuals. Justament el grup del PSC, que es feia ressò de l'aprovació de les bases abans i tot que n'hagi informat l'Ajuntament, criticava el passat divendres aquests paràmetres en un vídeo publicat a xarxes. A data d'avui, l'Ajuntament no pot precisar ni quan s'obrirà el període oficial de sol·licituds ni quan es farà el sorteig de les adjudicacions, per bé que s'intentarà que el procés comenci a mitjans de setembre. Mentrestant, l'Ajuntament té previst contactar amb les prop de 800 persones que des de l'estiu del 2023 han mostrat interès en aquests habitatges i que han escrit o trucat pels canals que es van habilitar en el moment que es va formalitzar l'acord amb la promotora. Un cop s'hagi fet l'assignació dels pisos, es formalitzaran amb l'empresa promotora els contractes de lloguer i es començaran a abonar els imports de la subvenció que l'Ajuntament pagarà bimestralment als arrendataris.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El 29 de juliol van instal·lar a la platja del Vellamar, al sector limítrof amb el Pla de l'Os, una nova línia de vida que substitueix la que s'havia retirat i traslladat a un altre indret el 7 de juliol passat. La desaparició d'aquest equipament va motivar les queixes d'un grup de banyistes d'aquesta platja, que fins i tot van escriure a l'Ajuntament i van iniciar una recollida de firmes. Des de les comunicacions amb l'Ajuntament, en van obtenir la resposta des de l'àrea de serveis territorials que es tindria en compte la seva petició de cara a pròximes temporades, però a pregunta del PSC, l'equip de govern va aclarir al ple municipal de la setmana passada que la línia es reposaria el dimarts 28 de juliol. Finalment, va ser el 29 de juliol quan es va fer l'operació i de nou aquest àmbit disposa d'aquest equipament que permet a persones amb dificultats de mobilitat entrar i sortir de l'aigua. Després d'aquesta maniobra, doncs, la platja del Vellamar acumula fins a 4 línies de vida.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat, la peça registra retencions en sentit Girona entre Hostalric i Sant Feliu de Buixalla, amb 3 quilòmetres i mig afectats per la caiguda d'arbres i un carril tallat. També hi ha afectacions a l'AP7 a Tarragona per reparació de danys a la via, també amb un carril tallat. A banda, a Barcelona, les obres de la B20 també provoquen retencions tant en sentit Nus de la Trinitat com en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i 9:00 i la franja de total.

0: un esforç per divulgar-ho entre la ciutadania, despertant curiositat especialment entre les dones, però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No?
1: La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant i també restringirà l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats més afectats eleven el nombre de víctimes mortals fins a 240. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demanar un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat i reconstrucció. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grinyana i va morir al mateix lloc dels fets, malgrat els instants de reanimació dels serveis d'emergències. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I pel que fa al temps, s'espera molt de sol ara al matí, però amb nuvolades i alguns xàfecs dispersos a partir del migdia, sobretot al Pirineu i Prepirineu. De cara a l'hora de l'eclipsi, les nuvolades podrien dificultar la visibilitat al terç nord, mentre que al sud les condicions seran més favorables. I això tot fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: És un planazo, com se sol dir això que fan els planetes en aquesta cançó, aixecar-se a les 10, no?, sense despertador ni res, quedar-se esmorzant fins i tot al llit uns 3 quarts d'hora, fantàstic. No, l'equip de l'Obert per Vacances avui no ho farem, això, no, no. Establirem durant tot el matí, des d'ara i fins les 11, en un parell d'hores, una vintena o més de connexions per tot Catalunya, en algunes poblacions més intensament que en d'altres, perquè avui el tema de l'Obert per Vacances és l'eclipsi. Avui, com diuen els planetes, puede ser un buen día. I els bons dies aquí a l'Obert per Vacances comencen sempre, sempre, sempre establint connexió amb Ràdio Televisió Cardedeu. Aina Barbany, bon dia.
1: Bon dia, què tal, Núria?
0: Amb el somriure als llavis, amb molts nervis, no només per l'eclipsi de la nit, sinó pel programa d'avui, perquè establim més de 20 connexions. Això és una bogeria. Els tècnics després els hi farem un monument. I vosaltres, a Cardedeu, com esteu?
1: Doncs estem molt bé, molt bé, molt preparats per aquesta jornada tan intensa, però a la vegada tan maca, no? I res, nosaltres des d'aquí ho seguirem de ben a prop, també, des de la Serreta, des de Sant Hilari, des de diferents punts que hi haurà visibilitat bona, no?
0: Sí.
1: No al 100%, però gairebé. I res, estarem ben atents aquí.
0: Has dit 3 o 4 punts, eh? No 100%, sí, però una mica de visibilitat. Hi ha expectació? Sí. Quin és l'ambient a Cardedeu? Hi ha ganes? Sensació de que, bé, farem el que podrem? Com ho teniu?
1: Sí. Hi ha moltes ganes, sé de molta gent que ho anirà a veure, que ja m'ho ha dit, però també és cert que avui comença la festa major aquí i coincideix amb el pregó. Llavors tindrem el cor una mica dividit, els fans de l'astronomia i d'aquest fenomen tan únic com és el de l'eclipsi d'avui, mm-hmm, i els fans, doncs, de la cultura popular i de la festa.
0: Cardedeu té molts espais naturals per viure l'eclipsi en plena natura, per tant, aprofiteu, companys, que valdrà la pena. Encara que no sigui el 100%, valdrà la pena.
1: Això mateix.
0: De què anirà avui la participació? Que avui sí que us demanem molta, molta participació, si us plau.
1: Exacte, doncs avui us demanem que ens expliqueu què fareu per veure l'eclipsi. Hi ha molta gent que es desplaça, hi ha molta gent que potser es queda més a prop de la seva zona. Sigui el que sigui, ens agradaria que ens expliquéssiu amb detall quin és el plan, què teniu pensat fer, amb qui. Tots els missatges seran ben rebuts tant al WhatsApp com a l'Instagram.
0: Doncs ràpidament a les 10 establirem una nova connexió amb Cardedeu i us farem lectura baixa de totes aquestes aportacions. Volem saber com viureu, com viurà Catalunya als nostres oients, els oients de l'Obert per Vacances, l'eclipsi d'aquesta nit. Aina Barbany, una abraçada, companya, moltes

0: gràcies, fins ara.
1: Una abraçada, fins ara.
2: Obert per vacances.
0: Comencem sempre el programa amb una ronda de connexions que ens porten l'actualitat de tota Catalunya. Avui l'actualitat passa per l'eclipsi, per tant, notícia única. Però aquesta ronda de connexions la comencem avui amb la informació més important que hem de saber avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Molt bon dia, què tal?
0: Quin temps farà aquest vespre sobre 8:45? El Marc, presentem-lo, és meteoròleg de la xarxa. Marc, com ho tindrem, això? Quin temps farà en diferents llocs de Catalunya? Veurem l'eclipsi o no? Perquè després de tot això, si al final fa núvol, què farem?
3: Mira, a hores d'ara tenim més bones notícies que no pas fa un parell de dies enrere. Tindrem dos Catalunyes, bàsicament, sobretot Pirineu i Prepirineu, on aquí sí que serà molt difícil veure-ho perquè tindrem una tarda de precipitacions i, per tant, tindrem el cel molt més cobert de núvols, però després tenim l'altra Catalunya, sí, on sobretot comarques de Ponent, també comarques de Tarragona, Terres de l'Ebre i també molts punts a les comarques de Barcelona i també les del sud de Girona, tindrem una tarda amb el cel molt més net de núvols, ideal per veure aquest eclipsi.
0: Pluja en cap cas, Marc?
3: Pluja sí, al Pirineu i al Pirineu durant la tarda s'escaparà algun ruixat i, per tant, això dificultarà que puguem veure aquest eclipsi. Sí que sé que a l'hora, sobre les 19, a les 20, aquestes nuvolades a poc s'aniran desfent, però tot i així faran acte de presència i, com dic, a partir del Pirineu, Prepirineu, dificultarà la visió.
0: Ja no hi ha massa intenció de que canviï la previsió meteorològica, no? No és allò que quan s'acosti el moment pot haver variacions. No massa, ja no, Marc? Les cartes ja estan sobre la taula.
3: Sí, bàsicament sí, sí que és cert que encara queda una última actualització que tindrà lloc a mig matí i encara podrem veure algun petit canvi, però bàsicament a la zona de Tarragonès, Baix Penedès, el Camp, tindrem la presència de núvols alts i prims. També a la ciutat de Barcelona, punts del Baix Llobregat, també tindrem aquests núvols alts i prims. I estem pendents també del sud, de les Terres de l'Ebre, perquè en aquell moment de l'eclipsi tindrem la presència de núvols baixos, sobretot al sud del Golf de Sant Jordi, entre l'Hospitalet de l'Infant, l'Ametlla de Mar, l'Ampolla. Aquí, aquests núvols alts podrien fer una miqueta més la guitza. A la punta del Delta de l'Ebre, també, però en definitiva seran núvols que, mirant cap a l'horitzó, hauríem de buscar una ubicació ideal perquè no ens dificultés aquesta visió.
0: Bueno, si no, com que serem tanta gent mirant el cel, escolta, ens posem tots a bufar, no?
3: I... Ojalà. No? I el Pirineu també, que els hi faríem un favor, exacte.
0: Vaja que sí. Marc Jaureguizar, moltíssimes gràcies. De fet, una nova connexió amb el Marc. Jo crec que estarà tot el matí connectant en diferents emissores, no? Emissores locals amb programació més concreta. Per tant, la informació la tindreu superactualitzada. Avui és un dia intens també pels meteoròlegs. Marc Jaureguizar, meteoròleg de la xarxa. Moltes, moltes gràcies i a disfrutar del dia.
3: A vosaltres, que vagi molt bé.
0: Vinga, va, que seguim la ronda d'actualització i d'actualitat. Ho fem connectant amb Cugat. Tina Forés, bon dia.
4: Bon dia, Núria.
0: Barcelona, no sé si la ciutat se'ns ha quedat, o bé, Sant Cugat en aquest cas, no? Però vaja, terres barcelonines s'han quedat buides. S'està baixant tothom cap a Tarragona o no?
4: Doncs mira, el que et puc dir ara mateix és que hi ha retencions a la B20 a Barcelona en sentit sud cap al Nus Llobregat amb un carril tallat per obres. Per altra banda, a la Ronda de Dalt de Barcelona hi ha trànsit dens en els dos sentits de la marxa, a l'alçada d'Horta, i a la Ronda Litoral hi ha cua de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. D'altra banda, pel que fa a la P7, que recordem, és la via que preveuen que serà l'eix principal de cara a aquesta mobilitat per l'eclipsi, a aquesta hora el que us podem dir és que a Tarragona hi ha circulació amb retencions en sentit nord per reparació de danys a la via amb un carril tallat. Des del Servei Català de Trànsit ahir recordaven la recomanació d'utilitzar vies alternatives, com per exemple la C25, A2, AP2, A7 i Nacional 340 per arribar a les diferents destinacions. I també insistien molt en la necessitat de no aturar-se a l'AP7 per veure l'eclipsi.
5: Serem molt insistents fent passades tant als companys i companyes de Mossos d'Esquadra com als nostres vehicles perquè la gent no s'aturi a l'AP7. No s'aturi l'AP7 i també la Nacional 340, però especialment a l'AP7. Tenim identificades les zones d'eclipsi en aquesta autopista on es pot veure l'eclipsi, per tant, serem molt insistents. I reservar tota la capacitat per aquesta autopista.
4: Trànsit també recomana planificar bé el trajecte, consultar l'estat de les carreteres i, sobretot, sortir en temps per evitar aquestes possibles retencions.
0: Tu et quedes a Sant Cugat, no, Tina?
4: Jo sí, jo no em mouré pas.
0: I per aquí no hi ha prevista massa activitat ni massa miradors, no?
4: Sobretot el turó de Can Mata, sembles que és un punt elevadet, però bé, a veure escolta, quanta gent hi ha.
0: Al final, lo de l'eclipsi és una excusa per trobar-se i, no? I fer una mica de festa. Clar que sí, es vegi o no es vegi, la qüestió és trobar-se i fer social.
4: Efectivament.
0: Un punt social. Tina Forés, des de Sant Cugat, moltes, moltes gràcies, companya, bon dia.
4: Bon dia, Núria, que vagi molt bé.
0: I Girona també està una mica, que si ho veuen, que si no ho veuen. Pau Vilafanya, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria.
0: Però és protagonista, l'eclipsi, també a les comarques de Girona, d'alguna manera. A veure, trobades destacades.
1: Sí, doncs mira, de moment hi ha trobades a Sils i també a Llagostera, que s'han organitzat així de forma popular per poder veure plegats el fenomen. Fins i tot hi ha una trentena de membres de l'Associació Astronòmica de Girona que han decidit desplaçar-se fins a Santo Domingo de Silos. Això és a Burgos.
0: Ah, no és a Santo Domingo, eh? Santo Domingo de Burgos.
1: No.
0: A Burgos.
1: De Silos.
0: Sí, m'havies espantat.
1: No, i també, bueno, a Girona ciutat, sí, sobretot el que ha passat és que la majoria d'establiments s'han quedat sense ulleres per veure l'eclipsi i fan ara mateix mans i mànigues per aconseguir les últimes remeses abans d'aquest vespre. Podem sentir, en aquest cas, a la Dolor Redondo, que és una de les sòcies de l'Òptica Boulevard de Girona.
6: El problema ha sigut que jo crec que el distribuïdor tampoc en va comprar masses i llavors nosaltres tampoc hem pogut comprar masses. És a dir, hem fallat des del distribuïdor fins nosaltres els òptics, que si jo hagués sapigut això, en comptes de 40 n'hagués comprat 400.
1: Doncs la previsió ara mateix a Girona, que es va quedar curta per aquest eclipsi, que avui aplegarà molta gent aquí a Girona ciutat, sobretot cap a les zones alçades, com poden ser el barri de Montjuïc i de Montilivi, on es podrà veure una mica millor.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Pau Vilafanya, també, companys des de Girona, que ho passeu molt bé.
1: Que vagi molt bé.
0: Encara en terres gironines, però més cap a la costa, ens interessa saber com viuran aquest fenomen ben arran de mar. Connectem amb el Sergi Corral de Ràdio L'Escala. Sergi, bon dia.
7: Molt bon dia a tots.
0: Sí, que ho tens en cosetes a l'escala, eh?
7: Sí, mira, val a dir que l'eclipsi aquí a l'escala no serà total, ens quedarem aproximadament en un 99%, però tot això... Tot i això també ha despertat interès per seguir aquest fenomen astronòmic a diversos indrets del poble, tant des de terra com des de mar. Mira, a terra ferma, Empúries és l'indret escollit, uns turons privilegiats per mirar a ponent, acolliran dues cites per aquest dimecres al vespre. La primera, el Camp de les Aromes, un parc dedicat a les herbes aromàtiques gestionat per Emporarom. Aquí l'Ajuntament de l'Escala ha preparat una xerrada i un seguiment de l'eclipse. Molt a prop d'aquí, al jaciment arqueològic d'Empúries, es farà una visita molt especial a la ciutat grega i romana, explicant com les civilitzacions antigues vivien un fenomen tan espectacular com el de l'eclipse. I en un poble de mar com l'Escala no podia faltar l'observació de l'eclipse des del mar d'Empúries, davant de les plages de Sant Martí i Sant Pere Pescador, a dalt d'un dels creuers de l'empresa Mare Nostrum. Precisament hem pogut parlar amb Maria Ros i Josep Ros, gerents de Creuers Mare Nostrum.
8: Resposta molt bona. De fet, vam posar un vaixell, el vam omplir de seguida i ens vam plantejar obrir un altre vaixell i en qüestió de dies el vam tornar a tenir ple i ara actualment tenim una llista d'espera força llarga.
9: Tan bon vam veure que hi hauria aquest eclipsi, vam considerar que podria ser una activitat molt bonica i de seguida ens vam posar les piles amb ella per dir no, busquem, intentem localitzar ulleres. No ens vam plantejar ni tampoc ens pensàvem la resposta que hi hauria. Però nosaltres ens ve de gust fer activitats diferents i aquesta ens va semblar una bona oportunitat. Vam començar a anar endavant amb les ulleres i, la veritat, vam tindre sort perquè no vam tindre cap problema en absolut.
7: Així que ja ho veieu, a poc més de 10 hores de l'eclipse, ulleres a punt i opcions per triar i remenar.
0: Moltíssimes gràcies, moltes ganes d'anar cap a l'escala per tot això que heu organitzat, Sergi. Fer una mica d'envejeta, tot i que aquí tenim l'eclipsi total, però, ostres, depèn de l'activitat, ve de gust pujar. Moltes gràcies, Sergi Corral, des de l'escala.
7: A vosaltres, que
0: vagi. Una abraçada. Parlem sempre de Tarragona, Terres de l'Ebre, com a punts crucials per a l'eclipsi, però a Lleida no es queda en curs. Arnau Vilà, bon dia.
10: Bon dia, Núria.
0: L'Arnau Vilà, avui des d'Emunt, ens explica que, de fet, ja han començat fa dies les preparacions per l'eclipsi, també en terres lleidatanes, i ahir vau tenir visita presidencial.
10: Sí, correcte. Ahir vam tenir la il·lustre visita del president Salvador Illa, que va inaugurar la ruta de l'eclipsi, que és la iniciativa que prepara Catalunya per viure aquest eclipsi d'avui a través dels diversos punts habilitats, important, a través dels diversos punts. I des del claustre de la Seu Vella, doncs, un d'aquests espais habilitats va ser quan Salvador Illa va inaugurar aquesta ruta i va posar en valor el caràcter excepcional del territori de Ponent com un dels punts d'observació. Això sí, el president, a banda de destacar el territori, també va destacar destaca la necessitat d'actuar amb prudència, tant per protegir la vista com per evitar riscos en els espais naturals, sobretot en una zona com és la Plana de Lleida. A més, també explica que a la província lleidatana doncs, hi ha 23 punts habilitats avui per l'observació.
11: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència. No? Per això hem desplegat també tot un operatiu de seguretat, per això hem seleccionat 23 punts d'observació segurs, seleccionats amb criteris científics i de seguretat. Per tant, 23 punts d'observació en 18 llocs. Hem, per seguretat, restringit l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals de la zona on es pot visualitzar de forma completa aquesta crisi, per seguretat, insisteixo, de les pròpies persones. I, per tant, una crida a la prudència en els ciutadans i les ciutadanes a que s'informin a través dels llocs, dels canals d'informació oficials per veure de quina manera poden gaudir més bé d'aquesta eclipsi.
10: La ciutat de Lleida té dos punts habilitats, ho hem anat explicant aquests últims dies aquí a l'Obert. Un és el de la Seu Vella, que és on estava el president Illa, i l'altre és el del barri dels Mangraners, això sí, amb dos punts ja amb aforament complet. Més enllà de la seguretat, però Illa ha reivindicat l'eclipsi com una gran oportunitat de divulgació científica i per despertar l'interès per l'astronomia i la recerca entre els més joves. I també ha destacat especialment la necessitat d'impulsar la participació de les noies en aquestes disciplines científiques. Finalment, des de Lleida hi ha destacat la tradició científica del territori i ha recordat especialment la figura del bioquímic lleidatà Joan Oró, que va desenvolupar bona part de la seva carrera als Estats Units i va arribar a col·laborar amb la NASA en programes com l'Apollo, analitzant mostres procedents de la Lluna, i també va col·laborar en les missions Viking a Mart.
0: Per això ha servit l'eclipsi també per posar en valor aquella, no, aquelles figures o aquell coneixement d'astrofísica i astrociència que existeix en moltes poblacions de Catalunya. Moltíssimes gràcies, Arnau Vilà. Tornarem amb tu d'aquí una estoneta, d'acord?
10: Seguirem, Núria, que vagi bé.
0: Fins ara, Arnau.
2: Obert per vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.
0: Walking on Sunshine, anirem escoltant a diferents temes que ens porten d'una manera o altra cap al cel. No tots tenen a veure amb eclipsis, però sí amb fenòmens astronòmics o amb cossos celestes. Ai, la primera connexió llarga amb entrevista, una mica potent, per dir-ho així, que fem al llarg del matí, a part d'aquestes micro, clocades d'ull a l'actualitat i als diferents territoris, la primera la fem, si ens ho permeteu, a casa, Tarragona Ràdio, i és que Tarragona Ciutat ha habilitat diferents punts per veure l'eclipsi, però Tarragona Ràdio farem programació especial durant tot el dia des de la Marina Port Tàrraco. I allà connectem amb el nostre company Pep Sunyer. Pep, bon dia.
12: Bon dia, Núria.
0: Quin ambient, hi ha, quin ambient hi ha per aquí? Perquè la Marina Port Tàrraco és com una esplanada que en un costat té platja i a l'altre costat encara té com la ciutat, no?, tota per veure.
12: Sí, mira, l'ambient ara mateix és un mega escenari, un gran escenari amb una pantalla al mig, des d'on es podrà veure l'eclipsi. Per tant, aquí és un dels punts neuràlgics d'aquests diferents punts de visió que hi ha arreu de Catalunya, i a Tarragona en tenim uns quants, eh? I aquest és un dels principals. Aquí es preveu que avui, a partir de les 5 de la tarda, quan hi haurà, es farà la festa de l'eclipsi amb el Quartet Mel, amb les colles castelleres de la ciutat, amb tot un seguit d'animació, amb un espectacle en aquest mateix escenari, doncs aquí es preveu que hi passin unes 20.000 persones. I, de fet, heu de saber que els primers que arribin ja més o menys es distribuïn unes 2.000 ulleres, ja s'han distribuït més de 20.000, i avui també, doncs, es recomana que tothom les porti, però qui no en porti, que sàpiga que n'hi haurà fins a finalitzar existències. Aquí hi haurà, doncs, tot l'epicentre de l'activitat d'aquesta visió de l'eclipsi, perquè tenim una visió privilegiada. Tenim aquí la Marina Port Tàrraco, el mar, just davant, el Serrallo al fons, darrere la zona on veurem el sol, aquest sol, doncs, a poca distància de l'horitzó, i, de fet, ara mateix, si fos ara, el veuríem, perquè, de fet, no hi ha núvol, és a dir, que per perfecte. Han de patir més per la calor, al matí, que déu-n'hi-do la calor que fa aquí, i la gent que està per aquí ja van barret, Núria?
0: No és només, clar, no és només el fet que estigui núvol o no, sinó que és també l'alçada a què estarà el sol, que això ho dificulta, perquè bé, una casa, una muntanya, no, qualsevol edifici et pot ja aixafar la vista. Escolta, potser necessitaríem, ja hem parlat molt de l'eclipsi aquests dies, però necessitaríem un astrofísic, no?, per acabar de donar quatre indicacions, però quatre, Perquè jo crec que ens estem fent bastant especialistes en aquest tipus de fenòmens. A qui podríem trucar, Pep?
12: Doncs mira, tots ens diuen i coincideixen que aquest moment de l'eclipsi, quan el sol està tocant a l'horitzó, des del punt de vista de l'astrofotografia, és un moment molt interessant per poder fotografiar també tots els elements que envolten a la ciutat on es fa l'eclipsi, per tant, els llocs emblemàtics. I ens ho deia un dels principals astrofotògrafs que hi ha a nivell del món i que el tenim aquí a Tarragona aquests dies, és iranià i viu a Boston, i ens ho explicava perfectament, que és una gran oportunitat. Però tu busques una altra expertesa.
0: Sí, d'algú... Pep, no te'n vagis de les rables.
12: No, tu busques algú que porti molt temps parlant de l'eclipsi aquí a Tarragona, que sí.
0: Que a més sigui, li agradi molt divulgar el tema d'aquests dels fenòmens.
12: Divulgador científic, gran divulgador científic, autor de diferents llibres sobre l'eclipsi.
0: I a més de casa, i a més de casa, que és de terres tarragonines.
12: I a més tarragoní, que a més té molt vincle amb aquest barri, amb el Serrallo. Doncs mira, anem a buscar el Joan Anton Català, que si no vaig errat diria que està per alguna zona del Delta de l'Ebre, pel Trabucador, o per allà, o a punt d'anar-hi,
0: Va, que el saludem.
12: Joan Anton Català.
0: Joan Anton, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Et veurem aquesta nit a la tele,
13: A veure, si tot va bé, sí.
0: T'han fitxat per ajudar en les retransmissions de TV3, però mira, et volem fer quatre preguntes, no, Pep? Potser quatre indicacions ja com a molt bàsiques i molt ràpides per lo que serà aquesta nit.
12: Mira, jo la primera que li vull fer a Joan Anton és com estàs. Si estàs molt nerviós, si estàs tranquil, com estàs a poques hores de l'eclipsi?
13: Mira, doncs jo pensava que estaria més neguitós i, home, tinc papallones a l'estómac. Però pensava que costaria més i no. De moment, mira, estic mirant ara per la finestra del lloc on som, aquí a Amposta, abans d'anar al Trabucador. Hi ha arreu quatre nuvolets molt finets, que aquesta és la gran preocupació, però de moment bastant tranquil.
12: Bueno, queda poquet, Mira, no sé si també ho has explicat o t'ho pregunten aquests dies, però ens deien que podria ser, és difícil, i és molt difícil, però ens deien, i ens ho deien des del Parc Astronòmic de Prades, que és important, que molts avui buscaran la fotografia de l'eclipsi amb una llàgrima de Sant Llorenç, que això podria passar, és molt difícil que passi, ens deien, però podria passar. Però vaja, que tot el moment que ens diuen també que és important que el visquem no a través dels aparells de telefonia mòbil, sinó que el visquem en persona, amb ulleres per descomptat, però que visquem el moment. Estàs d'acord amb això?
13: Sí, totalment. Això ho hem estat explicant molt sovint. Per la gent normal, dic normal, vull dir del carrer, als ciutadans normals de peu, això és un regal. S'ha de visualitzar de manera segura, recordem-ho, sobretot, però s'ha de viure en persona, no a través d'un mòbil. És cert que la gent especialista en astrofotografia, i ara comentàveu, hem tingut la gran sort de portar el Babak de Freixi, que és el millor astrofotògraf del món que el tenim a Tarragona, el tenim a Catalunya i a Tarragona, que la gent que s'hi dedica que farà fotografies i, òbviament, aquesta fotografia on es podria veure el sol eclipsat en un fugisser al costat, atzarosament passant per allà, doncs seria una fotografia del segle directament. Això és molt afortunat, però torno a dir, això reservem-ho per la gent que es dedicarà professionalment a fer les fotografies i nosaltres gaudim directament de l'eclipsi.
0: Pep, jo de totes les mil entrevistes que li hem fet al Joan Anton aquests dies, em quedo amb de tot el que ha explicat superinteressant, però sempre m'ha colpit la manera com ell diu que és un fenomen especial, que es viu d'una manera intensa i especial, i mentre ho explicava se li posava la pell de gallina. M'agradaria que ens ho recordés, això, perquè ho hem dit i ho hem repetit, però és que els que l'heu vist més d'una vegada ho certifiqueu,
13: Sí, Núria, mira, jo és que ara mateix... Mira, ja
0: està. Ja
13: ets sensible,
0: és immediat.
13: És dir, recordar això. I a més, t'haig de dir que la meva família, la meva dona i les meves filles m'han preparat una capseta sorpresa de l'eclipsi, un kit. I quan he obert això hi ha notes seves, hi ha un munt d'estris, des de crema solar, regaletes de xocolata, ulleres, en fi, tot el que puc imaginar. I també hi ha fotografies del moment en què estàvem emocionadíssims tots quatre mirant un eclipsi total de sol. És molt difícil explicar-ho en paraules, jo ara ho tornaré a intentar, no? Però això és el que hem de viure avui. Però és aquell moment en què es fa fosc del tot, en què baixa la temperatura, en què també notes que la natura respon, no? I s'apaga tot. És com si l'univers aguantés l'alè, és com si el temps s'esperés i notes que els ocells han deixat de cantar i de volar, que es fa un silenci tremendo. La gent també guardem silenci perquè estem molt, molt emocionats mirant allò, hi ha gent que plora directament amb llàgrimes als ulls, i el moment espectacular és quan es torna a fer de dia, quan la lluna descobreix el sol, que es fa de dia, i allà hi ha l'esclat d'alegria i de crits de la gent, i en aquell moment estàs exultant i t'abraces, en fi, és molt bonic.
0: Jo me quedo amb això, el kit del Joan Anton Català, que és astrofísic, per tant, un expert en la matèria, li hem posat galetes de xocolata. Això no ens ho han avisat que ho teníem que portar,
13: Sí, és veritat, no ho vam explicar, això, sí.
0: Pep, anem tancant l'entrevista. Què ens queda per preguntar? Sí.
12: Mira, Joan Anton, jo crec que avui hi ha moltes persones, evidentment els de Tarragona saben o no, tenen clar hores d'ara on han d'anar a veure l'eclipsi, eh? I crec que la demarcació també, però la gent que n'escolta de Girona, de Barcelona, l'àrea metropolitana, i que encara no han decidit on anar, i jo crec que els estaria bé recordar tota la franja on es pot veure, perquè és ampli la franja, eh? Ho dic per evitar aglomeracions, perquè a vegades, és una, si, pels que ja no ho han decidit encara, què se podem explicar d'aquesta franja on es veurà la totalitat, que és àmplia?
13: Sí, jo d'entrada recordar que cap persona que estigui viva en aquest moment a Catalunya, i òbviament que no hagi viatjat a veure eclipsis a altres llocs del món, haurà vist un sol tan ocultat com el que es veurà avui a tota la franja que no és de totalitat. És a dir, ens estem centrant molt sempre en la franja de la totalitat, i és cert, que un eclipsi total de sol no té res a veure amb un parcial, per molt parcial que sigui. Però hi ha gent que ha decidit quedar-se a casa seva, a la zona metropolitana de Barcelona o al nord de Catalunya, per evitar problemes de mobilitat i gaudir d'un sol que estarà eclipsat amb vora un 99,9%, quasi. I això és una cosa increïblement bonica. Ja et dic, no hi ha ningú viu en aquest moment que no hagi viatjat a veure fora, que hagi vist un sol tan ocultat com el que es veurà. Per tant, qui no tingui clar si vol corre el risc de mobilitats i li fa com mandreta, no? I diu, ostres, jo saps què? Doncs que ho deixin des del lloc on són. Això és la primera recomanació per intentar reduir entre tots la mobilitat. Segona, qui vulgui moure's cap a la zona de la totalitat, recordem que això és una franja que va des del nord de la ciutat de Lleida fins Vilanova i la Geltrú, doncs tot el que va per sota d'això i fins al sud de la ciutat de València, tot això és franja de totalitat, incloent les illes. Si un no ha planificat prèviament on ha d'anar, ja fa una mica tard, també ho dic, perquè ja més o menys hauríem de tenir la idea d'on volem anar, en quin municipi, i dins d'aquest municipi, abans ho deia, o el sol anirà molt baixet, dins d'aquest municipi, en quin lloc exacte volem anar. Vol dir que hem consultat les webs dels municipis o ens hem posat en contacte amb els ajuntaments i sabem més o menys quins són els llocs que s'han habilitat per poder tenir una visió neta de l'eclipsi. Però cura amb la improvisació aquesta d'última hora de, mira, doncs agafaré el cotxe i aniré aquí perquè les carreteres les tindrem força col·lapsades.
12: Mm-hmm. Bon consell. Sí, sí.
0: Doncs ja està, ho deixem aquí. Pep Sunyer, Joan Anton Català, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Ei, molta, no sé si dir sort, molta merda, no sé si es deu com anar al teatre, perquè això no depèn de nosaltres, molta sort i molta emoció en tot cas.
13: Igualment.
0: Aquesta nit.
13: Gràcies, Joan Anton. A tots.
0: Una abraçada.
13: Pep
0: Sunyer, no marxis d'aquí, perquè després continua la programació en directe a Tarragona Ràdio i nosaltres, com moltes emissores locals, tenim programació especial.
12: Ho explicarem tot a partir de les 11. Vinga, fins ara.
0: Fins ara.
2: Obert per vacances.
0: Moment de saber com es viurà l'eclipsi a les Terres Lleidatanes. Ho farem allò. Comença el PAC de Terres Lleidatanes, per entendre'ns, de Terres de Ponent, i comença amb un reportatge molt curiós i interessant i molt dolcet, que ens parla sobre una iniciativa del Gremi de Pastissers de Lleida. Ens explica tot plegat Arnau Vilà, el company de Munt.
14: El Gremi de Forners de Lleida ha creat un croissant especial per a l'ocasió amb una forma i uns ingredients pensat per a recordar-nos a l'eclipse d'avui. Nosaltres hem parlat amb el Toni Frías, president del Gremi de Forners de Lleida, que ens ha explicat que la iniciativa va sorgir arran d'una proposta de la paeria de Lleida i, per desenvolupar-la, el Gremi va recórrer el talent d'un jove pastisser local.
15: On vam tindre la sort que un estudiant de l'Escola d'Hostaleria havia guanyat el Campionat d'Espanya de pastisseria i li van dir, escolta, què et sembla si inventes fer alguna cosa per aquest dia especial? I llavors vam sortir amb la idea aquesta del croissant de l'eclipse.
14: El Toni diu que és una peça que s'allunya una mica del croissant convencional, o almenys el concepte que tenim tots nosaltres. Però bé, ara ens enumera els ingredients i ens explica l'elaboració, així que si hi ha algun interessat o interessada per elaborar aquest croissant, paper i bolígraf.
15: No és ben bé com un croissant, no? Però hauríem de dir el croissant de l'eclipse. La qüestió és que es talla hexagonalment i llavors enrosquem. Quan l'enrosquem, el que fem és ficar-li el que és un massapà d'albaricoc. I quan veiem el que són les línies aquelles que es veuran des de fora, que és com de l'eclipse, que es veu dorat del croissant, del sol i fosc. Aquí fosc
16: és el que és xocolata, diguéssim, ¿vale? Hem fet com unes línies amb xocolata.
10: La creació estava pensada per convertir-se en un producte especial d'un sol dia, però la realitat ha superat les previsions. La promoció a les xarxes i als mitjans ha fet que la demanda es dispari fins al punt que els forners han hagut de posar límit a les comandes.
16: Nosaltres teníem pensat per fer-les només pel dia de l'eclipse. Va, pues, havíem fet, pues, diferents forners van fer la formació, val? Fa dies que va sortint per redes socials i tot. La qüestió és que ja hem dit que ja no se poden encarregar, que vingui la gent a buscar-los, perquè ha sigut un boom, ha sigut una punta molt bèstia, la veritat. I llavors no podem dir encarregar, perquè és que ja no sabem si podrem arribar a la producció que hauríem de fer, perquè això és manual, al final és artesania. I a moltes ja t'ho dic. Quants en podem fer? 2.000, 3.000? No tenim ni idea, perquè ja t'ho dic. Ara mateix estem desbordats.
10: Avui, dia de l'eclipsi, alguns forns encara en posaran a la venda. De fet, el Grammy emportarà uns exemplars pels punts d'observació de la ciutat de Lleida, però seran molt exclusius. A banda, el propi Grammy també ha fet formació perquè el màxim d'establiments possibles puguin sumar-se i elaborar-los, ampliant així, dins de les possibilitats de cada obrador, l'oferta d'aquesta edició limitada. I darrere d'aquest producte hi ha també hores de feina. És una elaboració artesanal, amb mantega i diferents capes de massa que acaba tenint un preu d'entre 3 i 3 euros i mig. Expliquem el per què.
16: El preu del croissant al final hem quedat d'uns 3 a 3 euros i mig. Simplement perquè és de mantequilla. Llavors aquí l'encariment, pues, és la matèria prima que... i el temps i l'elaborat. No és un simple croissant al final.
10: Però el Grammy de Fornes ha volgut que l'eclipsi serveixi també per posar en valor un producte molt més tradicional de Ponent, la coca de recapte, que consisteix en una base de pa amb pebrot i aubergina i que pot anar acompanyada preferiblement de tonyina o llonganissa. De fet, si el croissant és la novetat, la previsió és que sigui la coca la que acabi omplint els taulells i les panxes avui.
16: Des del Grammy hem apostat molt per la coca de recapte. La coca de recapte aquí sí que anàvem molt preparats des del Grammy. O sigui, nosaltres hem promocionat el croissant i la coca de recapte. El que passa que va vindre a veure el que és la presentació del croissant, perquè el protagonista era el croissant que havien fet, però nosaltres contem que vendrem moltíssimes més coques de recapte que croissants. Hem apostat tots. Tenim la gran sort aquí a Lleida que tot forner les fa diferent. Tothom les fem igual, però tothom la fa diferent. On hi ha una gran varietat.
10: De fet, ahir el Grammy va presentar el croissant de l'eclipse al president de la Generalitat, Salvador Illa, i li va fer arribar també una mostra de les coques de recapte de Lleida. Doncs
16: pues mira, ahir vam tindre la primícia de presentar-li a l'il·lustre Illa el que és el croissant de l'eclipse i la gran varietat de coques de recapte. Li vam oferir aquesta cosa. I se va emportar cap a casa, cap a Barcelona, la coca de recapte de les Terres de Lleida, juntament amb el croissant elaborat des de l'Escola d'Hostaleria i el Grammy de Fornes cap a casa.
10: Així, doncs, el Grammy de Fornes de Lleida també té el seu propi eclipse, perquè segurament aquest croissant hagi acaparat totes les portades i totes les vitrines de les flaques.
0: Arnau Vilà, de Munt, per favor, però com ens pots parlar de croissants i de coques i de coses tan bones en aquesta hora del matí, que encara no hem pogut esmorzar? Ai... sens dubte, serà molt dolç l'eclipsi a Lleida. Va, que seguim endavant, marxem cap a... No, ens quedem a Lleida, de fet.

0: El sol serà un dels protagonistes d'aquest fenomen de la nit. Rei Sol, estem escoltant de Vetusta Morla i ens serveix tot plegat per donar pas a la Laura Alcalde de Ràdio Rosselló, perquè la Laura la tenim en el punt potser doncs, més emblemàtic d'observació a Lleida Ciutat, a la Seu Vella. Laura, bon dia!
1: Núria, bon dia. Als peus de la Seu Vella de Lleida.
0: No he pujat a la Seu, mare de Déu. No he pujat,
1: eh? He pujat, però als peus de la torre, allò de la, del lloc més emblemàtic de Lleida Ciutat, un dels llocs on també s'ha habilitat a la part dreta, ara en parlarem de tot plegat, a la zona del Castell de la Suda, on es podrà veure aquest eclipsi. Mm-hmm. Hem de recordar que Lleida és un dels punts de tot Catalunya on es veurà magníficament bé aquest eclipsi, i per això hem vingut mm-hmm. a un dels punts, han habilitat dos a Lleida Ciutat. Vull saludar al meu costat a la regidora, en aquest cas alcaldessa accidental en aquest moment, regidora de Mobilitat, Civisme i Seguretat, Cristina Morón, regidora, bon dia.
2: Bon dia, Laura.
1: Gràcies per rebre'ns en un dia, entenc que ara ja sí, tot a punt, màgic, no? Esperant que tot vagi molt bé.
2: Sí, al contrari, per nosaltres és un plaer poder-vos rebre i poder-vos explicar què ha suposat l'organització de l'eclipsi per la ciutat de Lleida i per l'equip de govern i per tots els tècnics de les regidories implicades, perquè ha sigut un treball transversal, ha sigut un treball de molta col·laboració, portem molts mesos treballant, des de que fa aproximadament un mes la consellera va anunciar a l'alcalde, al Paent Cap, que a Lleida es veuria amb totalitat l'eclipsi, doncs ens vam posar a treballar amb molta il·lusió per oferir que aquest esdeveniment sigui el màxim controlat, el màxim segur per tota la ciutadania de Lleida i per la gent que ens vingui a visitar.
1: Quanta feina per aquells segons sí. tan màgics, no? I tan especials.
2: És
1: no?
2: el primer que vam pensar. Per uns segons tota la feina que hem de fer, tot el que hem d'organitzar, però evidentment que és un plaer i que ho hem de fer per garantir que la ciutadania pugui gaudir d'aquest esdeveniment tan important i únic, perquè segurament que tots els que estem aquí no en tornarem a veure cap més, que ho sigui de la millor manera possible.
1: Quanta gent mobilitzarà? Dos punts a Lleida sí. Ciutat, la zona del Castell de la Sula, de la nostra dreta ara mateix, no? Sí. I també el barri de Magraners, en aquest cas, tota la zona, tota l'esplanada de Magraners, també serà un lloc fantàstic.
2: Sí, és un lloc fantàstic. Els dos punts, després de que la conselleria fes aquest disseny o identifiqués aquests punts on podíem ser observatoris de l'eclipse, nosaltres vam decidir que un d'ells havia de ser la Seu Vella, sí o sí, perquè és el punt més emblemàtic, el turó més alt que tenim a la ciutat i que es viuria d'una manera encara més màgica, i l'altre, doncs, a la zona, a l'esplanada de Magraners, a darrere del camp de futbol de Magraners. És una esplanada gran on allà s'hi podran encabir unes 10.000 persones, que són les entrades que s'han pogut, s'han donat a la ciutadania, no vendre perquè han estat gratuïtes, però que ha adquirit la ciutadania. I a la Seu Vella, unes 1.500 persones. Aquests dos punts són els oficials, els que hem dissenyat i habilitat per veure l'eclipse, sobretot per tenir el màxim possible controlat. Sí que és veritat que dintre de la planificació hem comptat amb aquest factor imprevisible que no podem controlar, que és aquella gent que avui s'aixequi i digui vull anar a veure l'eclipse a Lleida. Llavors, aquest factor no el controlem, però evidentment que donaríem una resposta perquè l'espai de Magraners és suficient ampli per acollir les persones.
1: Quanta gent mobilitzarà tota aquesta gent que ens explicava ara en aquests moments la regidora, amb la gent, per fer-ho ras i curt, al turó de la Seu Vella es pot accedir fàcilment a peu.
2: Correcte.
1: És el millor.
2: A partir d'avui, a les 3 de la tarda, els accessos que donen pas al turó de la Seu Vella quedaran tancats, restringits al vehicle privat. I es podrà accedir a peu o amb autobús fins als peus del turó de la Seu Vella. Hem habilitat un bus llançadora que anirà des del pàrquing dissuasiu del camp d'esports, on allà cada 15 minuts es desplaçarà un autobús fins al turó de la Seu Vella i des de la Porta dels Lleons accedir fins al Castell del Rei, que és on és el punt de visualització de l'eclipsi. Uh-huh. Això pel que fa al turó de la Seu Vella. A Magraners
1: hi ha hagut un servei especial, correcte, habilitat d'autobusos.
2: Està el
1: servei eclipsi.
2: Sí, així és. Està el servei ordinari, que és la línia 7. Hem habilitat un servei específic, que és el bus eclipsi, i a més també, unes llançadores, aquest bus eclipsi, que anirà connectant el barri dels Magraners amb diferents punts de la ciutat i amb una freqüència que també s'ha augmentat cada 15 minuts.
1: Consells. Tranquil·litat, calma, sobretot, correcte, no? I som en una tarda d'agost, segurament molt calorosa.
2: Sí.
3: Sense núvols, anem a dir-ho fluixet per si de cas, no? Sí, però sí. Es veurà tot, sembla ser que molt bé, però sobretot la gent, paciència i amb tota la cura que requereix, no? Una tarda d'agost.
2: Nosaltres hem fet aquesta crida, hem fet la crida a la paciència, a la calma, evidentment que si es troben amb alguna retenció, doncs calma, perquè hi haurà prou seguretat i orientació de la Guàrdia Urbana i de Mossos d'Esquadra per evitar aquests col·lapses, però calma i preveure la sortida amb antelació, utilitzar el transport públic en bicicleta o a peu, sobretot prioritzar-ho abans del vehicle particular, anar protegit, sobretot si es va veure l'eclipsi des de la zona de Magraners, perquè farà molt sol, doncs portar aigua, malgrat que allí hi haurà aigües, hi haurà servei de bar, portar gorra, potser, perquè allí donarà molt sol, i seguir les indicacions i viure aquest eclipsi doncs, de la manera més tranquil·la i cívica que puguem i que sabem els lleidatans i lleidatanes.
3: Vostè a Magraners, regidora?
2: Jo a Magraners, sí.
3: Doncs allà ens veurem. Millor acomiadament impossible, amb els vedus Tamorla sonant, amb aquest rei sol. Avui ideal, aquest rei sol, Laura, que se'ns tape. Gràcies, Cristina Morón. I gràcies, Núria. Escolta, ara... que a Lleida t'esperem si no tens un... Si a Tarragona et quedes sense lloc, ja saps que aquí t'acollim sempre.
4: Doncs mira, m'apunto, no està malament. Sí, que a Lleida sempre hi ha ganes d'anar-hi. Laura Rosselló, Laura Alcalde, perdona, des de Rosselló, Rosselló Ràdio. Moltíssimes gràcies per aquesta connexió des de la Seu Vella. Una abraçada, Laura.
1: Una altra. Adéu-siau.
4: I en volem més a saber sobre l'eclipsi a Lleida, en aquest cas, plans alternatius. Si és que no us voleu quedar a Lleida ciutat, doncs tenim altres opcions, a més que tenen a veure amb el patrimoni cultural i gastronòmic. Ens ho explica la Judit Castellà des de UAU.

0: De les ciutats mitjanes grans als pobles petits, de grans espais habilitats a activitats puntuals per aprofitar una ocasió única. Si la d'avui és una oportunitat d'or per veure un fenomen que no tornarem a veure en anys, què millor que fer-ho envoltats del nostre or líquid, l'oli d'oliva verge extra. Som a l'Albagés, a les Garrigues, concretament a Quadrat Valley, una de les grans zones oliveres de la comarca. En un entorn totalment privilegiat, l'art de la construcció de pedra seca està catalogat com a patrimoni cultural de la UNESCO i permet als responsables del molí perpetuar la tradició de l'oli, un oli considerat un dels més innovadors del món i per innovador l'experiència que es viurà aquesta nit. Blanca Casanyola, responsable d'Oleoturisme del Molí.
1: Nosaltres, degut a la ubicació que tenim, que ens ofereix unes condicions privilegiades per gaudir de l'eclipsi, quasi era un pecat no sumar-nos a la iniciativa i doncs, organitzar una activitat. Nosaltres estem en plena natura. Tenim un molí que està més elevat que la resta d'elements que conformen el nostre paisatge. Tenim un horitzó molt net, obert, sense cap obstacle visual, i per tant això ens permet tindre una visió molt àmplia del cel.
0: Dissenyat per l'arquitecte Marc Alventosa, l'edifici encarna una audaç referència arquitectònica respectant els valors ancestrals de les Garrigues. Té 17 metres d'alçada, s'integra al paisatge i recorda les terrasses agrícoles dels olivars. A l'interior, la roca es converteix en una decoració, oferint una experiència única, com també la que s'oferirà aquest vespre, que ja ha despertat l'interès de moltes persones.
1: Que la rebuda ha estat excepcional. Estem molt contents i fins i tot una mica sorpresos per l'interès que ha despertat. Inicialment vam posar a la venda 60 places. Era un número que ens feia sentir còmodes, no? per poder gestionar bé l'experiència. Volíem mantenir una experiència que fos propera, poder arribar a cuidar tots els detalls, no? Doncs estar pendents de la part divulgativa, que la gent pogués preguntar.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Hola, què tal? Bon dia. Avui nova jornada de temps estable. Tot i que aquesta passada nit hem tingut alguna petita precipitació, aquí a la comarca ha passat una massa de núvols una mica més activa que ha deixat quatre gotes mal comptades. D'entrada, doncs, s'espera que avui predomini l'ambient assolellat, si bé aquest matí encara amb força núvols. Serà aquest migdia i tarda quan tindrem més estones amb sol, tot i que de cara a mitja tarda també apareixeran núvols alts i mitjans per les tempestes que descarregaran cap a l'àrea del Pirineu i del Prepirineu, que en aquest cas no arribaran aquí a la nostra comarca. Els vents bufaran fluixos, la situació marítima es mantindrà tranquil·la a tota la costa maresmenca. De cara a demà, el dia més important d'aquesta setmana, el dia de l'eclipsi, un eclipsi solar total que podrem veure des d'aquí al Maresme gairebé en la seva totalitat, i un fet que no es produïa des del 1905, per tant, feia molts anys, i d'entrada, doncs, sembla que tindrem un temps també estable, amb domini del sol, i a l'hora de l'eclipsi, en presència d'alguns núvols prims. Creiem que seran núvols alts, amb molt estil algun núvol mitjà, que no hauria d'impedir la visualització de l'eclipsi. Ara bé, haurem de pujar molt amunt per veure'l, ja que hem de tenir en compte que demà el sol es pondrà a les 8:54 minuts de la tarda, mentre que l'eclipsi començarà aproximadament cap a les 7:30, i el seu punt màxim serà al cap d'una hora, cap a les 8:30. Per tant, quedarà poc perquè es pongui el sol, i per tant, doncs, haurem d'estar en un lloc ben elevat per poder visualitzar-lo. Dit això, continuem parlant de meteorologia. Demà, amb un temps, com ja hem dit, tranquil, vents fluixos, situació marítima tranquil·la, i de cara a demà passat, tres quarts del mateix, ha de mantenir la bonança. Avui les temperatures baixaran una mica, malgrat continuarà la calor i la xafogor. Demà tornen a pujar. Dijous es mantindran sense canvis.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la C-58, provoca congestió en sentit Sabadell entre Ripollet i Montcada i Reixac amb un carril tallat. També hi ha 5 quilòmetres i mig de retencions a la P7 en sentit Martorell entre Castellbisbal i aquest municipi, també per un altre accident i també amb un carril tallat. A més, hi ha retencions a la 2 a Jorba per obres i també a la B20 en sentit Nus de Llobregat. I queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins aquí a 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos desplegaran 700 agents, els agents rurals 50 efectius i el CAT 112 reforçarà també un 15% la plantilla. També hi haurà restriccions d'accés a diversos espais naturals pel risc d'incendi. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i, com dèiem, per l'alt risc d'incendi. Escoltem ara Salvador Illa, president de la Generalitat.
2: Però hem de fer tot això, hem de gaudir d'aquest moment amb prudència, no?

0: municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I també seguim pendents del balanç del terratrèmol de 7,4 de Colòmbia. El president situa ara la xifra en 181 morts, 2.595 ferits i 195 desapareguts, mentre les autoritats dels departaments més afectats eleven el nombre a 240 víctimes. El govern colombià prepara una emergència econòmica i estudia demana un crèdit de fins a 450 milions de dòlars al Banc Mundial per afrontar les tasques de rescat. De fet, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport porta a les autoritats colombianes. I un jove d'uns 20 anys moria ahir a la nit en un accident de trànsit al pont de Pardinyes de Lleida. El motorista va col·lidir amb un cotxe a l'encreuament d'accés al camí de Grenyana i va morir al mateix lloc dels fets. És el segon sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes, volíem dir.
1: Notícies en xarxa. Obert per vacances. Escolta't cada dia a la teva ràdio local.
2: Obrim la segona hora de l'Obert per vacances. Ja sabeu que avui estem fent un especial eclipsi i ens faltava tenir encara 3 punts de connexió. Estem tot el matí explicant com es viurà l'eclipsi aquesta nit des de diferents punts de Catalunya a través de les una vintena de ràdios locals que avui participen, però també volem saber com es viurà la resta de l'estat. Hem passat per Galícia, per Santander, crec que per Burgos també, sí, i ara toca fer parada a Sòria. Pere Rovira, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia. El Pere es dedica, no? Em sembla que et dediques a l'exportació internacional i el que fas és carretera i manta i estàs fent un tomet per la península.
3: Correcte.
2: I ara t'apillem a Sòria.
3: Bueno, no, nosaltres ara estem a Navalmoral de la Mata. Hem sortit de Sevilla i anem cap allà.
2: Ah!
3: Estic a meitat de camí, just.
2: O sigui, el pla és veure l'eclipsi a Sòria, doncs?
3: Bueno, és un poble que es diu Ariza, que està... És Saragossa, llindant amb Sòria.
2: D'acord, d'acord. D'acord,
3: doncs ja. Tenim allà, és el que ens va costar. Fa 3 mesos que buscàvem un lloc per allà i no hi havia manera.
2: Uh-huh.
3: No hi havia manera amb un preu raonable, clar.
2: Però la idea és que aneu amb autocaravana o no?
3: Amb una furgoneta, amb un multivan, anem 6.
2: Però vaja, que...
3: Allà tenim reservat un hotel, un hotelet.
2: D'acord.
3: I estarem allà, sí.
2: Què us han dit d'allà? De què? Com ho podreu veure? No sé si hi ha activitats allà, si...
3: Ja fa 3 dies que fan activitats, perquè vam estar mirant l'Ajuntament i tot això. I, bueno, sí. Hi ha el castell d'Ariza, que es veu que és espectacular, la vista que té de tota la planícia aquella.
2: Sí.
3: I, bueno, es veu que és un puesto que segurament hi haurà molta gent. Per això hem marxat d'hora i la previsió és que arribem sobre la 1, més o menys, a l'hora de dinar, vaja.
2: Molt bé, així amb temps...
3: Tinguem temps de... Correcte, de buscar...
2: Ja aneu...
3: El lloc ideal.
2: Aneu preparats amb les ulleres i tot plegat, eh?
3: Correcte, correcte.
2: Molt bé, doncs una superexperiència, mira, adaptar les vacances també amb aquest fenomen, no? I 3 mesos fa, 3 mesos que vau carregar-ho.
3: Sí, clar, ho vam preparar tot i he fotut 700 quilòmetres per arribar aquí dalt. I demà, bueno, demà anem a la Monasterio de Piedra, després anem a fer més ràfting i dissabte tenim que anar a fer castell.
2: Sí, doncs...
3: A Bisbal.
2: És igual, això ho feu per gust, no? Doncs au.
3: Exacte, i tant.
2: A disfrutar-ho molt.
3: Molt bé.
2: Moltes gràcies, Pere, una abraçada forta. I bon viatge, aneu amb compte,
3: gràcies.
2: Bon viatge.
3: Adéu.
2: Vinga, i es queden un parell de connexions encara, perquè per Saragossa concretament ja hi hem passat. Ens falta connectar, mira, a mi ara em ve de gust seguint la franja transversal, fent parada per allà, per València. David Tronchoni, bon dia.
4: Bon dia, què tal?
2: Bon dia. El David és emprenedor, m'han explicat, no? Tens a veure amb empresa de software, d'intel·ligència artificial, però això de la intel·ligència artificial i l'eclipsi, tu com ho viuràs, David? Ho viuràs en plan més orgànic, més natural, o què?
4: A veure, estàvem pensant anar a Castelló, perquè en Castelló és la màxima duració, és 1 minut 30 segons. Però en tots els temes estos de les restriccions de tràfic...
2: Clar.
4: Els problemes de desplaçaments, el que hem decidit és que anirem a un poble que es diu Alboraia, que té molta horta i que és un poble limítrofe en València.
2: Molt bé.
4: I en Alboraia, a més, diguem-ne que l'oest està és pla, o sigui que sembla un lloc perfecte. Anirem caminant, portarem begudes i estarem tota la família en les ulleres homologades i passarem una estona meravellosa, perquè això és una oportunitat increïble, el que anem a viure.
2: Hi ha molta natura, no, David, pel que dius, amb un poble d'horta, que vull dir que...
4: Sí, Alboraia, si ho busques en internet ho veuràs, que és curiós perquè és un poble que està limítrofe en València, però està ple d'horta, sí.
5: Que guai.
4: Està molt bé.
5: Molt bé, molt bé.

0: Doncs...
1: És la cuna de l'orxata, és la cuna de l'orxata.
0: Ah, molt bé, doncs fas bé de dir-ho. Ara ja et situem, t'imaginem, David, això, bevent-te una orxateta, menjant-te una tomaca, també? Sí, sí, us imaginem perfectament tomaca, de pícnic. Sí. De pícnic totalment avui, per allà, per Terres Valencianes. Ai, David, doncs moltíssimes gràcies, que disfruteu moltíssim tota la família, tota la gent de València.
1: A tot el món, a vosaltres.
0: Una abraçada, gràcies. Són Connexions Llampec i em sap greu perquè, ostres, segur que teniu moltes coses importants i interessants per explicar-nos. Era el David Tronchoni, el nostre contacte en aquest cas a Terres Valencianes. I ràpidament tanquem aquesta ronda de trucades de l'eclipsi més enllà de Catalunya i ho fem connectant amb les Balears. A veure si ho tinc ben apuntat. La Natàlia Albert és mestra, és psicopedagoga, viu a Eivissa des de fa 5 anys i segur que ja ho té com a bona mestra tot a punt per aquesta nit. Natàlia Albert, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia, ho tens tot organitzat? Has fet unes fitxes pedagògiques, fins i tot?
2: Bueno, a tant no he arribat, perquè estem de vacances.
0: Clar.
2: Però sí, tot una mica més organitzat, sí, per poder...
0: Ho dic també perquè estem fent molta pedagogia dels eclipsis, dels fenòmens astronòmics, no? I això és una joieta per tots els coses que va l'ensenyament. Escolta, com ho viuràs tu, Natàlia? On anireu? Quin ambient hi ha per Eivissa?
2: Doncs a Eivissa hi ha molta expectació perquè, bueno, previsiblement serà eclipsi total i entre que el turisme estem a ple rendiment i tota la gent que es desplaçarà es viu amb molta il·lusió i bueno, molts dispositius preparats també de seguretat, tot molt, molt ben preparat, ulleres repartides per la població.
0: Eivissa, normalment, Natàlia, té fama de ser una illa molt tranquil·la, en fi, molt tranquil·la, amb molta calma. No sí, sé si us ha alterat una miqueta tot això.
2: Excepte juliol i agost. És veritat que juliol i agost, sí, hi ha bastant de moviment.
0: Val.
2: Però, clar, ara molt més encara, molt més, eh? amb l'eclipsi.
0: Molt més. Suposo que hi ha qui té ganes de que acabi, no? De que marxi la gent que estan aquí de pas, específicament per això, i que torni una mica al relax, no?
2: Sí, una mica setembre-octubre, però bé, estem acostumats i ja sabem també on moure'ns per l'illa quan hi ha molta gent.
0: Ah.
2: I tenim, bueno, també tenim molta sort nosaltres, que em preguntaves com ho faríem, com ho viuríem, perquè estem vivint just a la zona de Sant Antoni i Sant Josep, que és la zona màxima de visibilitat, i tenim molta sort perquè podem anar caminant, pràcticament. Farem una mica d'excursió i podrem anar a veure a prop de casa.
0: També és un gran plan i és ideal poder-ho fer. Doncs escolta, que ho gaudiu moltíssim també des d'Eivissa, en aquest cas, Natàlia. Albert, gràcies per atendre'ns. Una abraçada.
2: Moltes gràcies.
0: Que vagi molt bé aquesta nit.
2: Gràcies, igualment.
0: Adéu. Doncs bé, que el que fem ara és tornar amb el timing habitual que té el programa i si direu, ostres, i Cardedeu, on són? I són. L'Aina Barbany la tenim per aquí preparada. Aina, bon dia.
3: Bon dia, som aquí.
0: Disculpa, que ens quedaven aquestes tres trucades per fer, ja anem amb retard com sempre. Què diuen els oients? Més missatges que ens han enviat respecte a com viuran l'eclipsi aquesta nit?
3: Doncs mira, hi ha molta gent que, de fet, el pilla treballant aquest eclipsi i igualment s'ho ha muntat per poder-lo veure. Mireu el cas de l'Arnau de Cardedeu.
4: Bon dia, Aina. Doncs mira, jo malauradament no tindré la sort de poder marxar enlloc per veure l'eclipsi perquè treballo. Però mira, aprofitaré i pujaré al terrat d'allà on sóc i intentaré veure'l des d'allà també com pugui. No serà un eclipsi total 100%, però un 99,8% doncs no està malament. Una abraçada.
3: També tenim el cas d'en Jordi de Valls, que és de Valls però viu fora de Valls i ha d'agafar un avió per arribar avui a veure l'eclipsi. Escoltem-lo.
5: Bon dia, obert per vacances. Doncs mira, a mi m'enxampeu ara mateix a l'aeroport perquè us he de confessar que el FOMO al final ens ha pogut i havíem de tornar un parell de dies després, però hem avançat els vols i al final ho veurem a Tarragona també, així que estarem ben a prop de vosaltres perquè tenim família i res, i en una horeta agafem el vol. Espero que tots tingueu un bon dia d'eclipsi. Una abraçada.
3: Ja veus, Núria, que la gent s'ho munta com pot per poder veure l'eclipsi avui, així que res. Estarem atents a què passa amb les connexions que hi ha al llarg del programa també, i res.
0: Molt bé, doncs així ho farem. Estarem ben atents, podeu acabar d'enviar missatges, però tenim molt poquet temps per recollir-los, sí. Però ens farà molta il·lusió també que ens expliqueu com viureu l'eclipsi aquesta nit. Aina Barbany, Cardedeu, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres, fins ara.

0: Estem escoltant Empire of the Sun, aquesta cançó que es diu Alive, ben, ben xula, i que ara donarà pas a una connexió també molt especial que farem amb Tortosa. Marxarem cap a Terres de l'Ebre per saber com es viurà aquesta nit en un dels punts, diríem, més emblemàtics també per viure-la tot Catalunya. Abans, però, actualitzem informació d'última hora pel que fa a les carreteres catalanes. Trànsit, tenim un ull també ficat en el cas de la xarxa viària, i des de trànsit sembla que ens indiquen que hi ha els primers col·lapses o potser les primeres carreteres, doncs, amb una mica de trànsit més dens. Ens en dona més detalls la companya de Cugat a Ràdio, la Tina Forés. Tina, bon dia de nou.
1: Bones, Núria.
0: Com ho tenim hores d'ara?
1: Doncs mira, es comença a complicar una mica la situació del trànsit. A l'AP7, en el tram entre Castellbisbal i el Papiol, hi ha circulació amb retencions en sentit sud, amb un carril tallat a causa d'un accident. També continuen les retencions en aquesta via en sentit nord, a l'alçada de Tarragona, per reparació de danys a la via, com dèiem, amb un carril tallat. Pel que fa a l'A2, una d'aquestes vies que deien des de trànsit que recomanaven també agafar com a via alternativa. Circulació amb retencions per obres a Jorba, en sentit oest, direcció Lleida. La mateixa via també hi ha circulació intensa a Abrera, en sentit est. Pel que fa a la C58, se circula amb congestió al tram entre Ripollet i Montcada i Reixac, en sentit nord, a causa d'un altre accident, i en aquest cas hi ha un carril tallat. A més, també segueixen les retencions a la B20, a Barcelona, en sentit sud, cap al Nus Llobregat, amb un carril tallat per obres, i a la ronda de dalt a Barcelona, i segueixen havent trànsit dens en els dos sentits de la marxa a l'alçada d'Horta.
0: Moltíssimes gràcies per aquesta actualització de la xarxa viària. Tina Forés, de Cugat Ràdio. Potser abans de tancar edició acabarem de saber com està la nostra xarxa viària, el trànsit a dia, a hores d'ara. Vaja, moltes gràcies, Tina.
1: A tu.
0: Fins ara. I ara sí, saludem el David Benito de Tortosa Ràdio, Ràdio Tortosa. De fet, ell ens proposa viure l'eclipsi des d'allà. David, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
2: Efectivament, aquí.
0: Digues. No, dic que em sembla que estàs molt ben acompanyat. On estàs exactament, però, David?
2: Sí, mira, exactament estem al Fortí d'Orleans, a la ciutat de Tortosa, on serà un dels punts habilitats també per veure aquest eclipse. Som un territori afortunat, t'he de dir, perquè ja fa 100 anys vam veure un eclipse solar total que també va passar per aquí, per les Terres de l'Ebre, i va ser motiu inclús de l'impuls de l'Observatori de l'Ebre. Ens ho explicava en una entrevista prèvia Juan José Curto Subirats, cap de cultura científic de l'Observatori. Escoltem el tall que us hem preparat.
3: Perquè l'Observatori de l'Ebre s'inaugura el dia de l'eclipse del 1905. El fet d'un eclipse total, insisteixo en aquesta paraula, serà total, va ser total la del 1905 i tornarà a ser total este de l'agost del 26. O sigui, és uns fets bastant insòlids. Ja veieu que no s'ha tornat a repetir en aquestes terres hasta d'aquí 121 anys, i crec que no es tornaran a repetir ara hasta uns 150 anys més. Per tant, diguem, estem parlant d'unes coses excepcionals dins de la natura.
0: L'excepcionalitat queda clara, però... queda clara.
2: Exacte, Núria. I un segle després ens trobem de nou aquí a les Terres de l'Ebre per comentar, pues, una mica també la jugada. El dia d'avui tenim a Jaume Roca, que és president d'Astro Campredó i secretari d'Estar Ebre. Explica'ns, bon dia, Jaume, primer, què és Estar Ebre i d'on neix una mica aquesta entitat.
4: Hola, bon dia. Mira, l'entitat d'Estar Ebre neix per a poder compartir coneixements de la gent que tenim este hobby, no?, de l'astronomia. Som quatre persones que en un moment donat ens reunim i volem, pues, bueno, crear una estructura per a que tothom puguem dir la nostra, no?, i sobretot compartir aquests coneixements en una voluntat de que sigui per a totes les Terres de l'Ebre. A partir de la creació d'Estar Ebre i de fer alguna activitat, hem començat a conèixer o han començat a ressorgir, pues, altres associacions astronòmiques que desconeixíem que hi havia, no? Pues, a Marte Verde, a la Tènia, vull dir, a Tivissa, ha sigut, pues, bueno, un retrobament d'aquesta afició que tenim, no?
2: Jaume, ho comentem una mica també, ara fa poc més de 100 anys, al 1905, va haver-hi un altre eclipse solar d'aquestes característiques. Quines diferències hi ha en el que ens trobarem avui?
4: Bueno, jo, com bé han dit al tall de veu, és total, per tant, seran el mateix. El que passa que aquell eclipse de 1905 se va donar al voltant de la una del migdia, el sol estava molt, molt alt. Aquí la particularitat que tindrem és que tindrem un sol molt, molt baix a l'horitzó, sobre uns 4 o 5 graus, i tenim un hàndicap que és que tenim una cosa que és meravellosa, que són els ports de Tortosa-Beseit, un balcó d'una mitjana de 1.000 metres a 30 quilòmetres del mar, que per en aquest cas ens pot intervolir una mica el que seria el fenomen. No? Però, a més, també crec que les administracions han treballat molt bé el tema de la difusió d'aquest eclipse. I, per tant, jo crec que serà un eclipse molt democràtic, molt democràtic.
2: Jaume, avui tenim poc temps perquè ja ens diuen que avui tothom ha de parlar de l'eclipse. Sí. Una última pregunta molt, molt breu. Aquí a Starebre estareu explicant en directe tot allò que anirà passant. Què és el que fareu? Molt breu.
4: Primer, sobretot com us hem de col·locar les ulleres solars. Això serà la regla d'or, no? La seguretat. Seguretat per a veure el sol. I després, al moment que vagi passant els primers contactes, el segon contacte, anirem explicant el que podem anar veient in situ al moment que està passant. Per tant, aquesta és l'actuació que realitzarem aquí en col·laboració, que l'Ajuntament ens ha demanat la col·laboració, estaré.
2: Jaume, moltes gràcies. Ja ho veus, Núria, aquí ho tenim tot preparat. Estem molt nerviosos perquè això passarà d'aquí unes hores i ja tenim moltes ganes de que això succeeixi.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, companys, per la concisió i per l'emoció que ens heu transmès també en aquesta connexió Ràdio Tortosa. Sens dubte, un dels punts més xulos també i més especials per viure l'eclipsi aquesta nit. David Benito, una abraçada forta.
2: Una abraçada, gràcies.
0: A disfrutar. Anirem per la província de Tarragona, però anirem saltant de Terres de l'Ebre a Camp de Tarragona. En aquest cas, la propera parada la fem a Reus. Ai, David Fernández, bon dia.
5: Molt bon dia.
0: Us canviaré el nom, perquè vaig boja amb tantes connexions que tenim avui. Com s'està vivint, com es viurà això aquesta nit des de Reus? Màxima expectació, a més, coincideix amb la presentació de Festa Major. Explica'ns, punts, habilitats i tot plegat. David, tu mateix.
5: Doncs sí, màxima expectació a Reus. Reus és un dels punts recomanats per veure l'eclipsi total. El punt d'observació que ha habilitat el consistori és una explanada que hi ha a l'inici de la carretera de Riudoms, al costat del Parc de la Festa, on s'han programat activitats familiars, infantils, també hi haurà un disjòquei, furgonetes amb menjar. Es tracta d'un espai que fins l'any passat hi havia vegetació, però que es va habilitar per acollir la zona d'acampada d'un conegut festival de música, el Pintor Rock, i que ara doncs, ha quedat un espai ideal per acollir aquestes 10.000 persones, que es diu aviat, que es preveu que s'hi apleguin, perquè l'Ajuntament ja va anunciar la setmana passada que s'ha acabat amb la totalitat de l'aforament.
0: Que fort, O sigui, sou dels llocs on s'ha hagut de limitar, s'ha hagut d'apuntar la gent que volia anar, perquè, clar, són 10.000, que són moltes, i ja, és un lloc enorme que molta gent coneixerà pels festivals. Sí que és veritat.
5: Exacte, sí, sí. I és un lloc doncs, que s'ha exhaurit, no només amb gent de la ciutat, sinó molta gent de fora, que ha vingut doncs, a fer turisme per l'eclipsi i que també han volgut reservar el seu lloc a Reus. És un lloc on s'hi pot anar caminant, sobretot molt important que la gent no agafi el vehicle i que doncs, podrà gaudir d'aquest eclipsi mirant cap a Riudoms, amb un espai on no hi ha construccions a l'horitzó, per tant, ideal. Això sí, l'Ajuntament recomana buscar llocs alternatius per veure l'eclipsi de manera íntima, amb la família, i això és el que ha fet el Francesc Espino, un oient de la ràdio, que és un amant de la fotografia, que ens enviava aquesta nota de veu.
6: Jo i la meva família han descartat el Parc de la Festa, per massificació. A mi en concret m'agrada la fotografia i portaré el trípode per fer alguna foto i vídeo, i hem buscat zones alternatives i més tranquil·les. I crec que el més viable serà els polígons de Reus, que hi ha força escampats, com ara Gros Reus, Bellisens...
5: Ja ho heu vist, sí, el tema de Reus polígons, és gran, i no cal que tothom vagi al Parc de la Festa, tampoc.
0: Però molts polígons i molt descampat. Clar, el lloc és un mica inhòspit, la veritat és que no agrada massa el lloc, però ja un cop hi siguis allí, vull dir, si va per una finalitat concreta, i la qüestió és mirar el cel, no mirar el descampat de terra, no?
5: Exacte, i mira, em fa molta gràcia que els de Reus, en ple any Gaudí, mirarem cap a Riudoms per veure l'eclipsi. Sembla fet a propòsit, això, tu.
0: Que bo, no m'havia plantejat. Molt bé, molt bé. David, escolta, moltíssimes gràcies per apropar-nos també l'última hora o l'eclipsi aquesta nit, de com anirà la capital del Baix Camp. Una abraçada forta, David, que ho disfruta moltíssim.
5: Igualment, adéu-siau.
0: El David Fernández de la nova ràdio de Reus, que ens du pel territori del Baix Camp. Passem de nou cap al Tarragonès. Connectem amb la companya Anna Plaza, Torredembarra, Ona la Torre. Anna, bon dia.
7: Bon dia, Núria.
0: Què? Estàs amb un descampat, també,
7: Què et sembla?
0: Descampat avui, ara. No té massa glamour tot això, però aquesta nit el tindrà. Aquesta nit en tindrà.
7: Sí, evidentment, sí. Perquè l'important no serà el lloc, sinó el que s'hi veurà. Aquí a Torredembarra diries, ho podríem mirar des de la platja, que és un lloc meravellós, des del Roquer, amb aquelles vistes tan imponents que té. Però, clar, això està encarat a l'est, i des de l'est, a l'hora de pondre's el sol, no es veurà el sol.
0: Clar,
7: per tant,
0: tenim la imatge de l'eclipsi mirant el mar. Tots, tots,
7: clar,
0: tots. I no.
7: Doncs no, error. No. error, error.
0: Serà estrany, serà estrany. I, per tant, què ens expliques avui? Perquè sembla que estàs amb aquest descampat, però, per altra banda, ens parlaràs d'activitat de mar.
7: Parlem d'activitat de mar perquè en aquest descampat s'han habilitat 1.400 places. Aquí també s'ha limitat l'aforament. Com a Reus, ja està ple. Hi ha llista d'espera. Si hi ha gent que es dona de baixa, doncs aniran omplint amb la gent que està a la llista d'espera. Però hi ha gent que ha fet un plantejament alternatiu. Des de la línia de costa no es veurà, però des de mar endins sí, perquè tindràs més distància, més perspectiva, i llavors es podrà veure l'horitzó mirant cap a l'oest. Per això, els bogadors de Baix Mar, l'entitat de rem d'aquí a Torredembarra, van decidir muntar barcades i aquest vespre anar a veure l'eclipsi des del mar.
0: Que xulo.
7: Sí. Saludarem la presidenta dels bogadors de Baix Mar, que és la Maria del Mar Martínez. Maria del Mar, bon dia.
8: Hola, bon dia.
7: Que la tenim una mica empiucada, però això no ens pot acompanyar en persona, la tenim per telèfon.
0: T'has encostipat el dia de l'eclipsi, que no podràs sortir a veure'l, doncs?
8: Bueno, intentarem sortir igualment.
0: Quina veu?
8: A veure com va el dia, sí, amb una miqueta.
0: Amb mascareta, tu t'aprens alguna coseta, eh? Alguna bassa per la farmàcia i amb mascareta i cap
8: a... Sí, mascareta i ulleres, sí.
0: Fa ràbia que justament et passi això el dia de l'eclipsi.
8: Sí.
7: En quin moment, Maria del Mar, en quin moment vau decidir embarcar-vos per veure l'eclipsi? I en quin moment us vau envalentonar i vau dir hem de fer alguna cosa i veure'l des del mar?
8: Bueno, vam considerar que com que era una ocasió bastant especial, perquè això, diguem que no es dona cada dia, vam pensar que quina millor manera de fer-ho que compartint, que fent-ho amb l'esport que ens agrada i compartint-ho amb la gent, amb la resta de companys de l'associació. Llavors vam decidir muntar aquesta sortida.
7: En principi és reservada per als socis. Ja sabeu quan sereu avui? Quantes barcades muntareu?
8: Sí, està reservat als socis i de moment sortirem dues tripulacions. Unes 18 persones sortirem.
7: Teniu constància d'altres embarcacions que també hagin decidit sortir d'avui des del port de Torredembarra? Perquè la seu dels bogadors està al port de Torredembarra. No sé si esteu en contacte amb gent que tingui barquetes per allí i que us hagin dit, mira, nosaltres també farem el mateix.
8: Bueno, si no ho tinc mal entès, els Orsapop, que són els de la vela llatina, també sortiran. I llavors també imagino que embarcacions privades, jo crec que avui hi haurà bastant de tràfic a dins del port.
7: Sabeu ja quina distància haureu d'anar mar endins per tenir aquesta distància suficient per tenir angle de visió per veure l'eclipsi?
8: No ho hem calculat exactament, perquè la nostra idea és que sortirem bastant aviat, sortirem cap a les 6:30 de la tarda, tirarem mar endins, la idea que teníem una mica és tirar cap a la zona del biòtop, però clar, depèn de la visibilitat que tinguem amb les muntanyes de fons. Llavors la idea és tirar mar endins i quan trobem un punt que creiem que serà l'adequat, allí pararíem.
7: A principis de maig es van donar aquelles dates en què hi havia la mateixa disposició del sol que hi haurà avui, que va ser com el moment de proves per l'eclipsi. No sé si com a bogadors també vau fer proves aquell dia per veure des d'on ho podríeu veure, o aneu una mica a l'aventura?
8: Nosaltres anem a l'aventura, sempre anem així. Ja no, per no canviar les tradicions, ja.
0: És el millor, és el millor. Prendreu entrepans,
8: sí, sorpresa,
0: alguna cosa, no? Prendreu una mica de pícnic o això ja després...
8: Bueno, ho farem després. A l'arribar al port farem una mica de pica-pica de germanor.
0: Molt bé, que bé.
7: Escolteu, tothom està avui molt pendent del temps, si hi haurà núvols baixos en aquesta hora del capvespre, en el moment de l'eclipsi, però vosaltres heu de tenir en compte un altre factor, que és l'estat de la mar. Quines previsions hi ha per avui?
8: Bueno, en principi tindrem bon temps i tindrem bona mar. L'únic que sí que ens han avisat els pescadors més antics que anem al tanto, perquè en el moment de l'eclipsi, com que hi haurà aquesta baixada de temperatura i fa tanta calor, podria ser que entrés un front de vent. I llavors, bueno, seria aquell petit moment que hauríem de tenir en compte això. Però per la resta, en principi, hi ha bona previsió.
0: Doncs mira, una cosa més a tenir en compte, especialment si ho veieu des del mar, hi ha diverses poblacions, sí, que han organitzat activitat o que han organitzat sortir del mar per veure l'eclipsi. Noies, ho hem de deixar aquí. Un altre dia parlarem sobre aquesta associació de bogadors que teniu a Torredembarra, Anna, que la veritat que té la seva història i té molt bona pinta. Farem una entrevista específica.
7: I mobilitzen una gentada, sí, senyora.
0: Molt,
7: i tant.
0: Molt bé. Doncs moltes gràcies per atendre'ns.
8: A vosaltres, gràcies.
0: I Anna Plaza, moltíssimes gràcies des d'on a la Torre, que ho visqueu molt bé. També des
7: una
0: de casa
7: abraçada,
0: vostra. Una abraçada
7: petons.
0: Forta. It's a god-awful small affair. Seguim escoltant re molt de fons i molt ràpidament, un parell de temes de David Bowie que ens han servit per il·lustrar aquestes dues connexions en directe. Estem fent connexions en directe. Starman sonava abans i ara Life on Mars, tot plegat ens du cap a l'espai exterior, perquè ja sabeu que David Bowie també va tenir el seu moment més astronòmic. I la propera connexió ens torna a dur cap a Terres de l'Ebre, en aquest cas un dels punts més emblemàtics, més nítids, més especials per veure-ho, és a Santa Bàrbara. Allà li demanem més detalls a la Tere Giné, la Plana Ràdio. Tere, bon dia.
9: Núria, bon dia, quin programa, això és fantàstic.
0: Gràcies a vosaltres, és fantàstic.
9: Poder anar de punta a punta del territori, poder conèixer com s'està preparant aquesta darrera hora. Nosaltres aquí a Santa Bàrbara també tenim aquí al nostre costat a l'alcalde del nostre municipi. De fet, des de l'Ajuntament és qui s'ha preparat, qui s'ha encarregat de preparar totes aquestes propostes per al dia d'avui. Tenim a Lluís Gimeno i també tenim a Albert Beltrán, que és representant de la Unió Ciclista Santa Bàrbara, una entitat que també s'hi volca al màxim organitzar activitats per aquesta jornada. Pensa, Núria, que Santa Bàrbara és un municipi que no arriba als 4.000 habitants i avui possiblement el doblarem.
0: Sí. És que és un dels punts com a més, no?, que tenim més al mapa per veure-ho a Terres de l'Ebre, diria jo, amb respecte i carinyo cap a totes les altres poblacions.
9: Sí, és un dels punts recomanats. Aquí no hi ha restriccions, la gent hi pot venir, tot i que, evidentment, hi ha també un aforament. Alcalde, sé que a primera hora ja has pogut anar per tot el nostre municipi. Una mica, quines són les sensacions que s'estan vivint? Ahir arribaven i els primers visitants, ho sabem, durant aquests dies, les primeres caravanes. Com ho estem vivint, tot això?
10: Bueno, primerament, com molt bé heu dit, estem al centre de la plana del Montsià. Aquesta plana és un lloc privilegiat per a poder veure l'eclipse i ahir abans va començar a arribar les primeres caravanes, els primers nouvinguts aquí a la població. Hi ha un ambient quasi bé et diria festiu, hi ha un ambient festiu. Aquest matí està els últims preparatius ja de tallar les accessos, de ficar els cartells per als tots els pàrquings que tenim habilitats i la veritat és que se veu la gent amb un dinamisme i amb unes ganes d'acollir a la gent que vingui a gaudir de l'eclipse i també gaudir de la nostra població, perquè Santa Bàrbara som un poble molt, molt acollidor i la veritat és que animem a tothom que encara no tingui el seu lloc definit, perquè pensem que, com molt bé heu dit, és un dels llocs privilegiats perquè està al centre d'una plana, no tenim cap tipus de barrera que ens limite i a la vegada està força, força ben comunicat i d'activitats crec que complirem en les expectatives per a tota la gent fins a ben arribada la nit.
9: De fet, tenim una esplanada habilitada per a tota aquesta gent que vindrà i també el poliesportiu municipal Josep Bertomeu, on s'acolliran diferents activitats, un sopar de pa i porta. Hi hauran diferents propostes per a que la gent arribi, pugui gaudir d'activitats després de l'eclipse i pugui marxar també d'una manera escalonada.
10: Sí, de fet, o sigui, no solament pensem en les activitats eclipse i post-eclipse, sinó abans de l'eclipse. O sigui, també tenim un dispositiu a dintre del polideportiu, que són les nostres piscines, que la veritat tots pensem que tenim les millors instal·lacions, però sí que podem dir que Santa Bàrbara té instal·lacions per a gaudir durant tot el dia molt, molt importants dintre d'aquí el territori. La veritat és que després tenim un sopar de pa i porta, en el qual totes les entitats de la població que han volgut col·laborar fan una petita etapa de degustació per a poder passar. Després també agrair en especial a la Unió Ciclista, que també ens ha organitzat dins del recinte mateix de les piscines a la gespa unes activitats de ioga i faríem el tancament amb una festa al ball, un ball de festa major.
9: Sí. Mira, precisament la Unió Ciclista Santa Bàrbara és una de les entitats d'aquí del nostre poble més participatives i han preparat una sortida en bicicleta, una alternativa per veure aquest eclipse des d'un lloc diferent.
11: Sí, hola, bon dia. Des de l'Ajuntament se'ns va proposar una activitat addicional per poder formar part d'esta diada tan especial i el que han fet ha sigut preparar una pelada molt, molt assequible per tothom, són uns 15 quilòmetres, és una ruta circular on passarem per diferents punts de l'antiga Via Augusta, tindrem diversos punts d'observació de les oliveres mil·lenàries i a partir de d'aquí farem cap al Molí Vallès, on tenim preparada una esplanada, on des d'allí podrem gaudir de tot aquest moment espectacular de que, forma, que serà l'eclipse. Des de l'esplanada que hem escollit, és un punt idíl·lic perquè podem veure tot el massís dels ports i no tenim cap obstacle que ens impedeixi la visualització d'este fet.
9: D'este esdeveniment tan important. Per cert, hi ha gent, hi ha municipis que han exhaurit les ulleres. Jo sé que vosaltres heu anat repartint ulleres, però també n'heu reservat unes quantes per aquesta nit, per si algú arriba sense ulleres per veure l'eclipsi.
10: Sí, el contingent d'ulleres que ens va subministrar la Diputació, el qual agraïm immensament, que vull dir que és molt, molt d'agrair la implicació que ha tingut per tot aquest tema de les ulleres. Nosaltres, en un principi, l'Ajuntament va fer un repartiment per a el que seria la població local mitjançant els empadronaments. Després, també, per a dinamitzar molt el comerç local, se'ls va donar una sèrie d'unitats a tots els comerços perquè ens ajudessin en el repartiment i també els ajudessin també a la seva funció comercial. I a la vegada, des del primer dia, vam conservar un contingent d'unes ulleres, que podríem estar parlant d'unes 500 ulleres, que pel que estic veient a dia d'avui és com or, que hi haguen ulleres disponibles, i nosaltres per a última hora, per a repartir el punt d'observació, tenim més o menys aquest contingent encara de 500 ulleres.
9: Anem a acabar. Suposo que vosaltres també ho esteu vivint amb nerviosisme, però amb aquesta il·lusió que tothom estem vivint, no? Amb aquestes ganes.
11: Molt contents, molt orgullosos i amb moltes ganes de que la gent hi pugui participar i s'endugui un bonic record d'esta experiència, que és el que han volgut formar part aquí, a les nostres terres i, sobretot, aquí a la nostra població de Santa Bàrbara. Sí,
10: sí, realment l'expectació és màxima, però no voldria acabar dient que l'alcalde no ha muntat, com si diguéssim, l'eclipsi, sinó que ha tingut un equip de molta gent professional, en els quals són els treballadors de l'Ajuntament, que són ells qui han fet possible que a Santa Bàrbara sigui un èxit l'eclipsi aquesta tarda.
9: Sempre que no tinguéssim núvols, Núria, ja ho veus, també estem pendents
0: sí.
9: del temps.
0: Bé, i una cosa més, per aquí al Montsià, jo diria que teniu molts mosquits molt actius. Hem de venir, una de les proteccions per aquesta nit serà també...
9: No. Núria, això no. Més a la zona, més a la zona del Delta, això és sí, més a l'interior, no més a la plana. Aquí no n'hi ha tants, o no n'hi ha, quasi gens.
10: La plana no tenim mosquits i això, la veritat, que dintre de les Terres de l'Ebre és un punt molt, molt a favor.
9: És una cosa important a tenir en compte, Núria, gràcies.
0: És una petita illa, molt bé. Moltes gràcies, companys. I Tere Giné de la Plana Ràdio, una abraçada forta i passar molt bona nit avui.
9: Una abraçada, et seguim.
0: Ai, que hem parlat de l'eclipsi des de molts punts de vista, però sempre dins de l'àmbit científic. Portem de setmanes explicant-vos, doncs, en fi, des de l'àmbit científic jo diria que n'hem parlat des de totes les maneres que es pot tractar. El que no hem explicat tant és que darrere dels eclipsis hi ha tot uns rituals, unes tradicions mil·lenàries, fins i tot, que desperten el nostre costat més màgic. Jo crec que si algú ens pot explicar en què consisteix la màgia dels eclipsis, és el Manel Ferrer, el company de Premià Mèdia. Manel, bon dia.
12: Bon dia,
0: una
12: Núria,
0: mica bruixot et veig jo, tu, eh?
12: No ho sé si tant. És veritat que sou bastant creient d'aquestes coses, però avui qui ens ho explicarà bé, perquè jo al final som una mica com la Barbie, que cada dia tenim una professió diferent. Doncs avui la nostra experta, que sí que en sap moltíssim, és l'Helena Guitart, que és artesana de cera d'abella i, a més, també creadora de peces rituals. Helena, com estàs? Bon dia.
13: Molt bon dia, Manel.
12: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa a la tarda o la nit d'avui?
13: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava fosc. Es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i, bueno, crea aquesta inquietud.
12: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
0: Volem foto,
12: sí,
0: també.
12: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
13: Bueno, jo treballo la cera d'abella, i aquí podeu veure pues, el meu, la matèria prima, cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
12: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre, i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
13: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
0: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta allò... M'agrada.
12: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa, no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
13: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
12: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
13: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, eh? I ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
12: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
13: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
12: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
13: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
12: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
13: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què estan, que tens nous propòsits i vos, pues això. Fer una mica... Mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
12: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades.
0: De
12: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
13: L'11 i el 22.
12: Sí. 11 i 22.
13: Sí.
12: Molt bé.
0: Ah, per què?
13: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, i no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
12: I fins que s'apagui, eh?
13: Fins que s'apagui.
12: Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
0: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
13: I avui és un dia...
0: Clar que sí.
13: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, doncs ja crees una energia que, bueno, que arriba on té que arribar.
0: L'11 i el 22.
12: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjant moltes cosetes i molts secretets.
13: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar pues, on estaré el cap de setmana i bueno, la web i el que faig una mica, conèixer.
12: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle, bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps doncs, per invocar i per potenciar coses.
0: Ens ho apuntem. Manel Ferrer, des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
12: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
13: Gràcies a tu.
0: I ara sona música. Hauria de sonar música, sí, perquè tenim protagonistes musicals. I és que amb les moltes connexions que estem establint durant tot el matí i tots aquests dies, en parlem de l'eclipsi, des del punt de vista, doncs, això, de diferents associacions... Però és que aquesta nit, en els molts descampats que hi haurà a tot Catalunya per veure l'eclipsi, descampats dic perquè una mica la fotografia que estem, que ens estan transmetent, les diferents connexions que ens arriben, doncs s'ha d'amenitzar. És un descampat en què normalment no hi ha rei, avui s'ha d'omplir d'activitat perquè s'omplirà de gent. I part d'aquesta activitat la posaran grups de música. Avui hi haurà actuacions musicals i d'altre tipus, doncs que també cal tenir en compte, no? I que és una oportunitat pels grups i una festassa que farem de tots plegats. Això és el que passarà, per exemple, a Valls, i en aquest sentit connectem amb l'Eric Rosique de Ràdio Ciutat de Valls, que ens en dona més detalls. Eric, bon dia.
14: Doncs molt bon dia, Núria. Doncs ens trobem ara mateix al carrer Blanquers de Valls. Som al Solà, on aquí dintre de poques hores 5.000 persones veuran l'eclipsi solar. L'Ajuntament de Valls, que ha escollit aquest terme per poder gaudir de l'eclipsi. A poques hores ja està tot muntat, els estands, també l'escenari per gaudir d'aquest fet natural que ens regalarà en aquest cas l'eclipsi. I nosaltres que som amb dos dels grups que actuaran després que haguem gaudit d'aquest eclipsi solar total. En aquest cas, parlem tant amb els Fenya Rai com també el grup d'Estilats, i en aquest cas saludem el Jordi Jubany dels Fenya Rai. Jordi, com estàs? Molt bon dia.
15: Hola, bon dia. Pues molt bé, molt bé, molt bé. Esperant l'aconteixement.
14: I
15: bé.
14: També estem amb el Josep Loren del grup d'Estilats. Josep, també molt bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres per tenir-nos aquí i haver-nos citat.
14: Escolteu, poques hores a que comenci aquest gran esdeveniment, en teniu moltes ganes. Què significa també, perquè actuareu després de l'eclipsi, una mica com teniu aquestes sensacions?
15: Home, sí, a veure, ganes moltíssimes, també una mica de nervis, perquè és una cosa, bueno, com a mínim nosaltres, és una cosa que no fem habitualment. Ja ens agradaria tocar sempre davant de 5.000 persones, però no és el cas. I bé, i molt emocionats, a veure què passarà, vull dir, d'entrada, pel fenomen en si, i després perquè aquí s'aplegarà un tipus de públic, encara no sabem massa bé, és polifamiliar, gent jove, gent gran i tal, i a veure com els hi podem fer passar una bona estona i com podem allargar la festa.
14: Josep, també, sensacions també d'actuar també davant de 5.000 persones aquí a Valls.
16: Sí, home, això imposa. I ara que estem aquí al Solà, on es farà, encara es veu més gran, imposa més. Però la veritat és que fa il·lusió que et citin i que comptin amb tu per tocar el teu poble en un esdeveniment com aquest que no passarà, bueno, que no passarà mai més, bàsicament no el veurem. Perquè fins d'aquí un segle no crec que ho veiem. I aviam si el públic rep bé la nostra proposta, que al final és una proposta familiar, que crec que és el públic que tindrem aquí. I ja ho anirem animant. Si al final la gent també vol festeta, ja veurem a veure com ho fem.
14: Clar, com tindreu, no, aquesta sensació de tocar després d'haver viscut un esdeveniment tan, no, tan potent a nivell emocional? Perquè és això, no? Que el dia de cop es faci de fos, després es torni a fer de dia, és una mica, no? Com actueu, no, després de tenir aquestes sensacions?
15: És que, clar, és difícil de dir, perquè bé, d'aquí unes hores passarà això, ho veurem, no ho hem vist mai i no ho tornem a veure mai més, i després pujarem i agafarem el micro i teòricament farem el que sempre fem, però ja veurem què passarà, què sortirà, no ho sabem. Mm-hmm.
14: En aquest cas també el mateix, no, Josep? A veure què passarà, sí. I sobretot que la gent tingui aquestes ganes, no?
16: Jo crec que celebrar-ho música és algo molt maco, vull dir, jo ho veig com una cosa ancestral. Abans devien veure aquestes coses i devien dir són els déus que ens castiguen, sí, a saber. I, doncs, bueno, nosaltres sabem el que passa i ho celebrarem, un esdeveniment únic amb música, que és el que més ens agrada. Per tant, crec que és espectacular.
14: Escoltem de fons també algunes de les màquines, aquests preparatius, al final, no? Què us sembla l'espai? Perquè és això, no? Sorprèn una mica, impacta una mica, perquè és el polígon industrial de Valls, també és una zona molt emblemàtica per la ciutat, perquè moltes persones venen aquí a treballar cada dia, però no dona la sensació, no?, que estiguem al polígon.
15: No, realment és un espai molt ben triat, perquè, o sigui, la gent que estigui mirant l'eclipsi realment estarà d'esquena el polígon, i la imatge, o sigui, el paisatge que es veu, diguéssim, per on realment veuran l'eclipsi, és totalment rural. És a dir, si portéssim una persona aquí i la giréssim, diguéssim que està al mig del camp i que no hi ha cap polígon, s'ho creuria, realment. A més, és un lloc molt ben triat perquè és privilegiat, es veu tota la carena de muntanyes i amb una claretat bestial. Si tenim sort que n'hi ha núvols i tal, penso que serà molt bonic, la veritat.
14: A més, això ho comentàvem abans a fora de micros de l'entrevista, no, Josep, que es veu aquestes muntanyes de la Mussara, que hi ha aquest queixal que es veurà, sí. Es veurà l'eclipsi, per tant, és un molt bon espai.
16: En teoria queda just per damunt o sigui, quan sigui l'eclipsi total, quedarà per damunt d'aquest queixal, esperem que no faci núvol, que es pugui veure clar, i en teoria des d'aquí hi ha molt bona visibilitat. És el que diu el Jordi, que no sembla que estiguem a un polígon amb aquest solar, és un ambient supernatural. De fet, jo és que ja estic notant com vibes de festival, està molt xulo, la veritat. I bueno, esperem que tot vagi bé, que es pugui veure l'eclipsi i que la gent gaudeixi de la nostra actuació.
14: Mm-hmm. Doncs ja per anar acabant, una mica el missatge, no?, per la gent de Valls que vulgui venir, però també hem de recordar que altres municipis també ho fan, no?, amenitzant aquest eclipsi amb música i sobretot això, no?, reivindicant que no només sigui un dia per només veure l'eclipsi, sinó també per estar acompanyat de la família, per gaudir d'aquest dia i sobretot també amb bona música.
15: Doncs sí, a veure, la gent de Valls, suposo... Bueno, jo, em consta que ja hi ha un munt de gent que té entrades i que la cosa té moltes expectatives. Simplement demanar-los que pel tema de desplaçar-s'hi i de venir fins aquí prenguin una mica de paciència, perquè estem parlant d'una quantitat de gent molt important. I res, i que després entre tots a veure si aconseguim fer doncs, una festeta on tothom s'ho passi bé, si se senti bé, i passar unes hores divertides amb música, havent vist l'eclipsi, i en fi, en famílies o en grups de joves, com sigui.
14: Josep, també un altre missatge, no?, per la gent de Valls i també per la gent que pugui gaudir d'aquesta jornada.
16: Que vinguin a gaudir-ho, que és una cosa única que no es tornarà a repetir, que no, per nosaltres és un privilegi poder-ne formar part i per ells, suposo que com a públic, espero que també, i que s'ho passin bé, que tinguin compte amb el que diu el Jordi, amb els accessos i tot, que serà molta gent i volem civisme, que tothom es comporti i sobretot que segueixin les precaucions de seguretat que s'han de seguir per mirar l'eclipsi. Les ulleres, sobretot, i el que diguin, que jo tampoc en sóc expert, però el que em diguin faré, o sigui que seguim les normes i tot anirà bé.
14: Doncs Jordi Jovany, dels Finyarre, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: A vosaltres, moltes gràcies.
14: I també al Josep Loren, del grup d'Estilats. Moltes gràcies i molt bona sort també per actuar aquesta nit.
16: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: I gràcies també a Eric Rossi, el company de Ràdio Ciutat de Valls, per apropar-nos des de la capital de l'Alt Camp. Doncs com serà també aquesta nit màgica. Em falta una connexió encara, un darrer apunt que ens arriba en aquest cas des d'Altafulla. Des d'Altafulla i a ritme de Pink Floyd, Eduard Virgili, bon dia.
17: Bon dia, Núria. Amigues, ja et molt bé, eh? Jo m'he posat avui la samarreta de Dark Side of the Moon de Pink Floyd amb aquest eclipsi que ens acompanya ara mateix de fons, eh?
0: Toma, ja. Vas a bitllat. T'has posat una samarreta específica.
17: Home, clar, bueno, està tot preparat per avui. O en vies de preparació, com per exemple el lloc on ens trobem nosaltres ara, l'era de l'Ixar, l'era de l'Isidrot, coneguda també com l'era dels castellers d'Altafulla, perquè aquí hi ha una gent, el col·lectiu d'Astrogaià, que està muntant telescopis ara mateix ja en vista del que passarà avui al vespre. I qui comparteix una estoneta amb nosaltres és l'astrònom Àlex Pereira, que lidera, que coordina aquest col·lectiu. Àlex, bon dia, benvingut al programa. Com estàs? Hi ha nervis o què?
18: Bon dia, sí, hi ha nervis, sobretot per si es posa núvol. Que estem amb això una mica acollonits, sincerament, perquè cada dia al vespre ha estat bastant tèrbol i bueno, esperem que avui el temps es porti i puguem veure un eclipsi com cal.
17: Esperem que sí. Toquem fusta. Escolta, per què esteu muntant? Què tenim aquí al davant nostre?
18: Mira, a Astrogaià som un grup de gent de la zona, d'aquí d'Altafulla, Torredembarra. Aquí tinc el Francesc i el Joan i el Tomàs, que acaba d'arribar. I el que volem fer avui és enregistrar l'eclipsi amb el que s'anomena llum total, que és el que nosaltres mirem, veiem quan mirem el sol, diguem. I també volem fer un vídeo una mica especial enregistrant l'eclipsi amb la banda d'absorció de l'hidrogen, que es diu. Que això és aquestes fotos que surten de la NASA, diguem, on es veu l'estructura de la superfície del Sol. I es veu quan hi ha una ejecció, es veuen les taques solars com a molt...
17: Per tant, això no és un simple telescopi. Aquí hi ha molta més tecnologia.
18: Si hi ha més tecnologia, el que veuràs és... aquí hi ha una muntura, la muntura és robotitzada, la muntura el que farà és seguir sola el sol quan la posem a estació, que esperem fer-ho ara sense morir de la calor. I llavors aquí veieu un tub amb un enfocador automàtic, que és també robòtic, i un filtre que el que fa és, per una banda, absorbir la calor, perquè clar, un telescopi és com una lupa. Llavors aquest filtre el que fa és intentar rebutjar la calor del sol i també filtrar només una banda de l'espectre visible, que és la banda d'absorció de l'hidrogen, la banda alfa que es diu, I després aquí veuràs una càmera amb la qual intentarem enregistrar l'eclipsi durant el seu procés.
17: Avui molt important tot això dels filtres. Per aquella gent que ens estigui escoltant i digui jo surto amb la reflex o amb el telèfon mòbil, compte perquè podem acabar engegant a rodar la tecnologia, els aparells amb els que avui vulguem retratar o gravar aquest eclipsi.
18: Això és molt important i la primera tecnologia és la biològica, que és els nostres ulls. Cal recordar sempre que la màcula no té receptors de dolor i que, per tant, si tenim algun tipus d'exposició al sol amb dolor, no ho notarem fins passat un temps. Llavors, és molt important, per exemple, que si hi ha una càmera que és reflex, aquesta càmera té un mirall i per l'ocular tu veuràs el sol i, en el fons, no deixa de ser una lupa. Llavors, sempre que pensem en un telescopi o una càmera, cal pensar que és, en el fons, una lupa. I tothom sap què passa quan posem una lupa i un paper. Doncs quan posem una lupa i el sensor de la càmera es cremarà o tindrà algun tipus de dany. Si ho posem a l'ull, l'ull es cremarà. És el mateix que una lupa.
17: I ens serviria com a filtre, per exemple, agafar unes ulleres i posar-les just al davant de l'objectiu? O això no funciona?
18: A veure, el que generalment es fa és agafar una làmina, que és del que estan fetes les ulleres. Aquestes làmines les venen, són unes làmines en tamany foli, tu les pots retallar exactament pel diàmetre de l'objectiu, i això llavors ja és segur.
17: Ha quedat clar, millor no fer invents estranys i gaudir en primera persona d'aquest eclipsi de sol total amb les ulleres que toca i vigilant en la tecnologia més poderosa que tenim, que és la vista. Àlex Pereira, gràcies per aquesta estoneta amb nosaltres. I que no hi hagi núvols.
18: Moltíssimes gràcies a vosaltres i disfruteu del show.
0: Eduard Virgili, d'Altafulla Ràdio, moltes gràcies per acostar-nos també la vibra i tota la part tecnològica dels visors, dels telescopis, que també seran protagonistes d'aquest tipus de tecnologia aquesta nit. Moltes gràcies, Eduard. Una abraçada.
17: I tant, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: Una abraçada. Volem fotografia també de l'Eduard, els telescopis i sobretot la samarreta de Pink Floyd. Vinga, va, que anem tancant el programa i ho fem amb una darrera connexió, si ens ho permeteu, de Ràdio Servei. Volem actualitzar la informació de trànsit, com està la xarxa viària de tot Catalunya, sens dubte, doncs, amb algun punt més col·lapsant, més conflictiu, a causa de la mobilitat per l'eclipsi. Des de Ràdio Sant Cugat, Tina Forés, bon dia de nou.
19: Bon dia, Núria. Mira, a hores d'ara hi ha principalment dues vies afectades en diferents punts. Per una banda, la 2, que hi ha circulació amb retencions per obres a Jorba en sentit oest, també entre Abrera i Castellbisbal en sentit est, i a la 2 l'accés a la P7 a Martorell en sentit sud. Pel que fa a la P7, és la via que actualment té més afectacions. Se circula amb congestió entre el Papiol i Sant Cugat per un accident amb un carril tallat i amb retencions a l'alçada de Castellbisbal, Castellví de Rosanes i Subirats, tots aquests en sentit sud. A la mateixa via, també en sentit nord, circulació amb retencions a Sant Sadurní d'Anoia amb un carril tallat per obstacles a la via, i continuen les retencions a l'alçada de Tarragona, també amb un carril tallat en aquest cas per reparacions de danys a la via.
0: Doncs és la informació d'última hora, l'actualització de la nostra xarxa viària a la qüestió del trànsit, que també és un dels punts que tenim. A part de mirar el cel per saber la climatologia, també estem molt pendents de les carreteres. Ens l'han portat des de Cugat Ràdio durant tot el matí. La companya Tina Forestina, gràcies per la feina que has fet i felicitats. I escolta, re, gaudi molt d'aquesta nit de nou.
19: Gràcies a tu, Núria, igualment.
0: És moment, ara que anem tancant programa, d'agraïments. El sol, que està sent protagonista de la nostra selecció musical, també d'aquesta nit, tot i que ja ho heu sentit, la lluna se'l menja per uns minutets. Ens agrada molt aquest símil. Here comes the sun. Amb els Beatles tanquem i amb l'agraïment a totes les emissores que avui han sigut excepcionalment moltes que ens han participat en aquest programa especial i ens han fet arribar la vibra, no, les emocions del que serà aquesta nit, del que passarà aquesta nit, vespre nit, a nivell de tota Catalunya. Ai, no les puc esmentar totes ara mateix, però sí que l'agraïment va per elles i també per tots els oients que heu estat pendents de l'Obert per Vacances en un dia per nosaltres, crec que per vosaltres també, molt, molt especial. Aina Barbany, des de Cardedeu. Què? Com esteu?
20: Estem molt emocionats.
0: Ah, sí.
20: Ha sigut un programa molt xulo que hem pogut veure, doncs, com es veurà l'eclipsi des de diferents punts de Catalunya i tinc moltes ganes, jo.
0: I això no s'acaba aquí, perquè justament avui hem parlat del que passarà la nit. A la nit passaran coses, Aina, i nosaltres ho recollirem
20: sí.
0: I demà ho acabarem d'explicar. Què hem de fer aquesta nit? Fer fotos, enviar àudios?
20: Ah, exactament, fer fotos des de llocs on sigueu i enviar àudios i que ens expliqueu com heu viscut aquest eclipsi que tant de temps portem esperant, no? I demà ho escoltarem al programa.
0: Demà farem el recull amb totes les vostres impressions, les que ens pugueu fer arribar, que nutriran el programa. Aina Barbany, des de Cardedeu, moltíssimes gràcies, companya.
20: Gràcies a vosaltres, una abraçada i que vagi molt bé l'eclipsi.
0: I per tots els oients de l'Obert per Vacances, també, que gaudiu moltíssim d'aquesta nit màgica. Demà ho recollirem tot plegat.

0: La xarxa de comunicació local. Han passat la...
1: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
2: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
3: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
2: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
3: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
1: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Sortim aquest vespre? Podem anar a veure un musical.
5: Aquest vespre, un musical? A Ràdio Premià de Mar fan la porta de l'escenari, i això és millor que en el teatre.
4: Diumenge a les 10 del matí repeteixen el programa.
5: Anem al teatre.
6: La porta de l'escenari, a Ràdio Premià de Mar. Dimarts a les 10 del vespre i diumenge a les 10 del matí.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores, volíem dir, per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. L'expectació ha disparat les reserves turístiques i es preveu una gran mobilitat amb 23 punts oficials d'observació i uns 50.000 assistents. Per garantir la seguretat, Mossos d'Esquadra desplegaran 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT-112 reforçarà també un 15% de la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. La Generalitat ha tancat els accessos en vehicle als parcs naturals dels Ports i de la Serra del Montsant i també restringeix l'accés a diversos camins municipals del Priorat, el Baix Camp i el Segrià. I pel que fa a la mobilitat, la P7 concentra les principals retencions en aquests moments. Hi ha 5 quilòmetres i mig de cues en sentit Tarragona entre el Papiol i Sant Cugat del Vallès per un accident que deixa també un carril tallat. També hi ha 4 quilòmetres de retencions entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 2 quilòmetres més entre Subirats i aquest darrer municipi. A més, també hi ha retencions a l'accés de l'A2 a la P7 entre Martorell i Abrera i finalment també a Barcelona la B20 que manté 2 quilòmetres de retencions en sentit Nus Llobregat a causa d'unes obres. I també les obres per renovar el paviment de la C32, la Ronda de Dalt, obligaran a restringir la circulació aquest cap de setmana en sentit Llobregat. Els treballs es faran entre les sortides 13 i 14 i comportaran el tancament de 2 dels 3 carrils des de les 10 de la nit del divendres al 14 d'agost fins a la mitjanit del diumenge 16. Un carril quedarà, això sí, obert al trànsit en tot moment. I en pla

0: sinistre mortal que es produeix en aquest mateix punt en només 3 setmanes. El 22 de juliol, recordem, un altre motorista de 30 anys també hi va morir després d'una doble col·lisió. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Vídeo de l'alcalde Rafa Navarro a xarxes socials on explicava tot un seguit de modificacions i millores que s'han adoptat les últimes setmanes en el servei de recollida de brossa per mitigar els problemes de brutícia al voltant de les illes de contenidors. Segons indica, després de negociar-ho amb l'empresa concessionària, el servei ha reforçat les tasques de baldeig, ha sumat un operari als camions de recollida i també s'estan provant uns contenidors amb més capacitat. I a tot això s'hi ha de sumar un reforç en la vigilància contra l'incivisme, perquè, segons anuncia Navarro, al setembre hi haurà més agents a la unitat d'intervenció cívica i s'instal·laran càmeres en les zones més crítiques.
4: S'han incrementat la neteja amb baldeig d'aigua pels carrers de Premià de Mar, s'han incrementat les capacitats d'algunes illes de contenidors, estem provant de forma pilot alguns contenidors de més capacitat. Posem en marxa a partir de setembre, ja s'està tramitant la incorporació de dos nous agents de policia que incrementaran la unitat d'intervenció cívica. Instal·lem càmeres de seguretat amb les illes de contenidors més polèmiques, que tenen més incivisme.
3: La publicació de l'alcalde també serveix per confirmar la intenció del govern de modificar, amb vistes al 2027, l'ordenança que regula aquest servei i que comportarà l'obertura dels contenidors i canvis en la taxa de brossa per tal que la separació de residus torni a ser voluntària, però es penalitzi molt més els veïns que no separin en origen. Penalització econòmica, recorda, que servirà per afrontar els pagaments que es puguin haver de fer si no es compleixen amb els índexs de reciclatge marcats per Europa.
4: Les persones que no creguin en el sistema, que creguin que la targeta no és necessària, que pensin que això és una pèrdua de temps, cap problema. La bossa a dins del contenidor, perquè el contenidor estarà obert. Però Europa ens exigeix que aquestes persones els hi cobrem la gestió d'aquestes escombraries que no reciclen en origen. Per tant, és molt just que qui fa les coses bé pagui menys i la gent que ho fa malament pugui llençar la bossa dins del contenidor, cap problema, però pagui pel servei que no fa en origen.
2: Premià Mèdia, informació.
1: Estàs escoltant?
5: Suficientemente estúpido como para meterte en este lío. Y nosotros lo suficientemente locos para sacarte de él.
6: ¡Ahora!
7: ¿Qué vas a hacer?
8: ¡Recargar!
6: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
8: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es eso?
12: Funky Tracks Radio.
13: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
14: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: Avui a Premià Mèdia fem balanç del Club Hoquei Premià, que celebra, atenció, 40 anys d'esport, també d'hoquei patins, i pel que fa als equips, avui hem de parlar de l'equip màster i de l'equip més 35. Atenció, perquè s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. En parlem avui, fem balanç aquesta temporada i del que vindrà amb l'Alfred Morales, que és el capità del conjunt màster. Alfred, com estàs? Benvingut a la ràdio.
1: Molt bé, Marc, gràcies.
0: Gràcies per venir, que ens fa sempre molta il·lusió poder fer un balanç de temporada i, a més, explicant que ha anat molt i molt bé, no? Si et sembla, comencem per aquest equip màster que coneixes bé, una temporada en què la Lliga va acabar en cinquena posició, però llavors vau poder participar de la segona fase de la Lliga, no?
1: Efectivament. Primer, Marc, gràcies per donar-nos aquest espai al Club Hoquei Premià en aquest any que ara passarem a fer una miqueta balanç, i gràcies per donar-nos aquesta oportunitat d'explicar-nos. Doncs, efectivament, l'equip màster, que està format per jugadors de més de 50 anys, doncs hem participat per tercer any a la Lliga Màster, una lliga que cada any té més equips i, per tant, cada any queda ben classificat, doncs incrementa el premi, no?, en aquest sentit, perquè aquest any ja hi ha hagut 12 equips que han participat. Vam jugar una lliga, la primera lliga regular, que vam quedar cinquens, i després vam accedir a la segona fase de la lliga, que ens ha donat accés a la Final Four. Vam passar unes eliminatòries, vam accedir a la Final Four i hem quedat en segon lloc. Vam perdre la final, però vam arribar fins a les portes. I aquest any, igual al balanç que vam fer l'any passat, que també vam quedar segons, l'any passat només hi havia una lliga regular, amb menys equips, i també vam acabar en segons, i per tant en aquest cas estem molt i molt contents perquè la Lliga s'ha ampliat en equips i nosaltres hem obtingut doncs el mateix resultat. I esperem l'any que ve, aprofitant que arriba el 40 aniversari del club, poder assolir el premi.
0: Que bo. Alfred, si parlem només de la Lliga regular, com ha anat? Quines coses heu fet bé? Què us ha faltat? Ara, de cop, entrarem també en aquesta fase final, en aquesta copa, que us ha fet cada segons, però de la Lliga regular, quines notes en traieu?
1: De la Lliga regular, vam començar... Hem anat de menys a més, i això és el que al principi els partits que vam perdre al principi de temporada ens ha lastrat una mica en no poder assolir les primeres posicions. Però l'equip, el fet d'anar de menys a més, ha fet que arribem a la part important, on es juguen els títols de la temporada, i que haguem donat el màxim en un bon estat de forma, i hem assolit doncs, arribar a la Final Four, que era un repte, i en aquesta Final Four doncs, passar a la semifinal i quedar-nos a les portes de guanyar.
0: Que bo. A ningú li agrada perdre una final, evidentment, però ser-hi ja era un premi, no?, pel que expliques.
1: Efectivament, era un premi. Era un premi perquè ha sigut una temporada més llarga que la de l'any passat, amb més equips i amb més fases, i per tant doncs, sí que ens ha consolidat com un dels equips ja de primer nivell en la Lliga Màster.
0: Què heu fet millor als màsters aquest any que la temporada passada, en aquella segona posició de l'any passat d'aquella Lliga regular? Aquest any, arribant a aquesta final a 4, també anem sumant anys, no? Com ho gestioneu, això,
1: anem,
0: Alfred?
1: Anem sumant anys i...
0: El nivell ha estat igualment alt, vull dir que...
1: Sí, el nivell ha estat igualment alt, anem sumant anys, però també anem sumant experiència, anem sumant conjunció, perquè l'equip fa 3 anys només que roda, i per tant, doncs cada any ens coneixem més, cada any a l'equip ens entenem millor, tant dins com fora de la pista, i això fa que cada any el nivell de l'equip sigui més alt. També els rivals van agafant experiència, cada vegada hi ha més equips, per tant cada vegada és més complicat arribar també a les primeres posicions.
0: I ja us comencen a conèixer també, no? Compte el premià, que Déu-n'hi-do, no?
1: Sí, l'any passat, a més de cada segons, vam tenir el màxim golejador de la categoria en el nostre equip, i efectivament ja coneixen de quin peu calcem, els de Premià.
0: Fantàstic. Com us ho feu també per entrenar? És a dir, com és una setmana normal? Entreneu molt? Entreneu menys del que us agradaria?
1: Nosaltres tenim pista dimarts i dijous, i llavors, al principi, abans de començar la Lliga, que és a mitjans d'octubre, utilitzem els 2 dies de pista per anar entrenant els 2 equips, tant el més 35 com el màster, anem entrenant conjuntament, i ja quan comença la competició, en funció dels dies que jugues a casa o fora, doncs ens anem organitzant, no? És una miqueta setmana a setmana, no? Perquè el més 35, si juga a casa, juga fora, el més 50, juga a casa, juga fora, doncs anem planificant setmana a setmana, i els dies que que queden lliure a la pista perquè juguem fora, doncs entrenem entre nosaltres, i fem patxangues, partides entre nosaltres.
0: T'obliga a estar en forma, també, tenim una bona resistència física, no?
1: Sí, els joves més que els grans, però sí, efectivament, ens obliga a estar en forma.
0: Molt bé. Alfred, tu ets el capità del màster, et preguntem també per aquest més 35, que també s'ha quedat a les portes de la Lliga A, després de classificar-se per la promoció d'ascens. Com els hi ha anat?
1: Per segon any consecutiu. Ha sigut una temporada bastant calcada a l'anterior, han quedat segons en la Lliga regular, havent perdut només 3 partits, per tant, realment ha sigut una supertemporada, però no ens ha donat per l'ascens directe, i per tant ens queda aquesta segona posició que dona accés al play-off d'ascens contra el penúltim de primera de la Lliga A, i hem fet un play-off a doble partit, que hem perdut els 2 partits d'un gol, per tant, ha sigut justíssim. Tant podíem haver perdut els 2 com guanyat els 2 partits, Per tant, una temporada excel·lent de l'equip més 35, cada vegada també més consolidat, i jo crec que l'any que ve serà el nostre any.
0: Serà aquest pas endavant, no? Tot serveix per aprendre la final, també, no? Tant de la final dels màsters com d'aquesta doble eliminatòria, podríem dir, no? Per aquest ascens, i que et quedis a les portes, tot t'acaba sumant, no?
1: Tot, sí, vas assolint coneixement, no? I com tractar aquests últims partits, com treballar-los, com portar-los a terme. Efectivament, tot això ens va portar en experiència aquest any. L'any passat segurament l'eliminatòria va estar més desequilibrada d'ascens, però aquest any ens hem quedat molt a les portes. I jo des d'aquí també felicito els nois, perquè els joves, perquè han fet una supertemporada. El Sergi ha sigut, a més, el màxim golejador de tota la categoria de veterans, de l'A, de la B i de la C, dels tres grups.
0: L'haurem de convidar a la ràdio, també.
1: Per tant, també l'hauríem de convidar a la ràdio, el Sergi.
0: Que ens expliqui els seus secrets com a golejador, i tant que sí.
1: Exacte.
0: He vist també que fa un parell de setmanes, Alfred, teniu torneig de veterans nacional Vicente Pascual. Com va anar això?
1: Sí, vam anar a un torneig... És internacional, a més, perquè va competir l'Andorra. També és un torneig que es fa des de fa uns anys a Sant Vicenç del Raspeig, i llavors el premià per segon any consecutiu ha anat. L'any passat vam aconseguir el títol en aquest trofeig, que hi ha 4 equips participants, i aquest any ens hem quedat a les portes, hem quedat segons, també ha guanyat l'Andorra.
0: Quin any,
1: que
0: de cada segon,
1: un equip molt jove, i efectivament, doncs, hem quedat molt a les portes.
0: Mm-hmm. Molt bé. Avui parlant amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, que celebra també 40 anys, i per tant ho hem de posar en valor, no? 40 anys d'esport, 40 anys d'hoquei, que imagino també que us agafa, com estem explicant ara, en un gran moment de forma.
1: Sí, aquesta temporada celebrarem els 40 anys del club, amb molta il·lusió. Ja estem preparant la nova temporada, hem renovat els 2 equips, els jugadors dels 2 equips, tant del Més 35 com del Màster 50, doncs renovem, que no és fàcil.
0: El complet?
1: Sí, el complet pràcticament renovem, perquè no és fàcil, insisteixo, perquè es juga per les nits, entre setmana, t'has de desplaçar per tota Catalunya, però realment doncs tots els jugadors estem en el projecte, estem amb moltes ganes d'aquest any, sí, celebrar el 40 aniversari i poder guanyar els 50 i poder pujar a la Lliga als més 35, i per tant, en aquest sentit, amb molta il·lusió. Molta il·lusió. Com veus, és un equip que entre el més gran i el més jove ens portem 23 anys. Vull dir que també compaginar això des del punt de vista relacional, i que som una pinya. La veritat és que som una pinya, ens portem francament molt bé, perquè més enllà que som 2 equips, ens veiem molt, entrenem molt junts, anem a sopar pràcticament després de cada entreno i després de cada partit junts. Per tant, és com una família, realment és com una família. I escolta'm, des d'aquí vull agrair tots els companys, doncs, l'esforç i les ganes que tenen, doncs, per portar aquest projecte endavant.
0: Que bo, fantàstic. Com a objectius en aquest 40è aniversari, alguna cosa especial que tingueu a l'horitzó, Alfred?
1: Doncs, mira, ara estàvem pensant en fer, estem treballant en fer unes equipacions que commemorin unes noves equipacions que commemorin aquest 40è aniversari, i a partir d'aquí treballar per pujar a primera divisió els equips joves i per guanyar el màster, i potser de cara a l'estiu, doncs, fer algun torneig aquí a Premià, a les nostres instal·lacions, per poder celebrar-ho també, doncs, amb les famílies i amb el poble, doncs, quan sigui possible.
0: I tant que sí. Al final són 40 anys, no? Això també infundeix respecte, no?, en els rivals. Al final no estem parlant d'un club que acabi de començar, sinó que té tota una trajectòria i té molts anys també d'hoquei a Premià, no? Aquí, evidentment, el vivim molt. També tenim l'hoquei en línia, no?, que és un dels degans de l'hoquei a nivell estatal, però l'hoquei en línia també, l'hoquei a patins també l'hem de posar en valor.
1: Sí, sí, sí, es va fundar l'any 86... Per tant, ara celebrem el 40 aniversari. Dels veterans ja en portem 12 temporades tancades. Ara iniciarem la 13a temporada de veterans del club. Per tant, també som uns dels pioners en la Lliga de Veterans. En la Màster també vam ser un dels fundadors de quan vam veure que hi havia gent de la Lliga de Veterans, que hi havia massa escala d'edat diferent. Doncs vam ser un dels fundadors de proposar a la federació, doncs, aquesta separació, no?, i també per edats, per físic, poder fer que tothom competís, doncs, amb el seu nivell, no?, i per tant, doncs molt contents de tot el que hem fet durant aquests darrers anys i efectivament dels 40, perquè hi ha molts jugadors que estan jugant ara, que van començant el Premià, després la vida els hi va donar voltes, van jugar en altres equips, alguns ho hem deixat i hem tornat, però la idea és això, que hi ha molta gent de l'inici del club.
0: Teniu recolzament també per part de les vostres famílies a casa? És allò de dir diumenge a la tarda, no?, he d'anar a jugar... O...
1: No, és entre setmana.
0: Ah,
1: és
0: entre setmana,
1: sí,
0: d'acord.
1: Sí, els partits són de dilluns a divendres i a partir de les 10 del vespre, perquè com que ens hem de desplaçar per Catalunya, doncs que tothom pugui arribar, tots els equips puguin arribar a destí. I efectivament tenim el recolzament, però és perquè al final són molt, cada setmana pràcticament, si no hi ha partit hi entreno i després de l'entreno del partit doncs anem a sopar, per tant doncs sí, tenim recolzament de les famílies. No venen a veure els partits perquè són horaris complicats també entre setmana, però la veritat és que sí, que tots tenim el recolzament, si no seria complicat.
0: Clar,
1: no?,
0: que sí.
1: I els joves, a més, ara estan tots començant a formar la família. Per tant, ara comencen a ser pares, els més joves, i també tot això ho han de compaginar.
0: Són reptes, però s'ha de fer esport, s'ha de ser feliç en aquesta vida i es pot fer tot, i tant que sí. Només faltaria. Doncs amb l'Alfred, avui parlant d'aquest club hoquei Premià que celebra 40 anys aquesta propera temporada... Què fareu per fer aquest pas endavant i que els segons llocs, les segones posicions, Alfred, siguin les primeres?
1: Doncs més esforç, més entrega, més lluita, més sacrifici, perquè crec que estem molt, molt a prop i ho mereixem. Crec que ho mereixem perquè aquest any, sobretot el mes 35, no ha sigut pitjor que cap equip de la categoria i ni que l'equip que hem fet el play-off. I, per tant, al final són detallets que fan que estiguis... que quedis primer o segon moltes vegades, no?, i polir aquests detalls i il·lusió, cohesió i un grup molt unit que som.
0: Que bé. També és cert que el nivell seguirà pujant, no?, com deies. Aquesta temporada també hem vist que seguim amb el mateix resultat, però també hi ha més equips i el nivell també puja.
1: Sí.
0: De cara a aquest proper any imagino que seguirà la tendència,
1: sí,
0: no?
1: Sí, efectivament. I els equips es van reforçant, perquè hi ha, a l'haver-hi la categoria aquesta més 35, que comença amb 35 anys, molts jugadors que pengen les botes, ara s'enganxen a la Lliga de Veterans, i per tant és gent que no para, i gent jove que no para físicament bé, i que estan acostumats a competir a més alt nivell que la Lliga de Veterans, i per tant, doncs, efectivament, el repte és majúscul, cada vegada és més gran, efectivament.
0: Molt bé, doncs fent avui un repàs amb l'Alfred Morales, el capità del màster del Club Hoquei Premià, a qui felicitem ja per aquests 40 anys d'esport, i tot el que aneu fent, Alfred, veniu a la ràdio i ens ho expliqueu, aquests tornejos, aquestes novetats, i aquest inici de nova Lliga, que esperem que vingui plena de bons resultats. Gràcies, com sempre, per passar per la ràdio, i que vagi molt i molt bé també l'estiu.
1: Molt bé, Marc. Gràcies per l'estona que ens heu cedit aquí a la ràdio i molt bon estiu. I l'any que ve vindrem amb totes les copes.
0: Omplirem de trofeus l'estudi, tant que sí. Alfred, gràcies. Que vagi molt bé.
1: A tu, Marc. Moltes gràcies.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

els semàfors pinten de colors els carrers buits i penso que bonic i que senzill que l'espai i el temps et hagin fet topar just en aquest punt. Són les 7 i 17 minuts del matí i la primera llum del dia travessa la persiana i t'acaricia les pupil·les. Respires. Són diamants, són astres. Els teus ulls són el mapa que sempre em tornarà a casa.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Museu Romà de Premià de Mar mantindrà la seva activitat durant el mes d'agost amb dues propostes familiars que es faran a l'Espai Ferrerons, la sala annexa al Museu Romà, per apropar el patrimoni romà als més petits d'una manera didàctica i participativa. La primera serà diumenge 9 d'agost a les 12 del migdia amb el taller Fem d'Arqueòlegs, en què els participants coneixeran com és la feina dels arqueòlegs, què és una excavació arqueològica i com es va a terme convertint-se en arqueòlegs per un dia. La segona activitat tindrà lloc diumenge 16 d'agost, també a les 12 del migdia, amb el taller Fem un rellotge de sol romà. En aquesta proposta, els assistents elaboraran el seu propi rellotge de sol mentre descobreixen com s'utilitza aquest instrument a l'època romana. Els dos tallers tenen un preu de 4 euros per participant, tant per als infants com per als seus acompanyants, i cal fer reserva prèvia a través del web del Museu Romà.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: El Museu Romà de Premià de Mar es prepara per tot un mes d'agost ple d'activitats. Sense anar més lluny, aquest diumenge en podrem viure una relacionada amb l'arqueologia. Nosaltres ens hem apropat per conèixer en què consistirà i, sobretot, què és el que amaga el subsol de Premià de Mar. Avui ens acompanya l'Ariadna Rodríguez Monfulleda i és tècnica dels Museus de Premià de Mar. Com estàs? Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
1: Comencem pel principi, Ariadna, perquè estem en aquest espai Ferrerons. Quin és el paper que juga aquest espai, que és prou nou, dins de, doncs, de tot aquest cercle del Museu Romà de Premià?
2: Bueno, l'espai Ferrerons és un espai d'acollida del Museu Romà. És un espai on fem els tallers didàctics per les famílies. També tenim una exposició sobre l'arqueologia Premià de Mar, que no es limita al Museu Romà, i també és un refugi climàtic.
1: De fet, deia ara la nostra companya, la Núria, que és un dels jaciments més importants del Maresme, podríem dir segurament que de Catalunya i de tot l'estat espanyol, segurament, no?
2: Sí, és un dels jaciments, doncs, més espectaculars perquè és un edifici octogonal que no té cap igual a Catalunya, com a mínim, i a l'estat hi ha un exemple igual i a Itàlia hi ha un altre, així que és únic.
1: De fet, hem d'explicar a Núria, també, la gent que ens estigui escoltant des de casa, que aquest jaciment romà el va descobrir, o un dels seus descobridors, era un dels tècnics dels museus de Premià de Mar, no?
2: Exacte, era el Ramon Coll, que s'ha jubilat recentment, que era el tècnic arqueòleg i el company del museu que portava el Museu Romà.
1: I com us ho va explicar? Suposo que això és la típica batalleta que segur que us ha explicat en moltes ocasions. Com va ser aquesta descoberta o en quin moment de la seva vida va arribar a trobar això?
2: Bé, això es va trobar en una excavació preventiva. S'estaven fent unes obres d'uns col·lectors aquí, quan s'estava reurbanitzant, la zona, l'any 99, principis del 2000, i bé, ja se sabia que en aquesta zona podien sortir restes i efectivament van sortir van començar a sortir les primeres restes en aquesta època, és quan les va descobrir, i a finals del 2000 va sortir a la planta octogonal, que és el jaciment tan espectacular que veiem ara.
1: Per tant, és una cosa prou recent i prou nova, no? Podríem dir, si ho comparem amb altres jaciments, la descoberta i la posada en marxa és prou actual, no? Prou moderna.
2: Exacte, sí, és prou moderna. De fet, la remodelació que veieu actualment és del 2023, però bé, aquest jaciment té més història perquè l'inici és l'any 69, quan es descobreix la part urbana del jaciment, o sigui, el nucli residencial, i el mosaic romà que ara mateix tenim exposat.
1: Núria, no sé si tens alguna pregunta per la nostra convidada.
3: Ostres, és que sí, mira, tiraré cap a casa. És que clar, aquí de Museu Romà també en tenim, i restes romanes i patrimoni i tot això. Teniu relació amb Tarragona?
2: Bé, tot forma part de... Estan connectats amb una xarxa, sí. I tots els arqueòlegs ens coneixem i, bueno, més o menys, doncs, som del mateix període, així que sí.
1: Per tant, és ja vincle, això, ja vincle.
3: Moltes vegades sí. És això, hi ha xarxa museística, no? No només per museus en general, sinó per activitat. Per exemple, els museus que tenen a veure amb el port acostumen a estar també interrelacionats i, en fi, molt bé.
1: De fet, hem de dir, i ara l'Ariadna ho dèiem fora de micro, que hi ha moltíssima gent que viu a Premià de Mar i no en té ni idea de que això existeix.
2: Exacte, és un gran desconegut. Però bé, a poc a poc, doncs, anem fent reforç de comunicació i anem explicant al públic, doncs, que té un museu i unes restes espectaculars totalment a l'abast i que són visitables durant tot l'any.
1: Molt bé. De fet, tot plegat forma part, la visita que avui estem fent, també aquesta entrevista, d'una excusa per parlar d'una activitat que tindrà lloc aquest diumenge.
2: Exacte. És l'activitat Fem d'Arqueòlegs, que és una activitat familiar a partir dels 6 anys, on els nens i les seves famílies, doncs, han de fer una excavació estratigràfica i han de buscar els objectes que estan excavats, els objectes arqueològics, i apuntar-los en el seu quadern d'arqueòleg.
1: Hem de dir que nosaltres hem pogut veure aquest material perquè ja l'estan preparant, i és de veritat això, és a dir, que cal aquí una tècnica.
2: Exacte, sí, és una excavació en quadrícula, amb les seves eines, amb el seu palatí, amb el seu pinzell, si cal, i amb el seu quadern de notes, que per documentar un arqueòleg és bàsic.
1: Amb tot plegat, parlant del Museu Romà, que el tenim aquí, just aquí sota, perquè està sota terra, per tant, té una entrada gairebé, podríem dir, com la d'un metro, no? És a dir, que hem de baixar cap a baix una miqueta, i no hi ha cobertura, que jo crec que això és un benefici també, Núria, no? Perquè així la gent es desconnecta totalment, sí, sí. I estan totalment fent aquesta visita plena i conscient. Hem de dir que també també és un espai tecnològicament molt ben equipat, no? I de fet tenim aquesta reconstrucció d'aquest jaciment que jo crec que ens posa també de pioners, o si més no, dels primers en el rànquing en quant a tota aquesta digitalització.
2: Exacte. Es va fer... El museu va obrir el 2015 amb una visita normal, o sigui que tu podies visitar el jaciment, però a partir del 2023 ja pots fer la visita immersiva, que tu a través d'un àudio i d'unes pantalles i amb un ambient fosc vas seguint doncs, totes les explicacions que et fa el Dominus i que et fan els diversos personatges per tot el jaciment. A més, ja t'explica molt bé les tres fases del jaciment i amb aquest tipus de museïtzació s'entén perfectament.
1: De fet, Núria, hem de dir que teniu fins un gegant que qui vingui a veure l'Espai Ferrerons està aquí aquest gegant que també surt en ocasions comptades, no? I forma part també de la cultura popular de Premià.
2: Exacte, és el Primulus.
1: Que existeix aquesta persona. Jo, aquest senyor, a mi m'han dit, gent que viu aquí a Premià de Mar, ara potser em dirà la nostra convidada que és mentida, però que aquest senyor es basa en un home real, la vida real.
2: Sí, hi ha un document del segle X que anomena un tal Primulus, un Dominus que es deia Primulus, i que es pensa que aquest nom, que derivat d'aquest nom va arribar el nom de Premià.
1: Doncs fixa't tu si passen coses. Digues, Núria.
3: M'ha cridat moltíssim l'atenció. Estic veient imatges, M'he connectat, i clar, i busques i trobes, no?, Can Ferrerons. Em crida molt l'atenció que sigui això subterrani, perquè estem acostumats a jaciments i a reconstruccions de viles a l'aire lliure, i el fet que estigui cobert, no sé per què és, si és que ja es va decidir així expressament per protegir-lo o simplement l'edifici estava fet i us ho vau trobar?
2: Doncs aquesta és la raó per la qual s'hagi conservat parets fins a 2,5 metres, que és, això és una rara avis, no es troba perquè normalment, clar, un jaciment tan antic es destrueix. Llavors, el fet que hi hagin, que estigui enterrat és perquè el nivell de circulació romà és molt més baix i amb l'aigua de les rieres es va anar cobrint de fang, de terra, i aquest fang i aquesta terra va protegir les parets del jaciment i tot el jaciment. Per tant, és una sort que ens ho haguem trobat. Així. I aleshores el que es va fer en la construcció, quan es van trobar les restes del 2000, va ser fer un calaix, o sigui, va ser cobrir-ho per protegir precisament aquestes restes i que no es malmetessin.
3: Escolta, perquè em sembla idea, perquè sembla bastant enorme en el sentit que representa que és el jaciment, o sigui, són les restes d'una vila, i això vol dir, no? Si ho estic llegint bé i veiem bé, vol dir, doncs, tant espais d'ús comú, com serien certes termes, com espais d'habitacle, com també llocs d'enterrament. Veig que heu trobat també ossos.
2: Sí.
3: En fi, que és molt gran i que hi ha molts espais, no?
2: Sí, bueno, aquesta, particularment l'espai que hem trobat, és del segle V. Al segle V aquest espai estava destinat era un pavelló de rebre. Un pavelló de rebre, traduït al llenguatge actual, és una sala de festes.
3: Ah, llavors, mira, ja venies ben vestit, Manel.
1: Sí, mira, veus, al final estava tot lligat.
2: Exacte, era un lloc on el Dominus doncs rebia els seus convidats, hi havia cant, hi havia ball, hi havia banquets, etcètera, hi havia unes petites termes on es podien banyar, on es podien allotjar, i la vila romana, si on residia el senyor, estava més a baix, on es van trobar les primeres restes l'any 69. I bé, el que passa és que al llarg del temps, quan es construeix això al segle V, l'imperi romà ja està caient pràcticament, i quan arriba el tombant de segle, passa d'una sala de festes a ser un lloc doncs, on es feia vi, on hi havia una premsa amb vi, on s'amagaven les dòlies, en les termes es converteix en una habitació, i després la fase ja final del segle VI, segle VII, ja sí que hi ha enterraments, perquè ja s'abandona totalment aquests usos i es torna un cementiri.
3: I tot això que dius són diferents coses. Estrats, en diferents nivells, ho heu trobat.
2: Exacte, sí, diferents fases d'ocupació. Sí.
1: Dues coses, abans que se'ns acabi el temps, molt ràpides, que hem de dir, perquè estem parlant d'aquest taller d'aquest diumenge, però en teniu encara un altre programat en aquest mes d'agost que encara queda, que just estem començant.
2: Exacte, el diumenge dia 16 es farà un taller per construeix el teu rellotge de sol romà. Es construeix un rellotge de sol portàtil. Sí, que això és a més es fa amb una s'imita una rèplica d'un rellotge de sol portàtil romà que es va trobar a Alemanya, i els visitants els podran fer la seva rèplica.
1: Molt bé, i hem de dir també que no és l'únic museu que tenim a Premià de Mar, és a dir, que si algú s'anima a conèixer els museus de Premià de Mar, hi ha més opcions aquí,
2: Exacte. Bueno, ara el Museu de l'Estampació, i el Museu de l'Estampació actualment està tancat, l'estem reformant perquè es pugui tornar a visitar aviat, però també podem conèixer Can Manent, l'espai de Can Manent.
1: Per tant, ja ho sabeu, tenim la Casa de la Festa, tenim també el Museu de l'Estampació, que el tenim doncs preparant-se i modernitzant-se, i aquest museu romà que podeu visitar amb aquestes activitats que avui us hem explicat aquí a l'Obert per Vacances. Per tant, Núria, no tens excusa per venir a veure'm a Premià de Mar.
3: No, sí, he de venir, sí que vindré, perquè jo amb aquestes col·leccions és que m'agrada molt el que estic veient. Escolta, me queda una últimíssima pregunta. De tot el que estic veient, de totes les, no sé, monedes que he extret i que exposeu individualment, o restes d'ossos, no?, de persones enterrades i tot això, o ceràmica, hi ha alguna peça que sigui extraordinària, important, que sigui la joia de la corona? Sí.
2: Una de les peces més importants és el miliari. El miliari eren les fites que marcaven les distàncies entre el punt on ens trobem fins a Roma. I estaven al llarg de la Via Augusta, que aquí doncs, ara s'ha convertit en el camí del mig. En tenim un. A Catalunya només sabien, per aquesta zona s'havien trobat tres. Un era Arenys, que es va trobar fa molts anys i es va desaparèixer. L'altre està a Vilassar de Mar i encara es conserva. I l'altre és aquest.
1: Doncs mira, som exclusius també en això.
2: Del Maresme. Sí, a Tarragona sí que en tenen. A Tarragona en tenen molts.
3: Nois, doncs moltíssimes gràcies. Manel,
1: gràcies
3: per aquest viatge a Premià un dia més. Una abraçada i bon cap de
1: setmana.
3: Gràcies,
1: gràcies, Ariadna, també.
2: Molt bé, moltes gràcies.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Els centres ocupacionals per a persones amb discapacitat del Maresme s'acosten al límit de la seva capacitat. Gestors, familiars i usuaris alerten que cada vegada queden menys places disponibles a la comarca i que caldran nous recursos per poder atendre la demanda. Davant d'aquesta situació, la Fundació Maresme ha posat en marxa una campanya de captació de fons amb l'objectiu d'obrir un nou espai durant el curs 2027-2028. L'entitat preveu que aleshores ja s'hauran esgotat les places disponibles actualment. El director de la Fundació Maresme, Albert Vidal, remarca la importància que les persones amb discapacitat puguin accedir a aquests serveis i adverteix que quedar-se a casa no és gens positiu. Els centres ocupacionals ofereixen una alternativa per al seu dia a dia, amb activitats vinculades a l'esport, al creixement personal i també una activitat laboral de caràcter terapèutic. Per poder tirar endavant el nou espai i ampliar així la capacitat d'atenció a la comarca, la Fundació Maresme calcula que haurà de reunir prop d'1 milió d'euros.
1: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant.

0: ni menys que 1 milió d'euros a tallar del premi a Premià de Dalt, informa el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300, al torrent Santana número 2, l'endemà, com si es tractés d'un núvol que es desplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna. El premi caia a tallar amb una butlleta premiada del millón que deixava, com diem, en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros. Concretament, una butlleta comprada al punt de venda 12.310, al passeig de la Riera número 72. Un agost més, Can 60 exposa a la Sala Premià Art. Manel Ferrer.
1: La Sala d'Exposicions Municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la Sala Municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
2: És un col·lectiu que som a l'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després, durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
1: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 7:15 a 9:15 i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
0: I els esports amb l'Òscar Guardiola.
3: L'AP Premià ja ha fet oficial a les seves xarxes socials la participació de les seves 4 primeres jugadores del Sènior B femení, 3 renovacions i una incorporació. El Sènior comptarà amb la continuïtat de jugadores claus com Emma Guerrero, Alana Garcia i Alegria Cirera, que tornaran a portar la samarreta de l'equip premianenc. A més, des del club han informat de la incorporació d'Aina Chimisanas, una base que ha jugat 3 temporades en el Montgat i farà el salt de categoria amb l'AP Premià.
0: Per últim, la calor continua sense donar treva i avui encara podria augmentar una mica més l'aixafogó, mínimes de 26 graus i màximes de 31, amb ambient plenament assolellat i alguns núvols prims. Núvols, però, que no ens haurien de fer la guitza aquest vespre si volem veure l'eclipsi.
4: Premià Mèdia. Informació.
5: Nova actualització de les obres de l'escola Els Corriols per part de l'alcalde a xarxes socials. Rafa Navarro servia un altre vídeo selfie des de l'edifici del Vora Mar, on recorria les dues plantes a la futura escola per consignar els progressos que s'hi estan fent en tots aquells elements constructius i equipaments en els quals es treballa. Així, Navarro destaca que els sostres estan pràcticament acabats i per sota el sistema de climatització, que ja s'està posant la fusteria i vinilant els terres i que s'ha començat a pintar. A l'exterior, l'alcalde assenyala que han començat els treballs al futur pati del centre, que també estan a punt d'iniciar l'arrebossat final de la façana i que s'està instal·lant el sistema d'ancoratges que sostindrà la pèrgola que donarà ombra a la planta baixa de l'edifici. Escoltem Navarro, que es congratula que la feina continuï al ritme adequat perquè l'escola pugui obrir aquest setembre.
6: Vam avançar tot el que podia passar aquesta setmana i ara us demostrarem tots els avenços. Estem a la planta de baix i, com veieu, el sostre està completament acabat. La fusteria ja s'està posant en marxa, tal com us va dir, i veieu també les plaques de vinil, ja s'estan acabant fins i tot de vinilar els terres i les parets. I fins i tot s'està fent ja el pintat amb algunes de les aules. I per tant, una bona avançada més que s'ha fet durant aquesta setmana per arribar en temps i forma, tal com hem dit sempre i tal com passarà al començament de curs.
5: També ens diu Rafa Navarro que, en paral·lel a aquests treballs, el nou equip directiu del centre ja s'ha comunicat per correu amb totes les famílies matriculades per al curs 2026-2027.
4: Premià Mèdia. Informació.
7: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques d'avui i de sempre.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Ona Maresma. Des d'on vulguis, a la teva ràdio local.
2: I avui us portem un nou episodi on parlem de llibres amb la Mar Arenaza, qui sempre ens presenta noves recomanacions literàries. Avui ens parla de tres lectures d'autores joves: Encantado Bingo, de l'Anna Corujo, Oxígeno, de Marta Jiménez, i L'amiga que me dejó, de Núria Lavari, tres llibres que conviden a reflexionar sobre la vida, l'amor i també les últimes oportunitats. Endavant.
3: Bueno, doncs parlem de llibres una altra setmana més, com sempre ho fem, amb una bona companyia, amb la Mar Arenaza. Què tal, Mar, com estàs?
4: Salutacions!
3: Avui no són les pulseres.
4: No!
3: Avui
4: no són...
3: quins llibres portes avui? Va, vinga.
4: Val, avui el que volia parlar és d'autores joves que expliquen temes, no? La base de les seves novel·les són temes que podríem dir com molt normals, però ho expliquen d'una manera molt personal i molt original. I m'encanta cridat molt l'atenció.
3: Vale.
4: Sobretot un llibre que es titula Encantado Bingo, que jo trobo que és un títol genial.
3: Bon títol.
4: Genial,
3: sí, sí.
4: Encantado Bingo, d'una autora canària que es diu l'Anna Corujo.
3: Molt bé.
4: Que també el nom és original.
3: Sí.
4: En si és la història de dues germanes, la infantesa de dues germanes, i està narrat de tal manera que cada capítol, el títol de cada... Són capítols molt curts, mal, i cada capítol al costat del títol del capítol corresponent,
3: sí, ja ho veig,
4: consta l'edat de la protagonista.
3: Molt bé.
4: Llavors, doncs, passem de 12 anys
3: a
4: 22,
3: ah, no.
4: 12, val. 7...
3: Molt bé.
4: Val? I està explicat des de la visió de la germana gran. Llavors, doncs, tota la relació amb la seva germana petita, que només es porten 2 anys, la relació amb els seus pares, no?, que són aquests pares adults que encara no acaben de ser prou adults,
3: vale,
4: i això, les conseqüències que tenen amb les filles, i tot amb un ambient molt volcànic i molt especial.
3: La portada,
4: que és,
3: de fet, es veu, no?, que és un ambient volcànic.
4: A les Illes Canàries, no?
3: Deu ser ella amb la seva germana, no entenc.
4: Pot ser, podria ser-ho. Podria ser-ho. Ho publica una editorial que és Receiver Books.
3: Com la pel·lícula.
4: No, com la pel·lícula. No, Receiver Dogs, Receiver Books.
3: Puc fer la broma?
4: Sí, endavant.
3: Fer, no? Vale.
4: Please.
3: Hi ha una orella dins del llibre.
4: Hi ha moltes coses a dins del llibre.
3: Me l'has deixat en safata.
4: Doncs sí. I a mesura que vas llegint aquest llibre, que és com molt hipnòtic, perquè entre que vas movent a través de les edats de la germana, saps que estan passant coses, no?, i ho has d'anar com deduint. I parla de temes molt profunds, com és la soledat, la incomprensió, els temes familiars i totes les seves ferides. I ja et dic, ho fa d'una manera com molt original i que m'ha encantat.
3: Dos cosetes. La primera és una coseta que he vist en els capítols, i és que jo crec que s'escapa una mica l'estructura bàsica del llibre, perquè
4: sí,
3: els títols em sorprenen que són en minúscula, tots.
4: Els títols són en minúscula. Quan parlen els protagonistes, les protagonistes, és usats, perquè no és que hi hagi guions que marquin el diàleg, sinó que o està en cursiva, o està dins de claudatos,
3: vale,
4: o són frases que estan subratllades, en el cas que parla la germana petita. O sigui que és tot un conjunt entre el títol, l'edat de la protagonista, els capítols curts, i aquesta manera que fa pensar que tot és com un diàleg interior, o tot és com un record que la protagonista va com rememorant a través d'aquestes pàgines. I per això m'ha semblat com molt original, el tema és profund, i m'ho he passat molt bé.
3: Molt bé, doncs,
4: molt bé, mira, molt interessant.
3: De fet, tenia una pregunta relacionada amb aquest llibre, però no sé si els altres llibres van relacionar-se també amb autors joves.
4: Sí.
3: Llavors la pregunta te la faré al final, així
4: acabarem. Amb autores, sí.
3: Perfecte.
4: Un altre títol que també em sembla com prou interessant és de la Marta Jiménez Serrano, i que es diu Oxígeno. I aquest és, parla, és una situació que ella va viure, que es va quedar, o sigui, una mica més, i mor per una fuga de diòxid de carboni a casa seu. I llavors, doncs, és tota aquesta reflexió, no?, entre que ben bé la vida vivim com si fóssim immortals.
3: Sí, sí.
4: I tot és com que, en fi, no hagués de passar mai res.
3: Bueno, això quan tens una edat no gran, no?, entenc.
4: Exacte. I, en canvi, doncs, aquí el que et mostra a través de tota la seva experiència explicada d'una manera molt literària és que no. que tots, no?, pensem d'un filet i que, bueno, que és important tenir-ho en compte.
3: Ara que dius això del diòxid de carboni, poder no és el mateix, però ara recordo haver vist, no sé si era una sèrie o una pel·lícula fa temps, de també d'una escena on hi havia una fuga en una tuberia del, de sí. Crec que era un... No sé si era el... bueno, com es diu allò que hi ha a les cuines?
4: La caldera.
3: La caldera.
4: Sí, solen així.
3: I que això pot provocar, doncs...
4: Sí, que és molt invisible, també, no? Sí. En aquest cas, a ella li va passar de nit.
3: A més, clar,
4: saps?
3: Dormint.
4: Vull dir que, clar, és complicat, sí, sí. I saps? A mi em crida molt també aquesta... Com ella ho explica, no? Com ella... I també llavors va cap endarrere, no? Com va conèixer la seva parella, quan es van enamorar, no? Perquè els hi passen els dos. I, no sé, m'interessa molt aquesta visió que tenen aquestes autores joves d'ara, que t'expliquen les coses... que poden passar, no? Sí. I de més, doncs, d'una manera molt original i que realment, o sigui, la literatura continua viva, hi ha moltes maneres d'explicar, no? I que ara hi ha autores com super, super interessants.
3: Veig que baix té, bueno, un
4: sí,
3: gran text i premis.
4: Sí, té com un guardón, sí.
3: Igual, doncs, per
4: sí.
3: Això deia abans al principi de llibres que han guanyat premis, perquè sí. Tots veig que tenen un... com una espècie de tapa davant que doncs,
4: sí, aquesta, es posa aquesta, la faixa que es diu, sí, no?, on exacte. Remarca, pues, això, en aquest cas, pues, 5 edicions, a l'altre 12 edicions,
3: carai.
4: No? És aquesta manera de...
3: Sí.
4: I que són llibres que funcionen pel boca a orella.
3: Vale.
4: O per clubs de lectura.
3: Vale.
4: I és una manera molt xula, també, doncs, de fer-se conèixer, no? Perquè és una manera com lenta, però molt segura, i que vas a parar a lectors, doncs, que ho aprecien molt.
3: I per què aquest títol? Suposo que fa referència a el que has comentat, no?
4: Clar, sí. Aquesta falta, doncs, de poder respirar, no?, d'una manera tan
3: metàfora,
4: invisible.
3: No? Sí. Una bona metàfora portada sí. a la realitat. No?
4: Oxigen, sí.
3: Sí, sí, amb l'experiència que ha viscut.
4: Sí.
3: Molt bé, doncs,
4: sí,
3: dos
4: sí.
3: llibres superinteressants i un tercer...
4: A mi, perquè aquesta autora m'agrada que... molt i...
3: T'he sí. de dir que només amb la portada saps a què em recorda? No
4: a
3: ben
4: què?
3: Bé, però em recorda un Mondrian.
4: Bueno, clar. Sí, perquè és aquesta línia editorial
3: menys, no?
4: de sí. debate, d'aquesta editorial, que són com temes concrets, curts...
3: Aquests quadres, no?,
4: sí.
3: que són amb...
4: especials,
3: sí. A més, són els colors, bueno, menys el rosa i el blau cel. Els
4: sí.
3: altres dos sí que hi són, en un Mondrian.
4: Sí, sí, sí. Estem parlant del llibre de la Núria Lavari, que és L'amiga que me dejó, Anatomia d'una ruptura.
3: Mm.
4: Però també trobo que és com molt interessant, no?, perquè les amigues són molt importants. I quan en perds una, per lo que sigui,
3: sí.
4: mals entesos, evolucions diferents, trajectòries diferents, realment es viu un dol, és com un dol familiar. I m'agrada molt que ella triï aquest tema, sempre tria temes curiosos per ella. Saps allò?
3: Sí.
4: Coses que dius, ostres, en sèrio, de tot això en podem parlar? I sí, i en podem parlar, i realment te n'adones que realment és un dol. I és un dol molt important quan perds una amiga.
3: No, pell de gallina, eh? És que, de veritat, perquè jo ho he viscut més o menys això, no? I a
4: sí.
3: més, que es digui ruptura en el sentit de que hi hagi gent que sobreposi... Per exemple, és com m'ha passat a mi a la meva vida, que sobreposi la parella abans
4: yeah.
3: que els amics.
4: Yeah.
3: I llavors, quan intentes recuperar aquesta amistat, no funciona, perquè ja fa massa temps que... Doncs, hòstia, m'ha despertat aquest flashback i
4: sí.
3: pell de gallina, quan has dit això, sí, sí.
4: Sí, és que és un tema seriós. Jo, quan ho vaig veure, vaig dir, home, sí, i sí... Totalment sí, vull dir que són temes dolorosos i molt importants. I ella té una manera d'escriure com molt concreta, com molt racional, no?
3: Uh-huh.
4: I també alhora profunda. I realment et toca.
3: Sí, no, a veure, jo que tinc un millor amic que també ha passat per aquests moments, jo bueno, he intentat sempre estar allà com s'ha de ser, no? Com,
4: sí.
3: com tothom ha de ser, no?, en aquests moments, i es nota i allà creix molt l'amistat, no?
4: Sí.
3: Parlo per... Des del meu punt de vista, com podem el teu mar o amb el de tota la gent, no?, que aquests moments són els que fan créixer una amistat.
4: I tant, i són fonamentals, no?, i ens alimenten. I si no fos per això, me l'assumpto.
3: Exacte. Mira, ara que hem repassat aquests tres llibres, jo t'ho volia preguntar, sé que ho has mencionat una mica, no?, però parlem de tres artistes, tres
4: sí.
3: autores joves, no?,
4: sí.
3: que et volia preguntar, tenint en compte que ja ho vam parlar per Sant Jordi, però recuperarem aquesta... no sé què està passant, no?, que ja no es llegeix tant, que ja no es consumeix la lectura,
4: sí.
3: que surtin autors i autores joves, en aquest cas autores, que s'atreveixin a fer obres parlant de les seves inquietuds, que ho podríem fer d'una altra manera, eh?
4: Sí,
3: ho podríem
4: sí.
3: fer en vídeos, ho podríem fer amb cançons mateix.
4: Exacte.
3: Però decideixen fer-ho amb literatura, amb
4: sí.
3: llibres. Creus que no, que no es perdrà del tot, no?
4: Jo estic convençuda que no. Perquè l'escriptura, no sé si us ha passat, però quan tens algun problema o quan hi ha coses que no veus clar, o sigui, ja no dic amb una intenció literària, però el fet de poder escriure t'ordena tant la ment, no? I t'ajuda a veure tantes coses que crec que l'escriptura és imprescindible. I més escriptura, de veritat, vull dir que
3: a boli,
4: amb la mà
3: sí.
4: i a boli i tot, no?
3: Bueno, tothom, a veure, dic tothom, però molta gent té un diari, o ha tingut un
4: és
3: diari,
4: fantàstic,
3: on
4: clar.
3: cada dia apunta coses que li passen, o coses que ha de millorar, o coses que, dic, de bon matí o a l'hora d'anar-se'n a dormir, no? Llavors
4: clar.
3: és fonamental aquest procés, i la gent que fa això, doncs, a vegades s'atreveix a portar-ho un llibre. No?
4: A portar-ho més enllà, i tant. I clar, el fet de... l'estima a les paraules, no? L'estima a l'expressió. És una estima artística, també, no? Com aquell qui s'expressa a través de la pintura o a través de les imatges, en pel·lícules... O...
3: de la música, per exemple.
4: Clar, no? És el teu llenguatge.
3: Uh-huh.
4: Jo crec que això no es perdrà.
3: Clar, jo crec que tothom s'expressa a la seva manera. O sigui, sigui en un art o sigui en una altra cosa, però la gent que ho plasma, no, en un art, jo crec que té un molt de valor.
4: Sí.
3: Sobretot, avui perquè parlem de llibres, però en l'art en general, eh?
4: Sí, és una passada.
3: Molt bé, doncs,
4: una passada.
3: Mira, ens queda poc temps per acabar la... un minutet just, malauradament. Res, aquests tres llibres, per tu, què representen i a qui els recomanes?
4: A mi, per mi, són llibres... interessants, que m'han sorprès, que els he disfrutat moltíssim i que ho recomano a qualsevol persona que vulgui saber què s'està escrivint ara amb autors joves d'ara i que són un futur de que es puguin anar desenvolupant encara més el seu estil i els seus temes.
3: Uh-huh.
4: I em semblen, a mi m'han sorprès i m'han encantat. És... perquè a vegades sempre en reduïm tot a que tot és molt conegut, no? Sempre parlem dels mateixos temes, sempre de la mateixa manera, i aquí et demostra que no. Poden ser els mateixos temes, però explicats d'una altra manera, des d'una altra sensibilitat que realment et colpeix.
3: Molt bé, Mar, doncs moltes gràcies. Has quedat molt bé, eh?
4: Gràcies.
3: Ha sigut espectacular aquest final. És la millor manera d'acabar, podríem dir. Res, Mar, gràcies, i fins la setmana que ve amb més lectures.
4: Sí.
1: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: La coordinadora Preservem el Maresme, conglomerat històric d'entitats ecologistes de la comarca, ha emès un comunicat per posicionar-se al voltant de la presentació fa uns dies per part del Departament de Territori del que s'ha anomenat Conveni Maresme a Mataró, document que recull les actuacions previstes els pròxims anys en matèria d'infraestructures viàries i mobilitat a la comarca. El comunicat ja retreu només començar el departament que, malgrat el pes específic que ha tingut aquesta plataforma en la definició del model viari maresmenc, recorden la lluita per fer gratuït a la C32 o en contra dels vials laterals, no només no se'ls ha cridat mai a participar en la concreció d'aquests projectes, sinó que, a més, s'han hagut d'assabentar del tancament del conveni per la premsa. Més enllà d'aquest retret, el comunicat incideix en una qüestió més transcendent. Consideren que, si bé és positiu que reordeni en general la mobilitat amb l'ànim de pacificar i optimitzar infraestructures, els projectes continuen, diuen, prioritzant el transport en vehicle privat i passant de puntetes sobre les mancances de la línia de tren i la xarxa d'autobusos, cosa que, en definitiva, suposarà perpetuar el model urbanístic i el col·lapse circulatori actuals. En concret, afirmen que si no varia el model urbanístic i la inversió en transport públic continuarà el col·lapse de la mobilitat i l'urbanisme. És per tot plegat que insisteixen a reclamar l'obertura d'un procés de debat interdisciplinari, profund, tècnic i participatiu sobre el futur de la línia de Rodalies, precària i amenaçada per un litoral en regressió, i sobre la xarxa d'autobusos interurbans.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Benvinguts i benvinguts un dia més al nostre podcast Salut i Benestar amb Ioga. Atenció, perquè avui el capítol va dedicat a un d'aquells ítems que cada vegada guanya més importància, tant a nivell social, és a dir, que se'n parla molt, com també a nivell de ciència. Cada vegada més està més demostrat que treballar aquest concepte és molt important per millorar el nostre estat vital i la nostra salut. Avui parlarem de força, i qui millor que fer-ho amb la Mònica i l'Àlex del taller de ioga. Benvinguts. Què tal, Mònica? Com estàs?
1: Molt bé, contenta d'estar aquí i de parlar d'aquest tema, perquè moltes vegades no s'associa el ioga amb la força i tenim molt a dir, i realment qui coneix el ioga sap que la practiquem, bé.
0: Cada vegada, Àlex, se'n parla més, que diuen que fer força s'hauria de practicar 2-3 cops a la setmana, sobretot per millorar la nostra qualitat de vida una vegada que van passant els anys.
2: De fet, els metges ho diuen, ho estan dient molt, i ja voldré matitzar que tan important és la força com la flexibilitat. Són dues qüestions, podríem dir oposades, però són complementàries. El nostre cos és fort i també és flexible. Si els dos pols no estan en harmonia, hi ha disfunció. Però si et sembla...
0: Anem pel principi, sí. Mira, per situar-nos, i si comencem a definir què és la força o què és la força corporal, Àlex, com podem explicar què és?
2: Val, si parlem de força hem de parlar dels músculs. El múscul és aquest teixit, la carn, que té aquesta capacitat de, primer, d'estirar-se, que seria el referent a la flexibilitat, i de contraure's, que seria quan el múscul es fa curt i gran, que aplica força, perquè els músculs estan agafats als ossos. I doncs quan un múscul es contrau, l'os es mou. La força... Què anava a dir ara?
0: Ha marxat del cap, et preguntava justament què és això de la força, i ens deies la importància que té.
2: Avui...
1: Últimament els músculs se'ls està donant molt paper, un paper desconegut fins ara. De fet, es va fer un estudi per veure quin tipus d'exercici millorava més la qualitat de vida i la longevitat. I aquí és quan es va descobrir que la gent que treballava força sortia guanyant. Vale? Llavors van començar a investigar el múscul, i es va veure que el múscul té més paper del que ens pensàvem. És a dir, el múscul, òbviament, fa moure les articulacions, com ens deia ara l'Àlex, però també s'ha vist que és un òrgan metabòlic. És a dir, tenir un múscul entrenat, m'he fet una llista per si no m'ho sé, tenir un múscul entrenat millora la gestió del sucre a la sang. És a dir, ens protegeix de la sensibilitat a la insulina. És a dir, hi ha un punt a la teva vida on la insulina no és tan efectiva i et queda la glucosa en sang, nivells més alts, i és quan pots acabar fent diabetis. Doncs et protegeix d'això, Protegeix els ossos, és a dir, una bona massa muscular el que dona és que l'os estigui més irrigat. Quan jo treballo el múscul, estic també irrigant l'os, i en les dones ens protegeix de l'osteoporosi passada la menopausa, quan hi ha aquesta baixada d'hormones. I en general, quan treballem el múscul, doncs el que tenim és una sensació d'eufòria i de benestar psicològic. Per què? Perquè quan el múscul es contrau i s'estira, quan el treballem, el nostre cervell emet unes substàncies que es diuen endorfines, i les endorfines ens fan sentir bé, ens fan tenir aquesta hormona com de felicitat. Per això, moltes, ara dins de tractaments contra la depressió, contra l'ansietat o tot el que té a veure amb el benestar emocional, s'està prescrivint l'exercici de força acompanyat de l'exercici també aeròbic. Vale? És a dir, hem de mantenir les dues.
0: És a dir, que va més enllà només de vull tenir un cos fort o vull tenir un cos definit o em vull veure bé. És a dir, si treballem la força, estem treballant tot això més enllà d'aquesta massa muscular que dèiem que també amb el pas dels anys es va perdent, malauradament, no? I que hem d'intentar doncs tenir-la el millor possible.
2: Inclús també un aspecte important és el sistema circulatori. El múscul demana molta sang, demana posar a prova el cor, així que podríem dir que cultivar la força muscular també reforça el nostre cor i el nostre estat metabòlic en general.
0: Mm-hmm. Una salut global, podríem dir, no?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: I hi ha un altre tema important, que és que el múscul, com hem dit abans, sosté l'estructura òssia, és el que sosté la postura. I moltes vegades hem parlat ja aquí, amb els anys que portem a Premià Mèdia, de la importància que té una bona postura de cara a com em percebo jo a mi mateixa, de cara a poder respirar, de cara a poder sostenir aquesta presència. Si jo no tinc un múscul fort, sobretot en ioga posem més èmfasi als músculs, que ara se'n parla del core. El core és l'abdomen, les lumbars, el sòl pèlvic, els glutis i els quàdriceps, també els isquios, que és allò que et manté, doncs, ben posat. Quan això està fort, la meva actitud front a la vida és de més seguretat, és de més autoestima, és de més presència. En canvi, quan el múscul em falla, ai, em sento insegura. I és com una informació constant que el múscul està donant al cervell. Estic insegur, no em puc sostenir per mi mateix. I a nivell molt inconscient, allò va calant. Uh-huh. I al final et sents insegura.
0: Uh-huh. Àlex, Mònica, hem sentit a parlar molt de força i que s'ha de treballar en un gimnàs, per exemple, no? Amb pesos o així. Com es fa a través del ioga? És possible treballar la força només amb el propi cos?
2: Oh, i tant. De fet, també hi ha el terme calistènia, que són exercicis que es treballen amb el propi pes, bàsicament, principalment. I, de fet, inclús podríem treballar la força sense cap mena d'exercici, amb la intenció. Ara mateix podem tensar el cos, això que fan els culturistes per mostrar múscul, així mateix ja es podria reforçar, però molt, inclús podríem guanyar volum. Però sí que el ioga té molts exercicis, el que busca, el que et deia abans, força i també flexibilitat, però que posen realment a prova aquesta fortalesa amb el propi pes, com són les planxes que tenim aquí en aquest dibuixet, i que no sols és de braços, també treballa tota la cadena muscular anterior. Els gimnasos, per suposat, tenen la mateixa funció. De fet, hi ha qui treballa amb màquines. Les màquines s'ha de vigilar perquè treballen els músculs d'una forma molt concreta, inclús de vegades aïllada. Els moviments naturals del cos humà demanen la involucració de tota una cadena de músculs. I normalment, quan treballo força d'una part, treballo de moltes altres. Les màquines de vegades aïllen molt, que de vegades interessa per aquests culturistes o per treballar concretament un múscul.
0: Un múscul concret.
2: Però també en els gimnasos es fa un treball de calistènia, treball de...
1: Aquí és important remarcar que quan volem treballar força i no ho hem fet mai, hem d'anar acompanyats d'un professional, ja sigui al gimnàs, ja sigui a ioga, ja sigui en el parc, perquè hem de aconseguir treballar tots els músculs, com deia l'Àlex, de manera harmoniosa. Llavors, abans de treballar, és important que informis a la persona que t'acompanya si tens alguna lesió sobretot d'esquena, perquè aquella pràctica sigui segura. Perquè de vegades ens posem a treballar de manera autònoma i tendim a fer o el que més ens surt, i de manera que ja reforcem el que teníem més fort, sí? I ens costa molt treballar aquell múscul més dèbil perquè no ens surt, ens costa, etc. Llavors, sempre una guia, ja sigui en el gimnàs, ja sigui en el parc de calistènia o ja sigui en qualsevol altra disciplina. Anar acompanyats i informar bé de quin és el meu estat real.
2: I sobretot la progressió. Ha d'haver una progressió. La força no s'entrena de cop. Primer ha d'haver un escalfament i durant unes setmanes treballar amb certa durada o intensitat i així el cos es va preparant. La força, per millorar-la, comporta una microrotura de fibres que després s'han de reparar durant les 24-48 hores després, segons la intensitat, i és important que hi hagi aquest descans i aquesta progressió. Si m'aixequem massa, el cos es fereix, en certa manera, podríem dir-ho així.
1: S'ha de dir que pot ser que surtin agulletes els primers dies, i que és normal, i que si no ho he treballat mai, els 2-3 primers dies, la primera setmana, després aniré baldada i cruixida. ¿Vale?
2: Però hauria de ser...
1: mínim, però passa. És a dir, si jo no he mogut mai, no he fet una contracció, hi ha com adherències, li costa, he de fer massa muscular, tiro d'altres llocs perquè no tinc múscul aquí, llavors faig servir altres parts del cos. Llavors això pot passar. Llavors, sobretot, els dic molt als meus alumnes, no us desanimeu, atrevesseu aquest període on el cos s'inflama, el cos reacciona, perquè després és quan ja comencem a notar els beneficis. És a dir, hi ha com un període de crisi de vegades, no us ha passat mai? Vas al gimnàs per primera vegada i el dia següent no pots ni moure't.
0: Sí, sí, i tant.
1: Ens ha passat a tots, no? Doncs aquí no desistiu. Precisament, si tens aquelles agulletes, estàs construint massa muscular, continua sense lesions i veuràs com la força apareix.
0: Vinga, va, anem al gra. Anem a les postures de força que ens proposeu avui a través del ioga per poder millorar el nostre estat corporal i així també moltes més coses. Estat d'ànim, com deia la Mònica, també, qüestions de composició corporal i, evidentment, també qüestions de salut. Què ens proposeu?
2: Doncs tres exercicis amb els que treballarem, es pot dir, tot el cos. Tota la cadena muscular de tots els costats. El primer que proposem, té un nom de xalabassana, de la llagosta. Una llagosta completa, panxa avall, ens estirem boca terrossa, i és molt simple, la llagosta té una cua que s'aixeca, doncs nosaltres les cames estirades seran la cua que la volem aixecar. Posarem les mans, en aquest cas us proposem una variant diferent a la clàssica, les mans al costat del cos, darrere. Les mans darrere agafades entre dits creuats i panxa avall, de repent aixequem, alcem el cap i els peus i també els braços, fent com una mica d'arc amunt. Aquí estem treballant tota la part posterior des del clatell fins als talons i també afegim els braços. Això es pot fer de forma mantinguda o de forma repetida, alternant amunt i avall unes quantes vegades.
0: Molt bé, aquesta seria la primera.
1: La segona és aquesta que tenim aquí al darrere. És una asana, en ioga li diem kumbhakasana, més coneguda com la famosa planxa. El que fem és una força de tot el cos per mantenir el pes del cos amb el recolzament de les mans al terra, ben recolzades a l'alçada de les espatlles i dels dits dels peus, d'acord? Volem fer una línia vertical. Per això, el que serà molt important és controlar des de l'abdomen la posició de la pelvis, perquè normalment el que tendim a fer és pujar el cul amunt i en lloc d'una planxa recta ens queda més aviat com un triangle o una V baixa.
0: Hi ha un pic, no?
1: Hi ha un pic. Doncs aquest pic ben lliset, és a dir, volem una planxa. La planxa és això, llis. Per això activem aquests músculs que dèiem abans, que són del core. Glutis, panxa endins, esquena, cames, ho activem tot i mantenim. Llavors, aquesta planxa, si ens fa mal els canells, perquè no estem acostumats a sostenir tant de pes, jo que peso, per exemple, 50 quilos, no estem acostumats a sostenir tant de pes amb els canells, el que podem fer és sostenir-nos sobre els colzes. Els colzes i els avantbraços ja tenen més superfície de recolzament que no només les mans, i els canells no patiran tant. Llavors, podem alternar. Fins quan hem de sostenir la planxa? Home, jo et diria que apuressis. Apura, i quan ja no puguis més, doncs desfàs. Hi ha una altra planxa que és més difícil en ioga, que és Chaturanga Dandasana, que és des de la planxa alta, des de la que acabem de dir, flexionar els colzes i quedar-nos en flexió de braços. Aquí els braços treballen molt més. És bastant més dura perquè quan més a prop del terra estàs és com que la gravetat la sents amb més força i costa més, doncs Chaturanga Dandasana seria una progressió d'aquesta planxa.
0: Fantàstic.
2: Seria braços estirats, la planxa baixa, alta, i braços flexionats, la planxa baixa. Mm-hmm. Sempre sense tocar el tronc en l'aire, al terra. Mm-hmm. I un detall que també estaria bé pel qui li costi, com a progressió, és fer el mateix, però amb els genolls al terra. En comptes dels peus, recolzar els genolls. Seria més fàcil i més accessible.
0: I així, a poc, anem trobant aquesta progressió i aquesta millora, també. No?
2: Sí.
0: Molt bé. I la tercera?
2: Val. Hem treballat la primera, que era per treballar tota la part posterior, aquesta planxa per treballar la part anterior, doncs quedarien als dos costats i ho podem fer amb una planxa lateral, per entendre'ns. Vasisthasana és recolzar-se amb una mà o, si hi ha problemes de canell, amb el colze, amb l'avantbraç, i aquí es tracta de mantenir aquesta planxa de costat, en la que podríem afegir, per afegir més to muscular, la cama de sobre aixecada també, eh? El braç de sobre i la cama de sobre enlairats. Una postura que el que hem de canviar primer un costat i després l'altre, i que al final haurà fet un treball molt complet de les tres planxes per treballar realment tots els músculs del cos, es pot dir, eh? Gairebé tots.
3: Molt bé, aquestes són les propostes d'avui de l'Àlex i de la Mònica per poder treballar la força de tot el cos, fer un pack complet. Sí. Quin mantra proposem per avui?
1: Bé, doncs la idea és estar en meditació i connectar amb la força. És a dir, sentir com el teu cos et sosté, sentir com estàs arrelada, com pots mantenir la postura, com el teu cos et dona seguretat. Aquesta és la idea. Llavors, el mantra... Espera't, que no el trobo, miro la xuleta.
2: Jo tinc un que m'agrada...
1: Ah, sí? Explica.
2: La mantra és com una resolució que et fas, una reafirmació, i ja associat a la respiració, el concepte de força inseria l'acte d'inspirar, i el relax, l'estirament a l'acte d'expirar. Inspirant, repeteixes internament, soc fort, soc forta. Expirant, soc flexible. Són aquests dos pols que, en equilibri, et porten cap a l'harmonia. I ho podeu fer unes quantes repeticions, eh? Inspiro, soc forta. Expiro, soc flexible. Dos qualitats que ens interessen en el cos i també en la ment. Hem de tenir un caràcter fort i també flexible.
1: Mm-hmm. Diu el Tao Te Ching que no és més fort qui més resisteix, sinó qui més s'adapta. No? És a dir, és una força intrínseca. La flexibilitat d'adaptar-te et porta a la força. I això sempre m'ha semblat molt bonic, de dir, mira, tinc un atac, l'absorbeixo, m'adapto i després el retorno. No? I és aquest rebre i aquest donar, aquesta contracció i aquest estirament, aquest pulsar entre els contraris de la vida, que al final el que fa és generar energia i fer que et sentis bé i que puguis entre cometes, amb tots. Mm-hmm. Entre cometes, moltes cometes, eh? Que també, com hem dit abans, ha d'haver moments de deixar-se anar, de relaxar-se i de recuperar per tornar a la força.
3: Doncs vinga, va, per tancar el capítol d'avui, aquest capítol sobre la força, acabarem, com sempre, amb aquestes frases inspiradores, amb aquestes cites que ens agraden i que trien també cada mes l'Àlex i la Mònica. Àlex, què ens proposes avui? Quina cita fas servir per acabar?
2: A veure, hi ha qui va dir, no és fort qui resisteix més, sinó qui sap sostenir-se sense trencar-se. La força s'ha d'aplicar amb consciència, eh? Amb molta consciència, i realment no fa falta fer barbaritats, sinó realment que la força sigui útil per mantenir-nos dempeus en el dia a dia.
3: Mònica?
1: Doncs mira, justament amb aquesta, la veritable força és la que et permet sostenir la vida en presència. És a dir, no és tenir un cos bonic, sinó tenir un cos útil que ens permeti gaudir de tot això que ens és donat i viure el dia a dia amb els obstacles que ens porti.
3: Perfecte, doncs fins aquí aquest capítol de força. Recordem també, per cert, que si algú pateix una lesió o té algun tipus de mal, evidentment que consulti el seu metge i els especialistes,
1: eh?
3: Això sens dubte, que també és un camí de progressió, però no sempre és fàcil, no? A vegades el cos també es pot ressentir.
1: Sí, sí, sí.
3: I practica, com sempre, conscient i amb professionals.
1: I tant.
3: Molt bé, ha sigut un plaer, un dia més. Àlex, Mònica, gràcies i fins al proper capítol.
1: Fins a la propera, gràcies.

0: Premià Mèdia, informació.
1: La plaça de l'Ajuntament torna a acollir aquest agost una nova edició del cicle Un mar de sardanes, una proposta dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, que omplirà de música i dansa tots els divendres al mes a partir de 9:45 del vespre. Després de la primera ballada, celebrada el passat 31 de juliol amb la Cobla Marinada, aquest divendres 7 d'agost serà el torn de la Cobla La Llobregat. Com explica Joan Vinyals, membre dels Amics de la Sardana de Premià de Mar, el cicle manté la cita setmanal durant tot l'agost i culminarà amb l'Aplec de la Sardana.
2: El 29 d'agost, amb el 53è Aplec de la Sardana d'aquí de Premià de Mar, tindrem amb nosaltres les cobles Juvenívola de Sabadell, la Marinada i la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Això serà a final d'agost. Cada divendres, però, a partir de 9:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament de Premià de Mar, ballada de sardanes.
1: El programa continuarà el 14 d'agost amb la Cobla Mediterrània i el 21 d'agost amb la Cobla Sant Jordi, abans de posar el punt final el 29 d'agost amb el 53è Aplec de la Sardana de Premià de Mar, que reunirà les cobles Juvenívola de Sabadell, Marinada i...
3: Notícies en xarxa.
4: Bon dia, a una us parla Maria Lara. Queden tan sols unes hores per viure un esdeveniment històric. Avui Catalunya serà testimoni d'un eclipsi solar total que no es tornarà a veure al país fins d'aquí 154 anys. El fenomen serà visible entre 8:15 i les 9 i la franja de totalitat s'estendrà pel sud de Catalunya. Tot i que es preveia una gran mobilitat a tot el país, la consellera d'Interior, Núria Parlon, assegura que serà tranquil·la perquè molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació cap a Tarragona, les Terres de l'Ebre i Ponent.
5: En principi, la gent que s'ha mogut, que ha fet mobilitat cap a Terres de l'Ebre, doncs no està previst que puguin fer desplaçaments cap a Ponent. Jo crec que la gent ja ha decidit on volia fer l'observació de l'eclipsi. En tot cas, si ens hi trobem amb aquesta situació en concret, doncs ja la valorarem. Però no és una previsió que tinguem dintre de l'escenari previst.
4: Aquest matí s'ha constituït el dispositiu de coordinació de protecció civil al SECAT de Reus i també s'ha activat el pla PROSICAT en fase d'alerta. Per garantir la seguretat, els Mossos desplegaran també 700 agents, els agents rurals 150 efectius i el CAT 112 reforçarà un 15% la plantilla. Les autoritats demanen responsabilitat en els espais naturals degut a les possibles aglomeracions i també per l'alt risc d'incendi. I pel que fa a la mobilitat, la PSAT concentra les principals retencions en sentit Tarragona. Hi ha 5 quilòmetres de cues entre Castellví de Rosanes i Castellbisbal i 5 més entre Subirats i Gelida. També hi ha 4 quilòmetres de trànsit intens entre Castellbisbal i el Papiol. A més, també hi ha retencions a la B10 a Barcelona i a la C32 entre Castelldefels i Tarragona. A l'interior també un accident a la T1025 a Mas de Barberà ens obliga a donar pas alternatiu en tots dos sentits de la marxa. I de fet, com us explicàvem, en aquest accident ha mort un conductor d'un tractor que en una sortida de via ha acabat volcant el vehicle. Amb aquesta víctima ja són 83 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes, segons les dades provisionals. I els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb 2 salvavides telecomandats, un aparell pioner a Catalunya que permet fer els rescats des de terra i evitar que els agents hagin d'entrar a l'aigua. El cos va incorporar aquests dispositius la tardor passada i fins al 31 de juliol s'han fet 271 actuacions aquàtiques amb el servei especialitzat. I pel que fa als esports, l'ACB acaba de publicar el calendari de la Lliga Endesa 2026-2027, que començarà el cap de setmana del 26 i 27 de setembre. La nova temporada comptarà amb els mateixos 5 equips catalans que l'anterior: Barça, Joventut Badalona, Bàsquet Girona, Quinsanes Manresa i Lerna Lleida. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant

0: 8.127 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
2: El conseller comarcal Xavier Pons Domènech, responsable de la implantació del projecte Eurovelo 8 al Maresme, parlava en una entrevista al Punt Avui sobre el desplegament d'aquest circuit ciclable, una actuació subvencionada pels fons Next Generation que s'ha estat materialitzant els últims mesos amb la creació de tot un seguit d'infraestructures en els diferents municipis que s'hi han apuntat. Inicialment eren 15, però a l'últim moment també s'hi han adherit Premià de Mar i Tordera, que d'entrada no hi participaven. A l'entrevista, el republicà Pons Domènech es felicita de tot el que s'ha aconseguit i posa en valor les potencialitats del projecte en matèria de turisme sostenible, que és, en última instància, allò que va empènyer el Consell Comarcal a propiciar l'arribada de l'Eurovelo al Maresme. I en un moment donat anuncia que quan s'hagi completat la implantació del circuit, íntimament lligada a la pacificació de la Nacional 2 i a la creació d'un carril bici que recorrerà la comarca de dalt a baix, es farà una inauguració que, en paraules seves, hauria de ser un acte clarament esportiu al qual s'intentarà que acudeixin totes les entitats ciclistes de la comarca. No és l'únic pla de futur que Pons Domènech ha imaginat, perquè en un altre moment expressa la idea que quan es consumi la pacificació de la N2 i la comarca ja gaudeixi del nou carril bici i amb la xarxa Eurovelo plenament implantada, serà possible també donar curs a un servei de bicis elèctriques per tot el Maresme. Com dèiem, Premià de Mar ha estat un dels municipis que s'ha adherit al projecte Eurovelo a l'últim moment. Com ens ha explicat recentment l'alcalde, ho ha fet per aprofitar una línia d'ajuts a l'AMB que permetrà crear aquesta tardor un nou aparcament de bicicletes davant l'estació de trens i arran del futur carril bici de la Nacional.
1: Premià Media. Informació.
3: Premià Media. Comunicar en tots els sentits.
4: Quan pensem en màgia, ens imaginem endevinant què hi ha dins d'un barret. Però hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
5: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
6: Compromís, per exemple. I tu, la lletra D?
5: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso...

0: un altre, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el Col·lectius en Xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Segueix-nos al 95.2 FM i a Premià

0: És aquella que apareix entre riures, confidències, viatges improvisats, dies difícils i abraçades que arriben sense demanar-les, els amics.
1: Amics per sempre, ja per sempre som amics. Amics per sempre amb un efecte compartit.
0: Avui és el Dia Internacional de l'Amistat, una paraula que diem molt sovint però que potser no ens preguntem prou què significa.

0: Què fa que una persona es converteixi en imprescindible? Per què algunes amistats duren tota la vida i d'altres es queden pel camí? I, sobretot, els diem prou sovint que els estimem? Tothom té una definició diferent de l'amistat. Per això, abans de parlar amb un professional, hem volgut començar preguntant a qui la viu cada dia, vosaltres.
1: Per mi l'amistat és quan amb una persona t'entens sense que calguin les paraules, que amb una mirada ja saps el que està pensant la teva amiga i us podeu posar a riure perquè us heu entès.
2: Persones que has triat tu, que són a la teva vida i que vols que continuïn encara que no tinguis un lligam de sang. Sosté en els moments difícils, però també t'ajuda i fa gaudi en els moments més fàcils.
3: Doncs per mi l'amistat és respecte, és cuidar, és estimar i estar en els bons moments i també en els dolents, que no sempre és fàcil.
4: És un vincle, una relació que construeixes amb algú que t'has trobat al llarg de la vida, que sense ser família com a tal, l'inclous i el tracta com això, com a família.
5: Que per molt que passi temps puguis continuar sent tu mateix amb aquella persona, encara que sempre et retrobis a tu mateix amb l'altra persona.
0: Però què passa dins nostre quan una persona deixa de ser un conegut i acaba ocupant un lloc tan important a la nostra vida? Li hem preguntat al psicòleg Joan Roa.
6: Jo, per mi, hi ha una diferència que és fonamental, que és que amb una persona coneguda comparteixes, no sé, qualsevol cosa, no sigui massa íntima, però sí que tinc clar que al final amb un amic o amb una amiga ensenyes una mica més, és a dir, pots compartir, no?, converses o moments més íntims, no?, li pots explicar potser les coses que no et van tan bé, no?, o si has fet alguna cosa que no està bé o que t'has equivocat. Amb un conegut potser això no li explicaries. Jo crec que també, al final, l'amistat és algo que es treballa, que es crea, i el ser coneguts, doncs, és més, a vegades, una coincidència o una casualitat. L'amistat és com que els dos posen de la seva part i treballen, doncs, per no perdre el contacte, per seguir donant-se suport. Quan es converteix, no?, un conegut en un amic? Doncs jo crec que quan hi ha suficient confiança, no?, per passar aquesta segona fase, no?, en la que ja pots compartir, doncs, coses que no són tan bones, no?, o que són més íntimes, quan hi ha hagut un treball previ, no?, un apropament, doncs, continu per part dels dos, no?, no sols d'una part.
0: Les amistats, com qualsevol relació, també necessiten cuidar-se. Però què les fa durar? Hi ha algun secret perquè el pas del temps no les desgasti?
6: Jo és que crec que hi ha com molts tipus d'amistat i, clar, fins i tot hi ha amistats d'aquestes amb les que no et veus durant molt de temps i fins i tot potser ni parles, però quan et retrobes és com si t'haguessis vist ahir, no? I no et sap greu, no?, aquesta distància física i emocional. En canvi, doncs, hi ha altres amistats en les que, sí que hi ha un contacte més freqüent, no? I jo crec que una mica no hi ha com un patró, com una cosa correcta, no?, per mantenir una amistat. Sí que és veritat que al final les relacions d'amistat són relacions que es construeixen, doncs al final aquest esforç que fan les dues parts per construir aquesta amistat, també moltes vegades es fa un esforç per mantenir, no?, aquesta amistat. Les relacions d'amistat, com tot, evolucionen, no? Vull dir, no són sempre iguals, són dinàmiques, no són estàtiques. I hi ha com molt aquesta cosa de, no?, els amics de tota la vida, que has de tenir sempre els mateixos amics i tal. I jo no crec tant en això. Crec que hi ha com diferents fases, etapes de la teva vida on tens amics diferents, alguns permaneixen, però d'altres van com canviant, no? I és com una cosa molt dinàmica. També saber quin espai necessita cadascú, igual que en les relacions de parella, i també poder parlar les coses, no? I doncs, abordar els conflictes abans de que sigui massa tard, no? Prevenir-los fins i tot, no?, quan ja coneixes molt a la persona i tal. Però no vol dir, que hi hagin petits conflictes, tampoc vol dir que una amistat, doncs, sigui dolenta, no? La qüestió jo crec que està en saber-los identificar, no?, a saber-los parlar, abordar, no?, a treballar-ho, no?, i ja està.
0: I és que sovint diem que les amistats són per sempre, però la vida canvia. Canviem de feina, de ciutat, de parella i també canvien les persones que ens envolten. És un fracàs quan una amistat s'acaba?
6: Hi ha molts tipus d'amistat i crec que hi ha amistats que són per sempre i després hi ha amistats pues, que sí, que arriben al seu fi i no té per què haver repassat dolent a vegades. I tampoc crec que sigui algo dolent. No sé, al final jo crec que totes les relacions d'amistat no tenen per què ser per sempre, no? Ens en veno molt, no?, aquesta idea de que si s'acaba l'amistat és perquè ha passat alguna cosa i dolenta, no? I a vegades etapes, canvis de la vida, circumstàncies, no? I també al final tu com a persona doncs vas creixent, vas evolucionant i potser les amistats que t'aportaven abans coses ara ja no ho fan, no? I ara tens altre tipus de necessitats i busques altre tipus de gent, no? No és d'entrada, no?, ni bo ni dolent el fet de que siguin per sempre o de que s'acabin, no? Vull dir que depèn al final de moltes coses, no? És una cosa com molt dinàmica i no està malament res perquè sí.
0: Potser el valor d'una amistat no es mesura pels anys que dura, sinó per la petjada que deixa mentre forma part de la nostra vida.

0: I coincidireu amb mi que hi ha ruptures de parella de les quals se'n parla molt, però hi ha un altre dol molt silenciós, perdre un amic, algú amb qui comparties la vida i que de sobte deixa de ser-hi.
1: Ostres, a vegades és fins i tot més difícil, no, que gestionar altre tipus de relacions, no? Com que posem, no, en primer, diguem, grau, no, d'alguna manera, les relacions de parella, però algunes relacions d'amistat fins i tot poden arribar a ser com més íntimes, no, quasi, que en el sentit de, no parlo des de compartir coses que sols hi ha en una relació de parella, no, i que potser en una relació d'amistat no hi ha, sí que hi ha lligams i hi ha moments compartits que poden ser molt, molt, molt profuns, no? Que estigui com molt acceptada o que la gent entengui, no? D'entrades, com de, bueno, vinga, has perdut un amic, ja està, cap endavant, no? I no se't dona aquest espai, no? I realment fan molt de mal aquestes pèrdues perquè, doncs, són persones com molt importants per tu, no? Aleshores, el primer que hem d'acceptar individualment i col·lectivament és que, bueno, que és un dol com un altre i que és normal que generi dolor, patiment i que no té sempre el perquè haver passat alguna cosa, que no cal buscar qui, pues, que ha fallat, no? O qui té la culpa. Al final és una amistat que s'acaba i això no treu que no ho hagis passat bé, que no hagis compartit moments bons. És important, doncs, valorar-ho, conservar-ho, no?, d'alguna manera. Una qüestió molt d'acceptació, una qüestió molt de quedar-se, no?, amb els moments compartits, amb allò que la persona t'ha pogut aportar, que a vegades, doncs, hi ha persones que surten de la teva vida, igual que hi ha persones que tornaran a entrar, no? I a vegades, doncs, a les relacions d'amistat, aquesta part dinàmica, doncs, va una mica d'això, no? Però pots conservar, no?, en el record, no?, i d'una manera com molt positiva, doncs, tot allò compartit.
0: Bé, potser ens costa dir segons quines coses, donem per fet que els nostres amics ja saben que els estimem, però i si avui fos l'excusa perfecta per dir-los?
2: Segurament que gràcies per ser-hi, que l'estimo moltíssim, que gràcies per ser-hi sempre, que gràcies per donar un cop de mà a sigui quina sigui la situació, per prioritzar-me, per escoltar-me, per aguantar-me, per totes les coses que hem viscut, per les experiències, i sempre, sempre esperar que siguin durant molts anys més.
3: Li diria que estic eternament agraït per tot el que ha fet per mi, que m'has ajudat molt i que continuï sempre amb mi.
4: Jo us diria que ho sento per dir-hi tan poc com els valoro, per estimar-me amb tots i per completar-me, sobretot.
5: Amb la meva millor amiga sempre solem dir-nos tant les coses bones com les dolentes i li repetiria mil vegades que és una persona increïble. Gràcies per formar part de la meva vida, per no només ser amigues, sinó ser família també i que sap que em té pel que necessiti tant ella com el seu peque.
6: Li diria que l'estimo molt perquè no soc molt de dir aquestes coses i que per mi és part de la meva família, que la Naomi que és avui dia ho és gràcies a ella.
0: Les amistats no necessiten grans gestos, a vegades només necessiten temps, una conversa, un com estàs o un gràcies per ser-hi. Perquè potser l'amistat és això, trobar algú que sense compartir la nostra sang acaba formant part de la nostra història. I avui, Dia Internacional de l'Amistat, potser és un bon dia per recordar-li. Ei, gràcies per ser-hi.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Dijous 6 d'agost s'obre i comença a funcionar el nou aparcament temporal de cotxes a Can Sant Pere, a la parcel·la que es va alliberar després de la primera fase de l'enderroc. En contra del que s'havia contemplat en algun moment, no serà finalment un aparcament de zona blava i de pagament, sinó que el govern ha preferit establir, amb caràcter de prova, una modalitat híbrida gratuïta. Hi haurà un sector de 14 places d'aparcament express per a estacionaments d'un màxim d'una hora. A la resta del municipi, l'aparcament express permet aparcar només mitja hora, on els cotxes hauran d'exhibir un disc horari. Aquest temps limitat funcionarà de 7 del matí a 10 de la nit, perquè durant la nit els cotxes hi podran estacionar lliurement residents i també no residents. L'altre sector serà de 12 places i tindrà una doble condició. Els residents hi podran aparcar lliurement les 24 hores del dia i els no residents hi podran deixar el cotxe com a màxim durant dues hores, entre les 8 del matí i les 8 del vespre, també exhibint un disc horari. Tot plegat, com diem, s'activarà dijous, de moment, amb una senyalització provisional, perquè es farà coincidir amb la recepció oficial de l'obra de reforma del carrer Jacint Verdaguer, reforma que ha suposat la supressió d'un bon grapat de places d'aparcament i que ha motivat en gran mesura la creació d'aquest aparcament a Can Sant Pere, que des del principi el govern ha defensat en l'oportunitat de compensar aquesta circumstància, oferint aparcament per la zona comercial del centre i també aparcament nocturn als residents, d'una manera semblant a la que es busca amb l'aparcament soterrani del mercat, que els pròxims mesos adoptarà un funcionament semblant. I pel que ens diu avui el regidor de Promoció Econòmica, Xavier Gatius, si s'ha descartat la zona blava és perquè de moment la fórmula tindrà un caràcter de prova i perquè no deixa de ser un aparcament temporal, a l'espera que es desenvolupi la finca de Can Sant Pere. S'ha entès que aquesta provisionalitat aconsellava adoptar una modalitat d'aparcament que no impliqués l'empresa concessionària, perquè això faria més senzill fer canvis en el futur si es consideren necessaris.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
3: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
2: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
3: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica i, bueno, mica en mica, bueno, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo i llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant mica en mica amb diverses teràpies. I llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per la persona i que, bueno, que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a portar a formar amb diverses teràpies.
2: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
3: Sí.
2: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà de què tracta i com pot ajudar els demés.
3: Sí.
2: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística?
3: Bueno, la teràpia holística, pues, són una sèrie de teràpies que es treballen molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor, pues, igual no som conscients. I, bueno, en tot moment, quan tenim un dolor, tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. I llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on te ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
2: Molt bé. I com és una sessió? Quines tècniques s'apliquen per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
3: Mira, jo, a mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies, llavors jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Kinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, bueno, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una malaltia o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda o algo que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, doncs, bueno, primer parlo, en primer lloc es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica, doncs, realment què és el que li passa i llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir, pues, de la família, del ventre matern, que potser alguna emoció que potser va poder passar la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol, no resol. Llavors, doncs, bueno, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis i, o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia. Llavors, es va treballar en això, en la persona. Mm-hmm. I, bueno, sempre, doncs, al final, també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, doncs, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això, també ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, bueno, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita, pues, prendre alguna flor de Bach en algun moment, uh-huh, o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. Llavors, bueno, i finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que faig servir. I, bueno, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
2: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Kinesens.
3: Pues mira, Kinesens transpersonal ve de kine, ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot.
2: És
3: això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
2: No, doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
3: Bueno, això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. I llavors, clar, en funció del que vulgui treballar una persona, doncs necessitarà més sessions o menys, clar. Si, per exemple, és una enfermedad que és més greu, doncs, lògicament, tindrà que portar, doncs, un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita, pues, un temps de gestionar tot aquest moviment.
2: Clar, o sigui, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses unes altres,
3: sí,
2: correcte?
3: Sí.
2: Molt bé.
3: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix una enfermedad que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, pues, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt, i només simplement treballar aquest dol, pues ja han hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan et truca la gent i dius, pues ha funcionat, no?
2: Sí, sí, molt enriquidor, suposo, també.
3: Sí,
2: i
3: sí.
2: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
3: Bueno, els beneficis, jo trobo que és tot un viatge que la persona fa. Amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment, i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
2: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema sí. més profundament, i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió, i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder estar, si és més estable.
3: Bueno, sempre, a veure... Eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
2: Quan desfan el nus, diríem.
3: Sí.
2: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
3: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica, i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i en l'Instagram em poden trobar Teràpies Andinyac.
2: Molt bé. I, o sigui, aquí a Premià de Mar, eh?
3: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
2: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
3: Bueno, jo, a veure, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però bueno, jo els hi diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió... La gent realment és quan veu els resultats.
2: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
3: Sí, sí.
2: I ben satisfet.
3: Sí, és una teràpia, la veritat, molt, molt potent, i que realment es veuen resultats.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística, i gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'alcalde Rafa Navarro publicava el vídeo setmanal d'actualització de les obres a l'escola Els Corriols, una sèrie que va iniciar el 14 de juliol amb l'ànim de fer seguiment dels treballs i certificar personalment que es van complint els terminis i que tot estarà llest i a punt per l'inici del curs. En aquesta ocasió, presumiblement per raó de les vacances, el vídeo no hi apareixia ell, sinó que s'hi mostraven imatges de diferents dependències i de l'espai exterior i s'hi consignaven els progressos per mitjà de text sobreimprès. En aquestes imatges veiem d'entrada com s'ha tirat a terra un segment del mur que separa el recinte de la riera, de manera que ja ha quedat obert l'accés principal al centre per aquesta banda. Navarro també destaca que s'està ultimant la instal·lació de la fusteria d'alumini, mobiliari fix i sanitaris. Recordem que aquestes obres van quedar aturades el mes de maig quan es va rescindir el contracte amb la primera empresa adjudicatària que va tancar per problemes financers i que després, durant el mes de juny, es va haver de fer una nova contractació d'urgència per tal que pogués acabar les obres i tenir l'escola a punt per l'inici del pròxim curs escolar.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: Ha aprovat inicialment el 4 d'agost passat el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant de l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública i que es considerarà aprovat definitivament passats 30 dies si no s'interposen al·legacions. El projecte aprovat per resolució d'alcaldia ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura de cert de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, de cert galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. La façana es tancarà amb cristall laminat i la coberta serà de panell de xapa ondulada. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, perquè s'hauran de fermar amb cadenat, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per a les bicicletes elèctriques. També tindrà sistema d'il·luminació propi i càmeres de vigilància. Tot plegat es podrà usar les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana per mitjà d'un sistema d'accés digital a través d'un aplicatiu per a mòbils. Tot plegat costarà, com va informar l'alcalde aquest juliol, 48.127,75 euros amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme de promoció del transport públic a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
2: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks, y dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
5: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
0: Doncs sí, ha arribat el dia. D'aquí a poc més de 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
6: Un matí de dimecres radiant al conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes de núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona, núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
0: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació on milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijuan.
7: La consellera d'Interior Núria Parlon assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
0: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
7: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i la divulgació.
8: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals i a risc al d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
0: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses, entra en vigor una nova regulació d'envasos.
7: La normativa europea comportarà l'eliminació al 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
0: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
7: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
0: Cultura arrenca una nova edició del Nits de Circ.
7: Una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aèris.
0: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
9: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià.

0: com a màxim durant un minut i mig, Arnau Vidal.
1: Aquest dimecres al vespre la Lluna ocultarà completament el Sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el Sol quedarà completament tapat. La Font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
2: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
3: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es un buen lugar para verlo.
4: Farem un parpadeig. Ya se ha acabado.
5: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
6: He tomado la decisión debido a mi edad de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
7: Me agradaría ver oral, pero estaría en un lugar que es imposible ver oral. Por la tele, o más, sí, claro.
8: Penso que será el último eclipse que veuré per la edad. Así que sí, procuraré de todas maneras ver oral de una manera u otra.
1: L'eclipse també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
0: Una jornada que es preveu, gràcies a Arnau, complicada a les carreteres catalanes. Per això el govern té en marxa aquesta un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
9: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
0: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar l'AP7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a l'AP7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
11: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
10: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
0: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
9: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10% i un 15% per sobre del que és habitual.
0: Canal Reus, Paula Jansà.
12: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres, coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
13: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
12: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
0: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que ja pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
14: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia.

0: L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
1: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin amb vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
0: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'anella olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
2: I pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre. A Roquetes, allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho amb prudència i civisme, i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
3: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
4: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota. Naturalment, que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem volgut subratllar que aquí a l'Ebre, hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
3: Avui l'Observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
2: I Reus serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva. La nova ràdio Sandra Simón.
5: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
6: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
5: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
2: I Tàrrega es prepara també per viure l'eclipsi. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
7: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de ponent del parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
8: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda. Situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse. A les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
7: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
2: I els que han sortit al carrer per saber com es prepara la gent per viure l'eclipsi són a Osona, on l'eclipsi no serà total. Ho han fet els nostres companys del 9FM i en concret la Ona Fàbrega.
9: Aquest dimecres a la comarca d'Osona es viurà un fenomen excepcional perquè podrem viure per primera vegada un eclipsi solar total. No el 100%, però sí el 99%. I moltes persones ja estan a punt amb les seves ulleres per viure aquest fenomen, quan de la claror acabarem passant a la foscor. Veureu l'eclipsi des de Falset, no?
10: Sí. Han habilitat llocs per poder anar a veure la gent. Nosaltres tenim la sort que des de casa nostra el podem veure perfectament.
11: Anem a Sud de Lleida, direcció Saragossa, que ja es veu la totalitat. Hem llogat una autocaravana i anirem fins allà avui.
12: A Osona, Osona.
13: A Torelló.
12: A Torelló hem buscat un altre lloc. Esperem que se'ls vegi.
14: No, en principi no es podrà veure molt bé aquí a Vic. Tindrem que... Si els que no tenim cotxe, pues, tenim que fotre'ns a veure'ls des de com podem.
15: No, he de buscar unes gafes i no hi gafes. Ja s'han vendido totes.
16: Sí, intentarem sí. O a Centelles o a Tona. No, veurem.
17: O al Puigcegordi o al Castell de Tona. Tona.
13: Les ulleres, sí.
12: Ja fa dies que les tenim, perquè ja sabíem que passaria això.
17: A la 11. A la 11, la 11 ha set el pioner, suposo, que de portar aquest tipus de ulleres.
18: Jo tinc 50 anys i no havia vist un eclipse. Bueno, havia fet altres coses, no sé.
2: En punt un quart de tres de la tarda i seguim parlant de l'eclipsi, un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir aquest fenomen. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The World at Night i col·laborador habitual de National Geographic. Amb ell ha parlat el nostre company de Tarragona Ràdio, Josep Sunyer.
19: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista a Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
20: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
19: Per sobretot, diu, cal gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
2: Doncs una de les zones zero d'aquest eclipsi el trobem, evidentment, a l'Ebre, on milers de persones es preparen ja per viure aquest fenomen històric. En directe tenim des de Canal T a Martí Carot. Martí, bon dia.
21: Hola, bon dia. El Delta de l'Ebre és un dels punts escollits per moltíssima gent arreu per veure este fenomen. Precisament, al pont de l'Opassador de Delta Ebre es preveuen gairebé 2.000 persones i un total de 10.000 als tres punts habilitats del municipi, amb gent vinguda d'arreu com Canadà, Holanda, Mozambic, Itàlia i Suïssa. Lola Casanova és la regidora de Turisme de Delta Ebre.
22: Aquí en els tres punts conjuntament que hem habilitat hi ha una previsió d'unes 10.000 persones en total. Tenim unes 4.000 places d'aparcament i a més efectius entre Protecció Civil i altres efectius supramunicipals i municipals, uns 80, uns entre voluntaris també de l'Eclipse, unes 80 persones. I després pues, hi ha gent que ens ha vingut de totes bandes del món. També nous mercats, o sigui, nous mercats que, de destinacions que normalment no havien vingut, pues, també coneixeran el nostre poble, tal com, per exemple, pues, ja me van ensenyar reserves pues, de Mozambic. Hi ha bastants de holandesos, que tampoc és un mercat que normalment hagués vingut. Hi ha italians, suïssos i els francesos, com no, i vull dir de tot el món.
21: Tot i això, continuem molt pendents del cel perquè no hi ha res que pugui interbolir, perquè no hi hagi res que pugui interbolir l'eclipsi com podrien ser els núvols. Sembla que en aquest moment es podrà veure un eclipsi espectacular.
2: Gràcies, Martí. L'eclipsi d'aquest dimecres és l'esdeveniment més esperat d'aquest estiu. Evidentment, una manera d'immortalitzar-lo és a través de la fotografia. És per això que la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha preparat tot l'any per aconseguir les millors imatges d'aquest esdeveniment extraordinari. Ràdio Ciutat de Badalona, Martí Cachipuendo.
23: La fotografia ens permet fer inoblidables moments extraordinaris. L'eclipsi d'aquest dimecres és un exemple i una ocasió per a la qual la Penya Fotogràfica de Badalona s'ha format i equipat des de finals de l'any passat. La lent de la càmera ha de protegir-se com els nostres ulls, amb un filtre. De no fer-ho, el sensor es podria cremar en qüestió de segons. La configuració dels paràmetres de la càmera també són importants. Aquests ens permetran adaptar ràpidament l'aparell a les diferents fases de l'eclipsi. Però si no disposem d'una càmera professional, en Joan Brió, president de la Penya Fotogràfica de Badalona, ens explica com capturar l'esdeveniment del segle amb el mòbil.
24: Que te retalli un tros d'ulleres, vale? Que l'enganxi amb un celo o que sigui, vale? I amb allò pot fer fotos sempre i quan no estigui sempre encarat al sol. O sigui, fent la foto i canviant, i no estigui allà mitja hora encarat al sol.
23: I és que ningú es vol perdre aquest fenomen que no ocorria a Catalunya des del 1905. De fet, la penya fotogràfica ja ha posat la mira en l'altre eclipsi solar de l'agost del 2027 i en l'anular del gener del 2028.
0: Notícies en xarxa.
2: 11 minuts i dos quarts de 3, i eclipsi a banda, aquest dimecres és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys, en pocs anys, doncs, l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
1: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
2: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
1: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
2: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
1: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba gairebé ja als 34 milions de passatgers, un rècord a la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
2: I moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix, aquest dimecres, amb espectacles a Roses i Besalú, i la novetat de Palamós, que s'estrenarà el dia 26. Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
3: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orquestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
4: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
3: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Dilelo, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
2: I arribarem als esports amb música.
13: Bulería, bulería.
2: Per començar, David Bisbal serà el protagonista avui a la Costa Brava.
1: El cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
2: I arribarem als esports amb Total Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per una jornada històrica.

0: Amb la veu de la desapareguda, recentment desapareguda Bonnie Tyler, i amb aquest eclipse anem als esports. Uns esports que ens porta el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi han tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial: Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb una doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats Frenkie de Jong i Ronnie Bardagi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanquiblau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb una opció de compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans de la Lliga F, tots tres disputen avui un amistós en ple eclipsi solar. Jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7, i a la mateixa hora les badalonines jugaran contra l'Alt Catxià, al Municipal d'Olot. La jugadora del Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa, amb triomf en l'equip blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner, amb rematada de cap final de Brownie, i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. I pel que fa al futbol de casa nostra, el jugador nascut a Figueres, Pep Chavarria, ha fitxat pel Chelsea fins a l'estiu del 2031. El jugador ha jugat també al Figueres i a l'Olot, abans també al Saragossa, i prové del Rayo Vallecano al conjunt londinenc. I en handbol, el Fregim Balomana Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i ho feia amb derrota per 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Valles, ens valorava aquest enfrontament.
4: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, un partit més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I sortejat ja el calendari de l'ACB, qui s'estrena, qui obre la temporada 26-27 és el Manresa a la pista del Bilbao.
0: Doncs gràcies, Jordi, per l'última hora de la informació esportiva, una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta.
2: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
3: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
2: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.
4: Molt bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
6: M'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona, i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y dicen que es un buen lugar para verlo.
8: Es bonito, es interesante, ocurre poco.
9: Penso que serà l'últim eclipse que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
4: Doncs sí, finalment ha arribat el dia. D'aquí a 6 hores, una part de Catalunya, al sud i l'oest, viurà l'esperat eclipsi de sol total, el primer en 121 anys. A la resta serà parcial, això sí, amb el permís del temps. Previsió, Marc Jaureguizar.
10: Un matí de dimecres radiant el conjunt del país i les primeres nuvolades que han aparegut a partir de mig matí sobre tot el Pirineu i Prepirineu, que ens deixaran una tarda més passada per aigua en aquest sector. Puntualment, els ruixats aniran acompanyats de tempestes, sobretot aquells ruixats que es localitzin a les comarques, per exemple, de la Cerdanya i també de l'Alt Ripollès. A migdia, les temperatures tornen a ser elevades, sobretot al Pla de Lleida, la Catalunya central i l'interior de les comarques de Girona, i pendents de cara a les properes hores de l'evolució de la nuvolositat. I és que, sobretot, estem pendents d'aquest eclipsi que s'iniciarà a 7:45 i que tindrem una visió òptima, sobretot, a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i també les comarques de Tarragona, on aquí estarem pendents de la presència de bandes núvols alts i prims que afectaran a la mateixa ciutat de Tarragona. Núvols baixos que apareixeran al sud del golf de Sant Jordi i també a la punta del delta de l'Ebre. Algun núvol baix també es deixarà veure al sud del massís dels Ports.
4: Un eclipsi que s'ha volgut aprofitar també turísticament, sobretot a la vintena de municipis que han habilitat una trentena de zones d'observació. Milers de persones esperen viure l'experiència en viu i en directe. És dimecres 12 d'agost de 2026. Tenim més titulars. Crida la prudència de Protecció Civil i també de Salut, Marc Pijoan.
1: La consellera de l'Interior, Núria Parlon, assegura, però, que molta gent ja s'ha desplaçat amb antelació. Mentrestant, Salut recorda que cal protegir la vista amb ulleres homologades per gaudir de l'eclipsi amb total seguretat.
4: I Salvador Illa destaca la transcendència del dia.
1: El president de la Generalitat ha animat a tothom a gaudir de l'eclipsi i a fer-ho, això sí, amb prudència i civisme. Ho ha fet des de l'Observatori de l'Ebre, on ha reivindicat aquesta part del territori català, la ciència i la divulgació.
11: Hem tancat, reduït l'accés o tancat l'accés a alguns parcs naturals, hi ha risc d'incendi. Vull aprofitar per fer una crida a això, a la ciutadania, a viure-ho, a gaudir-ho, però a fer-ho amb prudència i amb civisme.
4: Des de la xarxa, el Next Estiu de Televisió farà un seguiment especial de 7 a 8 de la tarda i després moltes emissores locals faran una programació especial. Més coses. Entra en vigor una nova regulació d'envasos.
1: La normativa europea comportarà l'eliminació el 2030 dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos de salses, sucres, melmelades o mantegues. Des d'avui, però, ja està prohibit comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques i estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
4: Nou rècord històric de l'aeroport de Barcelona al Prat,
1: que ha transportat gairebé 6 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport ja supera els 34 milions de passatgers, un nou rècord també. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Cultura arrenca una nova edició de Nits de Circ,
1: una proposta que s'allargarà fins al 30 d'agost amb espectacles a Besalú, Roses i la novetat de Palamós. El certamen tindrà 29 artistes internacionals de disciplines com els malabars, el trapezi volant i els acròbates aeris.
4: Esports, Jordi Cervantes, tornen als campions del món, menys Ferran Torres.
12: Els jugadors del Barça, Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Cubarsí, que es van fer amb el Mundial amb la selecció espanyola, han tornat a entrenar-se a les ordres de Hansi Flick. L'únic absent és el davanter valencià amb permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou.
4: El control de so Lluís Sánchez, coordinant Artau Bellavista, Montse Huguet i Albert Güell, passen 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: És la nostra portada d'aquest dimecres. Després de molta espera, per fi ha arribat el dia, Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on s'observi, però només serà al sud i l'oest del país, on el sol quedarà completament ocult, com a màxim, durant un minut i mig. Arnau Vidal.
13: Aquest dimecres al vespre la Lluna ocultarà completament el Sol, es farà de nit i baixarà la temperatura durant uns minuts. Es tracta d'un eclipsi solar total, un fenomen únic que Catalunya va veure el 1905 i no tornarà a fer fins al 2180. Sent el primer de tres eclipsis visibles a Espanya fins al 2028, es veurà tot el país, però només serà total a les comarques del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i zones de Lleida, on durant un minut i mig, com a màxim, el Sol quedarà completament tapat. La font del Mirador d'Altafulla o la plaça de Bous d'Alcanar són alguns dels punts d'observació que ha establert la Generalitat en 20 localitats per gaudir de l'eclipsi. Tot i que a la resta del territori l'eclipsi no serà total, a Barcelona, per exemple, moltes persones no se'l perdran. Escoltem-les.
6: Suposo que vindré aquí a la Rambla, m'interessa molt els planetes i tal, i és un tema que la veritat m'apassiona i per això el veuré.
7: Seguramente lo vea en Montjuïc, que he visto algunos TikToks y es un buena, dicen que es una buena, un buen lugar para verlo.
8: Farem un parpadeig. Ya se ha acabado. Es bonito, es interesante, ocurre poco.
14: He tomado la decisión, debido a mi edad, de verlo en la televisión. No tengo gafas, no me compro gafas y no quiero que se me estropee la vista.
15: M'agradaria veure'l, però estaria en un lloc que és impossible veure'l. Per la tele, home, sí, clar.
9: Penso que serà l'últim eclipsi que veuré per l'edat. Així que sí, procuraré de totes maneres veure'l d'una manera o altra.
13: L'eclipsi també es podrà veure a les Illes Balears, al nord del País Valencià i altres punts de la península.
4: Una jornada que es preveu complicada a les carreteres catalanes, per això el govern té en marxa aquesta hora un dispositiu especial davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país.
1: El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi.
4: Més detalls, Artau Bellavista, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Trànsit fa una crida per alliberar la P7. De fet, recomana prioritzar la zona de Ponent, on no es preveu tant de trànsit. En tot cas, per aquells que vagin cap al sud i baixin fins a l'Ebre, indiquen fer ús de la A7 per moure's pel Camp de Tarragona, o la N420 o la T11 pels que baixin cap al Baix Camp. A partir de les 5 de la tarda i fins a les 12 de la nit, es restringirà el pas de camions en el sentit sud a la P7 des de Martorell i a la N340 des de Vilafranca. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, no descarta tallar entrades a la P7, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
17: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les, i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
16: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta.
4: I Protecció Civil reforçarà aquest dimecres més d'un 15% la plantilla del 112 per respondre al possible increment de trucades d'emergència coincidint amb l'eclipsi, ho ha dit la consellera d'Interior, Núria Parlon.
1: L'organisme preveu que entre les 6 de la tarda i les 9 de la nit el nombre de trucades pugui créixer entre un 10 i un 15% per sobre del que és habitual.
4: Canal Reus, Paula Jansà.
18: Interior ha activat la fase d'alerta del Procicat davant la jornada d'aquest dimecres coincidint amb l'eclipsi solar total. Una activació que és sobretot preventiva i que té com a objectiu mantenir tots els serveis coordinats i preparats davant l'afluència de ciutadans que s'espera a les zones amb millor visibilitat del fenomen, especialment al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. La consellera d'Interior, Núria Parlon, destaca que l'objectiu és garantir que l'esdeveniment es pugui viure amb normalitat.
19: Activar-lo en fase d'alerta vol dir que podem reunir-nos, prendre decisions conjuntes i anar doncs, decidint, davant de les incidències, respostes. Si fos emergència, voldria dir que igual hem de fer alguna resolució per restringir accessos, perquè enmig de la visualització de l'eclipsi es produeix una situació d'un incendi, coses que es podrien donar més greus.
18: El dispositiu es coordinarà des del CECAT de Reus i hi participaran Mossos d'Esquadra, Bombers, Protecció Civil, SEM i agents rurals, entre altres serveis d'emergències. La previsió és que sigui una jornada tranquil·la amb una mobilitat esglaonada entre avui i demà i sense una concentració de desplaçaments en un únic moment. Interior demana planificar els desplaçaments, seguir les indicacions dels serveis de seguretat i, sobretot, observar l'eclipsi amb ulleres homologades.
4: I a la ciutat de Barcelona, l'Ajuntament no preveu per avui cap aglomeració a les sortides de la ciutat per anar a veure l'eclipsi més enllà del que hi pugui haver un cap de setmana normal. El consistori recorda, però, que no es pot anar a veure'l al parc de Collserola per les restriccions per la pesta porcina. Marc Dalmau, bon dia.
20: Bon dia, Jordi. De fet, no és recomanable veure l'eclipsi des de Collserola perquè l'orientació no és la més idònia. L'Ajuntament barceloní afegeix a la restricció pel brot de pesta porcina l'elevat risc d'incendis. Ho explica el tinent d'alcaldia, Albert Batlle.
21: Recordar doncs, les restriccions d'accés que des de fa ja molts mesos hi ha a Collserola com motiu de la pesta porcina. I sobretot que no es desplacin en vehicles i sobretot doncs, que els vehicles aparquin quan hagin d'aparcar en els jocs establerts. Això són les recomanacions que s'està fent per part dels diferents departaments de la Generalitat d'evitar, perquè estem també en un moment de risc extrem d'incendis.
20: Batlle ha fet una crida a la prudència tant pel que fa a les aglomeracions en les zones on millor es vegi, com l'Anella Olímpica, i ha demanat utilitzar el transport públic o anar-hi directament a peu.
4: 5 minuts i 3 quarts de 3 de la tarda i pel que fa a l'eclipsi en si, aquest migdia s'ha fet ja l'acte institucional a l'Observatori de l'Ebre, Roquetes. Allà el president de la Generalitat ha animat tothom a gaudir del fenomen i a fer-ho amb prudència i civisme i ha reivindicat aquesta part del territori, la ciència i també la divulgació. 21 Ràdio, Sílvia Alarcón.
22: El president de la Generalitat ha escollit l'Observatori de l'Ebre a Roquetes per fer el seguiment i observar l'eclipsi solar total. Salvador Illa ha remarcat que avui el govern català ha decidit mirar el cel des d'aquí com a homenatge a aquesta institució i com a reivindicació de la Catalunya tota.
23: Bé, aquí hem decidit mirar el cel avui per veure l'eclipsi, des d'aquí. I és també un homenatge, efectivament, a l'Observatori de l'Ebre, a la feina feta per la companyia de Jesús, al treball científic que s'hi ha fet, al tresor que tenim aquí acumulat, i és també una reivindicació de la Catalunya tota, Naturalment que a molts llocs del territori tenim magnífics observatoris, però avui hem pogut subratllar que aquí a l'Ebre hem pogut reivindicar l'Ebre, hem pogut reivindicar les Terres de l'Ebre també mirant el cel des d'aquí, des d'aquest observatori.
22: Avui l'observatori afegeix un capítol més en la seva dilatada trajectòria. El dia en què els astronautes Ellen Baker, Pedro Duque o el Premi Nobel de Física Dieter Queloz es van reunir als seus pavellons per viure una fita històrica, l'eclipsi solar del segle.
4: I de les Terres de l'Ebre a Reus, que serà un dels municipis referents on aquest vespre es podrà gaudir de l'eclipsi de manera inclusiva, la nova Ràdio Sandra Simón.
0: Reus es convertirà avui en un dels epicentres de l'astronomia accessible amb la presentació del projecte Eclipsi Inclusiu. Aquesta iniciativa, coordinada entre 13 departaments de la Generalitat sota el lema Catalunya mira el cel, busca que el fenomen astronòmic del segle sigui una experiència compartida per tota la ciutadania, especialment per a les persones amb discapacitat visual. Reus disposarà de 15 dispositius Light Sound que transformen la intensitat de la llum en sons aguts o greus, permetent que les persones cegues escoltin com la lluna va cobrint el sol en temps reals. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha subratllat que aquesta iniciativa vol projectar Catalunya com un referent en la democratització del coneixement.
2: Eclipsi per a tothom recull aquesta iniciativa, Eclipsi Inclusiu, i aquí el que hem volgut és donar visibilitat a un col·lectiu que certament és curiós, un col·lectiu que certament vol saber més, vol aprendre més, així que estem realment molt satisfets.
0: Més enllà de l'accessibilitat, la consellera ha destacat que el projecte ha servit per estimular vocacions científiques a través de xerrades a més de 2.800 alumnes.
4: I a les comarques de Ponent, Tàrrega també es prepara per viure l'eclipsi solar. Des del Parc de Sant Eloi, l'Ajuntament, el Centre Cultural i l'Associació dels Amics de l'Arbre han organitzat una jornada d'observació d'aquest fenomen excepcional. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
3: La trobada començarà a les 7 de la tarda vora la Creu dels Escolapis, a l'extrem de Ponent del Parc. Tot i que la ciutat quedarà lleugerament fora de la franja de totalitat, des de l'Associació dels Amics de l'Arbre, Roser Sala ha volgut destacar aquesta cita excepcional.
10: Tàrrega pues, també hi vol ser. Tenim un lloc privilegiat per poder-lo veure, que és el Parc de Sant Eloi. Una mica els fets serien començar a les 7 de la tarda, situaríem a la zona de la Creu dels Escolapis, el lloc on estarà millor orientat, i la concentració seria a les 19:34, es considera que començarà l'eclipse, a les 20:29 seria el moment àlgid on la lluna taparia el sol. I l'objectiu d'allí és veure i disfrutar d'aquest fet insòlid que és l'eclipse.
3: I després de l'eclipsi, la jornada continuarà a la plaça de les Alzines, amb música en directe de Sisa Viva i Roberto Chibuque, un sopar a la fresca i servei de bar. Ara caldrà esperar fins aproximadament l'any 2180 per tornar a viure aquest fenomen des del territori català.
4: I un dels grans noms mundials de l'astrofotografia ja és a Tarragona per cobrir l'eclipsi. Es tracta de Babak Tafreshi, fundador del projecte The Wall of Night i col·laborador habitual de National Geographic. Tarragona, Ràdio Josep Sunyer.
24: Tafreshi busca ara el millor escenari per una imatge que té molt clara abans fins i tot d'arribar. Qualsevol dels monuments romans li encantaria incloure en les imatges, com el Pont del Diable, però també la catedral i el seu campanar. En una entrevista de Tarragona Ràdio assegura que buscarà llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat al primer pla, perquè li agradaria, diu, mostrar que això està passant en un lloc declarat a Patrimoni de la Humanitat.
25: I per a mi, com a fotògraf, planejaré llocs amb horitzó obert, amb elements de la ciutat de Tarragona al primer pla, perquè m'agrada mostrar que això que està passant en un lloc declarat Patrimoni de la Humanitat a Espanya, a Catalunya, i aquests elements de cultura, història, antiguitat i el públic en general, són molt importants perquè apareguin al primer pla. Però és molt difícil, perquè el sol està molt baix a l'horitzó. Per tant, he de reconèixer totes les localitzacions per tal de trobar els llocs adequats per a aquest propòsit.
24: Per sobretot diu que el gaudir d'una experiència que per moltes persones serà única a la vida.
4: En punt 3:45 de la tarda i els propietaris d'animals domèstics no cal que prenguin mesures especials amb l'eclipsi, ho ha dit un veterinari en declaracions a Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor.
26: Des de l'àmbit veterinari asseguren que les nostres mascotes no es veuran afectades en el moment de l'ocultació del sol i que el fenomen de l'eclipsi no té per què incidir en el comportament dels nostres animals. Així ho explica el veterinari de Badalona, Pere Molero, qui remarca que tampoc cal posar-los ulleres de cap mena.
27: Hi ha ulleres de sol per animals, això existeix en el mercat, d'acord? Però bueno, no penso que realment s'hagi de posar orelles de sol als animals per tema de l'eclipsi, no? No penso que els hi afecti de cap manera i, per tant, si el gos està present en el moment de l'eclipsi, doncs tampoc s'hauria de prendre cap mesura en particular.
26: La situació sí que pot ser diferent en els animals salvatges del nostre entorn, que sí poden veure alterat el seu comportament de forma subtil. I és que durant l'eclipsi solar, en el moment en què la Lluna tapi el Sol, aquest enfosquiment momentani podria alterar el seu rellotge biològic. Així, algunes aus pot ser que es quedin aturades o que els insectes nocturns puguin activar-se.
4: I moltes de les persones que aquest vespre observaran l'eclipsi de sol s'hauran desplaçat expressament per veure el fenomen.
1: Alguns fins i tot ho faran. Faran molts quilòmetres procedents d'altres comunitats, de l'Estat o d'altres països. És el que s'anomena turisme d'eclipsi.
4: És el que han fet ja unes quantes ocasions la Pepita Vela i l'Antonio Ariza, una parella catalana de 89 i 86 anys. Ells s'han recorregut el món a la caça d'eclipsis solars com el d'avui i ens ho han explicat a la xarxa.
5: A mí lo del viaje siempre me ha agradado desde bien petit y cuando he pogut viatjar, pues lo he fet y han recorregut forces territoris estrangers i nacionals.
6: Jo ja vaig ser educada així. Els meus pares econòmicament no podien molt, però tots ho guardaven per fer viatges.
5: Pues después de Líbia, a ver eclipses en concreto, va a ser el de Mongòlia. El tercer va ser a Rapa Nui, la illa de Pasqua.
6: La illa de Pasqua, espectacular, per les escultures aquelles. Vàrem tenir la sort dels estels de coincidir amb un joyero. Un joyero és tot un grup d'estels junts, un estel vermell, l'altre verd, l'altre blau, l'altre groc, com un joier.
5: El que més he disfrutat ha sigut justament el de l'illa de Pasqua perquè va ser molt llarg, va ser de més de 4 minuts i això és molt en un eclipsi. El que veurem justament ara a l'agost, a on nosaltres podem anar-hi a veure'l, serà molt curt, un minut, dos segons. El quart va ser als Estats Units el 2024.
6: Però no va ser el mateix, perquè tots els eclipses la gent guarda silenci. El silenci, com que la natura es para, el silenci és elemental. En canvi, als Estats Units, nens cridant, dones no sé què fent, va tallar molt el misteri, tot el que t'envolta un eclipsi. El que sí recomanaria a la gent que tothom faci l'esforç d'anar a veure l'eclipse, i al moment de l'eclipse, sobretot tothom ulleres protectores, perquè jo a Mongòlia vaig estar un segon sense les ulleres mirant i els ulls se me varen cremar. O sigui, les pestanyes es varen ajuntar uns 3 dies patint dels ulls, per un segon de mirar el cel.
7: Notícies en xarxa.
4: Doncs ja heu sentit el testimoni, sobretot posar ulleres protectores. I eclipsi a banda, aquest dimecres, 11 minuts, i arribem a les 3 en punt de la tarda, és notícia que han començat a aplicar-se les primeres mesures del nou reglament de la Unió Europea sobre envasos i residus. Entre altres canvis, la normativa comportarà d'aquí a 4 anys l'eliminació dels plàstics monodosi d'un sol ús, petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues.
1: Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles, com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d'aquest mateix dimecres l'ús de substàncies químiques en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
4: Pel que fa al terratrèmol de Colòmbia, l'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les seves autoritats, un sisme que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits.
1: Segons ha informat el consistori, en un comunicat, aquests recursos es canalitzaran mitjançant el memoràndum d'entesa vigent amb Santiago de Cali, una ciutat amb la qual tenen una relació estable de col·laboració.
4: I us ho dèiem en titulars, l'aeroport de Barcelona Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en el mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena.
1: Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. En l'acumulat entre gener i juliol, l'aeroport arriba ja als 34,2 milions de passatgers, un rècord en la sèrie històrica amb un creixement interanual del 4,6%. Pel que fa al de Girona, aquest per un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%.
4: Moment ara per la cultura. I per començar, per la nova edició del Festival Nits de Circ, que arrenca avui mateix amb espectacles a Roses, Besalú i la novetat de Palamós, Ràdio Palamós, Jordi Rodríguez.
8: Nits de Circ és un espectacle protagonitzat per 8 atraccions internacionals amb 29 artistes de 8 nacionalitats diferents, amb l'acompanyament en directe dels músics de la Paris Circus Orchestra. Genís Matabosc n'és el director artístic i parla de la qualitat com a eix principal de la proposta.
9: És un circ descapotat, muntem un circ sencer, la seva grada, la seva pista, el seu escenari per l'orquestra, però no té lona, el que permet efectes màgics d'una gran plasticitat i bellesa, com veure els trapezistes, els acròbates aeris, volar sota el cel.
8: Nits de Circ programa artistes internacionals com el mag David Dilelo, els trapezistes de Flying Caballero o el pallasso portuguès César Díaz. L'estada a Besalú s'allargarà fins dissabte vinent. Després, l'espectacle passarà per Roses del 18 al 23 d'agost i acabarà amb 5 funcions a Palamós a finals d'aquest mes.
4: I arribarem als esports amb música.
11: Bulería, bulería, tan dentro del alma mía, esa sangre de la tierra en que nací.
4: Per començar, David Bisbal, protagonista avui, aquesta nit, a la Costa Brava.
1: Cantant i compositor andalús farà un repàs als seus grans èxits en l'actuació d'aquest dimecres al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols.
4: I arribarem als esports amb tot l'Eclipse of the Heart de la recentment desapareguda Bonnie Tyler, un tema idoni per a una jornada històrica.

0: Doncs amb la veu de Bonnie Teller i amb el seu Eclipse ens arriba el Jordi Cervantes amb els esports. Bon dia, Jordi. Ferran Torres és la gran absència en el retorn dels campions del món a la pretemporada del Barça.
1: Bon dia, Jordi. El davanter valencià té el permís del club per resoldre el seu futur lluny del Camp Nou i que tot apunta que seria per jugar al Paris Saint-Germain. En qualsevol cas, qui s'hi ha tornat són els altres jugadors de la selecció espanyola que van guanyar el Mundial, Dani Olmo, Pedri, Lamine Yamal i Pau Cubarsí. L'equip s'entrena avui amb doble sessió, matí i tarda, amb la plantilla al complet, excepte els jugadors lesionats, Frenkie de Jong i Roni Bardaggi, a més del citat Ferran Torres. El tècnic Hansi Flick, però, espera que el club pugui tancar en els propers dies les arribades de Rodri i Julián Álvarez. L'Espanyol ha presentat aquest migdia Unai Núñez, el quart fitxatge del conjunt blanc i blau. El central basc arriba procedent del Celta en forma de cessió, però amb opció a una compra pel conjunt perico a final de temporada. Unai explica que es mostra mentalitzat per afrontar aquest nou repte.
2: La verdad que sí, como te he dicho, tengo muchas ganas ya de poder jugar el primer partido ya aquí en casa y bueno, con la trayectoria que habéis dicho vosotros que tengo, pues yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes, pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
1: Pel que fa als tres equips catalans a la Lliga F, tots tres disputen avui un partit amistós. En ple eclipsi solar jugaran el Barça i el Badalona Women. Les blaugranes s'enfrontaran al Montpellier, al Johan Cruyff, a partir de les 7. I a la mateixa hora, les badalonines jugaran contra l'Alcatxià, al Municipal d'Olot. La jugadora de Badalona, Lorena, espera un partit que serveixi per continuar compactant el grup.
3: Sí, la verdad que bueno, todo partido es bueno para seguir cogiendo sensaciones, para ver lo que hemos entrenado, que nos sirva también para coger ritmo y la verdad que para seguir conociéndonos, sobre todo con las nuevas, las del año pasado.
1: Aquest matí ha jugat l'Espanyol contra l'Europa amb triomf blanc i blau per 2-0. Les periques s'han avançat a la primera part amb una jugada assajada a la sortida d'un córner amb rematada de cap final de Brownie i a la segona part Anita Marcos, a porteria buida, ha fet la segona diana. L'escoltem.
4: Bueno, ha sido un partido para seguir mejorando esos aspectos que el partido anterior del Marsella pues teníamos que pulir y pues seguir mejorando las cosas que estábamos haciendo bien y que bueno, aún queda 3 semanas de preparación, 2 semanas hasta el inicio de liga y bueno, la verdad que estoy contenta con el equipo porque creo que seguimos mejorando en esas cositas que poco a poco Sara nos va diciendo, así que bueno, bien, contenta.
1: En handbol, el Fraikin Granollers disputava el primer amistós de la pretemporada a la pista del segon i s'estrenava amb derrota per la mínima 31-30. Antonio Rama, tècnic dels Vallesans, valorava aquest enfrontament.
5: Potser falta ritme, moltes imprecisions, moltes errades sense ser forçades. És veritat que no hem controlat en cap moment el ritme de partit, ens ha costat entrar i quan hem anat molt igualats tot el partit, però hi ha hagut un moment que hem sumat masses errades seguides i ens ha fet un parcial de 6-0, que després ens ha costat moltíssim recuperar. Hem tingut opcions fins al final i bé, partir més per aprendre, per seguir i per anar agafant ritme.
1: I en bàsquet s'ha sortejat el calendari del curs 26-27 de la Lliga CB. El Manresa serà l'encarregat d'obrir la temporada a la pista del Bilbao dissabte 26 de setembre a les 6 de la tarda. El mateix dia, però a les 9 de la nit, el Barça debutarà rebent el Corunya. Ja diumenge 27 s'estrenarà el Joventut a la pista del Breogán a les 12 del migdia. A les 5 de la tarda el bàsquet Girona rebrà el Camp Múrcia i una hora més tard el Força de Lleida donarà el tret de sortida a la seva temporada a la pista del València. L'última jornada jugarà el cap de setmana del 21 al 23 de maig amb 2 duels catalans, Barça-Girona i Manresa-Joventut. I el Lleida tancarà el curs amb el Bilbao.
0: Gràcies, Jordi, per última hora dels esports. 3 minuts i arribem a les 3 en punt de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà. Serà dijous. Fins aleshores, molt bona tarda i molt bon eclipsi.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts. Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i es pacificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
8: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa.

0: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
1: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró.

0: trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
2: L'Ateneu Ibèria fa actualment una crida als veïns de Premià de Mar perquè tots aquells que en algun moment hagin format part d'alguna entitat local, dels àmbits veïnal, cultural o social, contactin amb ells perquè volen crear un arxiu audiovisual dels moviments socials del municipi. Pel que ens diuen, el projecte encara està a les beceroles i, de fet, serà a partir del setembre que se li començarà a donar forma, però aquests dies ja estan mirant d'engrescar els premianencs per xarxes socials per anar reclutant testimonis que els puguin aportar informació i documents sobre la seva experiència i sobre aquest patrimoni social. Si creieu que teniu coses interessants per participar-hi, els podeu escriure al correu hola@ateneuiberia.cat.
1: Premià Media. Informació.
3: Estàs escoltant?
4: Tony Modulation.
5: Una persona de lo más particular.
6: Recuerda hablar lo menos posible.
7: Solo hay que ver lo que sale de mi boca.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Jo que sóc més català que les anxoves de l'escala o els galets.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Poques hores perquè arribi l'eclipsi solar. Nosaltres avui ens preguntem, hi ha algun ritual, hi ha alguna cosa que hem de fer durant aquest eclipsi? Avui sortirem d'aquests dubtes i ens donarà moltes respostes l'Helena Guitart.
2: Helena, com estàs? Bon dia.
3: Molt bon dia, Manel.
2: Escolta'm, primera cosa de tot, per què doncs això desperta en la gent, en les persones, doncs aquesta expectativa a la tarda o la nit d'avui?
3: Bueno, de cop i volta marxarà el sol, es farà fosc, segons el lloc on estiguis, i això crea incertidumbre. Ara nosaltres sabem que és un fenomen meteorològic, però fa milers d'anys la gent de cop i volta se tornava a fosc. Bueno, es tornava fosc i no sabien per què era, no? Llavors era una maledicció, era que passava alguna cosa, que s'acabava el món. I clar, això ha anat baixant, ha arribat al nostre temps i bueno, crea aquesta inquietud.
2: Molt bé. Ara li preguntarem a l'Helena què podem fer o què es recomana avui o en els dies posteriors, però per fer una mica de context, Helena, explica'ns una mica què fas tu, quina és la teva feina, perquè a més avui ens has fet aquí una petita mostra de tot, anem a explicar-li també als nostres oients a l'Obert per vacances.
4: Volem foto,
2: sí,
4: també.
2: Sí, passarem foto, no us preocupeu, que en tindreu foto, Helena. A què et dediques tu especialment i quins són els elements que t'acompanyen avui?
3: Bueno, jo treballo la cera d'abella i aquí podeu veure pues, la matèria prima. Cera d'abella, plantes i minerals. La conjunció pues, crea energies, potència una mica pues, el que vulguis demanar i crea un estat de, diguéssim, pau, tranquil·litat, bueno, connexió.
2: Estem veient elements, per exemple, com el sol i la lluna, no? Estem veient també aquest gat, no sé si és un gat de color negre i aquestes espelmes de mel. Per què són aquests elements o per què els has escollit?
3: Bueno, el sol i la lluna, avui és el dia, no? El dia en què la lluna es menja el sol durant un rato i, bueno, pues bé, he escollit pues, que veieu una mica el que faig i, igual que l'eclipse, pues és la natura, és la vida, és el cicle i és el que passa al nostre voltant. Tot natural, sense por, sense res, però ja et dic, una meravella.
4: M'ha fet gràcia l'expressió aquesta que deia, no? De el sol es menja la lluna. És que, clar, me l'he imaginat amb la boca oberta i allò... M'agrada.
2: Sí. Escolta'm, per explicar a Helena avui, què podem fer o què recomana que fem? Hem de fer alguna cosa o no hem de fer res? Què hauríem de fer durant l'eclipsi?
3: Energèticament, res. Res és res. Gaudir-lo, disfrutar-lo i les energies les deixem que l'univers sigui qui les mogui. Nosaltres, res. A xarxes es veuen molts rituals de què fer, què potenciar, què demanar. Avui és un dia de no tocar res.
2: Per què això, Helena? Per què avui es recomana que no toquem absolutament res i que ens quedem tal qual estem?
3: Pues l'univers requereix molta energia per fer el trànsit aquest que hi haurà aquesta tarda-nit, i ja et dic, energèticament, en el món espiritual, és un moment de recolliment i silenci, no tocar res.
2: I si algú diu, home, i passat l'eclipsi podem fer alguna cosa, què podem fer passat el dia d'avui?
3: Jo demà no faria res i ja dia 14, pues, una espelmeta de ruda, una espelma de mel, si no tens, rodejada amb sal, per fer una mini neteja d'aquesta energia que pugui haver quedat residual. Però, en principi, sense demanar res.
2: Molt bé, perquè realment ja hi haurà molts moviments naturals, dèiem, no? Per tant, nosaltres no cal que potenciem res, ni per bé ni per malament.
3: No, que es quedi com està i ja tindrem la resta de l'any per fer rituals i per demanar i per moure energies.
2: Hi ha algun altre moment de l'any que és més bo que aquest eclipsi d'avui, doncs, per fer algun tipus de ritual o algun tipus de moviment?
3: Bueno, sempre els solsticis, tant el d'estiu com el d'hivern, Sant Joan i Nadal. Aquest és un bon moment, a part de l'època en què està, que tens nous propòsits i vos, pues això, fer una mica mirar què és el que deixes enrere i què és el que vols potenciar. Aquests dos són molt bons moments per fer coses.
2: Núria, ara si vols fer-li una pregunta, però abans parlàvem d'aquestes espelmes, que Helena, jo ja la conec de més vegades,
4: de
2: hi ha dos moments al mes, exacte, dos moments al mes, que és quan hauríem o quan té més força el fet d'encendre aquestes espelmes, no? Dos dies al mes.
3: L'11 i el 22.
2: Sí. 11 i 22.
3: Sí.
2: Molt bé.
4: Ah, per què?
3: Se suposa que són números mestres, portals, i bueno, hi ha molta gent, però molta gent, que posa aquesta espelmeta de mel aquests dies, I no es demana res, simplement agrair, donar llum a l'univers, perquè arribi qui tingui que arribar.
2: I fins que s'apagui, eh?
3: Fins que s'apagui.
2: Mira. Molt bé, el temps que hagi de durar. Núria, si tens alguna pregunta per l'Helena.
4: No, simplement anem tancant i m'agrada molt aquest concepte, em quedo amb molts conceptes que ens ha dit l'Helena. Això de, escolta, no cal que quan hi hagi un fenomen especial demanem el... No, podem agrair. I això també és una acció que al final te connecta.
3: I avui és un dia...
4: Clar que sí.
3: Sí, és que és això, o sigui, no sempre demanar. A vegades el simple fet d'encendre una espelma, que no és avui el cas, doncs ja crees una energia que arriba on té que arribar.
4: L'11 i el 22.
2: Helena, per tancar. Exacte, l'11 i el 22. Per tancar, Helena, avui hem fet aquesta connexió, però qui vulgui trobar-te a les xarxes, on et poden trobar? Perquè allà també vas penjar moltes cosetes i molts secretets.
3: Sí, faig fires i a l'Instagram Belania Ritual podeu trobar on estaré el cap de setmana i la web i el que faig una mica, conèixer.
2: Molt bé, doncs Helena, moltes gràcies, bon eclipsi i ens quedem amb aquests bons consells. Núria, avui les coses, gaudim de l'espectacle bàsicament, del que ens dona la natura i ja hi haurà temps per invocar i per potenciar coses.
4: Ens ho apuntem. Manel Ferrer des de Premià Mèdia, una abraçada, company, moltes, moltes gràcies i a disfrutar.
2: Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies, Helena.
3: Gràcies a tu.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Com està passant a altres municipis de la comarca i com passarà aquesta tardor a Premià de Mar, aquests dies al Masnou estrenen una nova estació de bicicletes que han instal·lat a tocar de l'estació de trens i a prop del giratori de l'Ella en el marc del desplegament de la xarxa Eurovelo al Maresme. Es tracta d'una gàbia de grans dimensions que té capacitat per a 20 bicicletes, una capacitat semblant a la que tindrà Premià de Mar i que s'obre fent ús d'un aplicatiu per a mòbils, concretament l'app Verde. L'estació del Masnou, desconeixem si serà així també a Premià de Mar, ofereix no només un espai on deixar la bicicleta, sinó que també té eines per fer reparacions bàsiques, com ara per inflar pneumàtics. Tot i que la naturalesa de l'equipament té a veure amb la seguretat i la tranquil·litat dels usuaris, que ara tenen un espai on tancar les bicicletes, l'Ajuntament Masnoví aconsella que es fermin amb un cadenat perquè no existeix a l'interior de l'aparcament cap mecanisme que impedeixi que un altre usuari se les pugui endur. Com diem, l'estació masnovina es pot obrir per mitjà d'una aplicació per a mòbils, però té una regulació horària. Funcionarà durant tot el dia amb un horari d'hivern i un d'estiu i el temps màxim d'aparcament és de 24 hores consecutives. Si s'accedeix a la bici, pot ser retirada de l'espai.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quan parlem d'estiu, moltes vegades pensem en la platja, en la piscina, en el sol, en les vacances, però hi ha un altre element que no hem de deixar enrere, que són els deures d'estiu. Avui hem vingut al Quo Vadis de Premià de Mar per veure com es viuen aquestes tasques d'estiu i, sobretot, com ens ensenyen i ens ajuden perquè surtin a la perfecció. Deures d'estiu, estiu del 2026, posen encara deures a les escoles?
2: Depèn una mica del centre. Sí que és cert que estem en una línia descendent i són més aviat opcionals, no ens mentirem. Jo, pel que fa a mi, recordo, si tires 20 anys enrere, sí que eren molt més obligatoris. De cada una de les assignatures et posaven al llistat de què és el que havies de fer, com ho havies de fer, i tot molt marcadet i molt guiadet. I ara la veritat és que els centres et donen més l'opció de poder treballar alguna cosa, però són moltes les matèries que ni em posen. Se sobreentén que és un moment de descans per l'alumnat.
1: Per tant, baixa aquesta tendència dels deures d'estiu, i jo volia saber també si vosaltres aquest mes de juliol, perquè hem de dir que avui ens heu fet el favor d'obrir perquè esteu de vacances aquestes setmanes, aquest mes de juliol heu tingut també demanda de famílies que us demanaven, doncs això mateix, venir i portar les criatures per fer deures o fer repàs d'estiu.
2: Sobretot, la demanda que hem tingut és a nivell de selectivitat. Clar, nosaltres, el nostre negoci, sobretot diferenciem entre tres blocs, el bloc primària, l'ESO i el batxillerat, no? I com tots sabem, quan acaben el batxi, molts d'ells fan les PAU. Els que les aproven al juny, perfecte, però els que no tenen una altra opció, que és el setembre, no? Hi ha altres alumnes que el segon de batxi no se'l treuen a final de curs i que han d'anar al setembre. I la veritat és que hi ha molt alumnat i hem pogut fer un curs de selectivitat en la qual aquí sí que hi ha un objectiu clar, que és aprovar les PAU ara la primera de setembre. Aquest és el gruix fort d'alumnat que ens demanda. Si tirem uns anys enrere, potser, clar, nosaltres ja fa 14 que estem aquí, però si tirem sobre 10-12 anys enrere, sí que és cert que hi havia les recuperacions d'estiu. Que no sé si us en recordeu vosaltres,
3: ja no,
2: però existien aquestes recuperacions. Aquestes recuperacions, sobretot a nivell d'ESO, ja no existeixen. I clar, com ja no existeixen, tenim aquí el que parlem a vegades d'aquesta laxitud o aquest de dir, bueno, no passa res si no fas res, no? Perquè si no ho fas, quan arribis comences un nou curs i tampoc t'ho demanaran. El que sí que fa des dels centres és, si fas deures o si fas entregues més material, et sumen com una petita puntuació a la nota del primer trimestre del curs següent. És més un premi a qui fa la feina, que no entenem-nos, no un càstig a qui no la fa. Qui no la fa, doncs no passa absolutament res. Qui la fa, doncs pot optar a sumar una petita puntuació en el primer trimestre, no? Clar, el treure les recuperacions del mes de setembre, perquè abans un alumne, per exemple, que a segon d'ESO li quedaven quatre matèries, per passar a tercer d'ESO les havia d'aprovar, no? I tenia tot el mes de juliol i el mes d'agost per preparar-se, i quan començava l'institut, doncs feia les recuperacions corresponents. Ara això ha desaparegut. Els alumnes poden passar de curs amb 4, 5, 6, 7 matèries.
1: És el això que... no sé si és bo, Albert, que puguem passar amb tantes matèries, Núria, perquè, clar, 4, 5, i sí, potser sí. N'hi ha 10, home, no ho sé.
2: Jo, personalment, tinc una idea molt clara i la resposta és un no. No com una catedral, bàsicament, perquè la cultura de l'esforç l'estem perdent. I sí que és cert que hi ha casos i casos, i cada alumnat s'ha de mirar d'una manera individual, això us ho compro completament, però tots sabem que hi ha un percentatge d'alumnat que ha existit sempre, i sempre existeix. Existirà, que els hi costa treure un boli, que els hi costa estudiar, que els hi costa repassar, i quan acaba el curs, ostres, és que 7 matèries i passen al curs següent, i això és que, bueno, de cara a la resta, jo no sé el que estem mostrant, però bueno, això com no dependrà ni de mi, ni de vosaltres, ni de ningú, que això ve de més a dalt, com ve de més a dalt, doncs intentem complir el que ens diuen des de dalt i ja està, no? Però sí que és cert que el no tenir les recuperacions d'estiu, tot el bloc de l'ESO, la demanda que tenim a l'estiu, que és per la pregunta que em feies, Manel, sobretot és d'aquelles famílies que són més preventives. I nosaltres ho agraïm molt, perquè hi ha moltes famílies, per exemple, no? El cas que et deia, un alumne amb 4 assignatures, que passa de curs. Aquí tenim famílies que venen i ens diuen, és que no entenem com ens el passen. No ho entenem. Aleshores, com farà tercer l'any que ve, i va fluix en mates i en català, doncs sí. Per què no pot fer cada dia un parell de classes de mates i de català? Perquè així, quan comenci el tercer, no vagi tan peix. Són més aquelles famílies preventives i les que estan a sobre, bueno, i les que veuen també una mica com va el sistema.
3: I les que intenten treure els problemes de damunt, perquè segons en quins nivells, tercer, quart d'ESO, posa't tu a fer deures amb el nen, Jo no podria, de segons quines matèries.
2: Sí, Exacte, però fixa't que ja no estem parlant de que els hi posin uns deures, sinó estem parlant de les famílies que diuen poseu-los vosaltres feina perquè quan arribi el primer trimestre del curs vinent no hi ha PEM, perquè que possiblement pot llapar igual, però almenys que no perdi tant el fil. No és que abans sí, era, mira, tinc un dossier de mates, tinc un dossier de català i l'ha de fer pel setembre. Per tant, sisplau, ajuda'm tu, Acadèmia Covadis, a fer aquesta feina, no? Això ens passa durant el curs. Clar, que comença el setembre, sí que hi ha més una feina guiada, no?, i continuada. Aleshores, sí, els nanos venen 2-3 cops per setmana i els ajudem a fer les tasques. Això perfecte. Però a l'estiu, això, a l'haver ja no tenir recuperacions, se'ns ha anat una mica aquest, tot aquest bloc de gent, no?
1: Clar. Això és el que et pregunto justament, Albert, perquè és veritat que durant el curs doncs, hi ha unes rutines, no? Els nens, nenes van a l'escola, després venen a l'acadèmia, el Quo Vadis, en aquest cas, doncs 2-3 cops per setmana, però a l'estiu, els que sí que tenen deures o lectures recomanades o reforços que potser els hi poden posar, com s'hauria de fer la rutina perquè a casa, com et deia la Núria, no hi hagi lío, no? I hi hagi unes rutines i un ordre i que acabi passant tot, que hi hagi temps per gaudir i també per fer deures o per llegir o per fer doncs, aquests reforços.
2: Nosaltres el que aconsellem sobretot és tenir una planificació. No cal fer un Excel o no cal fer un horari, però sí que el nen en aquest cas o la nena sàpiga que, per exemple, cada dia de 10 a 11 hem de fer tasques. I si algun dia no en tenim o ens hem avorrit, doncs les fem d'una altra matèria. O si no, en posem. Avui en dia tenim la gran sort que tenim internet. Tothom té accés a internet. Si no tens accés a internet, disposes de biblioteques que tens accés a internet. Tens la intel·ligència artificial que si et perds una mica en el món dels centres de suport o en el món acadèmic, una intel·ligència artificial et fa un dossier de mates en un segon. O sigui, no és un problema això, però sí que és molt important, crec, que el nano tingui doncs una guia i que sàpiga que ha de ser responsable i que hi ha un estiu pel mig i que clar que ha de gaudir, clar que s'ho ha de passar bé i clar que hem d'anar a sopar fora i ho hem de dinar, hem de fer migdiades per suposat i també cal mirar la tele, s'ha de fer tot. I hi ha temps de fer tot. Són nanos que tenen gairebé 3 mesos de vacances. Com no han de tenir temps a fer una hora al dia? Res, encara que sigui simbòlic, que sàpigues que el nano s'ha de seure davant del pupitre i ha d'obrir, quan no és una lectura, doncs serà un exercici de matemàtiques i quan no, doncs serà un altre tipus de feina, no? Però hauria de fer feina.
1: Cal fer aquesta feina i cal que ens apliquem amb tot plegat. Parlàvem d'aquestes acadèmies que jo les tinc molt present, perquè quan era petit, Núria, els meus pares m'hi portaven justament per això, no perquè fos mal estudiant, sinó perquè em feia moltíssima mandra, llavors era un problema a casa, per tant, anàvem a les acadèmies. Això em deies fora de micro, Albert, que les tendències a les acadèmies van cap a l'auge, no? Perquè vosaltres en teníeu una, veu passar dues i esteu fent créixer doncs aquesta franquícia, és a dir, que funciona el tema de les acadèmies, és un recurs que les famílies busquen.
2: Sí, la veritat és que estem molt agraïts. Crec que la feina que estem fent des de ja fa molts anys, com ja sabeu, que vosaltres ens coneixeu de fa molt de temps, a Premià en portem 14, el curs passat, l'any passat a Vilassar vam obrir, i la veritat és que estem encantats amb Vilassar, i aquest proper setembre, res, d'aquí al mes vinent, obrim la nostra primera franquícia al Masnou. Així que crec que és un sector que està donant, és molt important el servei que donis perquè no ens equivoquem, no venem galetes, sinó que hem d'estar davant de les famílies, hem de convèncer-les i hem de transmetre que realment els nanos venen aquí, aprenen i també gaudeixen, perquè no és només venir aquí. Aquí no, nosaltres no volem a ningú castigat, ni volem a ningú que vingui aquí, ostres, quin pal, no? Com diuen a l'argot adolescent, no? Quin pal venir a l'acadèmia. No, vens a l'acadèmia perquè ho necessites, si no, doncs no vindries, no? La veritat és que sí, que estem molt contents i hi ha moltes famílies que veuen. Jo suposo que també són vasos comunicants amb el que ens està passant en el món educacional, no? Som últims a les proves PISA, som últims de tot en tot a nivell de l'educació. I què fan les famílies? Ostres, doncs volen els resultats millors i saben que, sobretot, quan hi ha canvis d'etapa, un nen que acaba de 6 de primària que passa a l'institut, el salt és enorme. Un nen que acaba a 4 d'ESO que passa al batxillerat, el salt és espectacular. Jo, paral·lelament, que sóc professor d'institut també, els nens que m'arriben a primer de batxillerat, és que cada cop el nivell és més baix. Cada cop. I com moltes famílies ja ho saben, això, el que intenten és, ostres, doncs ja que no m'ho donen a l'institut, doncs intentar donar un recurs paral·lel perquè el nen no vagi tan peix, no? I en aquest sentit, doncs crec que estem fent bé la nostra feina.
1: Molt bé. Molt bé. De fet, deixa'm, Núria, que preguntem també, abans que se'ns acabi el temps, perquè ens deia l'Albert, a principi de curs, al batxillerat, no? Parlem moltíssim de la selectivitat, de l'ESPAU, d'aquest examen que s'ho juguen tot el juny, però és veritat que hi ha gent que no treu la nota suficient, per tant, tornen després de l'estiu a tenir aquesta revàlida. Com es viu aquest doble nervi? Perquè ja l'has viscut al juny i ara durant l'estiu es manté aquesta intriga també fins al setembre.
2: La veritat és que no s'entén. No s'entén perquè els estàs demanant a nanos de 17-18 anys Jo recordo de les èpoques més estressants de la meva vida, i després n'he tingut moltes altres, eh? Però no té res a veure un batxillerat després quan vas a la universitat. Mm. És que t'ho prens de diferent manera, no? I, en canvi, l'exigència al batxillerat és la mateixa que fa 30 anys, la mateixa, però a l'ESO i a la primària no parem de retrocedir exigència. I després aquests alumnes arriben al batxillerat, i al batxillerat et demanen resultats, et demanen que estiguis per sobre de la mitjana de la selectivitat, et demanen que el teu centre sigui millor, et demanen que el teu alumnat de Catalunya, perquè hi ha unes estadístiques, ha de ser millor que el de Navarra i millor que el de Bilbao. No quadra, no quadra. O sigui, si tu em demanes exigència quan arriben a 17-18, com pot ser que quan tinguin 13-14-15 no n'hi hagi? Perquè no n'hi ha. Perquè igual que el batxillerat hi és, i es nota, i l'alumnat pateix perquè pateix, ara és o no. I a primària menys. Aleshores, clar, hi ha nens de primària que juguen amb gomets tot el dia. O hi ha alumnes de l'ESO que no fan una classe perquè està molt i no la fan, i fan altres coses. I després tenen els títols. I dius, com pot ser? Se't cola alguna batxillerat i com aquest alumne pot fer batxillerat, no? És cert, Manel, és cert. Tenen una primera opció al juny, després tenen una altra opció al setembre, i és un estiu dur, dur. Jo estic veient ara amb l'alumnat que tenim i tot i que intenta gaudir de totes les festes majors que hi ha pel voltant, perquè ja tenen unes edats que poden anar sols i van sols, després els tinc cada matí a l'acadèmia 4 hores. 4 hores perquè s'han d'examinar.
1: Núria, ja ho veus, la realitat de la nit i del dia, no? Per la nit festa major i al matí una miqueta de deures.
3: Una miqueta 4 hores, eh? Tela.
1: 4 hores, sí, sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Sí, sí.
2: Bueno, a l'institut en fan 6, aleshores.
3: Sí, clar.
2: Al cap i a la fi...
1: Vist així, està bé, està bé.
2: En fan 6, aquí en fas 4, sabent que són... que tens, aquí sí que tens, que t'està jugant alguna cosa. Segurament t'està jugant el més important que hi ha, que és un accés a una universitat que et pot anar d'una dècima. I te'n pots anar fora o després t'has d'esperar un altre any i... Jo sempre soc partidari, si et pots esforçar ara, millor que no després.
1: Ja doncs mira, un bon missatge, mira, Núria, per acabar, que si et pots esforçar ara, encara que faci una mica de mandra, doncs ho fem. Per acabar, Núria, quina era l'assignatura que més et costava a tu o que menys t'agradava?
3: No ho sé, jo sé que recordo arran d'aquesta entrevista, ara m'heu fet recordar que jo els deures que tenia, pocs que devia tenir, perquè sempre que hi ha alguna redacció, m'he fet redaccions, m'aixecava molt, sí, i sempre ho deixava pel final, era com l'última setmana fent les redaccions que havies d'entregar. No ho sé, digues.
1: Molt bé, molt bé.
3: I a tu
1: per acabar, la meva eren, sens dubte i no dubto, les mates. O sigui, era una cosa complicadíssima i era, vaja, és que de fet anava a reforç només per les mates. O sigui, era una cosa específica. Albert, no sé si aquesta tendència continua.
2: Sí, és l'assignatura, amb diferència, la més demandada.
1: Sí.
2: També és veritat que, no sé si ho sabeu, però ja portem molts anys amb un programa que s'està impartint des de centres... Primer van començar amb centres privats i ara algun públic també s'ha animat, que és l'Innovamat, no sé si us sona, però és un mètode d'ensenyar les matemàtiques com més modern, més innovador, que estem a les mateixes. Quan l'alumne arriba a l'ESO o arriba al batxillerat, les matemàtiques són les de sempre. No hi ha matemàtiques Innovamat, són les de sempre, no? Aleshores, ja si mirem una miqueta més a dalt o intentem entendre-ho des d'una altra perspectiva, jo no sé qui ha tret diners aquí, però això ha fet molt de mal. Ha fet molt de mal i hi ha moltes famílies que venen aquí i que t'ho diuen, és que estic fins a no sé què de l'Innovamat aquest, perquè, clar, els nens es lien, perquè no saben multiplicar, no saben dividir, i notem molt, sobretot el tema càlcul mental. Hi ha nens que no saben les taules de multiplicar i estan fent primer d'ESO.
1: Doncs això és importantíssim. Núria, per tant, deures d'estiu per tots. Albert, gràcies per haver estat amb nosaltres.
2: Ja ho sabeu, aquesta és la vostra casa.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La sala d'exposicions municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la sala municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
2: És un col·lectiu que som a L'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
1: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premià Art a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 7:15 PM a 9:15 PM i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: El festival Gaffer Rock ja ha confirmat el cartell de la seva 15a edició, que se celebrarà el dissabte 26 de setembre al Parc del Palmar de Premià de Mar. La cita d'entrada gratuïta arrencarà a les 6 de la tarda i tornarà a apostar per la música en directe, el talent emergent i les bandes de l'escena local i nacional. El cartell d'enguany estarà format pels grups Lo Mueso, Salvana, Fenomeno, Baby Jane, Filthy Rich, The Roaches i Contrapès, a més de la sessió del DJ Junior Wolf, que completarà una jornada marcada per la celebració del 15è aniversari del festival. Més enllà dels concerts, el Gaffer Rock també comptarà amb un màrquet d'artesania i comerç local, servei de barra a càrrec de Simplement Diables i pizza artesana, amb l'objectiu d'oferir una tarda i un vespre de música en un ambient festiu i familiar. El festival està organitzat per l'Ajuntament de Premià de Mar, amb la col·laboració de l'associació Gaffer Rock, i un any més es presenta com una de les principals cites musicals de l'inici de la tardor al municipi.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma-t'hi escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través de les músiques sense fronteres.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier de Gea. Després de molta espera, avui és el dia en què Catalunya viurà el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. Es produirà entre 8:15 i les 9 del vespre, segons el lloc des d'on surt Servi. Però només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult. L'expectació per aquest fenomen ha derivat en moltes mesures de seguretat per part de les autoritats i una d'elles és el dispositiu especial del govern davant la possibilitat que milers de persones es desplacin fins al sud del país. El Servei Català de Trànsit, de fet, demana fer servir vies alternatives a la sempre saturada AP7 per arribar als punts d'observació de l'eclipsi i el seu director, Ramon Lamil, no descarta tallar entrades en aquesta via, sobretot a la zona del Delta de l'Ebre.
2: Aquí tindrem un vol d'helicòpter, tindrem equip d'helicòpter per anar mirant aquestes vàlvules i veure si cal tancar-les o cal obrir-les. Si cal tancar una sortida perquè s'està congestionant i cal donar més trànsit cap a les altres sortides, o al revés, si hi ha sortides del sud que s'estan congestionant, recomanar molt insistentment i tancar-les i recomanar molt insistentment que s'entri per les de més al nord.
1: Trànsit treballa amb la previsió que aquests talls es podrien produir a l'altura de les sortides de l'Ametlla de Mar, l'Ampolla, l'Aldea i Amposta. No canviem de tema, ja que el Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió. En total, el govern distribuirà 150.000 ulleres homologades als punts d'observació. I pels que no pugueu o no vulgueu viure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat de Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. L'eclipsi començarà a les 19:36 i la totalitat arribarà al sud del país cap a les 8:30 de la tarda, amb una durada aproximada d'un minut i mig. Eclipsi a banda, passem a la política, ja que el portaveu de Junts al Senat, Eduard Pujol, ha criticat aquest dimecres l'absència del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, a la Cambra Alta, on se l'havia citat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Pujol ha reclamat que es respongui què va fallar i ha afirmat amb contundència que si l'Estat invertís els mateixos esforços en els problemes de veritat que en el procés, ara no es lamentaria amb morts ni la molesta sensació que Espanya és un colador. Mentrestant, Esquerra Republicana de Catalunya ha criticat aquest dimecres la preocupant batalla partidista oberta entre el PP i PSOE arran de les compareixences de ministres al Congrés i al Senat per donar explicacions sobre la crisi de Ceuta. Esquerra lamenta que es perdi el focus amb decisions que tenen expectatives polítiques. I un breu apunt per acabar, els bombers de Barcelona han fet 8 salvaments aquàtics amb un aparell pioner a Catalunya. El cos va incorporar la tardor passada 2 salvavides telecomandats que permeten realitzar els rescats des de terra. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
4: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la

0: legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
1: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
2: L'eclipsi solar total del pròxim 12 d'agost serà un dels fenòmens astronòmics més destacats dels últims anys. Tot i que la franja de totalitat no passarà per Premià de Mar, viurem una ocultació molt important del Sol que permetrà observar un espectacle poc habitual. Segons ens ha explicat l'astrònom Ramon Navas, Premià quedarà just a fora pels pèls de la franja de totalitat, de manera que no es farà de nit. Tot i que el cel quedarà gairebé completament tapat, la llum disminuirà de manera evident, però no es produirà l'enfosquiment sobtat que només es viu quan l'eclipsi és total. A més, en el moment de màxima ocultació, el Sol estarà molt baix, a només 4 o 5 graus sobre l'horitzó, per la qual cosa serà important buscar un indret amb una bona visibilitat cap a l'oest.
3: Aquell dia, a la zona de totalitat, que aquí Premià estem just a fora, i s'ha de recalcar això que estem a fora, pels pèls, però estem a fora, que ningú esperi des de Premià que es faci de nit. Quan estàs a la totalitat i l'eclipse succeeix a bona altura sobre el cel, que aquest també té el hàndicap de que estarà baix, estarà solament a 4 o 5 graus, depenent de la zona, pues és que tu vas veient com el sol es va tapant, com si fos un eclipsi parcial, fins aquí no hi ha diferència.
2: Per aquells que vulguin viure l'eclipsi en tota la seva espectacularitat, l'astrònom recomana desplaçar-se fins a la franja de totalitat que travessa punts com Lleida, Tarragona, Saragossa, Burgos o Astúries. També aconsella evitar els desplaçaments d'última hora i arribar-hi el dia abans perquè les carreteres es poden col·lapsar per l'elevada afluència de visitants. Pel que fa a l'observació des de Premià de Mar, Navas apunta que alguns miradors a la part alta del municipi poden ser bones opcions, sempre que ofereixin una vista completament oberta cap a l'oest, imprescindible perquè el sol es troba molt a prop de l'horitzó en el moment de màxima ocultació. Recorda també que és imprescindible observar l'eclipsi amb ulleres homologades durant totes les fases parcials, ja que mirar directament al sol sense la protecció adequada pot provocar lesions irreversibles a la retina. Només les persones que es trobin dins la franja de totalitat podran retirar-se les ulleres durant els pocs segons o el minut aproximat que durarà l'ocultació completa del sol.
1: Premià Media. Informació.
4: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
5: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
6: Premià Media. Comunicar en tots els sentits. Premià.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Quins estan sent els llibres més venuts durant aquest estiu? Avui hem vingut fins a la llibreria Vapor Vell per conèixer les lectures també que ens recomanen i veure com viuen aquests 11 anys ja d'història que porten aquí a Premià de Mar. Doncs avui estem amb el Xavier Boronat a la llibreria Vapor Vell, que fa un any va celebrar 10 anys, per tant ara en fa 11. Xavier, com estàs?
2: Molt bé.
1: Ho deia la Núria, jo crec que no exagera, sou el referent cultural de Premià de Mar en quant a llibres, eh?
2: Bueno, això hem intentat durant els anys que portem, i la vocació amb la que vam néixer va ser una mica aquesta, d'esdevenir el pol on tothom pogués venir a buscar el seu llibre. Tant massaig com a nivell més popular, com... bueno, qualsevol mena de llibre intentem abastir.
1: Molt bé. Avui preguntarem per els llibres que més s'estan venent i també algunes recomanacions per aquests dies d'agost que tot just comencem. Però abans comencem pel principi. Fa 11 anys enrere, com neix aquesta idea, com neix el Vapor Vell?
2: Bueno, una doble necessitat de, per un cantó, voler canviar a què em dedicava abans i tenia ganes de fer un canvi, d'estar més al poble, de participar de la vida cultural del poble, i de l'altra, que no hi havia cap llibreria a Premià de Mar, amb la qual vam apostar perquè creiem que d'existir podria funcionar.
1: Som molt curiosos, però suposo, Núria, que tu també t'estaràs preguntant a què es dedicava el Xavier abans de ser llibrer, no?, de la llibreria Vapor Vell.
2: Bueno, doncs treballava en una empresa de construcció ferroviària. O sigui, estava, bueno, portant, i em dedicava també a temes sindicals i així. I va haver-hi un expedient de regulació, es va poder apuntar gent voluntària, i després de parlar amb la meva companya i amb ganes, acabàvem de ser pares, teníem ganes de poder estar més pel nostre fill, que després, pitjor, perquè en temps em treu molt més aquesta que les 8 hores, però almenys estàvem geogràficament més a prop, no?
1: Molt bé. Amb això que ens explicaves, i tornant una mica a l'actualitat al dia d'avui, com esteu visquent també doncs, aquest estiu? Com estan en quant a vendes i una mica quins són els títols que la gent més està cercant?
2: Bueno, nosaltres, a part dels títols... Bueno, ara escoltàvem allò dels murdocus i, efectivament, ha sigut un any d'esclat del murdocu. Fins ara, també l'estiu era època de passatemps, però potser que eren més culturals, tipus el quadern de Blacky Books, que ja és un quadern històric que porta molts anys, o fa un parell d'anys que fan books també amb atraient i tothom s'havia anat sumant al carro, però realment els superventes de l'estiu és el murdocu. I nosaltres, com ens passa per Sant Jordi, més enllà dels superventes i de les llistes i coses així, crec que s'imposen els nostres títols. Ara no et sabria dir exactament ni per quan, ni si molt, ni si poc, però bueno, com així molt coneguts, jo què sé, el Joc del Silenci, com a novel·la negra, ha anat funcionant, però ja et dic que potser nosaltres hem estat recomanant molt el Revolució de Hugo González, hem recomanat molt l'Albió, hem recomanat molt el Sau, del Ferran García, i són els llibres que crec que han anat funcionant més. Ara hauríem de fer una cerca més científica al sistema, però només pel ritme de reposició crec que serien una mica aquests llibres. I en quant a assaig, potser el Jordi Amat amb les batalles de Barcelona. I una mica aniria per aquí.
1: Molt bé. De fet, amb el que ens explicaves ara, aquests llibres que van entrant i van sortint doncs, amb més velocitat, la gent és més de venir amb una idea fixa d'un llibre o potser venen aquí amb tu i amb les teves companyes i diuen què podria llegir si m'ha agradat això o si estic buscant això altre?
2: Bueno, una mica el que ens agrada és això, el jugar a prescriure una mica, l'envase... També tenim molt acostum, d'allà amb els anys que portem, d'intentar tenir una base de dades amb els gustos dels clients i a partir d'aquí també, bueno, els clients lectors o lectores, més aviat, perquè estem parlant d'un... allò, un 80-20, no?
1: Sí,
2: Sí, sí. Amb la lectura, vull dir, no hi ha color femenina. Inclús ara hem començat, bueno, al setembre preparem un club de lectura que per primera vegada fem, perquè fins ara havíem fet presentacions i algun certamen i tal, però ens hem animat amb els clubs de lectura i de les moltes inscripcions que hi han hagut, em sembla que eren 29 dones i un home. O sigui, que a més amb la cosa de participar, sempre més les dones. I ara m'he perdut.
1: No, t'estava preguntant justament això, si la gent és més de demanar recomanacions o de venir amb una idea fixa.
2: No, i bueno, hi ha qui té un criteri molt, molt establert o una sèrie d'autors amb què se sent còmode i nosaltres a partir d'aquí o, evidentment, si vol, si ja vem el seu decidit, mm-hmm. però si no, anem xerrant i anem intentant conèixer els gustos de les lectores i dels lectors mm-hmm. i anar recomanant, però n'hi ha una mica de tot. I aquí vem la idea molt clara i aquí qui no. Mm-hmm.
1: Molt bé. Núria, no sé si tens alguna cosa que li vulguis preguntar al Xavier.
3: Mira, ara estava apuntant també llibre juvenil. La canalla més petita o més juvenil? Llegeixen? Segueixen en boga encara tots aquests llibres d'aquestes novel·les romàntiques que tenim tots els adolescents enganxats?
2: Sí, és un... Mira, de fet, una de les evolucions físiques de la llibreria ha sigut que amb el temps ha anat conquerint espai al romàntasi. Moltes lectores, bastant joves, el que passa és que i igual molt mainstream, no? A partir de les xarxes socials i així, mm-hmm. però és un primer pas per després incorporar-se a una altra mena de literatura, amb la qual cosa, beneït romàntasi, mm-hmm. si serveix per començar amb altres coses, i perquè realment emanem molt, i al final som un negoci i tenim que sobreviure. No?
3: I la literatura infantil ja fa molt de temps, no? que són caramelets, també, els llibres que n'hi ha per triar i remenar.
2: Sí, tens, festival. Diguem que a la franja 9 és més... es ven molt, no? Perquè trien molt els pares, els agrada molt venir, els agrada que els nens vagin també sapiguent què és una llibreria. És curiós, clar. A vegades, la diferència uh-huh. entre una llibreria i una biblioteca, no? Que t'entren nens aquí i quan haig de tornar, no?
3: En sèrio? Que monos.
2: Sí. O entren en silenci, no? Que aquí sempre hi ha més remor que en una biblioteca. O almenys no hi ha una bibliotecària, aquesta mita de que et faci callar, no? I entren... molt, molt prudents i una mica és per conèixer la diferència. I després, igual, sí que la franja 9, 12, 13, és més complexa. També és la incorporació a les tecnologies, i uns nanos que tiraven molt, de sobte fan un peron, però sempre queda i sempre els veus tornant. Igual que amb els joves, que els veus que llegeixen molt de petits, quan arriben a l'institut potser afluixen més, i és quan entren a la universitat que retornen, no? I amb això, amb els 10, amb els 11 anys que portem, ja ho hem vist diverses vegades. Lectors que teníem juvenils que havien desaparegut, o infantils, i de sobte venen, i a més amb grans sorpreses de què estan llegint, no? Et venen a buscar un Dostoyevsky o és igual, una cosa més, més senzilla.
3: Més senzilla. Escolta, estic veient imatges de la llibreria Vapor Vell, a Premià de Mar. Teniu els estants a tope, a mil. Llibres posats de totes les maneres i, a més, com a molt dispars, no? Amb molt de color i mides diferents. Està molt xulo, sou dels que teniu físic, no? Perquè a vegades hi ha llocs que per falta d'espai, a vegades és, encarrega'l, jo l'encarrego per internet i en 2 dies el tens aquí. Però us agrada tenir mm-hmm. físic, tenir material.
2: Sí, home, és el que intentem, a més, tenir no només de totes les mides i tots els colors, sinó això, amb la voluntat mm-hmm. de vestir tot el poble. Sempre hem tingut la vocació de ser una llibreria popular on poguessis venir a buscar tota mena de llibres, no? No ens hem especialitzat en res i tenim una miqueta de tot. I doncs també funcionem molt en comandes, el que passa és que una de les obsessions que sempre vam tenir des del principi és nosaltres no podem competir amb els reis de l'enviament a casa, que són els senyors aquells, els Jeff Bezos i aquestes coses, i algunes empreses i cooperatives catalanes, però sí que podem demanar un llibre i en 24 hores tenir-lo i que la gent el vingui a buscar aquí. Mm. Vull dir que ens hem especialitzat molt i la gent ho sap en, d'alguna manera, anar ràpid amb la comanda. És a dir, no enviem a casa, però sí pots venir a tu a recollir-lo i el tenim ràpidament. Igual o més ràpid que Mordor.
1: Molt bé, molt bé. Doncs amb això, Núria, també deixem que us expliqui i també als nostres oients que vosaltres heu fet també un pas endavant pel que fa a xarxes socials, no? I també esteu creant contingut específic a xarxes, inclús amb una mica de performance, no? Dins de la serietat o no a vegades, però heu fet aquest pas endavant també, suposo, per apropar-vos també a tot aquest nou llenguatge.
2: I també és perquè la llibreria va evolucionant, també es va incorporant gent jove que té molt més clares aquestes coses, i jo que em presto a el que em demanin d'alguna manera, que no seria em costa, perquè a vegades jo que sé, ma mare que em veu i tal i que em diu, ai, vist no sé què i tal, dic, ostres, em va diu, no, ja se't nota que no t'agrada massa, però una mica jugar al senyor grunyón que està a la llibreria, però sí que prestar-se, o a vegades no ho dec fer molt malament perquè el meu fill em diu que tregui aquestes coses que penjo a les xarxes, que ell té amics i coneguts que em segueixen. Escolta, i que jo es deixi de fer el ridícul.
1: Però amb tot això haig de dir que ja li agradaria tenir, doncs, a qualsevol ràdio l'equip que té el Xavier, perquè de tot en traieu un vídeo. De fet, Núria, us explico que algú es va deixar oblidades unes ulleres de sol i aquestes ulleres de sol han tret moltíssim suc, que no sé si a dia d'avui ha aparegut el propietari o propietària a buscar-la, Xavier.
3: Són les blanques.
1: Són les blanques, sí.
2: No hi ha hagut manera. L'altre dia es van deixar un bànol, que també vam incorporar alguna coseta, i tenim encara, però aquest va aparèixer la propietària, i tenim per allà una cadira de platja que també se la van deixar i també l'hem tret.
3: Mare de Déu, vídeo. Però que la gent se deixa molt de coses.
2: Ah, sí, i bueno, i quan arriba l'època de Nadal, jo, de l'hivern, en uns anys no m'he comprat ni un paraigües. Vaig reciclant els del paraigüe que es van deixant. Es tens un temps i si no dius, bueno, doncs mira, clar, ja els faig servir.
1: Clar. Home, donaria per tota una secció, Núria, un dia sí. Parlar de coses oblidades en establiments diversos, perquè és veritat que ens sorprendríem la de coses que s'han arribat a trobar la gent que treballa sí. De cara al públic. Xavier, esteu vosaltres a punt de començar vacances? De fet, a finals d'aquesta setmana ja comenceu unes manes de vacances, i la meva pregunta és: quin llibre t'emportaràs tu, o passes els llibres directament?
2: No, sí que m'emporto uns quants coses que han de sortir la temporada que ve. N'hi ha un Santiago Lorenzo que em fa molta il·lusió, que era el de Los Asquerosos, ja m'han enviat la prova. N'hi ha un llibre nou de la Yagina, que és una autora tàrtara, que fa una biografia sobre Einstein, Einstein. M'emporto, no sé, 6 o 7 llibres nous que han de sortir, i després alguna cosa que m'he reservant durant l'any perquè penso per les vacances. Primer, un llibre, mig assaig, mig divulgatiu sobre la revolució iraní. M'emporto coses, també em vaig a Galícia, i m'emporto un parell de llibres sobre les muntanyes comunals gallegues. No sé, també, moltes vegades tornen, sense llegir tots, perquè al final has de dedicar el temps a altres coses. Però me'n vaig amb molt bona voluntat i amb molts llibres. Sí.
1: Molt bé. Doncs aquesta és la intenció. Núria, ja ho veus, entre llibres, sí. Avui ens acomiadem, perquè aquí hi ha feina encara en aquests dies previs que comencen abans de les vacances, que suposo, Xavier, que també molta gent sap quan marxeu de vacances, però aprofita aquests últims dies per venir corrents abans que baixeu la persiana.
2: Sí, no, realment aquests dies sempre tothom a l'agost, però les setmanes que hi som, funcionem, i és veritat que la gent, i això també és gràcies a les xarxes, està atent a quan marxem, i sí que ve aquests dies a buscar moltes coses. La gent fa molt de copy per les vacances. També venim de que el que és molt lector, des de Sant Jordi fins ara teníem els llibres, i també han sigut uns mesos complicats, però realment les 2 setmanes anteriors i aquesta, força bé, la veritat.
1: Sí. Doncs Xavier, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres, i bones vacances.
2: Igualment, bones vacances.
4: A l'antena els escoltes.
5: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
6: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Museu del Càntir d'Argentona ja ha presentat el Càntir de l'any 2026, una peça creada pel dissenyador Ramon Benedito i l'arquitecta i dissenyadora Gae Benedito. La proposta reinterpreta el càntir tradicional amb una estètica contemporània, apostant per unes línies depurades i pel que els seus autors defineixen com el luxe de la simplicitat. L'edició és limitada a 5.000 exemplars i es va posar a la venda coincidint amb la festa del Càntir de Sant Domingo. Els autors expliquen que la peça combina les formes tradicionals de la terrissa amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies de fabricació.
3: He treballat en formes arrodonides, voluptuoses, pròpies de la terrissa, de les peces fetes en torn, però en aquest cas utilitzant una tecnologia que mitjançant l'emmotllat ens ha permès treballar amb superfícies complexes.
4: D'aquesta manera, tots els detalls s'integren per aconseguir un resultat homogeni buscant la màxima expressió amb la mínima matèria.
2: El càntir de l'any és una de les tradicions més arrelades de la festa del càntir d'Argentona i des de fa dècades encarrega cada edició a creadors de prestigi perquè ofereixin una nova mirada sobre una de les peces més emblemàtiques de la ceràmica catalana. A partir d'ara, el càntir de l'any 2026 ja es pot adquirir en l'horari habitual d'obertura del Museu del Càntir.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Gent d'empenta.
1: Avui tenim el plaer de parlar una estona al Gent d'Empenta amb la ceramista Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda artística i popularment com a Madola. Ella és veïna de Premià de Dalt i ha estat distingida amb el Premi Nacional d'Artesania 2024 per la seva excepcional trajectòria. És un referent a nivell, doncs, evidentment, de Premià, però també nacional i internacional, així que ràpidament la saludem. Madola, com està? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin luxe poder xerrar una estona amb tota una referent internacional del món artístic.
2: Saps que passa molts anys de feina, 60 anys de treball, o sigui que amb 60 anys, és clar, que ja quasi bé he tingut temps d'arribar a la internacionalitat.
1: Madola, com va anar aquesta entrega de premis? Que imagino que sempre fa il·lusió que la distingeixin,
2: sí,
1: per tot allò que ha fet durant, sí, tota la seva trajectòria.
2: Tota la meva, no? Sí, tota la meva vida. Va anar molt bé, va ser un acte en el Palau de la Generalitat, que va presidir l'honorable president, i després, doncs, la gent del Departament d'Indústria i Comerç, i es van entregar tota una sèrie de premis que feien referència a moltes altres accions d'artesania tradicional i popular. I llavors jo era una mica l'últim, perquè era el Premi Nacional, i vaig haver de donar les gràcies en nom de tots. El president va tancar l'acte, i després, doncs, vam fer una petit piscolabis al Pati dels Tarongers, que sempre és molt bonic en aquest temps de primavera. És un goig poder-hi estar. O sigui, així es va anar el premi.
1: Què significa per vostè rebre'l, aquest premi?
2: Significa el reconeixement de 60 anys de treball. Això és el que significa. Vull dir, de vegades jo penso que, és clar que com que hi ha molta gent al meu costat, però que molts, malauradament, ja no hi són, doncs els que quedem són els que d'alguna manera se'ns premia aquests anys de feina. He treballat molt, però també he disfrutat molt, perquè la meva feina és una feina de disfrutar i de passar-ho bé i de treballar molt. O sigui que això representa una mica el premi, aquest reconeixement.
1: Mm-hmm. Vostè sempre ha dit que la ceràmica era allò que més la lligava a la seva manera de ser. La gran pregunta que tinc en aquest cas és: com és la ceràmica, per saber com és vostè?
2: Doncs sí, evidentment, jo faig... durant tots aquests anys que he comentat, he estat treballant un tipus de ceràmica determinada que feia molta referència a la meva manera de ser, això que m'has preguntat tu. Perquè sempre penso que la ceràmica, com l'art, mai ha de ser una cosa decorativa, sinó que ha de ser una cosa que tingui un interès primer en l'artista i després en la gent que ho mira. I llavors, doncs, jo he treballat durant molts anys amb un tipus de terra, perquè s'adapta molt al meu caràcter. És una terra molt, molt gruixuda, jo tinc unes mans molt grans, tinc la falera de fer peces grans, i això respon una mica a la meva manera de ser, no? Ho he anat fent durant molts anys, i he tingut la sort que se m'ha anat reconeixent. També ara una mica és el final d'aquesta etapa, però vull dir, m'he sentit molt feliç poder fer expressant tot allò que porto a dintre. Vull dir, una mica aquesta és la meva manera de treballar. Vull dir, si algú coneix l'obra, vull dir, llàstima que no en puguem posar alguna fotografia, doncs ho es podia veure, no?, amb algunes exposicions que he fet. I, bueno, mantinc sempre una mateixa línia de treball.
1: Mm-hmm. En posarem de fotografies i d'imatges
2: molt bé,
1: a mesura que anem avançant en aquesta entrevista. Ha evolucionat també la seva relació amb la ceràmica a mesura que avançaven els anys?
2: Sí, evolucionat, perquè durant molts anys, això que t'he dit jo, que anava explicant una mica totes les coses, els temes de les meves obres, eren una mica totes les coses que m'anaven passant al llarg de la vida, que m'han anat passant moltes coses, esclar, amb tants anys, però fins a arribar una mica a l'any 2010, aproximadament, com deu fer 10 o 12 anys, que he anat agafant una mica temes de la societat, o sigui, no tant temes personals com temes de la societat. Les dues últimes sèries que estic treballant, quan jo dic sèrie vol dir que treballo diverses peces alhora amb la mateixa idea, doncs són referent a dos temes que són molt d'actualitat. Un és tot el tema dels immigrants, tot el tema de la gent que mora en el mar i que no comptabilitza ningú, o sigui, només es comptabilitzen els que arriben, però no els que es queden al fons del mar. Aquesta sèrie jo n'he anomenat Mar de Silenci i fa referència una mica al Mediterrà que tenim aquí. I després una altra sèrie que també estic treballant en aquests moments, que és el tema de la contaminació. O sigui, són dos temes que realment em preocupen i em fan estar, i llavors intento explicar a través de les meves peces aquests dos temes tan d'actualitat en aquests moments. Una mica aquesta ha sigut també la meva evolució i on he arribat ara, on estic ara.
1: Mm-hmm. Quan van entregar-li el premi, destacaven també la rellevància de l'artesania dins la societat catalana, mm-hmm, i alhora també la seva contribució en aquesta projecció de reconeixement dins la feina del sector. Tu, té aquesta sensació, vostè? És a dir, buscava ser rellevant? O al final, quan un s'hi posa a fer art, que és com molt íntim, no hi ha mai aquesta necessitat d'arribar tan lluny? El que passa és que s'acaba reconeixent d'alguna manera, no?
2: Sí, una mica sí que me n'he dat compte d'això, de que ha sigut un reconeixement una mica a tota aquesta labor durant molts anys. L'artesania sempre és l'aparenta pobra de les arts. Sempre es considera la pintura i l'escultura com arts majors, i després el que són les artesanies, els diferents oficis, es considera com art menor. Jo no ho tinc d'aquesta manera. Jo penso que la ceràmica és una manera d'expressar exactament igual com s'expressa un pintor, com s'expressa un escultor. Vull dir, només és que utilitzem una tècnica diferent, no? Vull dir, i això... Jo penso que potser aquests prèmits d'artesania reconeixen una mica aquesta labor feta durant tots aquests anys. Vull dir que, sí, de vegades no és que em senti... No és que, diguem-ne, que l'artesania la senti menyspreada, perquè en l'actualitat l'artesania ja està molt a nivell de totes les tècniques, s'utilitzen totes les tècniques contemporànies d'intel·ligència artificial, de 3D, tot això s'utilitza ja amb la ceràmica. Però de vegades hem estat una mica marginats. Reconec que la Generalitat fa bé de fer una mica aquests premis, no solament el meu, sinó els premis per altra gent que hi havia, per reconèixer una mica això i actualitzar-ho una mica a nivell de divulgació, una mica això que esteu fent ara, no?
1: Uh-huh. I la reflexió que li feia, aquest artista que comença, o aquesta madola de jove que comença des del més íntim, no? Des de la seva intenció... Primer de trobar-se ella amb l'àrea, amb aquesta ceràmica que la representa, fins al punt d'acabar arribant al públic i a fer sentir quelcom a la gent que està mirant l'obra, no? L'artista, com viu aquesta transformació? És a dir, del més íntim al més exterioritzat.
2: Que la gent ho vegi. Bueno, és un camí difícil, eh? És un camí difícil, però jo penso que una de les coses que té que ser l'artista... Tot artista, sigui, faci la tècnica que faci, és sincer amb ell mateix. O sigui, jo vaig començar fent un tipus de peces que a mi m'agradaven perquè tenia, quasi bé sense pensar què és el que sentia al fer-ho, sinó que em sortia de dins, no? I potser vaig començar, sobretot, com a sèries més interessants en el meu començament, és degut a una maternitat meva. Jo vaig tenir un fill i aquest fill em va suposar que les peces que jo feia d'una manera determinada doncs s'obrien, i d'aquest obrir en sortia un altre dintre. Jo no vaig pensar això. Una amiga meva psicòloga que va venir al taller un dia i em diu, ja saps que això és una maternitat? I jo vaig pensar, mira, tens tota la raó, però no... Sí, ho sentia, però no ho feia d'una manera inconscient.
1: Cabo.
2: Doncs una mica a través d'això ha sigut tots els passos de la meva vida que han anat seguint això. Sempre he procurat dir la veritat, sobretot la meva veritat. I jo penso que aquesta veritat la gent la sent, la gent la nota. Vull dir, quan una cosa es fa de veritat, es nota. No hi ha res perquè sí, no hi ha res decoratiu, no hi ha res... moltes vegades no hi ha res entès per bellesa com a bellesa que entén la gent. Més aviat les meves peces són dures, esproses, moltes vegades, bueno, punxants, no? Però penso que ho tinc que fer d'aquesta manera. Agradarà més gent, agradarà menys gent, però jo tinc que explicar la meva veritat, si no, no serveix de res.
1: Madola, vostè diu que té una manera mística de treballar, no?
2: Sí.
1: Com és això?
2: Bueno, també és una cosa inconscient, vull dir, també és una cosa... Jo no sóc una persona religiosa, però sí que sóc una persona mística. Vull dir que entenc les religions en general i entenc que hi ha aquesta força de dintre que fa explicar les coses d'una determinada manera. I llavors m'interessa una mica tot el que són rites, m'interessa tot una mica el que és la manera de pensar de totes les civilitzacions que busquen un més enllà, i una mica, doncs, jo intento transmetre això. M'agraden molt, bueno, totes les religions, m'interessen totes i procuro d'estudiar-les i veure-les com funcionen, i llavors, doncs, d'alguna manera, a través meu, explico. I llavors, de vegades sí que hi ha peces que tenen un caràcter més aviat, moltes vegades em diuen que religiós, i jo penso que més que religiós és místic, perquè treballo, doncs, amb objectes, de vegades, d'objectes rituals, no? Però també surt... Bueno, és que, de fet, un artista li surten les coses, no? Saps com els cantants, que jo dic el cantant, sempre recordo la Montserrat Caballé, que es posava dalt de l'escenari i obria una mica les cames i la veu li sortia de terra. Doncs els artistes ens surt a través també de terra, a través de la mà. Nosaltres no és la veu, sinó a través de la mà, que explica una cosa que és el que et surt del món interior.
1: Seria com un do natural.
2: Un do natural, sí. D'alguna manera... Artista vol dir una persona que té una creativitat i una manera de veure les coses des d'un altre punt de vista. I d'una manera natural surt això. Entens? Vull dir, de vegades no t'ho proposes. De vegades costa molt de sortir això, eh? Vull dir, no pensis que és una cosa ràpida. De vegades costa molt. Jo sempre dic que sóc de lenta maduració i de ràpida execució. Vull dir, quan tinc la idea, la puc plasmar d'una manera ràpida, però de vegades costa molt. De vegades costa anys.
1: Que bo. Entens? Parlant d'idees, sí. Madola, d'on ve aquesta inspiració? Cada vegada ve d'una forma diferent o hi ha algun procés creatiu que t'ajudi també a trobar aquesta primera idea?
2: Sí, hi ha un procés creatiu que és... Jo treballo molt fent maquetes. O sigui, quan em poso a treballar una sèrie nova o una sèrie que incorporo dins de les sèries que estic fent, començo treballant per maquetes. Jo ho faig més, vaja, al punt de vista d'escultura que no vaja al punt de vista de pintura, perquè hi ha molts artistes que comencen dibuixant. Com que jo faig una peça de tres dimensions, el dibuix no me l'acaba d'explicar. En canvi, sí que me l'explica fer una maqueta a escala, 1-10. I en faig moltes, moltes, moltes, moltes. D'aquestes moltes, doncs vaig triant les que em sembla més bé, vaig fent un apartat i vaig triant les que em sembla més bé, i sobre aquestes maquetes treballo una peça. Com que jo faig formats grans, necessito saber una mica tècnicament com ho haig de resoldre, això, perquè totes es resolen d'una manera diferent. Sempre me'n recordo que el Chillida, li deien en els Altos Hornos quan feia les seves escultures, senyor Chillida, la pròxima sortirà més bé. I el senyor Chillida deia, no, si no hi haurà pròxima, perquè la pròxima és totalment diferent. O sigui, llavors a mi també em passa això, és estudiar aquella peça, fer aquella peça, perquè la pròxima serà diferent. No vol dir que les maquetes s'acabin exactament com s'han començat, però sí que la idea és la mateixa. I llavors, és clar, a través del tamany, quan es canvia l'escala, el tamany condiciona també la forma, no? I de vegades hi ha peces que acabar-les costa molt. No s'acaben d'acabar, i la maqueta la tenies molt ben acabada, però després la realitat no és. Una mica aquest és el procés del treball.
1: Això vol dir que un artista aprèn a viure amb la imperfecció, també?
2: Sí, sí, tant i tant.
1: L'accepta la imperfecció?
2: Jo sóc de les imperfectes, totalment de les imperfectes, perquè penso que m'agrada el que surt directe, m'agrada deixar la petja de les meves mans en les peces, els dits, tot, de vegades el meu cos i tot, per aguantar-la en un moment determinat que aquella peça trontollava. has de pensar que jo treballo amb un material que és tou, vull dir, el fang és tou, i llavors, doncs, a mesura que es va pujant, moltes vegades hi ha interferències i se m'avall, i el meu cos aguanta. I les meves mans abraço la peça que estic fent, i de vegades aquesta peça va a terra. Saps?
0: Oh, i tant. Quantes hores hi dedica a
2: tota la vida. Tota la vida. Dissabtes i diumenges. Tota la vida, perquè això no es pot treure de sobre. O sigui, jo normalment treballo tots els dematins, sóc bastant metòdic amb el treball, treballo tots els dematins i les tardes a l'estiu. A l'hivern no, perquè m'agrada treballar amb llum natural, i llavors doncs, m'agrada l'hivern, de seguida és fosc, i no, el que faig a la nit, a la tarda, el dematí següent, no m'interessa. I sí, moltes hores, vull dir, l'artista no s'atura mai, m'entens? Dorm pensant allò, dina pensant allò, se'n va de viatge pensant allò, perquè també m'agrada molt viatjar i vaig molt, però hi dedico totes les hores que puc. Ara, evidentment, els anys et frenen i també fan que potser no em pugui dedicar. El que passa és que també estic al taller moltes hores. Vull dir, el que passa és que estic al taller moltes hores no vol dir que estigui treballant totes les estones, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que sí, es necessita tota la vida per fer això.
0: Ha tingut crisis artístiques també durant tots els processos? Sí. O sempre ha sigut un mar d'idees?
2: No. Moltes crisis artístiques. Moltes crisis artístiques i moltes vegades difícils de passar, perquè responen també de vegades a crisis personals. I llavors això no és fàcil de superar, però, bueno, mica en mica es va superant, vull dir, com tots.
0: Fantàstic. La Madola també ha fet exposicions arreu del món, ha rebut diversos premis de prestigi, és membre també de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra i del World Craft Council de la UNESCO a París. La ceràmica, però també la pintura, en aquest cas, Madola, no?
2: També, sí, també. A partir de dibuixar ho he fet sempre, però a partir del 92, del 1992, vaig començar a dibuixar i a pintar d'una manera més gran, més pensant en un tema determinat, no? Vull dir, i llavors a partir d'aquí ho he anat fent, i a mesura que han anat passant els anys he anat pintant i dibuixant més, perquè físicament, encara que la pintura és cosa mental, que deia Leonardo, però jo és que físicament tampoc puc fer moltes peces i moltes hores treballant, perquè és una feina molt dura. I llavors pintant, de tant en tant em tranquil·litza, i estic una temporada que pinto, faig unes peces que estan relacionades, uns quadres o uns dibuixos que estan relacionats amb el que estic fent amb ceràmica, utilitzo els mateixos colors, utilitzo les mateixes terres, les barrejo amb pigments acrílics, i vull dir, però sempre té la mateixa línia de continuïtat tot. Mm-hmm. Però hi dedico més ara, sobretot.
0: I hi ha relació també amb altres arts per trobar inspiració? És a dir, llegir llibres, escoltar música...
2: Sens dubte.
0: Escoltar la ràdio...
2: Sens dubte. M'agrada molt la música, escolto molta música. Moltes vegades treballant escolto música, de tant en tant la tanco perquè...
0: S'interposa.
2: M'interposa, però llegeixo molt. Soc una lectora, una gran lectora de poesia, m'agrada molt la poesia. I després escolto la ràdio a la nit, perquè sóc poc dormidora, i llavors de vegades us escolto a vosaltres a la nit, que quan no puc dormir, doncs escolto la ràdio. Vull dir que sí, que m'utilitzo. I després m'agrada molt viatjar i veure museus i veure... Soc molt aficionada a l'arquitectura i veure arquitectures tan antigues com contemporànies. Vull dir, sí, m'agrada tot això. Molt, m'agraden moltes coses. M'agrada el teatre, m'agrada el cine... Sempre que sigui bo i de veritat, saps?
0: I tant. De la Madola i a la Font Blava, es pot veure la rotonda entre l'Avinguda Caritat i la carretera d'Enllaç a Premià de Dalt, a part també de les peces de ceràmica a la Biblioteca Jaume Peric o a Can Ballarià. El públic, els premianencs i premianenques, són conscients de l'art que els envolten?
2: Jo penso que sí, perquè sobretot a Premià de Dalt, suposo que aquí Premià de Mar també, però a Premià de Dalt hi ha molta obra, perquè hi ha molta gent, artistes, molts artistes que viuen a Premià de Dalt, i llavors que han fet peces pel poble, no? Vull dir que jo penso que sí, que en són conscients. Quan es va fer l'Ajuntament Nou, doncs es va demanar la col·laboració dels artistes per decorar les parets i per posar... I hi ha moltes coses molt interessants a dins de l'Ajuntament Nou. I després pel poble, escampats pel poble, també a la biblioteca, la plaça de la Rotonda aquesta que has dit tu, a diferents llocs, el poliesportiu, a diferents llocs, hi ha moltes coses. I després hi ha una associació d'artistes que fa una obra molt interessant en el Museu de Can Figueres, que va programant exposicions de gent interessant. Vull dir que hi ha gent artista, i suposo doncs que hi ha un públic, com a tot arreu, que li interessa, i uns altres que passen una mica amb vídeo. Això ja és normal.
0: Però li donem espai a l'art, cada vegada més, potser,
2: sí,
0: no?
2: Se li dona espai, sí. Sí, sí. Hi ha gent que se'n preocupa, hi ha gent que organitza, i vull dir, hi ha molt moviment artístic. Mm-hmm. Sí.
0: A tu, Madola, l'etiqueta d'artista, a vostè, perdoni, eh?
2: No.
0: L'ha pressionat? L'ha pressionat o l'ha ajudat? És a dir, sempre ha sigut un camí en el que s'ha sentit reconeguda, o ha sentit també aquestes pressions de dir ja tinc potser un nom, ja sé que la gent espera de mi, ja sé que ho he de fer bé, i potser jo mateixa no estic tan satisfeta del que m'ha sortit?
2: No, l'artista mai està satisfet del que fa. O sigui, l'artista ha de fer, i la gent ja dirà, o els anys també diran, no? Vull dir, és una cosa que no... Jo m'agrada molt treballar, m'he sentit reconeguda, sí, sí, perquè ja fa molts anys que la gent em coneix, perquè he fet moltes exposicions i perquè em bellugo dins del món de l'art, però jo no n'estic mai contenta del tot, entens? Vull dir que penso que, bueno, que aquesta ha sigut la meva feina i que possiblement ho hagués pogut fer millor, perquè també doncs tinc els meus defectes, i moltes vegades doncs sóc una mica massa ràpida amb l'execució i no sóc prou polida, però és clar, també és que m'interessa d'aquesta manera, però bueno, penso jo que no n'estic mai prou satisfeta, entens?
0: Els últims minuts d'aquesta entrevista els dedicarem a fer preguntes per gent d'empenta, que és com es diu
2: aquest programa,
0: aquesta estoneta de ràdio. Quin és el repte més gran que has superat a la vida?
2: És difícil, això, eh? Estic ara intentant superar un repte que per mi és el més gran, que ha sigut la mort del meu marit. No fa gaire que es va morir, fa 5 mesos, i és un repte que haig de superar. Em costa molt, eh? Molt.
0: La vida té capítols a totes les edats, eh?
2: A totes les edats. Tot sí, però les altres edats han sigut capítols naturals de la vida, i els he anat superant. M'ha costat més, la mort dels meus pares, vull dir, malalties personals, vull dir, tot això ho he anat superant. Però aquest últim és més molt difícil de superar. Però aquí estic, eh? En aquests moments estic amb això, perquè portàvem molts anys de vida plegats, i no solament això, sinó que, a més, una persona que, sobretot a partir de la seva jubilació, m'ajudava, i m'ajudava molt, i llavors això, doncs, bueno, tinc un buit, un forat, saps? Molt gran. Però intento resoldre'l.
0: I
2: mica
0: tant.
2: En mica.
0: I tant. I l'animem a que ho faci. I l'animem a que ho faci. Déu-n'hi-do. Qui o què l'ha inspirat més?
2: Les situacions de la vida personal, com t'he comentat abans, i ara últimament les situacions de la societat, d'aquest moment convuls del món en general. M'inspira a fer coses.
3: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar. Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i es pacificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica. Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada, en només 2 dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225 euros. I l'endemà, dia 7, el sorteig del Millón, també de les loteries de l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a tallar. Del premi a Premià de Dalt n'informa el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300, al torrent Santana número 2. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que es desplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi caia a tallar amb una butlleta premiada del Millón, que deixava, com diem, en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros. Concretament, una butlleta comprada al punt de venda 12.310, al passeig de la Riera número 72. Un agost més, Can 60 exposa a la Sala Premià Art. Manel Ferrer.
4: La Sala d'Exposicions Municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la Sala Municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
5: És un col·lectiu que som a l'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després, durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
4: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 6:45 del vespre i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
3: I els esports amb l'Òscar Guardiola.
4: L'AP Premià ja ha fet oficial a les seves xarxes socials la participació de les seves quatre primeres jugadores del sènior B femení. Tres renovacions i una incorporació. El sènior comptarà amb la continuïtat de jugadores claus com Emma Guerrero, Alana Garcia i Alegria Cirera, que tornaran a portar la samarreta de l'equip premianenc. A més, des del club han informat de la incorporació d'Aina Chimisanas, una base que ha jugat tres temporades en el Montgat, i farà el salt de categoria amb l'AP Premià.

0: La construcció en aquest barri de la nova comissaria de la policia local s'ha organitzat i ha constituït la nova plataforma veïnal Can Pou. De moment s'han dotat d'un espai web on exposen els arguments que ja van avançar davant el consistori a l'audiència pública del mes d'abril. Han celebrat diverses reunions amb comunitats de veïns de Can Pou i Camp de Mar. Ens diuen que ja conformen la plataforma una desena de comunitats i el maig passat es van reunir amb membres de l'equip de govern, entre ells l'alcalde i el regidor d'Urbanisme. També van presentar al·legacions a l'avantprojecte del nou equipament quan va estar en exposició pública, al·legacions que encara no han obtingut resposta. Tal com van avançar l'audiència pública, la plataforma esgrimeix sobretot arguments relacionats amb la inundabilitat de la zona i amb el planejament urbanístic. En el primer cas, alerten d'una banda que ubicar un servei policial i d'emergències en aquest indret podria dificultar, quan es produeixi un episodi d'inundacions, brindar el servei que se'ls encomana. Escoltem el portaveu de l'entitat, Jordi Terrades.
1: Els informes oficials alerten que el terreny previst presenta risc d'inundació i el mateix alcalde, com a president del Consell Comarcal del Maresme, ha advertit públicament que aquests episodis són un fet històric i que poden tenir conseqüències molt greus i que amb el canvi climàtic seran cada vegada més severs. Per això ens fem una pregunta molt senzilla. És prudent ubicar un servei d'emergències en un lloc que pot veure compromesa la seva operativitat precisament durant una emergència?
0: També en relació a aquest argument afirmen que el nou edifici esdevindrà precisament una barrera física que impedirà la baixada d'aigua cap a mar. Un altre argument apunta al dèficit de zones verdes que diuen que pateix el barri molt per sota, asseguren, del que fixa el POUM i denuncien que el nou equipament perpetuarà aquesta situació.
1: Defensem que el barri de Can Pou conservi els ràtios de zones verdes que es van preveure des del planejament urbanístic original. Durant gairebé 40 anys, una part d'aquests espais no s'ha materialitzat ni compensat i considerem que aquesta situació no s'hauria d'agreujar destinant els pocs espais disponibles a altres usos.
0: Finalment, i encara en relació al planejament i la legislació urbanística, denuncien que s'estigui contemplant un equipament específic en una pastilla amb una qualificació genèrica sense que es faci un pla especial que demanaria l'aprovació d'instàncies externes com l'Agència Catalana de l'Aigua i afirmen, d'altra banda, que la nova comissaria excediria el límit d'edificabilitat que estableix el POUM a primera línia de mar. Com diem, la plataforma es va reunir amb l'Ajuntament el 4 de maig passat, poc abans de presentar al·legacions a l'avantprojecte, i pel que expliquen, ni responsables polítics ni tècnics, entre ells arquitectes i cap de la policia local, no van avenir-se a les pretensions del col·lectiu que es reconsideri el projecte adduint, com ha fet públicament el govern, que el procés s'estava fent a partir del criteri tècnic dels especialistes i amb tots els informes perceptius. Ara l'entitat vol continuar captant adhesions i per això es proposa difondre els seus arguments i continuar presentant al·legacions quan el projecte definitiu es posi a exposició pública ara mateix en licitació. En aquest sentit, la plataforma ha expressat la seva estupefacció pel fet que s'estigui fent la licitació abans que ni tan sols s'hagi donat resposta a les seves al·legacions a l'avantprojecte.
2: Premià Mèdia, informació.
3: Locos para sacarte de él.
4: ¡Ahora!
5: ¿Qué vas a hacer?
6: Recargar.
7: ¡Torpedo!
8: Es genial tenerte de vuelta.
9: Me la suda.
8: Están tirados.
10: Funky Radio Show.
11: ¿Qué coño es esto?
12: Funky Tracks Radio.
13: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
14: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.

0: El Parc del Palmar tornarà a ser l'epicentre de la música en directe el pròxim 26 de setembre amb la celebració de la 15a edició del Gafa Rock, un festival ja consolidat al calendari cultural de Premià de Mar i del Maresme. I després de la festa de presentació que es va fer el passat 18 de juliol a Barcelona, avui volem conèixer tots els detalls o els que ens vulguin explicar d'aquesta edició tan especial, i per això ens acompanya en Jordi Gaia, que és un dels organitzadors del festival. Benvingut, Jordi, com estàs?
1: Bon dia.
0: Primer de tot, per fer una mica de context, per qui ens estigui veient o escoltant, com podem explicar què és el Gafa Rock?
1: Val, doncs el Gafa Rock és una iniciativa que va començar, clar, no són 15 anys, són 15 més un, perquè vam passar una pandèmia. Mm-hmm. Va ser una iniciativa que va començar per part de l'Alfonso, que també és el que s'ha encarregat de la part del festivalín, a la Festa Major. I res, bàsicament el que es pretenia és una plataforma per grups novells que comencen, que necessiten, que no tenen un escenari on poder donar-se a conèixer.
0: Mm-hmm. Parlàvem d'aquesta 15a edició, d'aquests 15 anys més un. Com ha arribat a consolidar-se el Gafa Rock per quedar-s'hi a Premià de Mar i al Maresme?
1: Doncs a base d'esforç, d'entrega i de passió, perquè tota la gent que està, que forma part d'aquest projecte, doncs així és voluntària i ho fa perquè li surt de l'ànima.
0: Mm-hmm. Per tant, parteix o té com a base la voluntat de la gent de participar gairebé altruïstament, no? Perquè això tingui una continuïtat amb el pas del temps, no?
1: Correcte. Tu pensa que això portem doncs, un any preparant aquesta edició, igual que totes. Quan acaba una edició ja ens posem amb la següent. Clar, tot això suposa una sèrie d'hores, de reunions, de decisions, doncs, que s'han de prendre, i que és una feina que s'arrossega durant tot o gran part de l'any.
0: Uh-huh. Parlem d'aquesta 15a edició, entenc, i a més la festa aquesta prèvia que veu fer ja ens explica que serà especial per diferents motius, no?
1: Clar, home, el que volíem donar, fer un remarcar-ho seria aquesta 15a edició, perquè estem molt contents d'haver arribat fins a aquests 15 anys. I, per exemple, vam aprofitar la primera edició, és que va ser com una prèvia el que vam fer a Barcelona. Vam portar una miqueta de premià a Barcelona. La idea era agafar un grup que ja havia passat amb un grup que no hi ha passat. I ens va agradar molt, vam fer sold out i creiem que repetirem.
0: Molt bé.
1: És com una prèvia.
0: Molt bé, és a dir, que potser aquesta festa que vau fer de portar premi a Barcelona pot ser també l'inici d'alguna altra cosa, no?
1: Correcte, esperem que sigui així. Sí, mm-hmm. Sí.
0: Em deies fora de micro que no serà l'única cosa que potser sorteix o que surt derivada d'aquest Gafa Rock. M'explicaves que també voleu constituir-vos com a entitat, no? Més enllà del festival que ja feu anualment.
1: Sí, diguem que aquest petit projecte ha anat creixent, ara estem en un moment molt dolç, que hem crescut, ens hem... La idea és obrir-nos com a entitat, perquè el que ens agradaria és arribar a constituir com una productora cultural, com a mínim a nivell de Maresme. Mica en mica, i anar podem fer des de concerts, dinars, presentacions de llibres, també tenim la idea d'un petit festival de documental. Mm-hmm. Vull dir que sigui el Gafa Rock, que sigui un paraigües per poder gestionar altres activitats per donar una miqueta de vida a nivell cultural en el Maresme.
0: Molt bé, Jordi, parlàvem abans de que més enllà del Gafa Rock participes en moltes altres mogudes. Com podríem explicar o com podríem descriure ara mateix el panorama musical i cultural de la nostra comarca? Creus que està en un moment tan dolç com està el Gafa Rock? O podria anar millor?
1: Jo crec que està en un moment molt dolç. Mm-hmm. Per sort vivim en una comarca on hi ha iniciatives musicals molt potents que han de donar veu. El panorama és molt ampli. Sí que és veritat que hi ha una sèrie de corrents més joves, juvenils, per dir-ho d'alguna manera. Nosaltres tenim una idea amb la que compartim i participem any rere any, però dic que estem en un territori molt ric, musicalment i culturalment és molt ric el Maresme.
0: Uh-huh. Amb tot plegat, parlàvem d'aquesta festa que veu fer el dia 18 de juliol a Barcelona. Estem al mes de juliol, però d'aquí res ens plantarem ja al setembre. Explica'ns una mica com teniu pensat aquesta 15a edició del Gafa Rock. Quin dia serà, on serà i el que ens puguis avançar.
1: Val. El Gafa Rock aquest any sí que sempre ho fem la segona de setembre, però aquest any ens hem anat una mica allà. Serà el dissabte 26 de setembre. Començarem, com sempre, entorn a les 6:30 de la tarda. Uh-huh. I aquest any sí que tenim algunes sorpreses reservades, perquè és una quinzena edició i 15 anys no es fan tots els dies. Malauradament no us puc acabar de dir el cartell en si, però sí que us puc dir que hi haurà unes sorpreses grans, com per exemple el retrobament d'un grup molt mític a nivell de Maresme, de Barcelona i gairebé a nivell nacional, tot i que va sorgir d'aquí, de Premià Vilassar, que fa molta il·lusió. També... i bueno, nous elements, com per exemple que tindrem un DJ que ens acompanyarà entre canvi i canvi de grups per amenitzar tot una mica la vetllada. Mantenim els food trucks, mantenim el market i totes les ganes de que vingueu i veure'ns.
0: Molt bé, avui no ens pots desvetllar això perquè entenc que d'aquí alguns dies ho fareu a través de xarxes socials.
1: Sí, és el que et deia. Malauradament estem parlant d'una setmana, màxim dos, ja farem la presentació oficial del cartell amb tots els grups de l'edició d'enguany.
0: Ens parlaves d'una de les novetats que serà aquest DJ, suposo que d'alguna manera perquè no baixi una mica el soufflé de la festa, no?, entre actuació i actuació.
1: No és perquè no baixi, sinó per afegir-li, per donar-li un puntet més. Sempre tenim els canvis entre grup i grup que poden ser més feixucs, sí que posàvem una llista de música o alguna cosa així, i volem un element més participatiu, més dinàmic, que el tindràs allà en l'escenari, que el podràs veure i compartir.
0: Doncs això serà una d'aquestes novetats que hi podrem veure. Per qui no hi hagi estat mai al Gafarroc, com podríem explicar l'ambient que s'hi viu durant aquella jornada?
1: És com la millor festa per despedir l'estiu, perquè ja estem en el setembre, els xiringuitos ja estan tancant, i és com... No se veien todavía que una i más. Estem parlant d'un festival a l'aire lliure, en un parc, amb gespa, palmeres, que hi pot anar gent de totes les edats, i bàsicament tot sota un ambient festiu.
0: Parlàvem de 15 edicions, 15 anys, suposo que l'experiència doncs, és un grau en tot això, però quina és la part més complicada o més delicada o que més feina us comporta durant tota la preparació, durant tota la prèvia que feu del festival?
1: Reunions.
0: Sí, eh?
1: Reunions. Reunions i reunions. És el més complicat, però al cap i a la fi, que nosaltres quan acabem una edició descansem una miqueta, però després ja es comença a parlar amb la següent. Però sí que hi ha moments molt macos, com és, per exemple, quan ens trobem, ja et dic que, per sort, el grup ha crescut i ens podem fer una trobada amb les propostes que vindran l'any que ve, ho votem tot entre tots, i, bueno, és les dinàmiques i les sinergies que es creen entorn a aquest grup.
0: Molt bé, suposo que el fet aquestes sinergies que es fan, suposo que també ajuda moltíssim a fer comunitat, no? Parlàvem de Premià de Mar, però també suposo de la comarca, el Maresme.
1: Correcte, clar, aquí pensa que ens hi trobem gent, sobretot del poble, que som el nucli dur, però bueno, Mataró el tenim aquí al costat, el Masnou també, i la xarxa és això, justament xarxa, que ens anem abraçant entre els diferents pobles i tothom ens coneixem entre tots, i això fa que puguem arribar al públic i la xarxa segueixi creixent, perquè no para de créixer.
0: Molt bé. Doncs Jordi, gràcies per acompanyar-nos. Estarem molt pendents a les xarxes socials del Gafarroc per conèixer aquestes novetats, per conèixer aquest cartell i per poder gaudir doncs, el dia 26 de setembre d'aquesta 15a edició. Moltes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: A l'antena els escoltes.
3: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Estàs escoltant?
1: Premià Mèdia, informació.
2: Jornada agitada el dijous 30 de juliol a Mataró en matèria de successos insòlits. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa, segons el relat que en feia l'Ajuntament. La patrulla de la policia local desplaçada a l'indret va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs i van haver d'actuar dues unitats de bombers. Unes hores més tard, cap a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien com esperitats amb el botic cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Segons informava TV Mataró, aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret, però com diem, l'assalt va deixar atònits molts clients del centre i que fins i tot van provocar un atac d'angoixa a la dependenta de la joieria.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Avui entrem directes a l'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, a l'OMIC, per parlar de, atenció, factures de recuperació elèctrica per frau. Així, en principi, si no som una de les persones que ho estem patint directament, no ens diu gaire cosa, però ens explica l'Oriol Contreras de l'OMIC que és un tema preocupant i que cada vegada, malauradament, està afectant a més gent, a més premianencs i premianenques també, perquè l'Oriol Contreras s'encarrega des de l'OMIC, ja no només de Premià, sinó també d'altres municipis maresmencs. Benvingut a la ràdio, Oriol.
3: Moltes gràcies.
2: Ho posem sobre la taula, aquestes factures de recuperació elèctrica per frau. És una problemàtica que està augmentant cada vegada més.
3: Sí, i m'agradaria explicar-ho perquè la gent entengui una mica que el problema no és tant, o almenys a mi el que em preocupa no és tant que hi hagi frau, sempre n'hi ha hagut en tots els sectors, no? I frau en la llum n'hi ha, és a dir, frau que vol dir que un s'aprofita de l'electricitat d'un altre sense pagar-lo, no? I això és un delicte. El problema no és tant aquest, que seria un problema per Mossos i per altres estaments, sinó per consum. El problema està en que la distribuïdora, que és qui controla tots els comptadors i qui controla la potència que entra en un lloc o en un altre i qui pot detectar que hi hagi un frau, des de fa un any i mig, hem detectat des de totes les oficines del consumidor, dic totes és totes de Catalunya, un excés en la búsqueda, no?, en la troballa d'aquests defraudadors. Uh-huh. Aquest excés, què porta? Que a vegades, evidentment, l'encertaran, no dic que no, però el que no havia passat fins ara és que moltes vegades no l'estan encertant. I no l'estan encertant en el culpable, i després no estan encertant, quan sí hi ha a vegades culpabilitat, en el càlcul d'aquesta energia a recuperar, que és el que deies tu, per aquest presumpte frau.
2: És a dir, estem parlant del que tota la vida s'ha conegut com allò de punxar la llum.
3: Correcte. No?
2: El que està passant és que estan augmentant, en aquest cas, que la companyia vagi a buscar aquests fraus, a vegades s'equivoquen, no? I directament has de demostrar tu si has punxat o no aquella llum, que imagino que aquesta és una part del problema, i de l'altra, en cas de que tu assumeixis que, mira, l'has punxat durant un any, movimento, o una determinada quantitat de temps, després el càlcul que fan ells del que els hi deus com a import és molt superior al que realment tu hauries defraudat.
3: És a dir, hi ha una fórmula per calcular, ja començo pel final, no? Però hi ha una fórmula per calcular aquesta energia a recuperar, que ho diu la llei, i són sis hores al dia, a la potència que tu tens contractada, que això apareix en la factura, doncs 4 en 4, 5 en 5, i per 365 dies l'any, que vol dir que només poden recuperar, quan resulta que han descobert un frau, només poden recuperar un any enrere. Aquesta és la fórmula, que és una llei que, si no recordo malament, és de l'any 2000 i que ja es venia portant a terme des de feia temps i que sempre feien aquest càlcul, realment. Pagaven una factura, hi havia 4 en 4, multiplicaven per 6 hores, 365 dies, si no podien contrastar-ho objectivament amb la facturació anterior. Que si hi ha hagut frau, és més difícil pues, tenir dades objectives. Pues, s'encaixaven en aquest càlcul. Ara què estan fent? Ara estan fent les mateixes 6 hores, però els mateixos 365 dies, però quan arriben a la potència, ells ara et diuen la potència que ells creuen que per aquell conducte ha estat entrant. Aquesta és la segona part, però és la més complicada i la més fotuda, perquè de factures que abans de recuperació podien ser 1.000 euros, ara en tenim i unes quantes de 6, 7, 8, 9, 10 i 11 i 12.000 euros per una família, per un pis. Fins i tot en tinc un cas d'un pis de 60 metres quadrats, 12.000 euros. Que està clar que això és desproporcionat. Aquest càstig és fora de lloc, fora de lloc. Però és que el problema, no és, a més d'aquest càlcul, és la primera part, és el procediment. L'estan fent de manera totalment gens transparent, con nocturnitat de l'eusia, com diuen les pel·lícules. La gent es troba que al cap d'un any, o sigui, tu, avui estem a 14 d'abril, i el 14 d'abril reps un document de la distribuïdora que el 14 d'abril de l'any passat van descobrir un frau a casa teva i que recuperen l'energia d'un any, un any enrere. Per tant, estem recuperant l'energia de fa 2 anys, d'un presumpte frau que va cometre's fa un any i del qual no tens més proves que les que potser t'envien ara o a través de l'Oficina del Consumidor reclamem. Això no és transparent, això és més obscur que la gola del llop, d'acord? Uh-huh. I aquest és el procediment que estan fent. Aquí que em trobo? Gent que em reconeixen que per necessitat ho han tingut de fer, però no estan d'acord amb el càlcul, és desorbitat. Uh-huh. Gent que no sap què carai està passant, que no sap ni on està el comptador i és perquè, situacions vàries, has llogat un pis que l'anterior inquilí sí que punxava, i tu t'ho menges, perquè si jo no he fet res. Gent que ha comprat un pis d'aquests dels fons voltors, i evidentment abans una persona que l'ocupava també el tenia punxat, però tu te l'haurien d'haver donat amb condicions, i tampoc has fet res. Però la distribuïdora, en el moment que hi ha aquest canvi de nom de titularitat, que entra el nou inquilí, que entra el nou propietari, que hi ha algun moviment contractual, aprofita i diu, ara en tinc un usuari localitzat, amb compte corrent, i vaig a per ell. Llavors, doncs, si havien descobert alguna cosa en algun moment, ara ho trobaran a la llum.
2: Solucions? Quines hi ha, si som unes d'aquestes persones afectades?
3: La primera, i és la que estem donant sempre, és canviar-se de companyia perquè la factura que et reclama la comercialitzadora quedi com a factura pendent, però no com a amenaça de tall, perquè, si no, com a factura pendent et poden tallar la llum. Per tant, el primer que fem és canviar de comercialitzadora. Si no es pot canviar a una altra empresa, intentar demanar que et donin d'alta al mercat regulat de la pròpia comercialitzadora a la que estàs ara, si té mercat regulat. Però l'important és sortir, canviar, i si no, titular nou. Però sortir d'aquí perquè, si no, sempre tindràs l'espada de Mocles a sobre. La segona és, a través de l'Oficina del Consumidor, demanar que nosaltres mediem amb la distribuïdora, que és la que ha descobret el frau, i la comercialitzadora, que és la que t'ha facturat. No cediran mai, no cediran en cap cas, els tenim tots ja més que vistos, i et donaran potser una mica més d'informació, més documentació, fotografies, informes, el que tinguin. I el següent pas és enviar-ho tot al Departament d'Energia i Mines de la Generalitat, al Servei de Qualitat. Que si fa 2 anys enrere resolien algun dels casos quan els trobàvem, ara n'hi ha tants que no estan resolent ni un. Però ni un és ni un, perquè jo estic en contacte amb totes les OMICs de Catalunya.
2: Però com pot ser, Oriol? És a dir, si ara n'hi ha més, com poden donar menys resposta encara?
3: Clar, aquí ja tinc a fer ja les meves elucubracions i les meves teories, no? Però, clar, amb tants anys que tinc, doncs, em permeto el luxe. Una és, tenen poc personal. La segona, i per mi més important, això és un marrón. Perquè si cas per cas no poden entrar, perquè no tenen personal, hi han moltíssims expedients, però n'hi han d'haver-hi centenars, per no dir milers. Per tant, no poden entrar cas a cas, que realment hauries d'anar cas a cas, perquè t'he explicat jo diferents casos, però no ho faran. Llavors, jo penso que han de fer una resolució genèrica. Si diuen que la distribuïdora ha fet malament la feina, deixen per terra alguns casos que sí que són frau.
2: Justos per vagadors, allò típic, eh?
3: Clar, deixen per terra temes que realment són de frau i no poden, tampoc, desacreditar la distribuïdora. És una empresa de distribució del grup Enel molt fort, molta força. I l'altra opció, també genèrica, és dir si s'ha fet bé, la distribuïdora ho ha fet bé, però llavors t'encarregues tanta gent que jo tinc al cap, fins i tot tinc cares, perquè els veig patir amb factures de 6, 7, 8, 10 i 12.000 euros, com t'he dit, que quina solució prenen. I torno a repetir, cas a cas no tenen temps de resoldre-ho ni manera de solucionar. I o es decanten per una companyia o es decanten pel consumidor. I jo crec que això és el que no estan sabent per on sortir-ne, però mentrestant anem sumant, anem acumulant, i en alguns casos ja algunes persones ja han rebut demandes judicials perquè les companyies estan nervioses, no esperen el que digui la Generalitat i tiren pel recte.
2: I què esteu fent, llavors, per donar resposta o ajuda?
3: Quan arriba la via judicial, evidentment, desviar-lo a un abogat, sigui d'ofici o sigui de pagament. Nosaltres fem la primera part, que és la mediació, que no resulta, però que l'hem de fer perquè s'ha de tenir, i derivar-ho al Departament d'Energia i Mines. I no podem fer res més. I assessorar, acompanyar, en el màxim que puguem, en el consumidor, quan es troba en aquesta situació.
2: Molt bé, doncs veurem com acaba tot plegat, i evidentment cada cas és individualitzat, eh? I
3: sí,
2: el problema també és que s'equivoquin, evidentment. Si tu no has fet res mal fet, doncs acaba demostrant, no?, que tu vius a casa teva i que no, tu no has punxat res. Però, en fi, ja veurem com acaba cada cas. Ens deies avui també, Oriol, que més enllà d'aquesta recuperació elèctrica per frau, també volies recordar aquesta campanya del català que s'està fent al comerç, a Premià de Mar.
3: Sí, des de la regidoria estem fent una campanya que vam fer un escrit a la web i que s'han repartit tríptics i cartells publicitaris en els comerços, doncs per... ja no sé quina paraula fer servir, si animar, si recuperar, si no deixar perdre, no? L'ús del català en els comerços, entre el comerciant i el consumidor, que ja n'hi ha d'estudis que tant per cent de comerços doncs no es parla el català, un tant per cent de comerços canvien d'idioma quan tu els hi parles en català, i uns altres comerços, i molts, que sí que segueixen parlant el català, no? però s'entén des de l'Ajuntament i des de moltes altres administracions, aquest és l'any on veig que hi ha més moviment, no? Potser perquè s'està veient que és necessari, doncs es fa aquesta campanya per promoure l'ús del català en els establiments. I des de la nostra àrea de regidoria i des de l'OMIC, animar la gent, evidentment, a fer servir la seva llengua, si és el català o si és el castellà, no? Però vull dir que, com a mínim, ens puguin respondre en els comerços i ens entenguin en català.
2: I tant, que s'hi han fet també un reportatge justament avui, que veurà la llum d'aquí pocs dies, sobre aquests establiments col·laboradors amb aquesta campanya per l'ús en català i també amb aquesta bona feina de la nova regidoria també de política lingüística, sumant també els comerços. Oriol, un plaer, com sempre, que ens expliquis i descobreixis tot el que està passant i el que implica també a veïns, veïnes, premianencs, premianenques i pel que fa també a l'OMIC. Així que gràcies, com sempre, i fins al proper mes.
3: A vosaltres.
0: Els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
1: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: So, this one's called Deli the Elephant.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: L'Ajuntament de Premià de Mar ja ha obert el termini d'inscripció d'una nova edició del concurs Art Tardor. La convocatòria, adreçada tant a adults com a joves, inclou les modalitats de pintura, escultura i fotografia i permet presentar obres fins al 27 de setembre a través dels formularis disponibles al web municipal. Cada participant podrà presentar una obra per modalitat. En el cas de la fotografia, les obres s'han d'enviar telemàticament mitjançant el formulari d'inscripció, mentre que les de pintura i escultura s'han de lliurar presencialment al centre cívic dins el termini establert a les bases. En la categoria d'adults, el concurs atorgarà un primer premi de 500 euros i un premi de 300 euros al millor autor o autora local en cadascuna de les tres modalitats. Pel que fa a la categoria juvenil, els primers premis consistiran en vals regal de 150 euros i els premis al millor autor o autora local seran de 75 euros. Les obres seleccionades formaran part de l'exposició de l'Art Tardor. Les bases del concurs i els formularis d'inscripció es poden consultar al web de l'Ajuntament.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Mèdia.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada en només dos dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225,95 euros i l'endemà, dia 7, el sorteig del milion, també de les loteries a l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a tallar. Del premi a Premià de Dalt n'informava el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300 al torrent de Santa Anna, número 2. També diuen que la notícia ha generat expectació al municipi. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que s'esplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi que hi ha a tallar amb una butlleta premiada del milion que deixava en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros, concretament a una butlleta comprada al punt de venda número 12.310 al passeig de la Riera 72.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
2: Hi ha una màgia que no té truc. És la màgia de compartir una estona amb algú i parlar-hi. Vols practicar el català o ajudar algú a parlar-lo? Apunta't al Voluntariat per la Llengua, el programa de les parelles lingüístiques a v-xl.cat. Perquè quan parles, fas màgia. Generalitat de Catalunya, 100 milions i mig de futurs.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica. Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada, en només 2 dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225 euros. I l'endemà, dia 7, el sorteig del Millón, també de les loteries de l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a tallar. Del premi a Premià de Dalt informa el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300, al torrent Santana número 2. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que es desplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi caia a tallar amb una butlleta premiada del Millón, que deixava, com diem, en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros. Concretament, una butlleta comprada al punt de venda 12.310, al passeig de la Riera número 72. Un agost més, Can 60 exposa a la Sala Premià Art. Manel Ferrer.
2: La Sala d'Exposicions Municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la Sala Municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
3: És un col·lectiu que som a l'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana des del dimarts fins al diumenge estarem allà.
2: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premiart a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 7:45 a 9:15 del vespre i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
1: I els esports amb l'Òscar Guardiola.
4: L'AP Premià ja ha fet oficial a les seves xarxes socials la participació de les seves quatre primeres jugadores del sènior B femení. Tres renovacions i una incorporació. El sènior comptarà amb la continuïtat de jugadores claus com Emma Guerrero, Alana Garcia i Alegria Cirera, que tornaran a portar la samarreta de l'equip premianenc. A més, des del club han informat de la incorporació d'Aina Chimisanas, una base que ha jugat tres temporades en el Montgat i farà el salt de categoria amb l'AP Premià.
1: Per últim, la calor continua sense donar treva i avui encara podria augmentar una mica més l'aixafogor, mínimes de 26 graus i màximes de 31, amb ambient plenament assolellat i alguns núvols prims. Núvols, però, que no ens haurien de fer la guitza aquest vespre si volem veure l'eclipsi.
0: Premià Mèdia. Informació.
2: Alcalde i regidora d'Educació informaven in situ

0: molt, molt importants, on hi ha hagut treballs de pintures, de revestiments, i en aquests moments doncs, pràcticament el tema ja està acabat. I bueno, molt contents de veure aquesta transformació.
1: Hem canviat tots els revestiments laterals, és a dir, tots els plafons són nous, hem tret unes rajoles que històricament es reclamaven que es traguessin, s'ha pintat l'escola de la baix, s'han posat sòcols nous a moltes de les aules, s'ha canviat la cuina, s'ha posat mobiliari industrial, prop de 300.000 euros ha invertit l'Ajuntament de Premià de Mar en unes obres que, també s'ha de dir, tècnicament les hauria de fer la Generalitat de Catalunya, però la Generalitat de Catalunya en els últims 8 anys ha invertit 0 euros a l'Escola Sant Cristòfol.
2: Fem notar que entre els projectes que presenta Premià de Mar al Pla de Barris n'hi ha un que també proposa una actuació de rehabilitació en aquest centre escolar.
3: Premià Mèdia, informació.
4: Estàs escoltant? Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. Acompanya'ns a Estrenes.
5: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
6: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
5: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
6: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
7: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
6: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
8: No perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
9: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
6: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: Avui passarem una estona amb la Blue Mix, que és l'alter ego musical de l'Anna Montlló, la premianenca que presenta 1-2-3-4, el single que serveix per, justament, donar a conèixer el que serà el seu nou EP de 6 cançons. Avui la tenim amb nosaltres a Premià Mèdia. Anna, benvinguda, com estàs?
1: Bé, i vosaltres?
0: Molt bé, fantàstic. Ens fa molta il·lusió presentar artistes de casa que, a més, sonin així de bé.
1: Merci.
0: Que no sé si és fàcil sonar així de bé, si la gent ja ho dona per fet, però imagino que hi ha molta feina al darrere, no?
1: Sí. Realment m'estic trobant amb el primer EP, ara mateix, i és una feina que mai havia fet. Vaig treure un single fa 2 anys, i era molt casero. Ho vam fer en un estudi a casa amb un amic, i tot va ser una miqueta com podíem, amb els recursos que podíem. I ara m'estic començant a encaminar amb un EP més professional, en un estudi amb productors professionals, i tot ben encarat com per començar a crear un producte xulo i que em defineixi.
0: Que bo, ara de seguida en parlarem i coneixerem més detalls de Blue Mix, d'aquest projecte musical de l'Anna Montlló, que avui ens visita. 1-2-3-4, el cicle de presentació. Per què t'agradava començar per aquí, Anna?
1: Home, també era una mica icònic, no?, començar amb uns números que són com, al final, un principi d'algú. Sí, com el principi del que seria l'EP. Uh-huh. Aquesta cançó és una cançó que crec que té un missatge important ara mateix. Parla dels límits, de les relacions tòxiques, i crec que era una bona manera com de començar a obrir el meu món interior i començar a ensenyar-lo a la gent.
0: Fantàstic. Parla també d'empoderar-te, no? Que és una de les coses també que has de tenir molt clares quan imagino també que directament et poses davant de l'aparador i dius, aquesta sóc jo, no? Aquesta, aquest és el projecte Blue Mix, no?
1: Sí, totalment. Sí, és un empoderament, és força, és intentar començar a unir forces entre totes i començar a tenir una veu.
0: Uh-huh. Molt bé. De petita estaves també interessada en la música i en l'art en general, no? Feies música a Premià de Dalt i, de fet, tocaves el violí.
1: Sí, vaig començar tocant el violí. Crec que vaig estar uns quants anys. Uh-huh. I a partir d'allà també vaig descobrir que el Carlos Gramaje feia classes de teatre musical a l'Auditori de Premià i em vaig apuntar amb 8 anys. I allà vaig començar a descobrir què era cantar i la veritat m'ho vaig agafar bastant. Jo tenia 8 anys, però per mi cantar era una cosa que jo feia de veritat. Jo sentia que estava començant a descobrir una part de mi important.
0: Que bo. Mira que t'agraden els reptes, perquè començar amb el violí també és un d'aquells instruments que requereix paciència, no?
1: Sí.
0: Que no és un camí fàcil de recórrer allò que dius, agafaré el piano o la guitarra.
1: No.
0: Violí.
1: El violí. Sí, perquè sempre he tingut, exactament no sé per què, una atracció per la música celta. I el violí sempre sona en aquestes músiques i el so m'atreia. Però no és fàcil, no era fàcil i ma mare ho ha patit bastant.
0: Acostuma a passar, no?, que fins que no sona bé, no?, doncs clar, és un camí. Es va acabar el tema violí, també el vas aparcar?
1: Sí, el vaig apartar farà ja uns anys, perquè, bueno, durant la vida he fet moltes coses, he provat moltíssims hobbies, molt d'esport, després vaig anar a la música, he fet guitarra, també, pel camí, i quan em vaig començar a cantar ja pel teatre musical i anar més en sèrio, doncs tot l'altre ho vaig fent a vegades, però ja no tant.
0: Del teatre musical, què et quedes? És a dir, què hi ha de tu en aquest 1-2-3-4, per exemple, en el teatre musical, o és una qüestió més general de dir, és un concepte, és el que m'ha empès a ser aquí avui?
1: És un concepte, però també crec que moltes de les meves cançons tenen una part performàtica, que potser ara mateix, escoltant-les, no ho pots imaginar, però a nivell posada en escena sí que intentaré buscar la performance.
0: Uh-huh. Molt bé. I en quin moment fas el clic i dius, va, començaré un projecte artístic que sigui purament musical, que tingui aquestes pinzellades, però jo, Anna, em ve de gust fer això.
1: Doncs al final de carrera dels 4 anys de formació que vaig fer a Barcelona ens van demanar, bueno, l'últim TFG, entre cometes, era fer qualsevol cosa de creació pròpia que et vingués de gust. I jo allà vaig decidir tirar-me a la piscina i dir, faré un musical de 45 minuts, sense jo haver estudiat dramatúrgia com a tal ni res d'això. I allà vaig començar a descobrir que podia escriure cançons i podia escriure històries. I em va donar com un al·licient de dir, doncs potser sí que puc començar a crear i m'interessa aquest món de crear, coses. I ja, des d'allà, bueno, a la pandèmia havia escrit cançons i vaig decidir començar a encaminar-ho més professionalment.
0: Mm-hmm. Ara en parlarem, perquè justament... Pel que he vist, la pandèmia va ser un moment clau, sí, també, interessant per molta gent que es posava a fer pa, doncs, i altra gent que feia cançons. Tot plegat començava així, amb Corazón de Acero.
2: Ya no voy a darte ese poder de controlarme, me da igual que pidas perdón porque sé muy bien que eso se te da genial. Me pregunto en qué momento...
0: Estem escoltant ara que és bastant música urbana, no? En quin, sí, moment també? Que no només és dir vaig a fer cançons, sinó vaig a fer aquest estil de música o aquest tipus de música, no sé també si hi ha tan casella o directament és una manera de començar?
1: Jo crec que és una manera de començar. També és veritat que tinc bastantes cançons en piano, més acústiques, més musicals, i en algun moment m'agradaria obrir el calaix i ensenyar-ho. Però és veritat que també avui en dia es porta bastant la música urbana. Aquí m'agrada molt anar als concerts a veure artistes d'ara d'aquí, de Catalunya, i gaudir de la seva música.
0: Com quins? Dóna referències, va.
1: Doncs he vist en directe tot el que sigui Julieta, Muixca, Tiets, Oques Grasses, tots aquests grups d'ara, mm-hmm, bueno, i d'abans. M'agradava molt el directe, jo gaudia els concerts i crec que sempre és com una música de bon rotllo, que uneix, de festa major, de fer també comunitat entre nosaltres.
0: Mm-hmm. Molt bé, fantàstic. I llavors, com dèiem, aposta per aquesta música urbana, per aquests temes propis, i comencem amb Corazón de Acero, no? Que ara fa un parell d'anys que sortia.
1: Sí. I jo estava a la pandèmia, la gent ho va portar com ho va portar, però a mi se'm va ficar al cap haver d'explicar tot el que em passava per dins, i vaig començar a escriure frenèticament. Tinc potser més de 50 cançons al calaix.
0: Déu-n'hi-do.
1: Inacabades, algunes, però sí, vaig començar a escriure com molt. I una d'aquestes que vaig escriure de principis va ser Corazón de Acero. I jo no sabia, jo a la pandèmia, jo no m'imaginava mai que allò sortiria d'allà i podria tenir un recorregut i seria la meva primera cançó.
0: Que bo. Com arribava la inspiració? És a dir, en quin moment dius, puc començar així, no? Això pot ser una lletra, no? Com va el procés creatiu?
1: A mi el procés creatiu... va una mica com sóc jo, que és una mica espontani, a vegades una mica aquesta sensació de dir se m'escapa la inspiració, llavors potser puc estar sopant i pensant. Quan se'm posa algú al cap, normalment estic allà donant-li voltes i potser deixo de prestar atenció al que estic fent per estar pensant. I de cop, doncs, en un moment donat, agafo les meves eines, l'ordinador, tot el que tinc per fer-ho, i em surt la cançó. Normalment va tot a l'hora, la música amb la lletra.
0: Déu-n'hi-do. És com si algú t'ho estigués xivant a l'orella.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, una mica, sí, aquesta sensació.
0: Molt bé. I la inspiració, més enllà de que t'arribi a moments puntuals, que a casa ja pensin, mira, a l'Anna li ha vingut una idea, no? Com t'inspires, de què tires, què llegeixes, com arriba aquesta inspiració, o com permets que la canalització creativa arribi?
1: Doncs escolto moltíssima música, de molts gèneres, diferents artistes, molt diferents entre ells. Això em motiva molt a poder també nutrir-me a mi mateixa. Llegeixo poesia. M'agrada molt el text poètic, potser també com a les meves cançons m'agrada utilitzar les metàfores i aquests conceptes així més, no sé, a vegades tan literal, i sí, intentar crear un llenguatge propi, i també doncs fer coses que també et donen una mica d'aire, com sortir i passejar, anar a fer excursions per la muntanya, passar molt de temps també amb la naturalesa. M'ajuda a desconnectar el meu cap i poder també estar present i agafar d'allà el que necessito.
0: Que bo. Avui parlant amb Blumix, l'alter ego musical de l'Anna Mutlló, descobrint 1-2-3-4, que és el primer single del que serà el seu nou EP, que sortirà a finals d'any. Com es dirà l'EP, Anna?
1: Encara està... És una incògnita. Encara no ho sé.
0: Encara no ho sabem.
1: Hi ha possibles noms, però encara he d'unificar, he de decidir.
0: Molt bé. Hi ha preguntes que m'agrada sempre fer als artistes, perquè la gent també des de casa ho pugui posar sobre la taula, perquè hi ha preguntes que són molt importants i que a vegades no es donen per fetes, no? Com convius amb l'error? Perquè d'aquestes 50 cançons potser tornes a agafar la llibreta i dius, mira, aquesta no m'agrada, avui aquesta no m'agrada, aquesta tampoc, aquesta per la trec. Però al final és un canvi creatiu, no? El que avui potser et sembla no tan bo, demà torna a ser bo, després sí. Si no hi ha un procés de reescriptura i al final t'acabes quedant amb la... amb l'essència o amb allò que t'agrada, no? Però és veritat que en forma part i a vegades socialment sembla que l'error no hagi d'existir. No ens podem equivocar, no?
1: Exacte, totalment. No, no, és veritat i realment jo intento utilitzar l'error, com tu has dit, d'una manera que no sigui un impediment, que sigui més una opció més a la taula i que després d'això ho pugui reescriure. Normalment hi ha cançons que les deixo i després d'un temps les torno a agafar i dic, ah, doncs això no sona tan malament, doncs potser podem seguir per aquí. O potser he de canviar una estrofa o donar-li un altre tipus de... L'error és més una orientació, una direcció.
0: És que al final errors com a tal no n'hi ha, no? Sobretot en un procés creatiu, no? Hi poden haver gustos o opinions, no? Sí. Però error com a tal, si a algú li arriba allò que tu estàs escrivint, ja hi ha una connexió,
1: sí,
0: no?
1: Sí, exacte.
0: Molt bé. Doncs fer música, que és un camí complicat, un procés complicat, que demana de moltes coses, que demana d'una escala i un seguiment, i també hem d'arribar a un estudi, no? Aquí comença un altre procés, no? Perquè s'escoltin aquestes cançons com avui estem fent a Premià Media, escoltant-nos amb aquesta qualitat. També deies abans, Anna, he tingut productors, he estat ben envoltada. Sí. També demana d'un procés de deixar-te portar, imagino, no?
1: Sí, sí, sí.
0: I d'obrir les portes a altres opinions, que també deu ser un camí difícil de recórrer, no?
1: Sí, sí. Trobar-te a l'estudi és diferent a... Jo he treballat molt sola a casa i amb mi mateixa. No he compartit tampoc els meus pensaments en el procés creatiu. I de cop trobar-te en un estudi amb altres persones que opinen diferent i de cop et diuen, no, això potser ho podríem fer així o això. Al final, tot és un equip i tot és una comunitat. Llavors, quanta més gent, més opinions, a vegades has de saber discernir bé, però la gent que tens al voltant al final vol aportar i trobar-te a l'estudi. A mi l'estudi és un lloc que m'agrada molt. Uh-huh. Estar-hi, tant per quan fem el procés de creació com per gravar les veus. Uh-huh. És un lloc on em sento segura i és la cova a la que estem allà tots ficats per crear alguna cosa xulo.
0: És per aquí prop, l'estudi?
1: Hi ha un a la Garriga, treballo amb tres productors. Dos estan a la Garriga i un està a Mataró. Uh-huh. I els dos estudis són xulos igual i... M'agrada estar-hi.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. També demana d'aquesta humilitat que dèiem, perquè a vegades et poden donar inputs, no? Opinions i dir, no, a mi m'agrada així i tirarem pel dret aquí. I hi ha vegades també que poden sortir bones idees, no?
1: Sí, al final has de tenir com consciència de la teva identitat artística i de també confiar en la intuïció, que és molt important a la música en general.
0: Molt bé. I fer música avui, Anna, també implica tenir una vida a xarxes socials, no? I explicar com ho portes, això, perquè tinc entès que no gaire bé, no? Però també hi ha la part d'arribar al públic, que és indispensable, no? Si no, com arribaran totes aquestes melodies i aquestes lletres, no? I aquests missatges.
1: Sí. Això de les xarxes socials sembla una mica boomer, però a mi em costa. Em costa haver de comunicar-me per aquests canals. Perquè al final crec que ha canviat la mentalitat una miqueta i acceptant que ho hauré de fer, crec que és com trobar la manera de no perdre ser tu i poder expressar-te i comunicar-te per les xarxes d'una manera orgànica i natural i teva. Llavors, potser el fet d'arribar a aquest tipus de format que a tu et funciona és el més difícil, buscar la teva organicitat a través d'un canal que potser no és tan orgànic per tu. Mm-hmm. Però bueno, estem allà.
0: Molt bé. S'ha d'intentar aprofundir-hi, també, no?
1: Sí.
0: Per trobar la teva veu, no? Dins d'aquest món digital, no?
1: Sí.
0: D'aquesta xarxa. Molt bé. Objectius musicals, te'n marques o vius el dia a dia? Hi ha gent que diu, jo vull tocar Coachella, no? Llavors, quan toqui Coachella, ja ho deixaré, no?
1: Sí. No, òbviament tinc somnis i m'agradaria tocar estadis, al Palau Sant Jordi, a tots els que pugui. M'encantaria omplir un estadi. I que la gent cantés les meves cançons seria una cosa molt bonica. Però, bueno, pas per pas i visc el dia a dia.
0: I tant. Què és el més complicat de dedicar-se a la música?
1: Jo crec que el moment de l'exposició social, l'estar com disposat a plantar-te allà davant i dir jo sóc així, i a partir del que passi aquí és la meva gestió i sóc jo qui ha decidit emprendre aquest camí, i és, en part, valent decidir fer això, però també hi ha com una exposició social i una vulnerabilitat que has de ensenyar al món i també has de saber com reaccionar a aquest món.
0: Mm-hmm. Té coses bones, aquesta... aquest obrir-te, no? Aquest dir, aquesta sóc jo?
1: Sí, sí, sí, sí, perquè de cop trobes que hi ha gent que empatitza amb les teves cançons i se les fa seves, i dius com... És un procés estrany de pensar, dir, he escrit això a la meva habitació, sola, pensant en... I de cop aquesta persona troba a les meves lletres un refugi o troba una manera d'expressar-se que li fa ser ella més, doncs. Que guai.
0: Fantàstic, es tracta d'això. Hem parlat del més complicat de dedicar-se a la música, que és el més bonic i el que potser no t'esperaves, és a dir, que no està la teoria musical.
1: Jo crec que no m'esperava que la vida es mou molt ràpid quan vols crear, bueno, sobretot els artistes emergents que comencem una mica independentment i ens hem de construir tot el camí una miqueta nosaltres en sentit de videoclips, parlar amb gent diferent i organitzar-ho tot. Bueno, com que fas una miqueta totes les figures tu mateix. Uh-huh. I al final crec que és bonic també que comencin a passar coses. Quan comences aquest camí, comencen a passar coses molt ràpid i et trobes de cop gravant un videoclip en una hípica, que era la teva hípica de quan tenies 5 anys, i et retrobes en llocs. Al final la música és retrobar-se també amb un mateix i amb aquella nena petita que volia dedicar-se a això, i és curiós que pel camí comencis a tornar a llocs. I això és bonic.
0: Que bo. Doncs un retrobament amb ella mateixa, avui una descoberta a Premià Media. Hem pogut xerrar una estona amb la Bluemix, amb l'alter ego musical de l'Anna Montlló. Hem dit que l'EP surt a finals d'any, no?
1: Sí, l'EP surt a l'octubre.
0: A l'octubre? Sí. Mira, una mica més a prop. Sí. Molt bé. Per qualsevol informació i per fer-te seguiment, et seguim a xarxes?
1: Sí. Bluemix, ara mateix, com la barra baixa, a vegades crec que és Bluemix barra baixa music barra baixa.
0: Molt bé, doncs buscarem a l'Anna Montlló a Bluemix a xarxes socials i estarem molt pendents també de com és aquest EP i a partir d'aquí dels concerts que vindran, no? Sí. Que per això fem música també, sí. No? Que després, tot plegat, això que sona tant i tan bé, ho hem d'intentar portar un directe,
1: sí,
0: no? Que també és un tema, no?
1: Sí, sí, és un tema, i encara no m'hi he trobat, però bueno, ho estem organitzant, aviam.
0: Molt bé, fantàstic. Un plaer, Anna, tenir-te avui a Premià Media. Gràcies per venir, que tinguis molta sort, molt d'èxit a la carrera musical, moltes... i aquí estarem també, doncs, recolzant-te.
1: Moltes
0: Vine sempre
1: gràcies.
0: Que vulguis.
1: Igualment, moltes gràcies.
0: Fins la propera, Anna, gràcies.
1: Gràcies.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Departament de Territori ha informat que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada amb 8,9 milions d'euros i es comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat, però en línies generals, en tots els casos, es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Les obres que ara es liciten són, com diem, les primeres que es duran a terme del conjunt d'actuacions previstes al conveni Maresme, que la Generalitat va presentar fa unes setmanes a Mataró, un desplegament d'accions a la carretera nacional i a la C32, que en total han de costar 384 milions d'euros que ha traspassat l'Estat a Catalunya en virtut d'un acord signat l'any 2009. Pel que fa estrictament a la carretera nacional, es preveuen en total 18 actuacions al llarg de la comarca, en 16 termes municipals que s'enfilaran tots ells als 180 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes, a les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: Gent d'empenta.
1: Avui tenim el plaer de parlar una estona al Gent d'Empenta amb la ceramista Maria Àngels Domingo La Plana, coneguda artística i popularment com a Madola. Ella és veïna de Premià de Dalt i ha estat distingida amb el Premi Nacional d'Artesania 2024 per la seva excepcional trajectòria. És un referent a nivell, doncs, evidentment, de Premià, però també nacional i internacional, així que ràpidament la saludem. Madola, com està? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Quin luxe poder xerrar una estona amb tota una referent internacional del món artístic.
2: Saps que passa molts anys de feina, 60 anys de treball, o sigui que amb 60 anys, és clar, que ja quasi bé he tingut temps d'arribar a la internacionalitat.
1: Madola, com va anar aquesta entrega de premis? Que imagino que sempre fa il·lusió que la distingeixin,
2: sí,
1: per tot allò que ha fet durant,
2: sí,
1: tota la seva trajectòria.
2: Tota la meva, sí, tota la meva vida. Va anar molt bé, va ser un acte en el Palau de la Generalitat, que va presidir l'honorable president, i després, doncs, la gent del Departament d'Indústria i Comerç, i es van entregar tota una sèrie de premis que feien referència a moltes altres accions d'artesania tradicional i popular. I llavors jo era una mica l'últim, perquè era el Premi Nacional, i vaig haver de donar les gràcies en nom de tots. El president va tancar l'acte, i després, doncs, vam fer una petit piscolabis al Pati dels Tarongers, que sempre és molt bonic en aquest temps de primavera. És un goig poder-hi estar. O sigui, així es va anar el premi.
1: Què significa per vostè rebre'l, aquest premi?
2: Significa el reconeixement de 60 anys de treball. Això és el que significa. Vull dir, de vegades jo penso que, és clar que com que hi ha molta gent al meu costat, però que molts, malauradament, ja no hi són, doncs els que quedem són els que d'alguna manera se'ns premia aquests anys de feina. He treballat molt, però també he disfrutat molt, perquè la meva feina és una feina de disfrutar i de passar-ho bé i de treballar molt. O sigui que això representa una mica el premi, aquest reconeixement.
1: Mm-hmm. Vostè sempre ha dit que la ceràmica era allò que més la lligava a la seva manera de ser. La gran pregunta que tinc en aquest cas és: com és la ceràmica, per saber com és vostè?
2: Doncs sí, evidentment, jo faig... durant tots aquests anys que he comentat, he estat treballant un tipus de ceràmica determinada que feia molta referència a la meva manera de ser, això que m'has preguntat tu. Perquè sempre penso que la ceràmica, com l'art, mai ha de ser una cosa decorativa, sinó que ha de ser una cosa que tingui un interès primer en l'artista i després en la gent que ho mira. I llavors, doncs, jo he treballat durant molts anys amb un tipus de terra, perquè s'adapta molt al meu caràcter. És una terra molt, molt gruixuda, jo tinc unes mans molt grans, tinc la falera de fer peces grans, i això respon una mica a la meva manera de ser, no? Ho he anat fent durant molts anys, i he tingut la sort que se m'ha anat reconeixent. També ara una mica és el final d'aquesta etapa, però vull dir, m'he sentit molt feliç poder fer expressant tot allò que porto a dintre. Vull dir, una mica aquesta és la meva manera de treballar. Vull dir, si algú coneix l'obra, vull dir, llàstima que no en puguem posar alguna fotografia, doncs ho es podia veure, no?, amb algunes exposicions que he fet. I, bueno, mantinc sempre una mateixa línia de treball.
1: Mm-hmm. En posarem, de fotografies i d'imatges,
2: molt bé,
1: a mesura que anem avançant en aquesta entrevista. Ha evolucionat també la seva relació amb la ceràmica a mesura que avançaven els anys?
2: Sí, evolucionat, perquè durant molts anys, això que t'he dit jo, que anava explicant una mica totes les coses, els temes de les meves obres, eren una mica totes les coses que m'anaven passant al llarg de la vida, que m'han anat passant moltes coses, esclar, amb tants anys, però fins a arribar una mica a l'any 2010, aproximadament, com deu fer 10 o 12 anys, que he anat agafant una mica temes de la societat, o sigui, no tant temes personals com temes de la societat. Les dues últimes sèries que estic treballant, quan jo dic sèrie vol dir que treballo diverses peces alhora amb la mateixa idea, doncs són referent a dos temes que són molt d'actualitat. Un és tot el tema dels immigrants, tot el tema de la gent que mora en el mar i que no comptabilitza ningú, o sigui, només es comptabilitzen els que arriben, però no els que es queden al fons del mar. Aquesta sèrie jo n'he anomenat Mar de Silenci i fa referència una mica al Mediterrà que tenim aquí. I després una altra sèrie que també estic treballant en aquests moments, que és el tema de la contaminació. O sigui, són dos temes que realment em preocupen i em fan estar, i llavors intento explicar a través de les meves peces aquests dos temes tan d'actualitat en aquests moments. Una mica aquesta ha sigut també la meva evolució i on he arribat ara, on estic ara.
1: Mm-hmm. Quan van entregar-li el premi, destacaven també la rellevància de l'artesania dins la societat catalana, mm-hmm, i alhora també la seva contribució en aquesta projecció de reconeixement dins la feina del sector. Té aquesta sensació, vostè? És a dir, buscava ser rellevant? O al final, quan un s'hi posa a fer art, que és com molt íntim, no hi ha mai aquesta necessitat d'arribar tan lluny? El que passa és que s'acaba reconeixent d'alguna manera, no?
2: Sí, una mica sí que me n'he dat compte d'això, de que ha sigut un reconeixement una mica a tota aquesta labor durant molts anys. L'artesania sempre és l'aparenta pobra de les arts. Sempre es considera la pintura i l'escultura com arts majors, i després el que són les artesanies, els diferents oficis, es considera com art menor. Jo no ho tinc d'aquesta manera. Jo penso que la ceràmica és una manera d'expressar exactament igual com s'expressa un pintor, com s'expressa un escultor. Vull dir, només és que utilitzem una tècnica diferent, no? Vull dir, i això, jo penso que potser aquests prèmits d'artesania reconeixen una mica aquesta labor feta durant tots aquests anys. Vull dir que, sí, de vegades no és que em senti, no és que, diguem-ne, que l'artesania la senti menys preada, perquè en l'actualitat l'artesania ja està molt a nivell de totes les tècniques, s'utilitzen totes les tècniques contemporànies d'intel·ligència artificial, de 3D, tot això s'utilitza ja amb la ceràmica. Però de vegades hem estat una mica marginats. Reconec que la Generalitat fa bé de fer una mica aquests prèmits, no solament el meu, sinó els prèmits per altra gent que hi havia, per reconèixer una mica això i actualitzar-ho una mica a nivell de divulgació, una mica això que esteu fent ara. No?
1: Mm-hmm. I la reflexió que li feia, aquest artista que comença, o aquesta madola de jove que comença des del més íntim, no? Des de la seva intenció, primer de trobar-se ella amb l'àrea, amb aquesta ceràmica que la representa, fins al punt d'acabar arribant al públic i a fer sentir quelcom a la gent que està mirant l'obra, no? Mm-hmm. L'artista, com viu aquesta transformació? És a dir, del més íntim a la gent
2: ho vegi. Bueno, és un camí difícil, És un camí difícil, però jo penso que una de les coses que té que ser l'artista, tot artista, sigui, faci la tècnica que faci, és sincer amb ell mateix. O sigui, jo vaig començar fent un tipus de peces que a mi m'agradaven perquè tenia, quasi bé sense pensar què és el que sentia al fer-ho, sinó que em sortia de dins, no? I potser vaig començar, sobretot, com a sèries més interessants en el meu començament, és degut a una maternitat meva. Jo vaig tenir un fill i aquest fill em va suposar que les peces que jo feia d'una manera determinada doncs s'obrien, i d'aquest obrir en sortia un altre dintre. Jo no vaig pensar això. Una amiga meva psicòloga que va venir al taller un dia i em diu, ja saps que això és una maternitat? I jo vaig pensar, mira, tens tota la raó, però no. Sí, ho sentia, però no, ho feia d'una manera inconscient.
1: Cabo.
2: Doncs una mica a través d'això ha sigut tots els passos de la meva vida que han anat seguint això. Sempre he procurat dir la veritat, sobretot la meva veritat. I jo penso que aquesta veritat la gent la sent, la gent la nota. Vull dir, quan una cosa es fa de veritat, es nota. No hi ha res perquè sí, no hi ha res decoratiu, no hi ha res... moltes vegades no hi ha res entès per bellesa com a bellesa que entén la gent. Més aviat les meves peces són dures, esproses, moltes vegades, bueno, punxants, no? Però penso que ho tinc que fer d'aquesta manera. Agradarà més gent, agradarà menys gent, però jo tinc que explicar la meva veritat, si no, no serveix de res.
1: Manuela, vostè diu que té una manera mística de treballar, no?
2: Sí.
1: Com és això?
2: Bueno, també és una cosa inconscient, vull dir, també és una cosa... Jo no sóc una persona religiosa, però sí que sóc una persona mística. Vull dir que entenc les religions en general i entenc que hi ha aquesta força de dintre que fa explicar les coses d'una determinada manera. I llavors m'interessa una mica tot el que són rites, m'interessa tot una mica el que és la manera de pensar de totes les civilitzacions que busquen un més enllà, i una mica, doncs, jo intento transmetre això. M'agraden molt, bueno, totes les religions, m'interessen totes i procuro d'estudiar-les i veure-les com funcionen, i llavors, doncs, d'alguna manera, a través meu, explico. I llavors, de vegades sí que hi ha peces que tenen un caràcter més aviat, moltes vegades em diuen que religiós, jo penso que més que religiós és místic, perquè treballo, doncs, amb objectes, de vegades, d'objectes rituals, no? Però també surt... Bueno, és que, de fet, un artista li surten les coses, no? Saps com els cantants, que jo dic el cantant, sempre recordo la Montserrat Caballé, que es posava dalt de l'escenari i obria una mica les cames i la veu li sortia de terra. Doncs els artistes ens surt a través també de terra, a través de la mà. Nosaltres no és la veu, sinó a través de la mà, que explica una cosa, que és el que et surt del món interior.
1: Seria com un do natural.
2: Un do natural, sí. D'alguna manera... Artista vol dir una persona que té una creativitat i una manera de veure les coses des d'un altre punt de vista. I d'una manera natural surt això, entens? Vull dir, de vegades no t'ho proposes. De vegades costa molt de sortir això, eh? Vull dir, no pensis que és una cosa ràpida. De vegades costa molt. Jo sempre dic que sóc de lenta maduració i de ràpida execució. Vull dir, quan tinc la idea, la puc plasmar d'una manera ràpida, però de vegades costa molt. De vegades costa anys.
1: Que bo. Entens? Parlant d'idees, sí. Manuela, d'on ve aquesta inspiració? Cada vegada ve d'una forma diferent o hi ha algun procés creatiu que t'ajudi també a trobar aquesta primera idea?
2: Sí, hi ha un procés creatiu que és... Jo treballo molt fent maquetes. O sigui, quan em poso a treballar una sèrie nova o una sèrie que incorporo dins de les sèries que estic fent, començo treballant per maquetes. Jo ho faig més, vaig al punt de vista d'escultura, que no vaig al punt de vista de pintura, perquè hi ha molts artistes que comencen dibuixant. Com que jo faig una peça de tres dimensions, el dibuix no me l'acaba d'explicar. En canvi, sí que me l'explica fer una maqueta a escala, 1-10. I en faig moltes, moltes, moltes, moltes. D'aquestes moltes, doncs vaig triant les que em sembla més bé, vaig fent un apartat i vaig triant les que em sembla més bé, i sobre aquestes maquetes treballo una peça. Com que jo faig formats grans, necessito saber una mica tècnicament com ho haig de resoldre, això, perquè totes es resolen d'una manera diferent. Sempre me'n recordo que el Chillida li deien en els Altos Hornos quan feia les seves escultures, senyor Chillida, la pròxima sortirà més bé. I el senyor Chillida deia, no, si no hi haurà pròxima, perquè la pròxima és totalment diferent. O sigui, llavors a mi també em passa això, és estudiar aquella peça, fer aquella peça, perquè la pròxima serà diferent. No vol dir que les maquetes s'acabin exactament com s'han començat, però sí que la idea és la mateixa. I llavors, és clar, a través del tamany, quan es canvia l'escala, el tamany condiciona també la forma, no? I de vegades hi ha peces que acabar-les costa molt. No s'acaben d'acabar, i la maqueta la tenies molt ben acabada, però després la realitat no és. Una mica aquest és el procés del treball.
1: Això vol dir que un artista aprèn a viure amb la imperfecció, també?
2: Sí, sí, tant i tant.
1: L'accepta la imperfecció?
2: Jo sóc de les imperfectes, totalment de les imperfectes, perquè penso que m'agrada el que surt directe, m'agrada deixar la petja de les meves mans en les peces, els dits, tot, de vegades el meu cos i tot, per aguantar-la en un moment determinat que aquella peça trontollava. has de pensar que jo treballo amb un material que és tou, vull dir, el fang és tou, i llavors, doncs, a mesura que es va pujant, moltes vegades hi ha interferències i se m'avall, i el meu cos aguanta. I les meves mans abraço la peça que estic fent, i de vegades aquesta peça va a terra. Saps?
0: Oh, i tant. Quantes hores hi dedica a
2: tota la vida. Tota la vida. Dissabtes i diumenges. Tota la vida, perquè això no es pot treure de sobre. O sigui, jo normalment treballo tots els dematins, sóc bastant metòdic amb el treball, treballo tots els dematins i les tardes a l'estiu. A l'hivern no, perquè m'agrada treballar amb llum natural, i llavors doncs, m'agrada l'hivern, de seguida és fosc, i no. El que faig a la nit, a la tarda, el dematí següent, no m'interessa. I sí, moltes hores. Vull dir, l'artista no s'atura mai, m'entens? Dorm pensant allò, dina pensant allò, se'n va de viatge pensant allò, perquè també m'agrada molt viatjar i vaig molt, però hi dedico totes les hores que puc. Ara, evidentment, els anys et frenen i també fan que potser no em pugui dedicar. El que passa és que també estic al taller moltes hores. Vull dir, el que passa és que estic al taller moltes hores no vol dir que estigui treballant totes les estones, m'entens? Mm-hmm. Vull dir que sí, es necessita tota la vida per fer això.
0: Ha tingut crisis artístiques, també, durant tots els processos? Sí. O sempre ha sigut un mar d'idees?
2: No. Moltes crisis artístiques. Moltes crisis artístiques i moltes vegades difícils de passar, perquè responen també, de vegades, a crisis personals. I llavors això no és fàcil de superar, però, bueno, mica en mica es va superant, vull dir, com tots.
0: Fantàstic. La Madola també ha fet exposicions arreu del món, ha rebut diversos premis de prestigi, és membre també de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, de l'Acadèmia Internacional de Ceràmica de Ginebra i del World Craft Council de la UNESCO a París. La ceràmica, però també la pintura, en aquest cas, Madola, no?
2: També, sí, també. A partir de dibuixar ho he fet sempre, però a partir del 92, del 1992, vaig començar a dibuixar i a pintar d'una manera més gran, més pensant en un tema determinat, no? Vull dir, i llavors a partir d'aquí ho he anat fent, i a mesura que han anat passant els anys he anat pintant i dibuixant més, perquè físicament, encara que la pintura és cosa mental, que deia Leonardo, però jo és que físicament tampoc puc fer moltes peces i moltes hores treballant, perquè és una feina molt dura. I llavors pintant, de tant en tant em tranquil·litza, i estic una temporada que pinto, faig unes peces que estan relacionades, uns quadres o uns dibuixos que estan relacionats amb el que estic fent amb ceràmica, utilitzo els mateixos colors, utilitzo les mateixes terres, les barrejo amb pigments acrílics, i vull dir, però sempre té la mateixa línia de continuïtat tot. Mm-hmm. Però hi dedico més ara, sobretot.
0: I hi ha relació també amb altres arts per trobar inspiració? És a dir, llegir llibres, escoltar música...
2: Sens dubte.
0: Escoltar la ràdio...
2: Sens dubte. M'agrada molt la música, escolto molta música. Moltes vegades treballant escolto música, de tant en tant la tanco perquè...
0: S'interposa.
2: M'interposa, però llegeixo molt. Soc una lectora, una gran lectora de poesia, m'agrada molt la poesia. I després escolto la ràdio a la nit, perquè sóc poc dormidora, i llavors de vegades us escolto a vosaltres a la nit, que quan no puc dormir, doncs escolto la ràdio. Vull dir que sí, que m'utilitzo. I després m'agrada molt viatjar i veure museus i veure... Soc molt aficionada a l'arquitectura i veure arquitectures tan antigues com contemporànies. Vull dir, sí, m'agrada tot això molt. M'agraden moltes coses. M'agrada el teatre, m'agrada el cine, sempre que sigui bo i de veritat, saps?
0: I tant. De la Madola i a la Font Blava, es pot veure la rotonda entre l'Avinguda Caritat i la carretera d'Enllaç a Premià de Dalt, a part també de les peces de ceràmica a la Biblioteca Jaume Peric o a Can Ballarià. El públic, els premianencs i premianenques, són conscients de l'art que els envolten?
2: Jo penso que sí, perquè sobretot a Premià de Dalt, suposo que aquí Premià de Mar també, però a Premià de Dalt hi ha molta obra, perquè hi ha molta gent, artistes, molts artistes que viuen a Premià de Dalt, i llavors que han fet peces pel poble, no? Vull dir que jo penso que sí, que en són conscients. Quan es va fer l'Ajuntament nou, doncs es va demanar la col·laboració dels artistes per decorar les parets i per posar... I hi ha moltes coses, i moltes coses molt interessants a dins de l'Ajuntament nou. I després pel poble, escampats pel poble, també a la biblioteca, a la plaça de la Rotonda aquesta que has dit tu, a diferents llocs, al poliesportiu, a diferents llocs, hi ha moltes coses.
3: Notícies en xarxa.
4: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Queden només uns minuts perquè Catalunya visqui el primer eclipsi de sol total visible en més d'un segle. El fenomen es produirà a partir de les 7:36 de la tarda i fins a les 8:30, tot i que només serà el sud i l'oest del país on el sol quedarà completament ocult durant aproximadament un minut i mig. El Departament de Salut recorda que observar directament l'eclipsi solar sense sistemes de protecció homologats pot provocar lesions oculars greus i irreversibles, com cremades a la retina o pèrdua parcial de visió, i que és necessari utilitzar ulleres amb filtres solars certificades. Pels que no vulgueu o no pugueu veure l'eclipsi de sol total en viu, el govern el retransmetrà en directe des de l'Observatori de l'Ebre, l'únic situat al cor de la franja de totalitat a Catalunya. El seguiment es podrà fer a través del canal de YouTube del Departament de Recerca i Universitats. Les autoritats i serveis d'emergència fan una crida també a tota la ciutadania perquè actuï amb responsabilitat, no faci foc en cap cas i es concentri en els espais habilitats pels ajuntaments per visionar el fenomen. Es demana especialment evitar l'accés a zones boscoses i properes al riu. De la mateixa manera, també es reclama no aturar-se als vorals de les vies ni estacionar vehicles en llocs no habilitats que puguin obstaculitzar el pas dels serveis d'emergència. I no canviem de tema, ja que l'ambient previ a l'eclipsi solar està confirmant la gran expectació generada. Els principals punts d'observació s'han anat omplint malgrat la intensa calor i la incertesa pels núvols. Les carreteres també han registrat importants retencions, mentre que durant tot el dia s'han repetit les cues per aconseguir ulleres homologades. Arreu del territori, milers de persones s'han preparat per contemplar el fenomen, que no es produïa a Catalunya des del 1905, ocupant els espais habilitats amb cadires, parasols, menjar i begudes, mentre diverses organitzacions ofereixen activitats i ulleres de protecció. Enmig d'aquesta festa, Protecció Civil ha enviat un SOS per demanar el confinament de la població afectada per l'incendi forestal de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, que afecta el Montmell, la urbanització Pla de Manlleu, la Moixeta, les Pinedes Altes, la Talaia Mediterrània i les vies T24-42 i T24-43. Segons han informat els bombers, es tracta d'una zona que compta amb prop de 1.169 persones domiciliades. El cos continua treballant per apagar el foc amb 40 dotacions, 7 de les quals aèries. I el Departament de Justícia i Qualitat Democràtica investiga un accés no autoritzat a documentació compartida des del centre penitenciari Puig a les Basses de Figueres. Segons informa el Departament en un comunicat, els presumptes responsables són interns de la presó que ja han estat identificats i que van aconseguir documents ubicats en unitats de xarxa. Justícia assevera, però, que no van entrar als sistemes d'informació penitenciaris crítics ni l'incident ha afectat el funcionament dels serveis i ha denunciat els fets al jutjat de Guàrdia de Figueres. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
3: Notícies en xarxa.
5: Infopodcast. Les notícies de Premià de Mar en 3 minuts.
6: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariats de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde. Un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà tres trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i es pacificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els tres proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per a la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica.
5: Aquest espai és una coproducció de Premià Media i La Xarxa. Premià Media. Informació.
7: Premià en Comú Podem llança per xarxes socials una campanya que convida els premianencs a proposar noms de dona per batejar espais públics de Premià de Mar que encara no tenen nom. En el vídeo publicat, el regidor d'aquest partit a l'Ajuntament, Enric Pons, s'exclama que actualment el 75% dels noms de carrers i places del municipi portin noms d'home i recorda que existeixen encara molts espais sense nom. La idea, com diem, d'aquest partit és que els mateixos premianencs facin propostes per mitjà d'un formulari que s'emplena segura en 2 minuts i aquest grup municipal les farà arribar a la comissió de nomenclàtor. Escoltem Pons.
8: Aquest és l'espigó de Premià de Mar. El tenim des del 2023 i encara no té nom.

0: una base a l'Antàrtida.
1: Premià Media. Informació. Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat. Premià Media.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Premià Media els vespres de divendres de 8 a 10, els migdies de dissabtes de 12 a 2 i les nits de diumenges de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, Premià Media, 95.2 FM...
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
1: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem-ho Premià de Mar,
0: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
2: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
3: Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui parlarem dels noms que fan referència al mar. Alguns són allò que en diuen talassònims, és a dir, topònims marins, perquè talassos en grec significa mar. Totes les poblacions marineres tenen una gran relació amb el mar i hom ha tingut sempre el costum de posar nom als accidents geogràfics costaners i altres elements marins.
2: És normal, és clar.
1: L'experiència de Premià amb el mar comença en temps molt remots. Viure a prop del mar era un risc durant molts segles, perquè hi havia pirates que segrestaven gent i la venien com esclaus al nord d'Àfrica.
2: Ostres!
1: Però cap al segle XVII, aquell perill va afluixar una mica, no del tot, i es van erigir les masies de Can Manent i de Can Batlle arran del camí ral. Així, de mica en mica, el veïnat de mar va anar creixent i la pesca era una de les activitats econòmiques importants.
2: Per cert, una activitat molt sacrificada que avui els premianencs ja han abandonat.
1: Efectivament. Però per preservar-ne la memòria, a Premià de Mar hi ha el carrer dels pescadors. I per festa major guarnim el nucli antic reproduint i recordant el poble pescador que havíem estat.
2: El poble pescador del carrer de Sant Antoni és molt bonic. Hi ha un ambient...
1: A part del perill pirata, quan els pescadors es feien a la mar, també temien les tempestes i els naufragis. Algunes vegades, alguns perdien la vida al mar. Per aquest motiu, necessitaven encomanar-se a alguna protecció sobrenatural que els donés força i seguretat. I ho feien especialment amb la Mare de Déu del Carme, patrona dels pescadors.
2: Això de les Mare de Déus ho expliquem en un altre podcast.
1: Sí, però aquí ve a tomb perquè a Premià de Mar hi ha un carrer del Carme que respon a aquest fet mariner tan important.

0: La Mare de Déu de la Cisa també era un refugi espiritual fonamental en el fet mariner premianenc, oi que sí?
1: I tant. Encara avui, com a exvots de la gent de mar, a la Cisa hi ha quadres pintats que reprodueixen escenes de gran dramatisme, bergantins amb problemes enmig d'una mar abrivada.
0: I alguns exvots són pròtesis curioses de mans i peus que fan una mica d'angúnia.
1: Al nomenclàtor de Premià de Mar hi ha altres noms relacionats amb el mar. Un és el carrer de Marina. És un carrer que va de nord a sud i el nom revela clarament aquest vincle mariner. La paraula marina descriu també un territori a prop del mar. La serralada litoral és coneguda com la Serra de Marina i antany al Maresme també era conegut com la Marina.
0: Marina també és un nom de dona, però potser aquesta coincidència no ve a tomb, ara.
1: Em sembla que no. Bé, un altre nom és el del carrer del Camp de Mar. La construcció i obertura del carrer és relativament recent i no sabem de cap topònim preexistent que justifiqui el nom de Camp de Mar.
0: Doncs com a partida no em sona, no.
1: Podria ser un nom descriptiu d'un camp proper al mar, tot i la carretera i la via del tren. En qualsevol cas, antigament, tot allò eren camps de pagès i ara hi ha cases, l'institut de secundària i una escola.
0: Sí, l'escola Mar Nova, que ves per on també fa referència al mar.
1: Això mateix.
0: I indirectament l'escola El Dofí també.
1: Esclar, ben vist.
0: Escolta, i del port de Premià, què en sabem? També hi ha carrers, oi?
1: Sí, quan es va ampliar el port de Premià, s'hi va crear un espai de lleure comercial amb una zona de vianants i una altra de trànsit de vehicles. És un espai gran amb molts restaurants i botigues.
0: I un lloc molt agradable per passejar-hi.
1: Sobre el plànol apareixien molts vials que podien tenir una funció divulgativa a través d'un nomenclàtor de temàtica marinera. L'any 2019, la comissió del nomenclàtor va recollir i argumentar unes propostes i l'Ajuntament i l'empresa Marina Port Premià es van posar d'acord en els noms. En primer lloc, el passeig marítim.
0: Indiscutible. El passeig marítim ja existia abans que el port mateix.
1: Sí, forma part del paisatge premianenc des de fa dècades.
0: Per cert, em consta que darrerament l'Ajuntament hi ha posat unes plaques perquè els forasters s'orientin bé.
1: El passeig marítim és modest i estret i ressegueix la línia de la costa i la via del tren des del port fins al riu Besòs.
0: Caram!
1: Al tram del passeig marítim, que recorre l'àrea del port, hi han construït una pista molt concorreguda per ciclistes i patinadors intrèpids.
0: I s'hi fan campionats importants, eh?
1: Sí. Com a element arquitectònic singular, hi trobem la torrassa del port, tot ella ben rodona. És l'únic testimoni de l'antic club nàutic que es conserva.
0: Sí, hi he pujat. Molt bones vistes.
1: Un altre vial important del port és l'Avinguda del Moll. Un carrer ample que, com el seu nom indica, és al costat del moll on s'afileren els pantalans i les embarcacions, degudament amarrades als norais.
0: En un port com el nostre, posar aquest nom era una obligació.
1: Sabies que el port de Premià es va construir sobre unes roques marines properes a la costa?
0: Doncs sí. Sí que ho sabia, sí.
1: Eren un lloc de bany dels premianencs.
0: Et veig a venir.
1: Sí, són les anomenades roques d'en Pons, que els més antics encara recorden. Aquestes roques, que tenen una història, van trobar un espai al nomenclàtor portuari. I així el vial principal del port s'anomena Avinguda de les Roques d'en Pons.
0: En un punt del passeig marítim hi ha ubicat un monòlit que ho explica amb detall. En Pons va salvar d'ofegar-se una persona que tenia el peu entaforat entre les roques i no el podia treure. Quin heroi, en Pons.
1: Un altre telesònim premianenc era la Roca de la Balena, un escull que pel seu nom devia ser de grans dimensions i que segurament els pescadors temien estavellar-hi les barques.
0: Bufa!
1: Aquest element tan singular i simpàtic dona nom a la plaça de la Roca de la Balena, ubicada al vell mig de l'espai comercial del port.
0: I ara, balenes a Premià?
1: El nom sembla inventat, sí, però no ho és pas. Aquest telesònim apareixia als quaderns de bitàcola dels mariners premianencs.
0: D'acord, d'acord. Acceptem balena com a animal de companyia.
1: Els nostres mariners i pescadors eren molt professionals i grans experts a alta mar.
0: Per descomptat.
1: Una altra plaça és la del regaló. Regaló era un mot molt propi de Premià i dels pobles mariners de la Rodalia. L'eminent filòleg Joan Coromines...
0: Que, per cert, té una plaça dedicada a la nostra ciutat.
1: Joan Coromines va trobar aquesta paraula al diccionari Alcover Moll, en referència al Masnou, vila veïna. El significat de regaló és el de vorera, el lloc on la mar s'ajunta amb la terra.
0: És a pet d'ones, allà on ens remullem els peus abans de llançar-los a l'aigua.
1: Sí, però sembla ser que el mot deriva de regala, una part de les barques.
0: És bonic això de preservar noms tan antics i populars que són en risc de desaparèixer.
1: Doncs això, plaça del Regaló.
0: I a tots aquests carrers i avingudes hi ha una placa que els identifica.
1: Oh, i tant.
0: És que, si no, els vianants no coneixerien tots aquests noms premianencs tan interessants i relacionats amb el mar. Continua, continua, vinga.
1: El carrer del Negrall fa referència a una taca fosca, negra, que és a uns centenars de metres mar endins davant del gas.
0: Home, ara davant del gas hi ha blocs de pisos...
1: I... Sí, però antigament era un camp sense edificacions i la fàbrica, la propagadora del gas, es veia des del mar.
0: És clar.
1: Els joves banyistes es desafiaven entre ells per veure qui seria capaç d'arribar nedant fins al Negrall, que n'hi deien, i tornar-ne ben carregat de pops i musclos.
0: I dels caspavilats.
1: Al Negrall hi ha unes roques que enfosqueixen el fons marí i sembla ser que també hi ha una praderia de Posidònia.
0: L'indret, doncs, deu fer una mica de feredat.
1: Sí, i no podem descartar en cap cas que no hi habiti algun monstre marí misteriós i perillós.
0: Digue'm que és broma.
1: És broma. Al principi parlàvem dels pescadors, però no hem dit res de com es feien a la mar. Doncs bé, els pescadors premianencs construïen unes barques especials i molt característiques, les barques de mitjana. Al port hi ha el carrer de la barca de mitjana, en record d'aquelles naus tan singulars.
0: I a l'escut de la vila hi ha dibuixada una barca de mitjana, una barca de vela llatina amb tres pals.
1: Sí, és un símbol indiscutible de Premià de Mar, potser el que més.
0: Jo conec un grup premianenc de veneres que es diu Barca de Mitjana. Que bé que canta.
1: Als segles XIX i XX hi havia premianencs que viatjaven molt lluny, especialment a les colònies d'ultramar. Però no hi anaven pas amb barques de mitjanes, clar, sinó amb grans vaixells transatlàntics, goletes, bergantins, corbetes... Aquests premianencs anaven a fer les Amèriques i alguns en van tornar amb força diners a les butxaques, però d'altres no, o no van tornar-ne.
0: Amèrica va ser un fet social i econòmic molt important en el Premià de Mar d'antany.
1: Per això al port hi ha un carrer amb el nom d'Avinguda de les Amèriques.

0: El meu avi va anar a Cuba.
1: Què dius?
0: No res. Coses meves. Continua.
1: Durant els segles que va durar la carrera d'Amèrica, els premianencs no viatjaven pas com a turistes, sinó que hi anaven a fer negocis. El fet de navegar era la seva feina com a mariners, però en molts casos eren pilots o fins i tot capitans.
0: Uns professionals de cap a peus, com bé deies.
1: D'entre els noms de pilots premianencs destaquen l'avi Primo de Can Roure, en Nito Font i l'Estrader. En conseqüència, al port hi ha el carrer dels pilots de mar.
0: Dius de mar per no confondre'ls amb els de l'avió, suposo.
1: Esclar, perquè a Premià no hi havia aeroport.
0: No, però una vegada un avió va aterrar a Premià de Mar.
1: Què dius ara?
0: El que sents. Desembre de 1923.
1: Caram. Al barri de Llevant també hi ha el carrer dels Capitans de Mar.
0: Dius de mar, per no confondre'ls amb els capitans de l'exèrcit, suposo.
1: Exacte, a Premià no hi ha hagut mai exèrcit.
0: Però sí, la Guàrdia Civil, company, i encara hi és.
1: Saps que a Premià de Mar tenim una capitana de vaixell?
0: No ens estem de res. Qui és?
1: La Sisa Font. Tota una capitana.
0: Caram.
1: Així doncs, carrer dels pilots de mar i carrer dels capitans de mar, que quedi ben clar, uns professionals.
0: Jo encara diria més, uns professionals.
1: Molt bé, Dupont.
0: Què dius, Dupont?
1: No res. Lluny de l'àmbit del port, però encara en relació amb els viatges a Amèrica, hi ha el carrer de Gibraltar. Aquest punt britànic de la costa peninsular era molt estratègic en aquells temps, perquè els vaixells que tornaven d'ultramar hi feien parada. Aleshores, els diaris de l'època en recollien el nom i les dades i les publicaven. De manera que on podia saber si un familiar tornava d'Amèrica i no trigaria a arribar a casa. Llavors els premianencs anaven a la farmàcia de Can Fontrodona, que era el carrer nou de l'església, i llegien les notícies penjades en una cartellera. Aquest carrer després es va dir carrer de Francesc Layret, calle de José Antonio i, finalment, carrer de Gibraltar.
0: Mira per on. Que interessant que és tot això del mar de Premià.
1: Molt interessant, sí, i podríem continuar.
0: Doncs jo també sé coses relacionades amb aquest tema.
1: Au, vinga, doncs, explica't.
0: Vinculat al fet de la navegació, hi ha un element que sempre cal tenir molt en consideració. L'orientació alta mar.
1: Doncs tens tota la raó.
0: De vegades, els noms de punts cardinals que serveixen per orientar-se coincideixen amb els noms dels vents que inflaven les veles de barques i vaixells. A Premià de Mar hi ha diversos carrers que tenen nom de vent. Ponent i Llevant són clarament els noms de dos vents, com també ho són de dues platges.
1: I de dos carrers, a Llevant i Ponent de la vila.
0: Sí, són referents geogràfics que ens indiquen dos punts cardinals oposats i que ens orienten. També ens orienta el nord, punt cardinal per excel·lència, sobretot quan el busquem amb la brúixola. A Premià de Mar, el carrer del nord és un carrer del nucli antic que va de baix a mar fins a la Gran Via. Antigament, també havia existit el carrer del sud, que avui se'n diu carrer del reverent Parateta.
1: Però nord i sud no són noms de vents.
0: No, els noms de vents serien tramuntana i migjorn, respectivament. El que sí que és nom de vent és el que identifica el passatge de Garbí.
1: El Garbí és un vent que bufa del sud-oest.
0: Sí, però el passatge de Garbí no és ben bé al sud-oest de la població.
1: Podem dir, aleshores, que aquest passatge de Garbí és un carrer una mica desorientat?
0: Més val que no enredem la troca. En qualsevol cas, sí que podem dir que amb totes aquestes explicacions d'avui ja anem una mica més ben orientats sobre la relació de Premià amb el mar. Què et sembla? Oi que sí?
1: Per descomptat.
0: Vete així, doncs, un podcast la mar d'interessant.
1: Oh, i tant. Jo encara diria més, la mar d'interessant.
0: Molt bé, Dupont.
1: Què dius? Dupont?

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: TV Mataró ha resumit els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros, el màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar, per a 29 projectes al barri Tarter Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i 4 poblacions de l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats, amb 12,5 milions, Calella, amb 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna a Tió. Entre ells, construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la Vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'Illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Estàs escoltant?
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.

0: La noia no podré...
1: Aquest és un dels objectius de De Gairot, demostrar que les havaneres també poden enganxar el públic jove. En parlem amb el premianenc Roc Ramoneda, membre del grup, perquè ens expliqui què representa aquesta nominació i cap a on vol anar també el projecte. Roc, com estàs? Benvingut.
2: Bé, molt bé, molt content.
1: Primer de tot, enhorabona per aquesta nominació o aquesta fase final del concurs Sons. Us ho esperàveu, això?
2: Doncs la veritat és que no. Nosaltres vam intentar participar a la Fira Mediterrània i no vam aconseguir per temps, vam cometre un error també a l'apuntar-nos, bueno, vam tenir diferents problemes a l'intentar-ho i bueno, tampoc sabem si hagués sortit la participació a la Fira Mediterrània com a projecte musical. I ens van dir de la pròpia Fira Mediterrània, escolta, no heu arribat a temps de participar i tal, però mira, presenteu-vos el concurs que potser us funciona i tal. I ens vam apuntar i després vam veure que hi havia... Jo m'ho vaig mirar el dia abans de que tanquessin inscripcions i hi havia, no ho sé, com 5 pàgines de propostes, així. Hi havia propostes superinteressants, propostes que jo també coneixia, que havia escoltat alguna vegada, i vam dir, bueno, jo què sé, doncs hi ha un altre any, no? I al final, doncs mira, ens van dir que sí, que participàvem a la final i estem supercontents. Ara hem de preparar-ho.
1: I ara què heu de fer? Quines són les següents fases que venen?
2: Només fan una fase, que és la final, que és dintre del... En el marc de la Fira Mediterrània que celebra el Manresa a l'octubre, doncs un dels primers dies de la fira, que crec que és el dijous 15 d'octubre, que és el dia que se celebra la final, cada grup té 20 minuts per fer un exemple, diguéssim, de la seva actuació. I molt tens bé. Aquests 20 minuts per a demostrar doncs, la teva proposta.
1: Molt bé. Per qui no us conegui encara, què feu De Gairot i com neix també una mica la idea del grup?
2: De Gairot fem havaneres, però les fem a la nostra manera. I la idea del grup sorgeix principalment del cantant, en Ricard, que se li va ocórrer que era una grandíssima idea fer havaneres i al principi tots ens ho vam prendre com molt escèpticament. Però la veritat és que tots hem amat molt d'aquest estil musical i sí que teníem com aquesta intenció de fer alguna cosa com... que els joves es poguessin sentir interpel·lats, però que no deixés d'interpel·lar el públic que havia interpel·lat sempre. Llavors intentem jugar com amb aquesta dicotomia d'intentar acostar-ho cap als joves. També el ser jove és més senzill, segurament, però no deixar enrere aquell públic que ha estat sempre el primer peu de les havaneres, diguéssim.
1: Esteu aconseguint apropar les havaneres al públic jove?
2: Ostres, no ho sé. Jo crec que, o sigui, intentar-ho ho estem intentant. I aconseguir-ho depèn. Crec que quan anem lluny de la zona, sí, de l'àrea metropolitana, potser és més complex, perquè ja anem a coses més concretes d'havaneres, o cantades, o celebracions més concretes moltes vegades. Però sí que quan toquem per l'àrea metropolitana o a Barcelona mateix, sí que és veritat que aconseguim que s'acosti gent jove, també... Tenim la sort que per recorreguts culturals o militants de gent del grup ens han trucat d'alguns llocs que potser no hi haguéssim arribat si no coneguéssim a la gent que ho organitza. Llavors això també és la sort de que si toques en un espai jove, doncs ve la gent jove molts cops. I et descobreixen. Potser hi ha gent que no li agrada o no li remou res, però sí que ens hem trobat amb molta gent que li ha agradat i, bueno, estem molt contents, també.
1: Com veu, esteu fent també l'extensió a través de les xarxes socials, perquè suposo que també hi ha molta gent que us ha conegut a través de plataformes.
2: Sí, o sigui, a través de xarxes socials sí que el llenguatge intenta ser molt, o sigui, o fresc, o jove, o digue-li com vulguis, perquè al final és el nostre. També sabem que el públic de sempre, de les havaneres, no ens el guanyarem a les xarxes socials, perquè potser no en fan el mateix ús que nosaltres, i llavors ens l'hem de guanyar pues, en directe. I sí que xarxes socials doncs, intentem pues, això, un llenguatge més fresc, més proper, pues, ensenyar parts de les cançons en formats molt breus i en acústic, pues, no sé, una mica anar jugant amb això per intentar pues, apropar-nos a aquesta gent.
1: Deies al principi que feu havaneres a la vostra manera, també en alguna entrevista he vist que parlàveu de post-havaneres. Què vol dir exactament aquest concepte, que ens servirà també per explicar una mica més tècnicament què és el que feu? Feu adaptacions d'havaneres, creeu noves havaneres, per on us moveu?
2: Jo això de post-havaneres ho vaig veure l'altre dia també, a la notícia del concurs de Sons de la Mediterrània, i no estàvem gaire d'acord nosaltres.
1: D'acord, eh?
2: Nosaltres considerem que fem havaneres, sense més. Pues, l'havanera també... Des de la nostra perspectiva, segur que hi ha gent que ho viu o ho llegeix d'una altra manera. És una cosa bastant hibridable. Vull dir, la pots barrejar amb moltes coses i segueix sent una habanera. Llavors, per nosaltres sí que són habaneres, només que hi ha una perspectiva juvenil al darrere que potser... En el seu moment, als anys 60, quan va arrencar tota la habanera moderna a Catalunya, ja hi havia aquesta perspectiva, però clar, estem en uns altres temps i potser... O sigui, l'estem intentant avortar a nosaltres sense cap pretensió concreta, simplement perquè en som joves i ens surt així.
1: Molt bé. De fet, estem parlant de habaneres, però vosaltres el que sí que feu és incorporar influències d'altres estils, no?, dins aquestes habaneres.
2: Sí, nosaltres, tant en el directe com en aquest EP que vam treure al març, afegim la sardana, això una mica més discretament, perquè no tenim cobla per anar pel món. Sí que afegim molt la rumba, també algunes coses del son, de la salsa i així. Bueno, el bolero, sobretot. O sigui, juguem una mica amb altres estils, perquè en realitat, si tu vas a qualsevol cantada d'habaneres, els concerts d'habaneres no són 100% habaneres. Sempre hi ha barreja d'altres estils, perquè al final pues, la cançó marinera o el cant de taverna no és només l'habanera, vull dir, hi ha altres patrons rítmics i altres coses. Llavors, com nosaltres també anem molt conscients d'això pel gust d'haver anat a moltes cantades, doncs també juguem amb això en la mesura dels nostres gustos, les nostres capacitats, i també de no escapar-nos moltíssim de que tu et pensis que estàs anant a un concert d'habaneres i de sobte et trobis un concert d'una altra cosa.
1: D'alguna manera, suposo que també el fet de fer habaneres i apropar-lo als joves és una manera també doncs, de garantir aquest patrimoni musical entre els joves. Noteu curiositat quan aneu als llocs i que us escolten doncs, amb especial interès?
2: Sí, és això. Ens hem trobat amb gent jove que potser ha com redescobert l'habanera, que potser era algú que li ressonava de fons i potser s'hi ha posat una miqueta més al descobrir-nos, però tampoc som gaire pretensiosos amb ser l'herència de res. Vull dir que si arribem a ser l'herència d'alguna cosa, doncs estupendo. Però no hi ha una pretensió de ser el futur o així. Si el nostre projecte, de fet, serveix perquè surtin més projectes d'arrel que vulguin revisitar segons quins espais musicals o així, endavant. Vull dir, nosaltres, bueno, és una proposta que la fem completament genuïna, no amb la intenció de ser els fills d'una tradició, no? Vull dir, bueno, això, sí.
1: Molt bé. Amb tot el que ens estaves explicant, em preguntava fora de micro, com estan en aquest estiu? No sé com teniu l'agenda.
2: Molt plena.
1: Sí,
2: o sigui, tenim la sort de tenir l'agenda bastant plena. Aquest any encara no hem anunciat alguns dels concerts de l'estiu perquè no es podien anunciar fins al moment, però sí que és veritat que sense... No sé exactament quan són a l'estiu, però si comptem tot l'any, n'acabaran sent quasi uns 40, o potser arriba als 40, que és bastanta feina. I estem molt contents, perquè també hi ha una part de que nosaltres hem fet molta feina de buscar concerts, d'enviar molts mails, d'estar presents, d'estar allà, d'això que dèiem, de buscar moviment a les xarxes, coses així. Però també hem tingut molta sort que també ens han vingut a buscar d'alguns espais.
1: Que em deies també que tot plegat ho combineu amb la vostra feina fora del món artístic, no?
2: Fora del
1: grup, no? Que això també suposo que li donen un afegit de feina perquè és anar fent tot un encaix.
2: Sí, bueno, jo crec que és una realitat amb la que es troben la majoria de grups de Catalunya. Nosaltres, evidentment, crec que no ens podem queixar perquè portem 2 anys i hem fet molts concerts, però hi ha gent que porta molts anys i molt de recorregut combinant i fent malabars amb la vida per de dilluns a divendres ser una cosa i de dissabte a diumenge ser-ne una altra. I és un dels problemes de la cultura de Catalunya. Jo crec que hi ha una espècie d'infrafinançament que fa que pues, tot ho hagis de combinar. Nosaltres no ens queixarem de moment perquè portem molt poc temps o no ens queixarem gaire alt, però sí que és veritat que hi ha molts grups que porten molts anys dedicant moltes hores i que segueixen en una situació doncs, precària com a grup. Més enllà de les seves feines personals.
1: Amb tot, dèiem, i esteu parlant de tota aquesta gira, tots aquests concerts d'estiu, no sé si al cap també us dona per pensar més enllà en projectes que voleu tirar endavant o de moment esteu centrats amb la feina d'aquest estiu?
2: De moment estem centrats amb la feina d'aquest estiu. S'ha comentat la idea d'un disc, s'ha comentat perquè de moment tenim l'EP i ja està entre moltes cometes, s'ha comentat, però sí que és veritat que no ens posarem a fer segons què amb tota la feina que tenim a sobre. Vull dir, també, clar... Tothom treballa durant tot l'any, ara és el moment de vacances, a més, els altres 3 són professors, vull dir que ara és el moment de vacances, diguéssim, i ens l'hem omplert tot de concerts. Llavors, les setmanes, els dies en què no tenim res, tothom s'ha muntat coses per anar a por ahí. Llavors, que hi ha projectes en ment, 100%. Que ens hi posarem aviat, no. Perquè nosaltres l'any passat, quan vam acabar la gira, automàticament, quan l'estàvem acabant, ja ens estàvem posant a gravar el disc, i ens, o sigui, com no hem acabat de parar en cap moment, que ja està bé. Vull dir, quan estàs començant, doncs, potser també has d'anar una mica més atropellat. Però, bueno, això, que de moment hi ha coses, però no...
1: Molt bé, per més endavant, eh?
2: Exacte.
1: Molt bé. Parlàvem justament d'aquest EP, ens feies a la menció, com està funcionant i quina rebuda està tenint també per part del públic.
2: Doncs ens esperàvem menys, jo crec. Mm-hmm. Ens esperàvem menys, també hem tingut la sort de comptar amb Propaganda pel Fet, que ha fet de segell i que ens ha ajudat bastant a tirar-la endavant i també amb tota la gestió i burocràcia que implica publicar cançons a vegades. I està funcionant molt bé. O sigui, és veritat que la música en streaming tampoc és que sigui per tirar coets. Vull dir que és difícil de moure, hi ha moltes complicacions, però bueno, que tenim la sort d'haver comptat amb Propaganda pel Fet, que ens han donat un cop de mà. I això, bé, està funcionant molt bé. Vull dir, no ha deixat de funcionar, que també és... Vull dir que hi ha com una certa escolta recurrent, que tampoc ens dediquem cada dia a anar mirant a veure quanta gent ho escolta, però jo com una certa escolta recurrent i la veritat que s'agraeix, perquè, vull dir, hem fet una feina i s'està com recompensant, diguéssim.
1: Roc, en el teu cas, que ets de Premià de Mar, el nostre municipi té una vinculació històrica amb les Havaneres. Fins a quin punt t'ha influït a tu això també amb el fet, doncs, ara de treballar o que una part de la teva feina estigui vinculada amb les Havaneres?
2: Jo crec que hi ha un vincle extremadament emocional amb mi i les Havaneres, no tant perquè n'hagi consumit moltes, perquè a casa meva no són gens d'Havaneres, vull dir, no és, estil que els interessi especialment, sinó que jo crec que hi ha un punt emocional molt vinculat, i potser no tant de petit, sinó ja més com adolescent i adult, molt vinculat al fet de que les nostres festes majors acaben amb un concert d'Havaneres. Llavors, com és un moment com molt emocionant, i l'estàs acabant amb aquella música, no? Llavors, jo crec que també d'aquí neix una mica l'interès o el vincle emocional amb aquest estil, no? Com de... aquell moment últim, després de dies de molta intensitat, de molta feina, no sé què, relacionat amb la festa major, de sobte l'acabes amb aquest concert, no? Llavors, jo crec que hi ha aquí un vincle que és indestriable.
1: Doncs per acabar, parlant d'aquesta festa major, potser ja més fora de Gairó, però l'estem deixant enrere, i has tingut un paper molt protagonista. Com l'has viscut, aquesta festa major?
2: Ha sigut increïble.
1: D'aquests 30 anys de Pirates i Premianencs.
2: Ha sigut increïble. O sigui, ha sigut tot un honor d'anar els 30 anys fer de Martí. Ha sigut molt guai. I això, m'ho he passat molt bé. Ha sigut molt xulo. Hi ha hagut molta feina al darrere, també, tant de la direcció artística com de les entitats de Bòlit i de Pirates i Premianencs, i ha sigut molt guai poder posar el meu gra de sorra, i molt content. Encara m'estic recuperant, tot i portar, no sé, i portem una setmana, no? Però sí, encara estic recuperant-me emocionalment més que físicament.
1: Molt bé, doncs, Roc, gràcies per acompanyar-nos, per estar avui amb nosaltres. Que vagi molt bé, seguirem a veure què passa amb aquesta final d'aquest concurs, doncs, de la Mediterrània. Moltes gràcies per estar amb nosaltres. I, Núria, a veure si ben aviat podem explicar que De Gairó s'endú aquest premi.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La gimnasta premianenca Aina Renom Cepeda s'ha proclamat campiona d'Espanya de Via Olímpica 5 en l'àmbit individual, de clubs i d'autonomies de gimnàstica artística. La competició que es va celebrar a Guadalajara fa un mes, el passat 7 de juliol, reuneix anualment les millors gimnastes de l'estat i és una de les principals cites del calendari per a aquestes esportistes. L'actuació de Renom li va permetre assolir el títol estatal en la classificació general de la seva categoria. A més, va aconseguir la medalla d'or a l'aparell de paral·leles, el bronze en sol, i va contribuir al títol per equips. Des de Premià Mèdia, la felicitem per aquest èxit.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: El Centre Cultural Costa Nord, a la localitat mallorquina de Valldemossa, va acollir la nit del dilluns 3 d'agost l'acte de lliurament de les noves distincions que concedeix el Consell de Mallorca, Mallorca Terra d'Honor, i amb les quals es volen reconèixer persones per la seva contribució significativa a la projecció de l'illa i al seu patrimoni. Com informava IB3, en total es van lliurar 10 distincions, i una d'elles va ser per la reputada periodista premianenca Maria Àngela Alcázar.
0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
2: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica. Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada, en només 2 dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225 euros. I l'endemà, dia 7, el sorteig del Millón, també de les loteries de l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a tallar. Del premi a Premià de Dalt n'informa el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300, al torrent Santana número 2. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que es desplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi caia a tallar amb una butlleta premiada del Millón, que deixava, com diem, en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros. Concretament, una butlleta comprada al punt de venda 12.310, al passeig de la Riera número 72. Un agost més, Can 60 exposa a la Sala Premiart. Manel Ferrer.
3: La Sala d'Exposicions Municipal Premiart acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la Sala Municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
4: És un col·lectiu que som a l'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després, durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
3: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la Sala Premiart a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
2: I els esports amb l'Òscar Guardiola.
5: L'AP Premià ja ha fet oficial a les seves xarxes socials la participació de les seves quatre primeres jugadores del sènior B femení. Tres renovacions i una incorporació. El sènior comptarà amb la continuïtat de jugadores claus com Emma Guerrero, Alana Garcia i Alegria Cirera, que tornaran a portar la samarreta de l'equip premianenc. A més, des del club han informat de la incorporació d'Aina Chimisanas, una base que ha jugat tres temporades en el Montgat i farà el salt de categoria amb l'AP Premià.
2: Per últim, la calor continua sense donar treva i avui encara podria augmentar una mica més l'aixafogor, mínimes de 26 graus i màximes de 31, amb ambient plenament assolellat i alguns núvols prims. Núvols, però, que no ens haurien de fer la guitza aquest vespre si volem veure l'eclipsi.
0: Premià Mèdia. Informació.
1: TV Mataró resumia la setmana passada els projectes que han presentat al Pla de Barris als 6 municipis maresmencs que aspiren a aquests ajuts en la seva segona convocatòria, que tancava el termini d'admissions el 17 de juliol passat. Entre ells hi ha Premià de Mar, que, segons explica aquest mitjà, és qui més projectes presenta i qui més diners aspira a obtenir, 25 milions d'euros al màxim que concedeix el programa a municipis de les dimensions de Premià de Mar per a 29 projectes al barri Tarter-Maresme. Les altres poblacions maresmenques que s'hi presenten són Premià de Dalt i quatre poblacions a l'Alt Maresme, Santa Susanna, que també presenta 29 projectes pressupostats en 12,5 milions, Calella, 12 milions per a 20 actuacions, Malgrat de Mar i Canet de Mar. Premià de Dalt, que ja es va presentar en primera convocatòria però no va ser seleccionat, presenta projectes de diferent naturalesa al barri de Santa Maria Santa Anna Tió, entre ells construcció d'habitatge de protecció pública, la reurbanització de la vila Primília, la cobertura de la pista esportiva de la Petanca o la nova bassa de laminació al sector de l'illa Fantasia per reduir el risc d'inundacions. En total, els projectes estan valorats en uns 6,7 milions d'euros.

0: Ei, Núria, anem tots a la platja, vens?
1: No, ara no puc, és que estic acabant una cosa. Gràcies, vagi bé.
2: Ei, que estem esperant a la terrasseta. Passa un airet més bo? Baixes o què?
1: Sí, ara baixo. No ho sé, és que tinc feina encara. Aneu fent valtros, si cas.
3: Núria, va, que ens porten d'escalada a la muntanya. Estàs a punt?
1: Uf, sí, ara mateix vinc. Aneu tirant, si cas, ja us atrapo. Ostres, ha marxat tothom. Vols dir que sóc l'única persona de tot Catalunya que treballa a l'estiu?
4: No et perdis el programa Obert per Vacances, el programa d'estiu de la xarxa.
5: Des del 13 de juliol, de dilluns a divendres, et portem l'estiu a casa. Escolta'ns de 9 a 11 del matí a la teva ràdio local.
1: Sí, crec que m'agradarà treballar aquest estiu.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Altes temperatures, onades de calor, pot el color d'una coberta ajudar a reduir la temperatura d'un edifici? Avui en trobem resposta amb l'arquitecte tècnic Andreu Villagrassa. Acompanya'ns.
2: El nostre convidat, com deies, l'Andreu Villagrassa, ell és arquitecte tècnic, auditor del CATEP i expert també en eficiència energètica. I avui ens acompanya aquí, Andreu. Volíem parlar justament amb tu sobre aquesta prova pilot que s'està fent a Barcelona per reduir doncs, la temperatura dels edificis a través dels terrats. Explica'ns una mica en què consisteix aquesta prova pilot i si realment funciona així. És a dir, que el color o els colors que es fan servir per l'edificació poden servir per reduir la temperatura de casa.
3: Hola, molt bon dia. Doncs sí, sí, és una actuació que funciona i verdaderament funciona molt bé. O sigui, una coberta fosca absorbeix molta calor i aquesta calor al final es transmet cap a dintre de l'edifici produint un sobreescalfament de l'ambient interior, no? I quan utilitzem cobertes blanques o amb pigments, aquestes tenen unes propietats que favoreixen la reflectivitat d'aquesta incidència solar que es tradueix en una menys temperatura superficial, un flux menor de calor cap a l'interior de l'edifici.
2: Mm-hmm. És important dir una cosa perquè qui ens estigui escoltant ara diu, espera, em sembla que em va sobrar una mica de pintura blanca que vaig pintar a l'habitació del nen, anem a pintar la teulada. Això, Andreu, no és ben bé així perquè ha de ser una pintura específica, no? És a dir, suposo que darrere d'això que ens expliques avui no és només pintar de color blanc doncs les teulades i les parets, hi ha alguna cosa que ho avala.
3: Exacte. A veure, el principi físic és molt senzill, però no qualsevol pintura és aplicable. Tenim que corroborar aquestes prestacions, que la pintura tingui unes prestacions conegudes, la seva compatibilitat amb la impermeabilització de la coberta, tenim que tindre en compte la resistència a la pluja, a la brutícia, i també les cobertes són zones que tenen que mantindre's, i llavors el trànsit de manteniment, pues, que aquesta pintura pues, tinga una bona durada.
2: Mm-hmm. Núria, com ho estàs veient, això?
4: Bé, ho estic veient. I escolta, no sé si una pregunta seria... és que, clar, també s'acumula moltíssima calor a les teulades, no només per l'impacte del sol, sinó també perquè a vegades s'acostumen a posar allà els aparells d'aire condicionat. I això la pintura no ho arregla, no?
3: Els aires condicionats és... no del tot. La pintura, al final, el que treballa és la reflexió del sol, no? Que és la principal propietat d'aquests pigments o la pintura blanca. Uh-huh. Llavors, els aires condicionats, al final, estan soltant calor cap a l'exterior. Però, bueno, el tema d'aquesta millora en les cobertes és directament per aquesta incidència de la radiació solar.
2: Uh-huh. Andreu, de fet, parlàvem del color blanc o de colors clars. També s'està aplicant la terracota. Es pot combinar o caçar bé doncs, l'estètica d'un edifici amb aquesta eficiència energètica o a vegades hem de reduir potser una mica l'estètica doncs, per fer més eficient a casa nostra?
3: Aquesta és molt bona pregunta perquè quasi totes les nostres cobertes tenen el color terracota. És possible fer una combinació. O sigui, el més important és que aquestes pintures que afegim doncs, tinguin uns pigments, que és aquesta propietat que afavorís la reflectància del sol. Llavors reduirà el sobreescalfament i llavors podrem aprofitar totes aquestes cobertes color terracota sense transformar totes les cobertes de color blanc. Llavors, és veritat que potser no funcioni com la millor pintura blanca, però és una molt bona solució amb un balanç positiu entre l'arquitectura, l'entorn urbà i l'eficiència energètica i l'estètica.
2: Mm-hmm. Amb tot això, i ho estigui escoltant a casa i dirà, escolta, doncs vull fer aquest pas de doncs això que casa meva sigui de color més clar o que el teulat de casa meva sigui de color blanc, en què podem notar aquesta eficiència o aquest canvi en el dia a dia de casa nostra?
3: Principalment caldria diferenciar entre dues opcions. O sigui, l'opció, segurament, en les dues opcions és millorar l'ambient interior, però tenim que diferenciar entre habitatges que tenen aire condicionat i habitatges que no tenen aire condicionat. L'actuació sí o sí millorarà també en edificis que no tenen proteccions solars o no tenen un molt bon aïllament. En el cas d'habitatges sense aire condicionat, doncs millorarà la temperatura màxima interior i també millorarà el flux de calor que va des de la coberta cap a l'ambient interior. I en habitatges climatitzats, on sembla que la temperatura interior és la mateixa perquè està controlada per un termostat, reduirà el consum de l'equip, ja que aquest equip tindrà que treballar menys, mm-hmm. perquè aquesta coberta estarà reflectint molta part de la incidència del sol. Llavors, depenent del tipus, pues, sempre millorarà l'ambient interior.
4: Jo m'imagino que això afectarà més els blocs si parlem de blocs de pisos, no? Els pisos que estan més superiors, més a prop de la teulada, seria així?
3: Exactament. Sí. Aquesta situació principalment afavoreix els habitatges, en els blocs d'habitatges que siguin d'àtics, sobreàtics, plantes superiors, sobretot a superfícies extenses de coberta. Un edifici on tenim superfícies extenses, com ja sigui aquest ajuntament on estem ara, un col·legi, una nau industrial, llavors amb la envolupant tèrmica, aquesta coberta pues, té molta incidència, molta afectació sobre el confort interior.
4: Escolta, i muntar un jardí al terrat.
3: També és molt bona opció. Els jardins
4: verds
3: són més cars. O sigui, l'actuació a què estem parlant a dia d'avui és una actuació econòmicament molt viable, però els jardins verds és una solució alternativa. Econòmicament és més alta, però és també molt bona opció, també.
2: Clar, de fet, Núria, jo estava pensant, i li deia fora de micro a l'Andreu, que en això és veritat que, per exemple, Andalusia, en moltes coses els guanyem, però en aquest cas Andalusia i alguns pobles també de Menorca porten una mica la capdavantera perquè ja tenen edificis que són tots de color blanc, inclús pobles que són tots de color blancs. No sé si només per estètica o també per això que ens expliques avui.
3: No, principalment quan viatgem per Andalusia vegem que moltes ciutats, pobles, pues, estan tots pintats de blanc. A Lanzarote també tenim una llei urbanística que regula. I quan viatgem per al nord d'Europa, pues, vegem que aquest canvia, no? Aquestes tonalitats són més fosques, perquè les tonalitats fosques absorbeixen més energia de la incidència solar. Llavors això en el nord d'Europa volen més incidència, volen més transferència de calor cap a l'interior, i nosaltres en aquesta situació de cada volta més zones de calor, canvi climàtic, pues estem en la part oposada, no? Necessitem superfícies més reflectants que produeixen menys sobrecalfament dels nostres edificis. Mm.
2: De fet, Núria, els nostres oients, en això que ens deia ara l'Andreu, que hi ha illes doncs, que tenen tota una normativa que demanen que siguin de color blanc els edificis. No diré barques per fer publicitat, però certament he anat a municipis de Lanzarote o pobles de Lanzarote i que tot és de color blanc, és a dir, un Burger King és de color blanc i un Mercadona és de color blanc, és a dir, allà no mana res més que la llei, és a dir, que potser Andreu per aquí també hi ha una part important, que és el tema de com es legisla, no?, aquest canvi, si realment ens hi posem de debò.
3: Exacte. A mi, fer-ho tot de blanc, a mi no és la solució, perquè aquest estudi que estem parlant el dia d'avui pues, està estudiant diverses opcions, no? I l'opció d'utilitzar pigments és una molt bona opció. La millor no és igual que la millor pintura blanca, però és una molt bona opció de pintar els nostres cobertes de color terracota en pintures en pigments, amb prestacions conegudes.
2: Molt bé. Per acabar gairebé, jo tinc una pregunta, i que és aquella que us fem a tots els arquitectes tècnics en aquests mesos de juliol i agost. Què podem fer, o petites coses que podem fer nosaltres des de l'ús domèstic, doncs per reduir la temperatura de casa i fer una mica més passable aquestes onades de calor tan fortes que estem passant?
3: Molt bona pregunta, perquè estem sofrint una calor. Sí. El més important és aturar el calor abans de que entri en l'edifici. Per tant, el tema més important són intentar que el calor no entri. Uh-huh. Llavors tindre aquestes proteccions solars per la cara exterior de l'edifici, no per la interior. Per l'exterior funciona molt millor. Llavors, si aturem el calor, aconseguim que no entri. Llavors, durant les hores més caloroses del dia, el que tenim que tractar és de tancar finestres i tindre les proteccions solars exteriors ben ficades. I llavors, durant la nit o la primera hora del matí, fer una bona ventilació creuada. Quan l'ambient exterior és més fresc, llavors aprofitar aquest ambient exterior més fresc i pues, tratar de refrescar la casa. No? Uh-huh. Una opció també molt bona i de baix consum són els ventiladors de sostre. I I en una rehabilitació energètica pues, tenim que tenir en compte sempre pues, el tema de la coberta, el que estem parlant el dia d'avui, uh-huh. aquesta reflectància de la incidència solar, l'aïllament del que disposa i, com ja he dit, les proteccions solars, que al final són el més important.
2: Molt bé. Doncs, Andreu, moltes gràcies per acompanyar-nos avui a l'Obert per Vacances i ja ho heu escoltat, Núria, per evitar passar aquesta calor, important ser previsors, aprofitar doncs, les hores que passa la fresqueta per recollir aquest airet i quan fa calor, doncs, protegir-nos, lògicament, no com nosaltres, Andreu, que estem patint molta calor aquí dalt, aquestes alçades de Premià. Gràcies, Andreu.
3: Moltes gràcies.
5: A l'antena els escoltes.
6: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
0: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: Les dades de l'atur al Maresme del mes de juliol passat repeteixen el patró estacional d'aquesta època de l'any i indiquen un repunt important a la comarca i generalitzat per municipis perquè el nombre de desocupats va créixer a 26 dels 30 municipis maresmencs, entre ells Premià de Mar. Aquest viratge es produeix després de 4 mesos de descens de la taxa d'una manera semblant al que ha passat a Catalunya i a la demarcació de Barcelona. Més concretament, el juliol vam tenir registrats a les llistes de demandants de feina 18.809 persones, 493 més que el juny, un increment mensual del 2,69%. La comparativa interanual continua sent positiva en termes globals perquè respecte del juliol del 2025 l'atur s'ha reduït en 271 persones, un 1,42%, però a molts municipis, com ara Premià de Mar, la comparativa interanual és negativa. La taxa va quedar en el 8,02% per sobre de la catalana, 7,63%, però inferior a la provincial, 8,49%. Tot plegat s'explica a l'informe mensual de l'Observatori de Desenvolupament Local que publicava fa uns dies el Consell Comarcal, que destaca que el creixement d'aturats es dona a totes les franges d'edat i que assenyala que alguns comportaments específics, com que ara es confirma que el col·lectiu d'edat més castigat va ser el de persones entre 25 i 34 anys i que, per nivell formatiu, els que també van créixer en desocupants van ser els que tenien estudis postsecundaris. Amb tot, el col·lectiu on hi continua havent més atur són les persones majors de 55 anys i els dels aturats de llarga durada. Com diem, per municipis, només a Òrrius i a Sant Pol va disminuir l'atur en termes mensuals, a Sant Vicenç i a Santa Susanna es van mantenir i a tota la resta van créixer la xifra. A Premià de Mar vam tenir 1.205 aturats, que són 37 més que el juny, un 3,17% més. En termes interanuals, com diem, vam tenir més aturats que el 2025, concretament un 2,12% més. La taxa premianenca va quedar per sobre de la comarca, un 8,52%.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
2: Bon dia. Avui portem a tema un tema desconegut per molts, però essencial a la vida d'altres i, sobretot, molt interessant de conèixer. Es tracta de la teràpia holística. És una mena de tractament que contempla la salut de la persona en la seva totalitat, en el seu cos, la seva ment i el seu esperit. I per poder fer-ho, es centra en l'origen de la dolència. Per entendre una mica més, parlem amb la Montse Andinyac. Ella és terapeuta holística i creadora de la metodologia Kinescens Transpersonal. Molt bon dia, encantats de tenir-te a la ràdio, Montse.
3: Molt bon dia, encantada de donar-me aquesta oportunitat.
2: A tu per venir. Bé, explica'ns una mica d'on ve aquest interès i aquest endinsament en el tema de la teràpia holística.
3: Bueno, jo fa 30 anys vaig començar en el món de la perruqueria de l'estètica i, bueno, mica en mica, bueno, amb la meva evolució personal, en aquell moment estava passant per un mal moment i, bueno, em va portar primerament a tractar-me jo i llavors, mica en mica, com que vaig veure el canvi i tot el que m'estava portant positivament, pues em va anar a dur a anar-me formant mica en mica amb diverses teràpies. Llavors, arrel d'això, pues, vaig anar veient que eren unes eines molt importants per a la persona i que, bueno, que podia ajudar a molta gent, no? I, bueno, llavors em va anar a portar a formar en diverses teràpies.
2: Molt bé, és a dir, que tot això neix d'una necessitat personal.
3: Sí.
2: O sigui, que ho pots dir molt de primera mà de què tracta i com pot ajudar els altres.
3: Sí.
2: Explica'ns una mica això, què és això de la teràpia holística?
3: Bueno, la teràpia holística, pues, són una sèrie de teràpies que es treballen molt les emocions. Llavors, bueno, el cos moltes vegades ens està parlant i a millor, pues, igual no som conscients. I, bueno, en tot moment, quan tenim un dolor, tot això són com unes senyals que el cos t'està avisant que alguna cosa passa. Llavors, lo important d'això és, a través d'aquestes emocions o aquest dolor, és buscar l'origen, que és el més important, d'on te ve tot aquest dolor o qualsevol bloqueig que la persona pugui tenir.
2: Molt bé. I com és una sessió? Quines tècniques t'apliquen per poder arribar a conèixer aquest origen de la dolència?
3: Mira, jo, a mesura que em vaig anar formant, vaig formar-me en diverses teràpies, llavors jo vaig veure que amb tota la formació que vaig fer de totes les teràpies, aquí vaig crear la meva pròpia teràpia, que és la que li he posat Kinescens Transpersonal. Llavors, de totes les teràpies, bueno, he creat la meva teràpia, que llavors jo ara explicaré quin mètode faig servir des de que entra la persona. La persona pot venir amb un dolor físic o una malaltia o simplement un bloqueig que té la persona que no sap, se sent perduda o algo que la persona no sap què li està passant en aquell moment, no? Llavors, doncs, bueno, primer parlo, en primer lloc es fa una entrevista, parlo amb la persona t'explica, doncs, realment què és el que li passa, i llavors, a través de la kinesiologia, que és una teràpia que a través dels braços, tu vas tastant i li vas fent preguntes per trobar quin és, què, de tot el que t'explica, què és prioritari treballar en aquell moment. Llavors el cos et respon i vas a buscar el motiu de consulta que és prioritari treballar en aquell moment de la persona. Llavors, amb el que et surt, vas a buscar a l'origen, a través d'un protocol que jo faig servir. Pot venir, per exemple, del transgeneracional, que et pot venir, pues, de la família, del ventre matern, que potser, pues, alguna emoció que potser va poder passar la teva mare i se t'ha quedat com aquesta emoció amb tu, no? O pot ser un dol, no resol. Llavors, pues, bueno, es va buscar aquest origen per desbloquejar-lo. Llavors, a través d'uns exercicis i, o meditacions, depèn del que et surti, perquè tot això jo ho testo a través de la quinesiologia. Llavors, es va treballar en això, en la persona. I, bueno, sempre, pues, al final, també està el tema de les ferides de l'ànima, que llavors també es pot buscar, pues, si és una ferida d'abandó, de ratxàs, tot això. També ho faig a través d'un mètode amb uns cascos i amb música, que llavors vaig fent com una inducció, com una espècie de meditació per ajudar a acompanyar la persona perquè pugui alliberar tot el que tingui aquí de bloqueig, no? Llavors, al final, bueno, també li dono... Es testa també en tot moment si la persona necessita, pues, prendre alguna flor de Bach en algun moment o algun oli essencial que li pugui ajudar a portar el procés millor. I ho acabo amb una mica de Reiki per ajudar a desbloquejar els punts energètics i passo als cuencos tibetanos, també. Llavors, bueno, i finalment s'acaba amb un missatge que li dones a la persona acompanyada d'un oràcul que faig servir. I, bueno, la veritat que és una teràpia molt potent i molt positiva per la persona.
2: Molt bé, molt interessant. Ara parlarem més d'això del Reiki, el cuenco tibetano i l'oràcul, perquè m'ha causat molta intriga, però m'agradaria saber d'on ve el nom aquest de Kinesens.
3: Doncs mira, Kinesens transpersonal ve de kinesiologia, que és la eina amb la que jo faig servir tot, perquè jo ho testo tot. És això. Essence ve de l'essència, perquè jo trobo que és molt important anar a l'origen. I transpersonal és una transformació que l'ajudes a la persona a fer aquest canvi que necessita. I per això vaig crear aquest nom.
2: Doncs molt ben escollit. I això que comentàvem abans, són tipus de sessions? O què és exactament? Com funciona el tema del Reiki i de tot això?
3: Bueno, això és una sessió que jo faig que són 2 hores, aproximadament. I llavors, clar, en funció del que vulgui treballar una persona, doncs necessitarà més sessions o menys, clar. Si, per exemple, és una enfermedad que és més greu, doncs, lògicament, tindrà que portar, doncs, un tractament que més o menys se sol fer entre 3-4 setmanes. Perquè quan es fa una teràpia, es mouen moltes coses emocionalment i la persona també necessita, pues, un temps de gestionar tot aquest moviment.
2: Clar, o sigui, perquè ho entenem bé, la teràpia holística a dins inclou tot el que hem comentat i segons les necessitats del pacient s'imparteixen unes coses o unes altres, correcte?
3: Sí, sí.
2: Molt bé.
3: Sí, perquè a vegades, a veure, clar, no és el mateix una enfermedad que potser és més greu i s'ha d'anar buscant l'origen i seguir un tractament, que potser, pues, per exemple, és una persona que se sent que potser està bloquejada perquè no troba feina, no troba... Llavors, potser, tractant només que aquell bloqueig perquè no troba feina, que potser pot ser, per exemple, un dol que no està resolt, i només simplement treballar aquest dol, pues, hi ha hagut persones que potser la setmana m'han trucat, ostres, pues, he trobat feina, saps? M'han trucat i ja tinc feina. I clar, això, pues, la veritat que és molt, molt agraït, no? De quan clar. Et truca la gent i dius, pues, ha funcionat, no?
2: Sí, sí, molt enriquidor, suposo, també.
3: Sí,
2: i
3: sí.
2: Quins són els seus beneficis comparat, per exemple, amb un psicòleg normal?
3: Bueno, els beneficis, jo trobo que és tot un viatge que la persona fa. Amb un psicòleg vas, parles, s'ho tracten, però d'aquesta manera és com que la persona pot anar més a l'origen, pot viure aquestes emocions, aquestes sensacions que la fan portar a aquest origen, es fa conscient de lo que passa realment, i és una de les maneres de desbloquejar més ràpid que pugui alliberar aquest bloqueig que té la persona.
2: Clar, d'aquesta manera solucionar el problema sí. més profundament i també suposo que doneu eines per després cadascú a casa seva poder fer aquesta reflexió i si té com una crisi, per dir-ho d'alguna manera, poder estar si és més estable.
3: Bueno, sempre, a veure... Eines per casa, bueno, poden fer, hi ha unes induccions, unes meditacions, que la persona pues, pot escoltar-les per trobar la calma, si en algun moment pues, té algun moment d'ansietat o així, no? Però on realment fan la teràpia és anar a la sessió, que ja és quan alliberen, quan fan realment el treball, és a la sessió.
2: Quan desfan el nus, diríem.
3: Sí.
2: I si algú està interessat en assistir en una teràpia holística, com podem assistir o on hi podem assistir?
3: Bueno, pues jo li diria que si necessiten alguna teràpia, pues jo ofereixo les teràpies aquí al meu centre, és l'Eixample 74, a Andinyac. I, bueno, jo tinc la perruqueria i al costat el centre d'estètica i aquí és on faig les teràpies. I, bueno, i en l'Instagram em poden trobar teràpies en Dinyac.
2: Molt bé. I, o sigui, aquí a Premià de Mar,
3: A Premià de Mar, sí. Sí, sí.
2: I per fer una darrera pregunta, i crec que això és molt interessant, què els diries a aquella gent que rebutgen la teràpia holística simplement per falta d'informació, que són més reacis a creure-hi? Què els diries?
3: Bueno, jo, a veure, jo sé que hi ha gent que és una mica més reaci a aquestes coses, però bueno, jo els hi diria que simplement és provar-ho, perquè és una teràpia que fins que no es prova no pots veure realment els resultats. I jo, bueno, el convidaria i animar-lo a que ho provés, perquè realment quan vens a la sessió... La gent realment és quan veu els resultats.
2: Clar, i suposo que tothom surt molt content de la sessió.
3: Sí, sí.
2: I ben satisfet.
3: Sí, és una teràpia, la veritat, molt, molt potent i que realment es veuen resultats.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Montse. M'ha semblat molt interessant. Espero que a moltíssima gent li hagi pogut causar el mateix interès i el mateix coneixement que no teníem abans d'aquesta sessió amb la Montse, d'aquesta entrevista. Moltíssimes gràcies per estar aquí amb nosaltres.
3: Molt bé, gràcies a vosaltres.
2: I bueno, espero que molta gent s'animi a provar la teràpia holística i gràcies per venir.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Antena els escoltes.
1: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
4: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.
5: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music that I don't understand?

0: Premià Media. Informació.
1: Diversos mitjans s'han fet ressò d'unes declaracions a l'Agència Catalana de Residus, l'ARC, en què es llançava una crida als partits polítics catalans perquè de cara a les eleccions municipals del 2027 s'abstinguin d'utilitzar la gestió de la brossa com a arma llancívola per guanyar vots. Les feia la Pilar Xiva, que és la directora de l'àrea d'economia circular d'aquesta agència, que en parlava directament de discursos polítics populistes perquè, segons ella, el canvi de paradigma en els models de recollida de brossa no admet discussió en cap cas i les crítiques només es poden entendre com una manera fàcil de captar vots. El Catalunya Migdia de Catalunya Ràdio també sumava les declaracions dels presidents de la Federació de Municipis de Catalunya, David Bote, PSC, i de l'Associació Catalana de Municipis, Meritxell Budó, de Junts, que en la línia de l'ARC defensaven que el que toca és ajustar la implantació dels nous models a la realitat de cada població i eludir la temptació de convertir l'esforç pel reciclatge en una estira i arronsa ideològic. Escoltem per aquest ordre Pilar Xiva, Bote i Budó.
2: El tema de la gestió de residus hauria de quedar fora del debat polític. Crec que no té discussió. Discutim el com i busquem la millor opció en cada cas per cada municipi. Pot haver-hi gent que estigui més enfadada, que no estigui més enfadada, i pot ser una manera relativament fàcil d'obtenir vots. Vull dir, al final, doncs això se'n diu populisme, no?
3: Requereix de temps, de pedagogia, d'estabilitat política, i entenc que els ajuntaments doncs vulguin adequar la velocitat d'aquests canvis.
4: Fer ideologia de certs models de recollida és un error gravíssim, i precisament el que hem de buscar és allò que s'adequa més segons la tipologia de la ciutat.
1: El reportatge de Catalunya Ràdio feia notar que els últims mesos a les poblacions que han adoptat el porta a porta o els contenidors tancats s'han multiplicat les crítiques des de l'oposició als governs responsables, encara que els partits a una banda i a l'altra de l'equació fossin els mateixos. A Premià de Mar, tots els grups de l'oposició, llevat del Partit Popular, han retret al govern amb matisos i amb més o menys intensitat la gestió de la recollida de brossa d'ençà que es van implantar fa 2 anys als contenidors intel·ligents, un model que va ser aprovat per tots els partits, únicament en Comú Podem es va abstenir durant el mandat anterior. Els números de reciclatge el primer any van avalar el canvi, però l'acumulació d'incidències i de brutícia i el descontentament social, sumat al fet que les últimes xifres de reciclatge insinuen un cert estancament, han aconsellat al govern repensar el sistema i ja s'ha anunciat que el 2027 es reobriran els contenidors.
0: Premià Media. Informació.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Premià Mèdia. Informació.
2: El Premià de Futbol ha fet oficials dues noves incorporacions per al primer equip de la pròxima temporada. El primer és un extrem esquerrà, José Ahmed Martínez, que segons el club destaca per la seva habilitat amb la pilota i el presenten com un futbolista elèctric, amb un excel·lent regateig i la personalitat necessària per encarar constantment i generar perill en els metres finals. També s'uneix al club Moja Sissoko, un central que, segons ha dit el club des de les seves xarxes socials, arriba per millorar la parcel·la defensiva de l'equip, aportant qualitat, experiència i una gran polivalència. El club també ha anunciat que després de les vacances arribarà amb moltes més sorpreses, com ara partits de pretemporada, renovacions i noves incorporacions.
1: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Media Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Media ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianenc preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica. Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada, en només 2 dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225 euros. I l'endemà, dia 7, el sorteig del Millón, també de les loteries de l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a tallar. Del premi a Premià de Dalt l'informa el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300, al torrent Santana número 2. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que es desplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi caia a tallar amb una butlleta premiada del Millón, que deixava, com diem, en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros. Concretament, una butlleta comprada al punt de venda 12.310, al passeig de la Riera número 72. Un agost més, Can 60 exposa a la Sala Premiart. Manel Ferrer.
2: La Sala d'Exposicions Municipal Premiart acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la Sala Municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
3: És un col·lectiu que som a l'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després, durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem allà.
2: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte, de 7:15 a 9:15 del vespre, i els diumenges i festius, d'11 del matí a 2 del migdia.
1: I els esports amb l'Òscar Guardiola.
4: L'AP Premià ja ha fet oficial a les seves xarxes socials la participació de les seves quatre primeres jugadores del sènior B femení. Tres renovacions i una incorporació. El sènior comptarà amb la continuïtat de jugadores claus com Emma Guerrero, Alana García i Alegria Cirera, que tornaran a portar la samarreta de l'equip premianenc. A més, des del club han informat de la incorporació d'Aina Chimisanas, una base que ha jugat tres temporades en el Montgat i farà el salt de categoria amb l'AP Premià.
1: Per últim, la calor continua sense donar treva i avui encara podria augmentar una mica més l'aixafogor, mínimes de 26 graus i màximes de 31, amb ambient plenament assolellat i alguns núvols prims. Núvols, però, que no ens haurien de fer la guitza aquest vespre si volem veure l'eclipsi.
5: Estàs escoltant

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 380 des dels nostres inicis i 30 d'aquesta desena temporada. Els Pecadors és una de les propostes més ambicioses i personals del director nord-americà Ryan Coogler. Escrita i dirigida pel mateix cineasta, la pel·lícula situa la seva acció al delta del Mississipí, l'any 1932, en ple context de segregació racial als Estats Units, i articula un relat que fusiona terror, drama històric i musical. Més enllà del seu argument de terror, Els Pecadors es construeix com una reflexió sobre l'origen i l'herència del blues, així com sobre la manera com la cultura afroamericana ha estat històricament explotada o apropiada. Coogler integra aquests elements en una posada en escena que barreja el gòtic del sud amb l'espectacle musical i el cinema de gàngsters, donant lloc a una obra estilísticament singular. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Ho tenim tot llest? Doncs vinga, comencem.
0: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.

2020, quan Coogler va començar a treballar en un guió ambientat al Mississippi dels anys 30. L'objectiu era construir un relat que combinés drama històric, terror sobrenatural i una exploració del naixement del blues com a expressió cultural afroamericana. L'actor Michael B. Jordan, col·laborador habitual del director, es va incorporar al projecte en una etapa primerenca i va assumir el repte interpretatiu d'un doble paper. Dos germans bessons, amb un passat criminal, que tornen al seu poble natal amb la intenció de començar

A mesura que el projecte anava prenent forma, el càsting es va ampliar amb la incorporació d'intèrprets com Hailee Steinfeld, Delroy Lindo, Wanmi Musaku i Jack O'Connell, configurant un repartiment coral destinat a reflectir les tensions socials i culturals de l'època. Paral·lelament, Coogler va reunir un equip tècnic amb col·laboradors habituals, entre els quals destaquen la directora de fotografia Aaron Tudor Alsapas i el compositor Ludwig Göransson. Amb aquest nucli creatiu ja consolidat, Els Pecadors entrava en una fase decisiva, la preparació definitiva i la recerca històrica que havien de donar versemblança a una història en un context social i cultural profundament marcat per la segregació.

segregació racial i per l'emergència d'una de les tradicions musicals més influents del segle XX. Ryan Coogler va insistir des del principi que la pel·lícula havia de reflectir amb precisió el context social del sud dels Estats Units durant els anys 30, especialment al delta del Mississippi, un territori clau en la formació de la cultura afroamericana moderna.

Per aconseguir aquesta precisió, l'equip creatiu va col·laborar amb historiadors i musicòlegs especialitzats en la tradició del blues. Aquest procés de recerca va permetre reconstruir l'ambient dels juke joints, locals nocturns rurals, on la comunitat afroamericana es reunia per escoltar música, ballar i socialitzar, sovint al marge de les estructures socials dominants. Aquest espai cultural es convertiria en el centre dramàtic de la història. Paral·lelament, Michael B. Jordan va dur a terme una preparació exigent per diferenciar física i psicològicament els dos germans bessons que interpreta. L'actor va treballar amb entrenadors de moviment, preparadors d'accent i historiadors culturals per construir dos personatges clarament diferenciats, tant en el llenguatge corporal com en l'accent. Altres membres del repartiment, com Hayley Steinfeld i Wonni Mosaku, també van participar en sessions de preparació. El film exigia que diversos actors aprenguessin nocions bàsiques d'interpretació musical i familiarització amb el repertori del blues tradicional.

0: just wanted to keep you safe. And I was never gonna be here. And I was never gonna be with me.
1: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
2: Tot aquest treball preparatori es va complementar amb la creació d'un univers visual molt específic. La directora de fotografia, Aaron Durrell Arsapas, va començar a desenvolupar, juntament amb Coogler, un estil visual inspirat en la iconografia del sud gòtic i en la fotografia documental de principis del segle XX. L'objectiu era construir una atmosfera que oscil·lés entre el realisme històric i una dimensió gairebé mítica. En tots aquests elements en marxa, la producció entrava en la fase de preproducció, moment en què s'havien de decidir les localitzacions, el disseny de producció i el calendari d'un rodatge que aspirava a recrear en gran detall el sud rural dels anys 30. L'equip de localitzacions va iniciar una extensa recerca a diversos estats del sud dels Estats Units. Tot i que la història està ambientada principalment al delta del Mississippi, la producció va considerar diverses zones rurals amb característiques paisatgístiques similars. Finalment, es van escollir diverses localitzacions vàlides per reproduir l'arquitectura rural, els camps agrícoles i els petits nuclis urbans de l'època.

El Departament d'Art va tenir un paper fonamental en aquesta etapa. Els decorats principals, especialment el Duke Joint, que tal i com han comentat esdevé el centre de la història, van ser construïts amb gran atenció i detall. Es van inspirar en fotografies d'arxiu i testimonis històrics per recrear espais de fusta desgastada, interiors il·luminats amb llums càlides i escenaris improvisats on la música blues es convertia en protagonista. La directora de fotografia va treballar estretament amb el Departament d'Art per definir la paleta cromàtica del film, tons terrosos, textures naturals i una il·luminació contrastada que evoqués tant el realisme rural com una atmosfera inquietant pròpia del gènere de terror. Durant aquesta mateixa etapa, el compositor Ludwig Göransson va iniciar els primers esbossos del que havia de ser la banda sonora del film. El músic suec, col·laborador habitual de Kugler, va emprendre un procés d'investigació sobre els orígens del blues del Delta, escoltant enregistraments històrics i veient com aquesta música podria integrar-se narrativament en el film.

El rodatge dels Pecadors va començar després de mesos de preparació amb un calendari pensat per aprofitar les condicions naturals de llum i paisatge del sud dels Estats Units. Per al director, la decisió de filmar en entorns reals era essencial. Una part significativa del rodatge es va dur a terme en zones properes al delta del Mississipí, un territori caracteritzat pels seus extensos camps agrícoles, carreteres polsegoses i petits assentaments dispersos. Durant el rodatge, Michael B. Jordan va afrontar el repte d'interpretar dos personatges simultanis. Per aconseguir-ho, la producció va utilitzar una combinació de tècniques clàssiques i tecnologia digital. Tot aquest procés exigia una planificació molt precisa per part del Departament de Fotografia. El repartiment també va haver d'afrontar seqüències físicament exigents, escenes de confrontació, persecucions nocturnes i moments de terror van requerir un treball coreogràfic, així com la col·laboració amb especialistes en efectes, prioritzant sempre que fos possible els efectes físics davant dels digitals, especialment en les escenes de maquillatge i transformació.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un altre dels elements distintius del rodatge va ser la integració de la música dins de la pròpia acció dramàtica. Moltes de les seqüències ambientades al local nocturn van ser filmades amb música interpretada en directe pels actors i músics presents al set de rodatge, un mètode de treball que ajudava a capturar l'energia espontània dels concerts de blues. Una de les anècdotes de rodatge més comentades dins de l'equip està relacionada amb el gran decorat del local musical. Construït específicament per la producció, aquest espai va acabar convertint-se en un punt de reunió pels actors i figurants. Durant els descansos, músics contractats per la pel·lícula improvisaven sessions de blues que en més d'una ocasió van inspirar noves idees per l'ambientació de certes escenes. Ludwig Göransson va visitar el set en diverses ocasions per observar directament les escenes musicals. Aquest contacte amb el rodatge li va permetre començar a integrar elements sonors que posteriorment formarien part de la banda sonora definitiva, combinant instruments tradicionals del blues amb arranjaments contemporanis.

Finalitzat el rodatge principal, Els Pecadors va entrar en una fase decisiva, la postproducció. El primer pas va ser el muntatge preliminar, seleccionant les interpretacions definitives i equilibrant les seqüències dramàtiques amb les escenes musicals i els moments de terror. Paral·lelament, es va iniciar el treball amb els efectes visuals, tot i que Coogler havia insistit durant el rodatge en limitar en tot el que fos possible l'ús d'efectes visuals, aquelles escenes relacionades amb els elements vampírics de la història requerien una intervenció digital sofisticada. Un altre dels reptes tècnics importants va ser la integració d'aquelles escenes en què Michael B. Jordan comparteix pantalla amb ell mateix interpretant els dos germans bessons, combinant tècniques de composició digital amb moviments de càmera sincronitzats, assegurant que les interaccions entre els personatges resultessin naturals i creïbles. Göransson va començar a desenvolupar la banda sonora definitiva, basant-se en la fusió de música original amb elements del blues del Delta, incorporant guitarres acústiques, percussions i arranjaments que evoquen l'arrel tradicional.

0: cantar.
1: La fase de disseny sonor també va adquirir una notable importància. Els sons ambientals del camp, el murmuri del públic dins del jug-joint i els silencis tensos de les seqüències nocturnes reforcen la immersió de l'espectador en aquell univers rural carregat de misteri. Ja a la fase final de postproducció, amb la correcció de color, el refinament dels efectes visuals i la integració definitiva de la banda sonora, Els Pecadors començava a prendre la forma definitiva amb la que arribaria a les pantalles de tot el món. Per Ryan Coogler, aquests últims ajustatges eren essencials. Les seqüències nocturnes, moltes de les quals es desenvolupen dins del local, van requerir un tractament especial, exceptuant el contrast entre zones il·luminades i ombres profundes, creant una sensació visual que ens recorda el cinema gòtic i reforça la tensió dramàtica de la història. Els equips d'efectes visuals van finalitzar la integració dels elements sobrenaturals creant efectes atmosfèrics com boires o distorsions visuals per amplificar el component terrorífic.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: Amb aquests processos completats, la pel·lícula quedava llesta per iniciar la seva fase de promoció i el seu recorregut per les sales de tot el món. El llançament del primer tràiler va generar un notable interès entre la premsa especialitzada i el públic. Durant aquesta etapa, diversos mitjans especialitzats van començar a situar Els Pecadors com a una de les estrenes més esperades de l'any. Les projeccions prèvies a la seva estrena i les primeres reaccions de la crítica marcarien el to del que podia convertir-se en un dels esdeveniments cinematogràfics més comentats de la temporada. Després de les primeres setmanes d'estrena, la recepció del film va confirmar la seva capacitat per generar discussions tant entre la part més crítica com entre el públic en general, posant en relleu el treball de Ryan Coogler com a director. En el terreny interpretatiu, Michael B. Jordan va ser lloat per la seva versatilitat, sent capaç de donar vida a dos germans bessons amb trets i personalitat clarament diferenciats.

Els Pecadors ja s'ha consolidat com a un dels títols més destacats de la temporada de premis. El film va obtenir una presència excepcional en els premis de l'Acadèmia, on va aconseguir fins a 16 nominacions, una xifra que la situa entre les produccions més reconegudes en la història dels guardons. Més enllà dels Oscar, també va destacar en altres reconeixements de la crítica i la indústria. Els Black Reel Awards va assolir un èxit notable en 14 premis que van confirmar l'impacte cultural i artístic de la producció. Igualment significativa va ser la seva presència als Online Film Critics Society Awards, on va rebre 10 guardons. El film també va ser reconegut per diverses associacions de crítics nord-americans, entre les quals la Boston Society of Film Critics, que el va distingir amb premis destacats com el de millor pel·lícula i millor direcció. Ho deixem aquí. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, parla Javier De Gea. Catalunya ha viscut aquest dimecres el seu primer eclipsi solar total amb 121 anys, un fenomen excepcional que no es tornarà a repetir fins al 2180. Milers de persones s'han concentrat en platges, turons, terrats, camps i espais habilitats, especialment a Ponent, les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona. El moment més esperat ha estat la fase de totalitat, quan el cel s'ha enfosquit sobtadament i s'han viscut moments de sorpresa i emoció entre els assistents. L'eclipsi també ha tingut un important impacte social i econòmic, amb hotels, restaurants i comerços de les zones amb millor visibilitat celebrant una gran afluència de visitants. L'esdeveniment ha permès, a més, impulsar activitats de divulgació científica i recerca, amb la participació d'experts internacionals a l'Observatori de l'Ebre. A Reus, fins i tot, persones amb discapacitat visual han pogut experimentar el fenomen gràcies a un sistema que transformava els canvis de llums en sons. No canviem de tema i és que l'enorme expectació que ha generat el fenomen ha provocat també problemes de mobilitat. Les carreteres han registrat retencions quilomètriques a l'AP7 i l'A2, mentre que els usuaris de la xarxa ferroviària han denunciat aglomeracions i retards en trens cap al sud. Mossos d'Esquadra demana ara extremar la prudència per tornar a casa amb calma i seguretat i el Servei Català de Trànsit ja confirma les primeres cues en direcció Barcelona a la N340, a la C31 i també a la P7. Recordem que per garantir la seguretat i la mobilitat, els Mossos d'Esquadra han desplegat 500 efectius, dels quals 180 seran de trànsit, que s'ubicaran especialment al llarg de la P7 i la 2. I l'aeroport de Barcelona al Prat ha transportat gairebé 5,9 milions de passatgers durant el juliol, un 6% més que en aquest mateix mes de l'any passat, segons dades publicades aquest dimecres per Aena. Aquesta xifra és un nou màxim històric en un mes de juliol i suposa que la infraestructura continua batent rècords en tots els mesos d'aquest 2026. Pel que fa al de Girona, aquest perd un 2% de passatgers i el de Reus creix un 6%. L'Ajuntament de Barcelona destinarà 100.000 euros a donar suport a les autoritats de Colòmbia dies després d'un terratrèmol que ja ha provocat la mort de més de 200 persones i un miler de ferits. Així mateix, també posen a disposició els bombers de Barcelona per si cal enviar personal tècnic especialitzat en l'avaluació d'estructures col·lapsades i en gestió de l'emergència. L'oferiment s'inscriu en el Sistema de Resposta Internacional Coordinat. I un breu apunt abans d'acabar, un descarrilament de tramvia a Sant Just d'Esvern ha deixat dues persones afectades, segons ha informat el sistema d'emergències mèdiques. Es tracta d'una dona i un home que han estat atesos pels serveis d'emergències i traslladats han estat menys greu a l'Hospital Moisès Brogui. A l'operatiu d'assistència s'han activat 3 ambulàncies del SEM i també hi han intervingut els serveis d'emergències i els bombers de la Generalitat. Això és tot per avui. Tornem demà amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
3: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs sí, què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Una nova setmana amb vosaltres per tal de compartir i escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta mateixa setmana. Avui les comencem amb un grup de música pop-rock format a principis de l'any 2000 per 6 noies de Barcelona. Elles es diuen Al·lèrgiques al Pol·len. La seva cançó que escoltarem per començar aquest Estrenes es diu Sempre fa tard i té una història i un rerefons molt especial. De fet, el tema neix d'un encàrrec, un projecte a escala europea que busca posar en valor, connectar i fer xarxa entre artistes que canten en llengües minoritzades. Per tant, avui comencem així, amb la cançó Sempre fa tard, la nova de Al·lèrgiques al Pol·len.

La cançó Sempre fa tard no és una composició original, no és d'elles, sinó que és una adaptació al català del tema Poutà, que es tradueix com a camí o carretera, original d'una banda ucraïnesa anomenada Comissia. I la cançó ens parla de la idea del camí i del viatge constant. Sempre fa tard, juga amb la sensació de córrer darrere del temps. Sempre fa tard, aquesta és la nova història que presenta aquesta setmana les al·lèrgiques al pol.

0: I never care, I need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Des del Canadà, així ens ha arribat ara mateix la nova creació musical de Cameron Withcomb, que es diu Want for Nothing. Seguim amb més novetats, es diu Jordi Ninus, és el nom artístic de Jordi Ventura, un conegut cantant i compositor de pop originari de Barcelona, que es va fer molt popular a Catalunya gràcies a temes optimistes com Junts. I per la seva banda també hi trobem en aquesta cançó i que comparteixen junts Aquarella. És un projecte musical català enfocat a fusionar la música electrònica i el pop amb lletres en català, col·laborant amb diferents veus d'aquí, de casa nostra, de la Terra. Per tant, ells dos, Aquarella i Jordi Ninus, amb aquest El tren del temps, que evidentment utilitza la clàssica metàfora d'un tren en marxa que no s'atura mai per descriure com s'escapen els dies i els anys.

Aquí tenim la col·laboració d'Aquarella i Jordi Ninús amb El tren del temps, una altra interessant novetat de la setmana que hem escoltat en aquest estrenes, que segueix i torna a fer un viatge, en aquest cas cap a Nova York, cap als Estats Units, amb una banda anomenada Cruel Season, i que ens presenta la cançó Crawl, que el títol es tradueix com arrossegar-se, que és una lluita contra les adversitats del dia a dia. Crawl, amb els Cruel Season. Yeah.

La cançó es diu Crawl, és la més nova d'aquesta banda anomenada Cruel Season. També ens ha acompanyat en aquest estrenes. Tornem a Catalunya, anem amb la cantant i compositora nascuda a Navàs, al Bages, i que ens presenta la seva nova cançó, La família que he triat. És un homenatge precisament a l'amistat, una reivindicació ben directa dels amics de veritat.

La família que he triat, aquesta és la nova peça musical d'Àuria Franch, una altra novetat de la setmana en aquest estrenes. Anem per Dasha, és una cantant i compositora de country pop que arriba des de Califòrnia i que ens presenta la seva nova cançó anomenada Memo, que la lletra és una declaració d'empoderament que parla de deixar el passat enrere.

Recorda bé el seu nom, es diu Dasha, aquesta és la seva cançó Memo, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. I tornem a Catalunya, ara mateix amb Mike D'Amico, és un cantant, guitarrista i compositor vinculat estretament a la comarca de la Garrotxa. És un artista emergent dins de l'escena de la música de quilòmetre zero i la cançó que escoltarem d'ell és Tornar-se a aixecar. Com el seu propi nom indica, el tema és un himne a la superació personal. La vida

Es diu Flora Hibbert, és una compositora i cantant nascuda a Londres, a Gran Bretanya. Tot i que viu a París des de que tenia 18 anys, la seva cançó es diu Shelley, que hem escoltat en aquest estrenes, és la seva nova cançó. Novetats de la setmana que anem compartint, com sempre, a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis. Tornem, en aquest cas, anem fins a Mallorca, fins a Ses Illes, per escoltar tres personatges. Per una banda tenim Humbert, per l'altra Suasí i per l'altra Joan Montaner. Humbert és un veterà guitarrista, membre fundador i un dels principals compositors de la mítica banda mallorquina Anegats. Per altra banda, Suasí, en Pep Suasí, és el carismàtic cantant originari d'Algaida, conegut per haver estat el líder de la històrica banda de rock Fora de Sembrat, i Joan Montaner, que és el cantant, compositor i ànima de Xanguito, una de les bandes de Bunyola més festives, populars i guardonades de l'actual escena musical balear. La seva cançó conjunta es diu El Goig i és una oda a la xafarderia, des d'una perspectiva absolutament irònica i humorística. És aquesta necessitat antropològica i social dels humans de fer el safareig.

El Goig, aquesta és la cançó que comparteixen junts Humbert Suasi i Joan Muntaner. Seguim endavant a través d'estrenes, amb més històries noves, i ara mateix anem a compartir la nova de la jove cantant i compositora de Melbourne, d'Austràlia, Lara Buchanan. És la cançó Only Once. Bé, és un tema que reflexiona sobre el final d'una relació sentimental. Only Once, la nova de Lara Buchanan.

La cançó de Lara Buchanan, Only Once, aquesta cantant i compositora que ens arriba des d'Austràlia, també ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Dues de les artistes més destacades i representatives de la nova escena de pop electrònic i urbà a Catalunya arriben just ara mateix. Per una banda, la Julieta, nascuda a Barcelona i que s'ha consolidat com una de les grans icones del pop català actual. I, per l'altra, Wineta, també és una de les veus emergents més trencadores i experimentals del gènere. I totes dues comparteixen una cançó que es diu Bota, Bota.

Bota, bota, aquesta és la nova cançó que comparteixen juntes Wineta i Julieta. Seguim endavant amb més històries noves. En aquest cas, anem fins a Londres, a Gran Bretanya. És considerada una de les noves grans revelacions del pop britànic. Es diu Meg, i aquesta és la seva cançó, Expensive Tastes.

És la nova cançó de Mick, aquesta es diu Expensive Taste, i també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya amb Sergi Andrades, que és un productor musical, compositor, dissenyador de so i originari de Vidreres, a Girona. Després de donar-se a conèixer en diversos projectes, ens arriba amb la seva cançó Les formes que fan els núvols, amb la recerca de la calma i la contemplació com a protagonistes. Sergi Andrades.

aquí estic jo, provant, cantant, fent de drames cançons. També vull un sou i tiro endavant, no sé com ho faig, no vull ser el millor. Estic molt cansat, no sé si sóc prou, no sé si us agrada el que faig, no sé si sóc prou, no

equivocar-me, provar la mel de tots els errors, però a vegades em trenco i em trobo en un món que no entenc del tot.

Les formes que fan els núvols. Aquesta és la nova cançó de Sergi Andrades, una altra de les novetats de la setmana en aquest estrenes, que ja posa el seu punt i final i ho fa amb Tones and I, nom artístic de Toni Watson. És una cantant, compositora i productora d'Austràlia i que va assolir la fama mundial l'any 2019 gràcies al seu viral tema Dance Monkey, que va batre rècords absoluts a les llistes d'èxits de més de 30 països. Ara es presenta la seva nova cançó, que es diu Home to Me, que gira al voltant de la nostàlgia, de la distància i la necessitat de trobar algú que representi el concepte de llar. Per tant, Home to Me posarà el punt i final a aquest estrenes amb Tones and I. Així doncs, acabem aquest estrenes d'aquesta setmana. Tornem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

0: Premià Mèdia Informatius, Joaquim Aguilar.
1: Aprovat inicialment el 4 d'agost passat, el projecte constructiu del nou aparcament per a bicicletes que s'ha de fer davant l'estació de trens, projecte que ara roman en exposició pública. El projecte ha estat elaborat pels serveis tècnics municipals i parla d'una estructura d'acer de 6 metres de llarg per 3 metres d'ample i d'una alçada d'uns 3 metres. Serà, com diem, d'acer galvanitzat i pintat i estarà ancorat a terra sobre una solera de formigó. Com ja s'havia dit, tindrà capacitat per a 20 bicicletes i, a banda de l'equipament per fermar-les, tindrà 6 armariets de seguretat dotats amb endoll per les bicis elèctriques. També tindrà càmeres de vigilància. Tot plegat costarà a l'Ajuntament 48.127 euros, amb l'IVA inclòs, la meitat dels quals, però, els pagarà l'ATM via Consell Comarcal, perquè l'Ajuntament aprofitarà una línia d'ajuts d'aquest organisme a la qual s'ha pogut acollir després d'adherir-se al projecte Eurovelo 8. Segons va explicar l'alcalde, un cop s'hagi fet el procés administratiu previ, el nou aparcament podria construir-se i ser una realitat al llarg de la pròxima tardor. El Departament de Territori informava ahir que ja s'ha obert la licitació de les obres de pacificació de la carretera Nacional 2 al seu pas per Mataró, el primer tram de carretera que es transformarà en el marc d'una actuació que els pròxims temps s'estendrà al llarg d'uns 40 quilòmetres de punta a punta de la comarca. L'obra de Mataró està pressupostada en 8,9 milions d'euros i comprèn uns 2 quilòmetres de carretera entre la rotonda del Rengle i la Riera de Sant Simó, i tindrà 3 trams diferenciats per raó dels elements urbans existents i les necessitats específiques de cada tram en matèria de mobilitat. Però, en línies generals, en tots els casos es crearà el nou carril bici i especificarà la via per mitjà d'accions com la reducció de velocitat o la millora de connectivitat amb la trama urbana. Dissabte passat ja no quedaven ulleres per veure l'eclipsi a les farmàcies de Premià de Mar. Premià Mèdia ha parlat amb la farmàcia davant l'ambulatori al carrer de la plaça i ens diuen que entre divendres i dissabte van haver venut les 100 ulleres de què disposaven i que els 3 proveïdors amb qui treballen els deien que havien patit el que es coneix com una ruptura d'estoc, és a dir, que s'havia esgotat definitivament l'estoc. D'aleshores ençà, pel que ens diu la farmàcia, ha estat constant l'entrada a l'establiment i les trucades de premianencs preguntant per les ulleres perquè ja no en trobaven enlloc. Fem notar que no existeix cap restricció legal per la venda d'ulleres homologades pel que fa als establiments que en poden tenir, però sí que hi ha una regulació estricta pel que fa a l'homologació tècnica. Pluja de milions al Baix Maresme la setmana passada, en només 2 dies. El dijous 6 d'agost, la loteria primitiva deixava a Premià de Dalt 388.225 euros. I l'endemà, dia 7, el sorteig del Millón, també de les loteries de l'Estat, deixava ni més ni menys que 1 milió d'euros a tallar. Del premi a Premià de Dalt n'informa el mateix Ajuntament en una nota de premsa que explica que una de les butlletes de la primitiva premiades de primera categoria, és a dir, amb 6 encerts, va ser validada al punt de venda número 12.300, al torrent Santana número 2. L'endemà, com si es tractés d'un núvol que es desplaçava cap al sud i anava deixant un rastre de fortuna, el premi caia a tallar amb una butlleta premiada del Millón, que deixava, com diem, en aquest municipi justament aquesta quantitat d'euros. Concretament, una butlleta comprada al punt de venda 12.310, al passeig de la Riera número 72. Un agost més, Can 60 exposa a la Sala Premià Art. Manel Ferrer.
2: La Sala d'Exposicions Municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la Sala Municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
3: És un col·lectiu que som a l'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana des del dimarts fins al diumenge estarem allà.
2: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premiart a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
1: I els esports amb l'Òscar Guardiola.
4: L'AP Premià ja ha fet oficial a les seves xarxes socials la participació de les seves quatre primeres jugadores del sènior B femení. Tres renovacions i una incorporació. El sènior comptarà amb la continuïtat de jugadores claus com Emma Guerrero, Alana Garcia i Alegria Cirera, que tornaran a portar la samarreta de l'equip premianenc. A més, des del club han informat de la incorporació d'Aina Chimisanas, una base que ha jugat tres temporades en el Montgat i farà el salt de categoria amb l'AP Premià.
1: Per últim, la calor continua sense donar treva i avui encara podria augmentar una mica més l'aixafogó, mínimes de 26 graus i màximes de 31, amb ambient plenament assolellat i alguns núvols prims. Núvols, però, que no ens haurien de fer la guitza aquest vespre si volem veure l'eclipsi.
0: Premià Mèdia. Informació.
5: Aquests dies s'ha reprès l'enderroc de l'antiga fàbrica de Can Sant Pere després que el febrer passat s'enllacís la primera fase d'aquesta actuació. Concretament, el que ara s'inicia és la segona i la tercera fase, que es duran a terme en un mateix paquet. El contracte amb l'empresa adjudicatària, Ercal, la mateixa que va fer la primera fase, es va formalitzar el 3 de juliol passat i, segons indica l'adjudicació, la feina s'hauria de fer en un termini de 4 mesos. La superfície que ara s'ha d'enderrocar és lleugerament superior a la que es va enderrocar entre el novembre i el febrer passats, que van ser uns 2.500 metres quadrats. Concretament, cobrirà un quadrant d'uns 2.000 metres quadrats a la cantonada entre Gran Via i Marina, un altre d'uns 500 metres quadrats a tocar del pati central de la fàbrica per la banda de Sant Cristòfol i, finalment, una petita porció més arran de l'àmbit ja enderrocat a la primera fase, tocant a l'escola 6. Segons ens indiquen fons municipals, els primers treballs inclouran la retirada, transport i gestió dels residus que hi hagi a la finca, l'enderroc dels falsos sostres per permetre la inspecció de l'espai amb dron, alliberament de baixants i canals per facilitar la retirada de materials amb contingut d'amiant, aprofitant les vacances escolars i també per garantir la màxima seguretat. El pressupost que es consigna a l'adjudicació dels treballs és de 261.246.000 euros, molt per sota dels 500.324.000 que s'havien posat com a base per a licitació i també per sota dels 380.478.000 que s'havien reservat al pressupost municipal per aquest 2026.
0: Premià Mèdia. Informació.
6: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
7: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
8: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
7: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
9: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice.
10: Si veus o vius una agressió, actua. No en siguis còmplice. Fem un Premià de Mar
9: lliure de violències masclistes i LGTBI-fòbiques.
0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.

0: A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Avui preparem el nostre cabell per l'estiu i també per l'eclipsi. Volem saber quines són les tendències que es porten aquest any i per això hem vingut a conèixer a l'Eva Fernández. No t'ho perdis perquè ens posarem al dia per passar el millor estiu.
2: Bon dia,
3: que anem
2: doncs
3: a la
2: pelo. Ens hem de posar a punt, eh? Anem a la pelo, de fet estem ja a la pelo. Bon dia a tots i a totes i estem molt ben acompanyats perquè estem amb l'Eva Fernández, que és la propietària d'aquest saló, d'aquesta perruqueria que a més porta el seu propi nom. Eva, com estàs? Bon dia.
4: Hola, bon dia, què tal?
2: Primera pregunta, perquè estem tots, i mai millor dit, eclipsats amb l'eclipsi. Hi ha gent que ha vingut específicament a posar-se guapa per, doncs justament per aquest esdeveniment o ja ho fan de manera habitual?
4: Normalment ho fan de manera habitual. Mm-hmm. Això no vol dir que no els interessi. El que passa que la gent últimament està que si voy a l'eclipse, que si no voy a l'eclipse, per tot això que està passant també.
2: Molt bé. El que sí que és veritat, i vinculat amb això de l'eclipse, que et preguntava ara fora de micro, que sí que té una referència directa al canvi de lluna en el nostre cabell.
4: Sí, la lluna sí que té bastant a influir, perquè bueno, el cabell creix entre un centímetre i un centímetre i mig al mes. D'acord. Llavors, què passa? Que amb lluna creixent sí que s'ha vist que, bueno, és com el que són les terres, no? Uh-huh. Que també passa, s'ha vist que creix més ràpid. Llavors, la gent, quan vol tallar-se el cabell i vol que el creixi, ve amb lluna creciente.
2: Vale, per tant, és un bon truc, això. És a dir, mirar les llunes per agafar l'hora de la pelo.
4: Exacte.
2: Això no sé, Núria, si tu ho has fet alguna vegada o ni tan sols t'ho havies ni plantejat, potser.
3: Sí que ho havia plantejat, però no estic, no estic tant... No tinc el... Vaja, que no... Que vaig a la pelo quan tinc temps.
2: Quan tens temps, ja que aquest estiu tenim lluna. Molta feina. Escolta, Eva, parlant de tot plegat, hi ha alguna tendència, alguna moda, alguna cosa que t'estiguin demanant específicament aquest estiu? Alguna cosa que t'estigui portant moltíssim?
4: Bueno, el que sí que es porta molt, hi ha diverses tendències, els cabells molt escalats, uh-huh. Vale? Com el butterfly cut, vale? Que són molt escalats, que el que fan és agafar volum i favoreixen molt i texturitzar molt la cara. Vale. Vale? I això es pot portar amb els llargs, també. I els uh-huh. temes del color molt natural, que busquin la lluminositat, vale? Morenes, el mocamús, vale? Que són uns reflexes molt sutils, busquen sempre la naturalitat.
2: Molt bé, per tant, es busquen ara mateix doncs això, que sigui natural o que sigui el màxim de natural possible, no? Exacte. Això en altres èpoques ha estat diferent, és a dir, que potser la gent buscava coses molt més extremes.
4: Totalment, sí, totalment. O sigui, més contrastos, però també això dona més esclavitud uh-huh. Al saló, vale? Per una clienta. Llavors, són tendències

0: farmàcies que el que fan és que, mica en mica, tu depenguis de la peluqueria, però no sigui esclau.
1: D'acord, d'acord, que s'ho pugui anar, suposo, a casa, anar fent un seguiment, malgrat que després vinguin a la pelo quan toqui, no?
0: Bueno, més aviat es fa el seguiment aquí, però sí que aguanten molt més.
1: Molt bé, molt bé. Núria, no sé si tens alguna pregunta per l'Eva.
2: A veure, que has dit diversos conceptes, Eva, has dit com ha tallat butterfly, sí. No? Això seria curt i escalat, perquè aquells llargs tan estupendos que fa molt de temps que estan de moda, això sí? O sigui, escalat llarg o escalat curt?
0: Pues tot. O sigui, el que sí que és el butterfly és sobretot escalat llarg. Vale? O sigui, que siguin allargats perquè donin el volum i les melenes tinguin molt moviment.
2: I el sol, com ens protegim del sol? Perquè el sol, a veure, té el toc aquell, no? De que te'l deixa cremadet i també està bé perquè dius, bueno, estic de vacances, però per altra banda el cabell pateix. Després arriba, s'acaba l'estiu i tenim totes les puntes cremades.
0: Bueno, més que res, jo el que recomano sempre és protector solar, sí o sí, aunque sigui pel carrer amb una cugueta o per anar a la platja o a la piscina, que és el que sensibilitza més. I, sobretot després, simplement amb un xampú, ¿vale? Un xampú amb condicions especial per cada tipus de cabell. Una bona mascareta i un bon acabat és més que suficient.
1: Molt bé, doncs cuida el cabell, Núria, important sí, que la gent cuidi el seu cabell.
2: Ens el deixem a l'aire, fa calor, te'l deixes mullat i te la seques a l'aire. Vinga, sortim al carrer amb el cabell mullat.
0: A veure, és millor sortir amb el cabell mullat, vale? Però també pots portar-te la mascareta, deixar-ho o recollit o mullat, i també queda una textura, depèn quin tipus de mascareta, molt sutil i queda com un efecte engominat, també molt refrescant. I és una manera de deixar-t'ho.
2: Clar, jo tiro cap a cabells llargs de xica. No sé si, Manel, a nivell de noi hi ha alguna especificació.
1: No ho sé, això ens ho dirà la Eva. En tema nois, la cosa segueix més o menys la mateixa tendència que les dones o no?
0: Bueno, el que és l'home també necessita tot el que és hidratació, ¿vale? Els talls també es porten degradats, tota aquesta història, però només que tinguis una miqueta de cabell, per exemple, com tu ara, també és convenient posar-te alguna mascareta, però de tant en quant, no tant. Més que res, depèn del tipus de cabell.
1: Molt bé, això és important. Per cert, et volia preguntar també, Eva, perquè ens parlàvem d'aquestes referències, d'aquestes modes, encara hi ha gent que ve amb una revista o amb una foto a la xarxa i diu, mira, m'agradaria portar el cabell, bueno, anava a dir Maritressa Campos, una mica antic potser la cosa, però m'agradaria portar una cosa similar al que porta aquesta influencer o aquesta persona.
0: A veure, sí que m'ha passat, sí. Vale? En plan revistes no, però sí que ara amb les xarxes socials, lògicament, la gent et ve. El que passa que jo també tinc un Instagram, unes xarxes socials, i normalment també em venen en fotos que jo he fet. Va. Llavors, clar, això em facilita molt més la feina, perquè lògicament el treball l'he fet jo.
1: Clar. És que hem de dir, Núria, que en el cas de la Eva, destaca per una cosa, per moltes, perquè és espectacular el lloc on està, però sí. És veritat que tens unes clientes que ja són creadores de continguts, inclús té clientes que tenen més de 2 milions de seguidors a xarxes socials, per tant són gent que ja atreu també molta gent. Com va començar? Va ser d'una manera cercada? Estem parlant de per exemple, doncs, de Maria Pasqual o Mami de Tres, no? Són gent que venien ja de manera regular o es va crear una col·laboració? Com es va crear aquest vincle?
0: Mira, Maria Pasqual fa molts anys que ve aquí, però sí que és veritat que jo vaig parlar amb ella per Instagram. Ens vam fer molt amigues, molt amigues, i llavors ara tenim una amistat molt propera. I llavors, lògicament, és clienta habitual. I després, Mami de Tres, l'Helena, sí. Vale? Un encant de persona, real com ella mateixa, ja era clienta. Va vindre una vegada i la meva filla em va dir, mama, em sembla que és influencer, que està en el TikTok. Dic, ai, pues, no ho sé. Llavors va començar a vindre, llavors pues, va tindre el boom i ella pues, ve aquí també.
1: I t'ha passat que, per exemple, ve gent que diu, mira, m'agradaria el color que porta Mami de Tres o m'agradaria el tall que porta Maria Pasqual. És a dir, serveixen també com a referència? Sí,
0: eh? Sí, lògicament, sí. Eh? Sí, sí. La veritat bueno. que hi ha un bon tàndem.
1: Sí. I hi ha una mica com aquesta, perquè ets una gran professional, però hi ha com aquesta una mica de pressió de pensar, ai, que això que li faré ho veurà moltíssima gent. No sé si potser al principi et passava de pensar, uf, que això tindrà molt d'impacte, o ja ho has acostumat a viure, això?
0: A veure, al principi, lògicament sí, però ara no. La veritat és que no, a part, jo sempre el que fem aquí, al nostre saló, és ja sigui una influencer o ja sigui una persona de peu, nosaltres abans de fer un treball parlem molt, molt, molt, i fem un equip. entre el client i nosaltres.
2: Clar. Ara anava a preguntar, no sé si també feu aquest tipus d'assessorament de jo voldria aquest pentinat i t'ensenyo la foto i tu els dius bueno, però és que amb la cara que tens t'aniria millor aquesta altra cosa,
0: exacte,
2: no? O directament te pregunten a mi què em quedaria bé.
0: Bueno, és una miqueta de tot. Nosaltres també fem el que és el visagisme, ¿vale? Que és el que és estudiar les faccions de la persona, sí, ¿vale? I el que li queda. I sí que és veritat que a vegades pues, la gent vol coses que li has de dir, mira, això està molt bé, però jo no t'ho recomano, jo faria una altra cosa, i entrem amb això que et dic de l'equip i acabem funcionant bé.
1: Molt bé, s'arriben a acords, finalment, amb la persona, perquè suposo que això no és només una perruqueria, sinó que és tota una experiència, no? Uh-huh. És a dir, és un acompanyar la persona des del principi fins al final d'aquesta experiència, no? I suposo que també, doncs, que s'adapti justament una mica al que ells volen i amb el que tu també els hi recomanes. La gent es deixa assessorar, es deixa recomanar bé?
0: Sí, molt. Sí, eh? La veritat que sí. La veritat que és molt fàcil. Uh-huh. Molt fàcil, però sempre, ja et dic, almenys uns minuts, ben bé, parlant el que necessita, perquè a vegades vol una cosa però necessita una altra, això també és molt important, i parlar molt, molt, molt abans de fer un servei. Això és importantíssim.
1: Molt bé. De fet, estava pensant, Núria, que en el nostre sector doncs, hem d'estar constantment actualitzant-nos, no? Ara, per exemple, l'entrada a les xarxes socials, del vídeo, de tot, en el vostre sector també passa que us heu d'actualitzar constantment, doncs també per estar alerta de tendències, de modes, de facilitats que potser podeu tenir en el vostre sector.
0: Sí. Un s'ha d'estar tot el dia pues, sapiguent les tendències i està a l'actualitat.
1: Molt bé, doncs això és important també, actualitzar-se i també la gent, doncs això, que cerquin també doncs, idees que els agradaria i suposo que això també ho facilita, no? Que almenys la gent quan ve digui, doncs mira, he vist potser això i anar per aquí i tu més o menys també teniu aquestes guies per fer-ho. Per tant, doncs és una molt bona connexió la que es crea entre els clients i en aquest cas la Eva. No sé, Núria, si abans acabes tens alguna cosa més per preguntar.
2: Eva, va, improvisem. Ja sé que això per ràdio és molt difícil d'explicar, però de cara a la nit de dimecres, va, si ens volem fer, més enllà de cuidar el cabell i tallar i tal, però un recollit, algun efecte de cabell, que dius, mira, te l'enganxes d'aquí, et poses una trena allà, una cua allí. Quin recollit ens faries o quina cosa especial? Imagina't un cabell llarg, per exemple.
0: Bueno, pues una manera fàcil de fer-ho és que si estem a llocs de platja, lògicament, fa molta humitat, i jo faria el que és un recollit, i una cosa molt fàcil és fer-se una cueta, d'aquella cueta fer-se una trena i embolicar la trena al recorregut. Llavors queda com un moño trenzado, molt fàcil.
2: O sigui, un cop t'has fet la trena, te fas el moño.
0: Exacte.
2: Molt bé.
0: I això ho pot fer tothom.
1: Que això, clar, ho estic pensant, i ella ho explica molt fàcilment, després no sé a casa si la gent s'espavila tan ràpid, perquè la Eva va estupenda, també, a més. És a dir, que ella, jo suposo que això, en un minutet ho té fet, però la gent a casa... Suposo que vosaltres també els ensenyeu, Eva, quan venen aquí i es fan un pentinat, una mica el manteniment que han de fer en el dia a dia, no? Perquè és veritat que quan surts a la pel·lo surts estupendo, però després d'això ha de tenir una continuïtat. També els ensenyeu, això, eh?
0: També.
1: Molt bé.
2: Això és un clàssic, ja, Això és un clàssic, que quan passen dos dies de la pel·lo ja és...
1: Clar, dius, ara no sé si tocar-m'ho gaire, perquè això t'esbota, és a dir, que també és important el tractament i el manteniment que es fa fins que tornem a venir de nou a la pel·lo. Per acabar gairebé, Eva, cada quan hauríem de venir a la perruqueria per anar bé amb tot això que ens explicaves, el creixement del cabell i de més?
0: Depèn per què. Si és per tema de color, si hi ha canes, no hi ha canes, si són temes d'il·luminacions i tal, jo recomano sempre el tema del color, depèn, com he dit, les canes, però cada 3 setmanes, un mes, i sí, depèn si són reflexes més útils, mes i mig, 2.
1: Molt bé.
0: En el tema del tall, si és per manteniment, una vegada al mes, mes i mig. Si vols que et creixi, cada 3 mesos. Però un mes de cada 3 mesos, no.
1: No. Per tant, Núria, més de 3 mesos no pots passar sense anar a la pelo.
2: Bueno, m'apuntaré. Vinga.
1: Per deures i propòsits pel proper curs.
2: No, que es nota.
1: Eva, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Gràcies per estar amb nosaltres i que acabis de passar un bon estiu.
0: Igualment.
3: Antena els escoltes.
4: A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
5: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

Sento haver perdut la guerra, orgullós de resistir durant tants anys. Sento deixar les batalles i el millor exèrcit que mai hagués imaginat.

0: Premià Mèdia. Informació.
1: La sala d'exposicions municipal Premià Art acull fins al 30 d'agost una mostra dels treballs del col·lectiu L'Amistat, format per artistes vinculats al mestre Jaume Bas. L'exposició reuneix una selecció de les obres dels diferents integrants del grup. Els artistes comparteixen la seva afició per la pintura i la seva formació al costat de Jaume Bas i durant aquest mes d'agost han portat tots els seus treballs a la sala municipal. Maite Lletjà, una de les artistes participants, explica l'origen i la vinculació dels membres al col·lectiu.
2: És un col·lectiu que som L'Amistat, que estudiem en allà, que el nostre mestre és en Jaume Bas, i fem aquest col·lectiu durant tot el mes d'agost. Llavors, a partir del 8 ja serà la inauguració i després durant la setmana, des del dimarts fins al diumenge, estarem en allà.
1: La mostra es va inaugurar divendres passat i es podrà visitar fins al 30 d'agost a la sala Premià Art, a la plaça de l'Ajuntament. L'horari de visita és de dimarts a dissabte de 6:45 de la tarda a 9:45 del vespre i els diumenges i festius d'11 del matí a 2 del migdia.
0: Premià Mèdia. Informació.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. A l'antena els escoltes. A les xarxes i al YouTube te'ls mires.
1: Costa d'imaginar una festa major de Premià de Mar sense pirates, sense premianencs, desembarcaments ni eufòries. Però hi va haver un dia on res d'això no existia. Quatre persones van decidir apostar per una festa única i totalment diferent. Com va néixer la idea? Pensaven els seus ideòlegs que tindria l'èxit que té i que, a més a més, seria una de les festes majors més reconegudes a Catalunya? Avui, a Premià Mèdia, tornem als orígens.
2: Soc el creador de la festa major, l'inventor. La regidora era l'Anna Albareda. Ella va proposar un concurs d'idees per la festa major. I jo vaig proposar un desembarcament pirata. Jo faré el desembarcament pirata.
3: I una nit, al Sòria, ens proposen, el Josep Albert i a mi, com veuríem de canviar la festa major, perquè tenia la idea de fer una festa major de pirates. Pirates de Premià. I ens vam quedar, volguem dir, clar, vull dir, portàvem una inèrcia d'una festa major, de tres dies de festa major, del ball de gala, de la gastronomia, de no sé què, que era una festa major molt, molt cutre, per dir-ho d'alguna manera, no?
4: Jo recordo que ell buscava algun motiu per la festa, perquè la festa de Premià era com totes les festes que es feien a tot arreu, eren estàndards i venien, a més de l'herència del franquisme, de tota una cosa super... tot és igual. I aquest era l'impuls que jo recordo. I en Sori, llavors, ostres, què podríem fer? I ell ja tenia això dels pirates. Nosaltres, jo recordo que li vam parlar de la festa de Granollers, que hi havia els blancs i els blaus, que era una cosa que nosaltres havíem anat a tocar i ho havíem viscut una mica. Es munten dos bàndols en el poble, llavors això li treuen molt de suc, no? Fan competicions, fan sopars, fan balls, ara uns balls aquí, uns balls a l'altre, i això era una cosa que donava molta virilla al poble.
3: Vam començar per la base, que és com voldríem que fos la festa major. No muntar activitats, sinó com voldríem que fos la festa major. I van definir tres punts. Primer, hauria de ser gratuïta totalment, cosa que no passava a les festes majors anteriors, que havies de pagar pel ball de gala, havies de pagar per l'embalat o havies de pagar per la ruta gastronòmica i tal. I havia de ser per totes les edats, des dels més petits als més grans. Hi havia d'haver activitat per tothom. I la tercera, i molt important, tota havia de ser a base de voluntaris. És a dir, la participació de la gent ha de ser en l'espectacle, com a observador, com a espectador, però també a l'hora d'organitzar. Per tant, s'ha de buscar gent que siguin capaços d'organitzar activitats per muntar tot un festival.
2: No hi havia organització. Qui s'havia de fer càrrec de tot el moviment de joves eren els Diables. Era l'únic grup organitzat. Diu, hem comprat mil tovallons de paper per fer bombardes. Diu, hem comprat un sac de farina i al migdia vindran els Diables i començaran a fer boles. Dic, i vaig veure tan malament allò que dic, escolta, compra un altre sac de farina i no perdem el temps.
3: Parlàvem de les històries que hi ha a darrere de les grans històries, les històries invisibles, i és l'Anna Albareda, la que jo li tinc una admiració, perquè va fer la reunió més curta que he vist en ma vida. I en 20 segons va dir, bueno, estem tots aquí perquè ara mateix queda desconvocada. I dissolta la comissió de festa major i en farem una altra que ja us diré qui entra.
2: I li vaig dir que aquesta festa li falta guió. Dic, perquè no pot ser que la gent estigui al programa de festa major, estigui, posa que a la tal hora arribaran unes barques i les barques no arriben. I el Toni em va dir, diu, tinc un amic que diu el mateix. És guionista de TV3, diu, i es diu Joan Sol. A partir d'aquí hi ha un escenari amb guió, trabucaires, les gàbies, perquè la Genevas ja es va començar a animar a fer coses.
3: Nosaltres aquí vam veure que realment podia canviar la festa major i podíem fer una festa major que Premià i molta gent jove estava esperant, que fos brutal, gran, participativa. I aquí va començar tot.
5: I van dir, mira, hi ha la idea aquesta de fer un desembarcament pirata, una història sobre pirates, que ataquen el Premià i tal, i, no sé, i estaria bé que hi hagués un himne dels pirates.
4: Tenia molt de ganxo, no?, perquè era com molt... Era el canto fosc, no?, de la persona, no?, allò, hòstia, ho trinxarem tot, anem cap allà... I, bueno, jo, hòstia, pensant-hi, i és una mica la idea que vaig voler projectant la lletra, no?, d'això, de cerebrats que van allà a arrasar-ho tot.
5: Recordo que al cap d'uns dies o alguna cosa així, anava pel carrer i vaig sentir uns nens i anaven cantant «Som pirates!» I em vaig quedar molt sorprès.
4: I llavors va sorgir això de que, hòstia, haurien de fer un himne dels premianencs, no? Llavors aquí això, hòstia, em va costar una mica més de dir com sintetitzo això, no? De la resistència, no? De que, bueno, hòstia, aquí si ve la gent, que ben som de pau, doncs, benvinguts, però, hòstia, si veniu aquí a trinxar-ho tot, doncs no us hi acosteu i ho defensarem i defensarem el nostre. I va sortir una cosa una mica més èpica, inclús també amb la música, no? Més de defensa i més... Bueno, està bé, va ser guai perquè va ser una resposta.
2: Havíem passat dels conflictes entre els pirates i l'associació de veïns, que no, estaven en contra dels pirates, perquè venien a dir que era fomentar la violència, la lujúria, i que era un cau de droga. Però el carrer Sant Antoni es va afegir a la Festa Major. I això va ser determinant. Ara va ser una passada, com estava engalanat. Vam anar a buscar barques, carros, coses, però tot el terra era de palla. O sigui, poble. I després les parades, o sigui, va ser un canvi. A partir d'aquí, Premià s'afegeix a la Festa dels Pirates. I això jo crec que va ser el punt determinant.
3: Veient com estava creixent i tota la sèrie de gent jove que venia proposant activitats, van dir, em sembla que hauríem de fer un pas al costat, i perquè la gent sigui viva, ha de continuar venint gent jove amb propostes noves, si no, acabarem encursetats amb un model de festa.
4: No és una cosa dirigida per algú que l'ha pensat, o des d'un despatx, o des d'una empresa, o amb un disseny que s'ha estudiat, i el màrqueting i tot això que ara està tan que governa el món, no? Això és un fenomen que està allà, i any a any va variant, va mutant, i es va veient coses, i és apassionant veure-ho.
5: Per mi és un orgull, amb la petita part que em correspon, que és amb la part, diguéssim, musical, no? Veure que la gent canta la cançó, les cançons que vaig composar, i veure que realment estan integrades a la festa, doncs per mi, doncs, bueno, satisfà molt, que vulguis que no, doncs sempre t'agrada.
4: Veure que un fenomen que ha nascut, que s'ha anat fent, que any a any va canviant, que la gent s'ho fa seu, perquè realment veus en les cares de la gent durant la festa, els abrandats, el desembarcament, la lluita, l'Ajuntament, no sé què, tal. La gent ho viu, i tu, que has posat una petita contribució perquè allò funcioni, doncs és una satisfacció.
3: És un orgull d'haver contribuït a que Premià estigui viu durant aquesta setmana de Festa Major, que la gent s'ho agafi amb aquestes ganes, que les meves netes es passin tots els dies cantant l'himne dels pirates, i que la petita digui, bueno, i tu què? Jo m'estic guanya. Els primers dies sóc pirata i els últims sóc premianenca. I això és genial, perquè han entès perfectament el sentit de la festa.
6: Els escoltes.
0: A les xarxes i al YouTube dels Mires.
7: Ho trobaràs tot a premiamedia.cat.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Un estiu més i arran de les altes temperatures, l'Ajuntament obre les portes d'un seguit d'equipaments municipals i els senyalitza com a refugis climàtics per oferir aixopluc refrescant als veïns que ho puguin necessitar durant les hores de més calor. Segons ha informat l'Ajuntament, els equipaments refrigerats disponibles són els següents: l'Oficina d'Atenció Ciutadana, el Casal d'Avis de Can Manent, la Casa de la Dona, la Propagadora, la Biblioteca, el Centre Cívic i l'Espai Ferrarons. En tots els casos, els trobarem oberts en el seu horari habitual i sempre que estiguin tancats durant les vacances. També en recorda l'Ajuntament que existeixen parcs i espais exteriors amb elevada presència de verd accessibles amb fonts d'aigua o seients que també ens poden fer servei. S'assenyalen fins a 11 indrets al llarg i ample del nucli urbà.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Premià Mèdia, informació.
1: Jornada agitada el dijous 30 de juliol a Mataró en matèria de successos insòlits. A quarts de 4 de la matinada avisaven el 112 d'un incendi arran de la C-32 i informaven de la presència a l'indret d'una persona sospitosa, segons el relat que en feia l'Ajuntament. La patrulla de la policia local desplaçada a l'indret va trobar-se efectivament un individu que s'ajustava a la descripció i quan el van identificar es va confessar voluntàriament autor d'aquest i de dos focs més en altres punts quilomètrics de l'autopista a l'alçada de Mataró i va ser detingut. En total havia cremat uns 300 metres quadrats entre els tres focs i van haver d'actuar dues unitats de bombers. Unes hores més tard, cap a les 6 de la tarda, un grup d'encaputxats provocava moments d'esglai al Mataró Park quan entraven a una joieria, trencaven aparadors i vitrines i fugien com esperitats amb el botic cap al carrer on els esperava un cotxe en marxa. Segons informava TV Mataró, aquí no hi va haver detinguts i ni tan sols es coneix encara el valor del material sostret, però com diem, l'assalt va deixar atònits molts clients del centre i que fins i tot van provocar un atac d'angoixa a la dependenta de la joieria.
0: Premià Mèdia, informació.

0: Estàs escoltant?
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Cada setmana des de Perifèries us convidem a viatjar a través del món de les músiques d'arreu sense prejudicis.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
1: Funky Tracks Radio. Es un antídoto para luchar contra el estrés, el dolor o la pérdida de memoria. La música es nuestra mejor aliada. Una oportunidad al alcance de todos y que nos beneficia a todos. O casi.

0: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits. Premià Mèdia.
1: Gaudim de les festes sense violències. Cap tolerància a actituds i comportaments masclistes, racistes o LGTBI-fòbics. Els insults, l'assetjament, les agressions, les coaccions i les amenaces no tenen cabuda en aquesta festa. Només tu ets responsable del teu comportament. Vivim les festes amb respecte, consentiment i diversitat.
2: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.

0: Segueix Premià Mèdia a l'antena i a les xarxes. Més informació a premiamedia.cat.
1: Si creus que el col·lectiu LGTBI només és cosa d'uns quants, estàs equivocat.
2: Tu també formes part del canvi, de la visibilitat i de la lluita compartida.
1: Suma't i escoltant cada setmana el Col·lectius en Xarxa a la teva ràdio local.
2: Compromís, diversitat, diversió i molts testimonis en 30 minuts de ràdio.
3: Col·lectius en Xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
4: Hem sortit al carrer per preguntar als nostres escoltants què els hi semblava la llanterna màgica i això és el que ens han dit.
5: Pues la cosa es así, verá.
6: Es impresionante.
7: Me encanta, me encanta.
8: Mola.
9: Me gusta como suena.
10: Qué bonito.
4: Si us agrada el cine i les bandes sonores, vosaltres també podeu formar part dels escoltants de La Llanterna Màgica.
11: Tots els dimecres, a les 9 del vespre, La Llanterna Màgica a Ràdio Premià de Mar.

0: Lluís, sabries escriure el col·lectius en xarxa, per exemple, amb la lletra C?
1: Compromís, per exemple. I tu, amb la lletra D?
0: Diversitat i també diversió. Va, te'n poso una altra, amb la T.
1: Home, testimonis.
0: És que el col·lectius en xarxa cada setmana t'espera amb 30 minuts de visibilitat i realitat.
1: A la teva ràdio local.
2: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
3: Funky Tracks Radio, con Tony Modulation.
4: ¿Está aquí?
5: Claro que está aquí. Estará en el ático, jugando con su radio.
4: Tiene una aptitud muy particular con las radios.
6: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.

0: Segueix-nos al 95.2 FM i a premiamedia.cat.
1: Si veus una agressió o discriminació, busca suport i actua. Si veus o vius qualsevol violència masclista o LGTBI-fòbica, no ho dubtis i vés al Punt Lila. Trobaràs persones expertes que et podran informar i acompanyar. Fem un Premià de Mar lliure de violències.
2: Un, dos, tres, quatre, cinc. Sisena temporada de El Calaix. De nou, obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, amb Mònica Socies. Escolta-ho totes les setmanes en aquesta mateixa sintonia. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura.

0: looking through my phone again, feeling anxious, afraid to be alone.
1: Premià Mèdia. Comunicar en tots els sentits.
2: Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
3: Fem salut. El programa on parlem de temes de salut amb professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem salut, cada setmana a la teva emissora.